Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge, a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes, la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Fotimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de generació digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a ICAT.

Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes, a les 9 del matí, és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que petaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllan. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icat.

0: són al·lèrgiques al pol·len. Qui contesta?
1: Som sis noies excessivament
2: joves. La de grup de noies no tenim classe allargada massa i la de grup jove sí, perquè són joves. Això ho tenen.
3: Fas de mi que sembleu més joves del que
4: sou. Sí, jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
1: Sis noies, eh?
5: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
6: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
0: No teniu pas la llengua, que això segurament us ho dit més d'una vegada.
7: Teniu la bandera de Girl Band?
0: Deies Maria, oi?
8: Quereu com una de Girl Band?
9: Que mores.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
10: Hi ha un no, no i no.
9: Sí.
0: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres dients es facin la idea de què vol dir estem fins al cony?
9: Hi ha moltes boy bands, però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
11: Han venit a escoltar el discurrito.
12: A Catalunya tenim la sort que tenim una boy band i també tenim una girl band, que en aquest cas són les al·lèrgiques al cony.

I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al Celobert, a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Agustí Serrat. Tot i que de moment no hi ha cap convocatòria oficial, els Mossos d'Esquadra veuen possible que a Catalunya també es convoquin acampades similars a la de la Puerta del Sol de Madrid per reclamar el decret Mari Carmen de l'habitatge. Davant aquest escenari, el cos garanteix que preservarà el dret de concentració i de manifestació, ho ha afirmat la comissària en cap dels Mossos, Sílvia Catà, en una entrevista al programa Vèrtex de TV3.
2: Sí, tenim coneixement de que poden haver aquestes mobilitzacions i la policia està per defensar els drets i les llibertats dels ciutadans, en aquest cas, el dret a la concentració i la manifestació d'un col·lectiu que vulgui expressar la seva opinió, el seu disgust o la seva ideologia a la via pública.
1: La nova comissària en cap dels Mossos també ha explicat que el cos treballa amb el govern en un pla transversal per abordar l'augment de la delinqüència juvenil. Segons les darreres dades de la Fiscalia General de l'Estat, els delictes comesos per menors han augmentat un 74%. Més notícies, Carola Gil.
3: El sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita de Pedro Sánchez. A la tarda està prevista una concentració davant del Palau de Congressos de Catalunya, on el president del govern presidirà una entrega de premis, i al matí estan convocades quatre accions en diferents punts de la ciutat. Carme Arcarazo és la portaveu del sindicat.
4: Hi ha el risc de que dimarts ens intentin colar un decret farsa, un decret que faci quatre coses cosmètiques, però no, que no capgiri la situació, que no garanteixi que no hi ha cap més Mari Carmen. És crucial. Hem de col·lapsar Barcelona.
1: Precisament Pedro Sánchez afirma que treballa contra rellotge per aprovar el decret d'habitatge al Consell de Ministres de dimarts i demana un esforç als socis d'investidura.
5: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda.
1: Suma adverteix que calen mesures valentes perquè s'hi juguen la legislatura i Junts està disposat a parar els peus als fons voltor, però exigeix protegir els petits propietaris.
3: La Setmana del Llibre en Català tanca amb 130.000 visitants i un rècord de vendes. Unes xifres que pels organitzadors refermen la fira com un gran aparador del llibre en català. Durant els 10 dies de la fira, les vendes han pujat un 12% i han assolit una facturació de rècord que s'acosta al 1 milió d'euros. L'organització assegura que la setmana és el tercer moment de l'any amb més vendes per al sector, després de Sant Jordi i Nadal.
1: I els castellers d'Esparreguera guanyen el concurs a Torredembarra. Barra ho han fet després de descarregar el 5 de 7, el 3 de 7 aixecat per sota i el 5 de 7 amb agulla, el primer del

0: Taylor Swift ja és l'artista més premiada de la història dels MTV Video Music Awards.
1: Aquesta matinada, la cantant nord-americana ha superat Beyoncé després de rebre el nou guardó a la millor direcció artística, que reconeix la seva feina darrere de les càmeres. A més, Swift també s'ha endut el premi més important de la nit, el de millor videoclip per The Feat of a Filial, que sentim. Durant la gala també ha estrenat el videoclip del seu nou senzill, Patient Zero, que protagonitza al costat dels actors Dakota Johnson i Colin Farrell. Aquesta victòria es converteix en la intèrpret amb més premis acumulats en la història dels Video Music Awards.
0: Als esports, Eric García ha abandonat la concentració de la selecció espanyola de futbol per precaució i ha tornat a Barcelona. El jugador del Barça té unes molèsties que li van impedir disputar l'Anglaterra 2, Espanya 3 a Wembley.
1: A la Lliga Europa de les Nacions, Alemanya 0, Grècia 1, amb el blaugrana Adeyemi jugant 76 minuts i Noruega 1, Portugal 2, amb el també blaugrana Joao Cancelo disputant tot el partit. També han guanyat els Països Baixos de Xavi Hernández per 1-2 a Sèrbia.
0: A la Lliga FD Deportivo Espanyol 1 i la selecció espanyola femenina, amb 5 catalanes a l'equip, s'ha proclamat campiona del Mundial Sub-20 després de guanyar els penals a Corea del Nord.
1: En bàsquet, Girona 84, Múrcia 77, València 100, Lleida 105, Breogán 110, Joventut de Badalona 104.
0: I el Barça jugarà la final del Mundial de Clubs d'handbol contra el Vespre hongarès, entrenat per Xavi Pascual, després de guanyar l'equip anfitrió, els Amalek Egipci, per 39 a 29.
2: Fins aquí les notícies.
3: Molt bon dia, matiners. Agustí Serra, bon dia.
0: Bon dia.
3: Avui comences, bé, ja fa dies que estàs per aquí amb aquest nou horari.
0: Sí.
3: Com el portes?
0: Mira, de moment no m'he dormit, per tant, ja és un èxit.
3: Pateixes pels despertadors? No.
0: No, això no.
3: Vas al revés del món?
0: Exacte.
3: Queden dies, eh?
0: Queden bastants.
3: Si
0: però
3: necessites per fer algun tipus de teràpia...
0: Ja me direu el vostre secret.
3: Ens hi trobaràs cada dia. Benvingut.
0: Molt bé, merci.

0: Vinga, va, bon dia, matiners, que avui és dilluns 28 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que es presenta una setmana inestable, amb força dies de núvols, boires a les serralades i molta humitat. Aquí em posa escrit molta humitat. La temperatura baixarà de dia i puja una mica a les hores nocturnes. Avui arribaran pluges a la costa i al prelitoral ja al matí i migdia. Poden ser fortes i donar alguns aiguats. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia, matines. Avui a Cabrera de Mar. El sol sortirà a 3:45 del matí i aquí el dia durarà 11 hores i 54 minuts.
0: Lara García, bon dia, bon dilluns.
2: Molt bon dia, matines, i bon dilluns. Arrenquem la setmana amb aquesta cita que ens ha deixat l'actriu Maribel Verdú en una entrevista amb El País. I diu així: a vegades miro a la nena que vaig ser amb ganes d'haver-la protegit més.
0: Està bé.
2: Està molt bé la reflexió.
0: Algun dia ens haurem de preguntar què els hi diria amb els nostres jos de petits.
2: I tant.
0: Hauríem de parlar-hi bé, Maiol Roger, bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Què li diries al teu jo de petit?
3: Doncs que aquesta ràdio que sona, que et van regalant 10 anys, algun dia l'acabaràs fent tu.
2: Oh, ai, que maco! Que bonic!
0: Ens faràs
3: plorar. I pentina't millor, això també li diria, però vaja.
0: Passa-t'ho millor, no?, perquè tu ja t'ho passes bé.
3: Sí, sí, això sí, això sí que ho tenim, això sí que ho
0: a
3: tenim.
0: A partir de les 6 del matí engega el matí de Catalunya Ràdio.
3: Avui molt pendent de les protestes per habitatge a Barcelona, sí, perquè tenim diverses concentracions entre 7:45 i les 8 del matí. També farem el debat a l'Àgora. Tindrem a Ferran López, que s'estrena com a director general de la policia. Primera entrevista en directe al matí de Catalunya Ràdio. I després a Laura Escanes, que ens presentarà la travessa VIP.
0: Home, molt interessant que Raquel Sanz i Miqui Núñez van passar aquest dissabte pel col·lapse de TV3. Em van confessar fora del plató que s'ho havien passat bomba, que havien fet molt bon equip tots els VIPs que han participat a la travessa.
3: Ha de ser divertit, això, de la travessa.
0: Sí, estarem molt pendents, que crec que s'estrena dimarts a TV3 i a la plataforma 3CAT. Bé, d'aquí uns moments ampliem també els continguts del matí de Catalunya Ràdio. Ara per això toca pensar que és dilluns. Sabem que costa i no us preocupeu que empatitzem amb tots vosaltres. Mireu, us proposo fer una teràpia comunitària amb tot un himne que es rebel·la contra aquest dia de la setmana.

0: Ho cantaven de Boomtown Raids, és I Don't Like Mondays. Potser el dilluns, home, no és el millor dia de la setmana, però ens toca escalar-lo. Poseu-vos l'arnès, assegureu bé la corda i gaudiu de la pujada.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Arrenquem els matiners d'avui dilluns, 5 del matí, 10 minuts. Carola Gil, bon dia.
2: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat al món mentre dormíem, Carola?
2: Doncs mira, aquesta matinada hem sabut que el Districte Federal de Washington hauran de decidir en una consulta popular si el foie gras continua als menús dels restaurants o si es converteix en un producte prohibit per motius de benestar animal. Ho votaran al novembre, coincidint amb les eleccions americanes de mig mandat.
0: No hi ha res gratuït als Estats Units.
2: Exacte. Els activistes pels drets als animals, doncs, han aconseguit prou signatures perquè els ciutadans decideixin si es prohibeix la venda d'aquest producte elaborat a partir de l'engreix d'ànecs i també d'oques. Els promotors de la consulta denuncien que la producció de foie gras, doncs, és cruel amb els animals. A l'altra banda, hi ha els restauradors. Un dels més combatius és el xef Bart Hutchins, que serveix foie gras de totes les maneres. Tartar, patés, salses i fins i tot gelat. Et ve de gust ara mateix el gelat de foie gras? A mi no gaire, eh? Doncs mira, Hutchins adverteix que si es prohibeix aquest producte, després en podrien venir d'altres, i que al final, doncs, aquest camí acabaria, doncs, amb que tots acabaríem menjant nuggets de pollastre. Ell, per això, doncs, defensa, doncs, que es pugui seguir menjant aquest producte. Els activistes, però, recorden que Washington és una de les ciutats dels Estats Units on es consumeix més foie gras. I bé, doncs, tenim la polèmica servida.
0: I tant.
2: Aquest novembre, Washington, el futur del país, compartirà papereta amb el futur del foie gras.
0: Veurem què és el que passa. Gràcies, Carola.
2: Bon dia.
0: I avui el món és un lloc millor pel balanç de la setmana del llibre en català. Andreu Merino.
3: La principal conclusió és que la literatura en la nostra llengua està molt viva. La setmana ha vist passar 130.000 visitants i ha registrat un 12% més de vendes que l'any passat. De fet, els organitzadors asseguren que la d'enguany ha estat la millor edició de la història. A la setmana del llibre en català hi han participat 282 segells editorials de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, la Catalunya Nord i Andorra. A més, s'hi han organitzat més de 350 activitats. Caldrà veure si aquesta bona salut de la literatura en català es consolida de cara a l'any que ve.
0: 5 del matí, 13 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. Comencen les excavacions al mont Ararat per buscar les restes, alerta, de l'Arca de Noé.
4: Sí, un equip d'investigadors ha començat a uns treballs arqueològics en una zona de Turquia, on ja es veu una formació rocosa que des de fa anys, doncs, alguns investigadors ho relacionen amb l'Arca de Noé. Han analitzat, de moment, el terreny amb radars i amb altres tecnologies i asseguren que a sota, doncs, hi podrien haver restes. Ara comencen les excavacions per intentar determinar què hi ha realment a sota. De moment, això sí, no hi ha cap prova científica que confirmi que es tractaria de l'Arca de Noé.
0: Imagines que troben l'Arca de Noé?
4: Uau. Me moro. Anem cap allà.
0: Anem cap allà.
4: M'encantaríem.
0: Com la trobaran? En quin estat? El cert és que algunes investigacions apunten a que això podria ser així. Per tant, veurem si la troben.
4: Seria
0: fortíssim. Semblaria fortíssim. Bé, els agricultors busquen fórmules a Tàrrega per afavorir el relleu generacional al sector agrari. Ot Serra.
5: L'Associació de Productors Ecològics Bioponent i agents del sector han fet recentment una trobada a Tàrrega per buscar solucions. La dificultat d'accedir a terres, el rendiment de les explotacions, el canvi climàtic i les condicions de treball són sovint pals a les rodes perquè els joves puguin dedicar-se a la pagesia. Natàlia Virgili, tècnica de projectes de Bioponent, obre el debat.
6: Si nosaltres ens hem d'adaptar com a sector a la gent jove que puja o si la gent jove s'ha d'adaptar al model que hi ha. I, bueno, fer una mica de debat per a veure com aconseguim que tinguem gent jove o relleu, simplement, relleu, ja no dic jove, relleu al món agrari.
5: La sessió s'emmarca dins del projecte europeu Testarec i les propostes obtingudes es posaran en comú amb els altres participants del projecte del País Basc i França per poder-les comparar i aplicar aquelles que puguin funcionar millor.
0: Quantes vegades hem parlat amb ramaders al programa, amb pescadors,
4: sí,
0: amb carnissers que reclamen i sobretot alerten que hi hagi aquest relleu generacional, perquè, si no, d'aquí uns quants anys ens en penedirem tots plegats. Si esteu buscant casa, aquí faria un silenci dramàtic.
4: Un blanc.
0: Si esteu buscant casa per comprar, heu de saber que ha sortit a la venda la casa on vivia el personatge interpretat per Hugh Grant a Notting Hill. Lara Garcia, com sempre, amb la seva particular banda sonora, he de dir que és una pel·li que no em va agradar, Notting Hill.
4: No? Ai, a mi m'agrada tant.
0: Sí, sí, li dic a la gent, és una pel·li que no em va agradar.
4: Ostres, a la Marta i a mi s'encanta, eh?
2: Sí, en fi, aquesta casa és la mítica casa londinenca amb la porta blava que apareix a la pel·lícula, protagonitzada per Hugh Grant i Julia Roberts. Surt al mercat per 7,95 milions de lliures, que això són uns 9,25 milions d'euros.
0: Clar que sí, home.
2: Perquè ens fem una idea, vale?
0: Traiem la calderilla.
2: Tal com està tot. És on vivia el llibreter William Tucker, el personatge de Hugh Grant, i la propietat va pertanyar al guionista de Notting Hill, en Richard Curtis. Té 3 habitacions i 2 cambres de bany. No és excessivament grossa.
0: No.
2: I, de fet, a la pel·lícula tampoc es veu una casa enorme. És una casa d'un llibreter, però és molt mona, s'ha fet molt mítica, en fi, ara val doncs, 10 milions d'euros.
0: Et dic una cosa, tot això, suma-li que hi haurà tota la gent que es va fer fotos davant de la casa, que això hauria de rebaixar una mica el preu, també t'ho dic.
2: Sí, de fet, aquest és un dels principals inconvenients, perquè la famosa porta blava aquesta s'ha convertit en un dels escenaris més recordats de la comèdia romàntica, per tant, també dels fans de la comèdia romàntica, i un dels indrets turístics més reconeguts del barri des del 1999, que no paren d'haver-hi turistes fent-se fotos en aquella porta quan es va estrenar la pel·lícula, el 99.
1: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Com la trobem a faltar? Tal dia com avui, un 28 de setembre del 2002, s'inaugurava una autopista amb el nom de la meravellosa Tina Turner.
1: Passava per la ciutat natal de Nutbush, que la mateixa Turner doncs, va fer famosa amb aquest tema que sentim. Nutbush City Limits és la carretera estatal número 19 que passa doncs, per un petit poble que es situa al nord-est de Memphis, on Tina Turner va viure fins als 17 anys.

0: de bon quart de 6 del matí, 3 minuts. Repassem la tele nostra de cada dia. Aquest dissabte va passar pel col·lapse de TV3, Ferran Adrià.
1: Sí, just quan s'ha estrenat Gènesi a TV3, el xef va explicar un dels seus punts més característics, que és, com ja sabem, la seva manera de parlar.
2: La teva cunyada, sí, m'han dit que et va trucar i et va demanar si t'havies doblat tu a la sèrie. Sí. Perquè el Miquel, el lector que fa de Ferran Adrià, ho fa tan bé...
3: I la meva dona, jo estava veient la sèrie, ¿vale? I estava parlant el Miquel. I estava a 10 metres i em diu, què dius? I estava parlant el Miquel, no jo. Per fer un treball... Jo me'n recordo del 2004, quan vam sortir al New York Times, a Time.
2: Sí.
3: Vaig fer una conferència i havia una senyora que era logopeda. ¿Vale? No. I llavors em ve... ¿vale? Digo, escolta, si tu vols, jo t'ho puc arreglar i tal. Ja, m'ha anat molt bé, vale? Fins ara no sigui que comenci a parlar, vale? No. I tal. És veritat que ara, amb el xat, estic començant a fer un treball de logopeda. ¿Por qué? Porque como tienes que parlar molt clarament perquè el xat t'entengui...
2: Vale, no. Has de vocalitzar.
3: És fantàstic, vale? Perquè molta gent em diu, hòstia, ara vocalitzes millor. Vale, no. Le dic, es que és el xat.
0: És que està meravellós.
1: Boníssim.
0: He de dir que vaig coincidir amb Ferran Adrià al maquillatge de col·lapse i em va avançar algunes de les coses que passaran a la sèrie, que evidentment jo...
1: Tu callaré.
0: Boqueta tancada. Però hi ha coses que no se saben de la història del Bulli i d'alguns dels seus protagonistes que ens sorprendran molt.
1: Ostres.
0: Aviso ja a tots els seguidors de la sèrie de TV3, perquè dic, home, Ferran, m'estàs fent una mica d'espoiler.
1: I tot és cert, eh?
0: Sí, sí.
1: M'encanta.
0: Hi ha una història en concret del Bulli que se sap molt poc i que es descobrirà gràcies a aquesta sèrie.
1: Que xulo. Tinc moltes ganes de veure-la.
0: Sí, no l'has vist encara?
1: No. Fes-ho.
0: Bueno, els dos primers capítols ja els pots mirar avui,
1: sí,
0: perquè
1: sí,
0: és una meravella.
1: Sí, tinc molta feina.
0: Eloi Vila ha tornat a posar en marxa el cotxe de TV3.
1: I qui s'hi va enfilar va ser l'esportista Oriol Cardona.
4: Però jo me'n recordo dels dies abans dels jocs, que pensava que si no guanyava l'or per mi seria un fracàs, seria una decepció.
5: Sí que et posaves pressió, no? Perquè, clar, l'or...
4: Sí, però al final...
5: És molt difícil. És una persona que guanya l'or.
4: Sí, però, clar, algú l'ha de guanyar. I volia ser jo.
5: Sí, i ho entenc perfectament, eh? Però portar-ho, que si no aconsegueixes un fracàs és...
4: També per la història que tinc amb l'esquí de muntanya. És a dir, els últims anys havia estat guanyant els mundials i els europeus i realment, després d'haver estat 4 anys a dalt de tot, no haver aconseguit haver-hi estat a l'any dels Jocs hauria sigut un fracàs i per sort va anar bé.
5: Bueno, esclar, i ara els Jocs el 2030, els Alps 2030,
4: sí.
5: L'objectiu és l'or una altra vegada?
4: Sí, l'objectiu... Jo sempre que competeixo l'objectiu és guanyar.
0: I acabem parlant del sempre estimat Javier Cámara.
1: L'actor va guanyar la Conxa de Plata a la millor interpretació de repartiment al Festival de Sant Sebastià i va passar pels micros de Televisió Espanyola.
6: Ei, ei, sí. Quieto, sí. Para, vale. ¿Estás?
7: Sí.
6: ¿Estás ready?
7: I'm so ready.
6: ¿Y feliz?
7: Superfeliz. M'acaba de dir un director chino que ha visto todas mis películas en China. Digo, ah, se ve en China, qué maravilla. Estoy
6: Oye,
7: feliz.
6: Pues igual ahí hay una carrera.
7: Bueno, va a ganar un premio maravilloso. Pues yo qué sé, que me llame.
6: De festival he oído eso de que reírse es una cosa muy seria.
7: Lo es.
6: Y lo es.
7: Y lo es. Lo es. Y asustarse también. En el pase, en el cursal, la gente se asustaba y se reía. Y nosotros nos mirábamos como asombrados, como diciendo, hemos intentado hacer una película muy seria. Pero bueno, la gente se ríe de las desgracias de los demás.
6: Enhorabuena, Javier Cámara.
7: Carlos, qué gusto siempre.
0: 8 minuts, 2:45 del matí. Benvinguts a Catalunya Ràdio. Engeguem la setmana amb tots vosaltres des dels matiners i obrim la revista del cor per parlar de Sylvester Stallone, que ha confessat que sobretot la seva obsessió pel físic de Rocky i que això li va provocar bulímia.
1: Sí, l'actor ha explicat que durant la preparació d'aquest personatge va portar el seu cos al límit. Diu que va arribar a tenir només un 2,6% de greix corporal i assegura que va patir bulímia per aquesta obsessió amb la musculatura. També ha reconegut que va consumir esteroides per aconseguir el físic que volia i l'actor admet ara que aquells entrenaments tan extrems i anys fent escenes de risc han tingut, evidentment, conseqüències en la seva salut física.
0: I Sharon Stone ha assegurat que el seu exmarit va autoritzar que li fessin una operació cerebral sense el seu consentiment.
1: L'actriu ha explicat al podcast de Mayim Bialik que el seu exmarit, el periodista Phil Bronstein, va autoritzar que li practiquessin una cirurgia d'exploració cerebral mentre ella estava ingressada després de tenir un greu vessament cerebral.
8: No one at the hospital asked me what happened to me. I was not fully examined at the hospital. They let my husband sign.
1: Explica que no estava inconscient del tot i tot i això ningú a l'hospital va preguntar-li què li passava. Directament van fer que el seu marit decidís per ella. Es va aixecar mentre la traslladaven en llitera cap al quiròfan i va aconseguir que aturessin la intervenció. El metge li hauria dit que disposava d'un document signat pel seu marit que donava llum verd a la intervenció i diu que anys més tard altres metges li han dit que era una operació de molt alt risc i totalment innecessària.
0: Estic dient de la Lara, no del que està explicant Xaron una
1: fortíssima,
0: estona. Fortíssima,
1: eh? Em
0: sembla fortíssim el que ha confessat. I celebro que s'expliquin aquestes coses. Estem en un moment en què s'han d'explicar les coses com sonen. Mentrestant, volem saber quin so ens ha deixat la ràdio. Andreu Merino.
9: Divendres al matí de Catalunya Ràdio es tornaven a plantejar diversos dilemes i Elisenda Pineda obria la capsa de Pandora. Volem saber què pensa realment de nosaltres la gent del nostre voltant.
10: Si us donessin l'oportunitat de saber què pensa realment la gent que us coneix de veritat, no estic parlant de la gent que us veu per la tele, que us escolta per la ràdio...
11: Però que ens coneix de veritat, què vols dir, que ens coneix?
10: Família, amics, cercle íntim.
11: Tu ja saps què pensa de tu?
10: No.
11: Jo sé què pensa el Ricard de mi, o no? O no?
9: I al concurs, de vegades, hi ha concursants que es posen creatius.
12: 29 de juny, opció D, 27 d'abril. Temps...
13: 23 de febrer.
12: És una opció que no t'he donat.
14: A veure, repetim-la.
12: Sí.
9: Al suplement, aquest cap de setmana, hem pogut escoltar Pau Gasol, referent per a moltes persones que han jugat a bàsquet i que algun dia han somiat també arribar a la NBA. Ell va tenir l'oportunitat de jugar amb Kobe Bryant, de qui Gasol ja n'ha parlat amb els seus fills.
15: Sí, ho saben, És el seu... consideren el seu tiet. Saben el que ha passat i tinc una relació molt propera amb la Vanessa Bryant i les seves filles de germanor i de família.
0: Matiners. 5 minuts, arribem a 6:15 del matí. És moment de connectar-nos amb els astres, amb les energies, saber com fluïm aquesta setmana.
1: A veure.
0: I sobretot saber quin dia ens espera enèrgicament parlant. Cristina Borreguera, astrocat.cat, bon dia.
16: Bon dia, matiners. Avui, dilluns 28 de setembre, comencem la setmana amb Mart entrant a Lleó. I això ens pot donar una bona dosi de confiança, empenta i ganes de fer-nos veure. Mart és acció. I Lleó li diu, fes-ho amb passió, amb creativitat i sense amagar-te. Això sí, vigila que aquesta passió no es converteixi en un drama. Aquesta setmana toca atrevir-nos a dir la nostra i no tenir por d'ocupar el lloc que ens pertoca. Bona setmana!
0: Doncs vinga, missatge de la gent d'astrocat.cat per engegar aquest dilluns i també engeguem la setmana felicitant bé, a moltes persones, però aquí li diem anys i anys per molts anys, Lara.
1: Doncs comencem amb una de les veus més potents i sexis de Catalunya.
0: Sí.
1: No és la teva, que també és una d'elles,
0: No, a comparació amb ell, no.
1: Avui fa anys l'actor David Verdaguer, que en fa 43. Ballaríem sempre enganxats a ell. Per molts anys, Sergio Dalma avui arriba als 62.
17: No m'ho puc creure!
1: I acabem felicitant la cantant Pastora Soler. Arrenca el dilluns sumant un any més i arribant als 48. I també felicitem a tots els que avui celebreu el vostre aniversari, que tingueu un dia carregat de bons moments.
0: Ja sabeu que cada dia als matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
18: Bon dia, matiners!
19: Manu Guix.
18: Manu Guix a l'aparato.
19: Cantant, compositor i músic en general.
18: Com esteu?
19: El seu cap és com un pentagrama que mai para de compondre.
18: Una cançó que a mi em fa sempre començar el dia amb energia i, sobretot, el que és més important, de bon humor, és una cançó que es diu Rush, de Freak Power. Que, bueno, ja ho veureu, és que té una alegria de viure, un ritmillo... Buah, és meravellosa. Espero que tingueu un molt bon dia. I apa! A ser feliços, matiners!
20: Els matiners.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dilluns 28 de setembre. Agustí Serrat, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Agustí, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. El sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita de Pedro Sánchez a la capital catalana.
1: Sí, aquest mateix matí, a 8:15, hi ha convocades 4 accions en diferents punts de la ciutat, a la Meridiana, a la plaça de Sants i als carrers de Tarragona i de Sant Agustí. I a la tarda hi ha prevista una concentració davant del Palau de Congressos de Catalunya, on hi haurà el president espanyol. Carme Arcarazo és la portaveu del sindicat.
2: De cada dimarts ens intentin colar un decret farsa. Un decret que faci 4 coses cosmètiques, però no, que no capgiri la situació, que no garanteixi que no hi ha cap més Mari Carmen. És crucial. Hem de col·lapsar Barcelona.
1: El sindicat exigeix 4 condicions al decret llei d'habitatge: contractes indefinits, la congelació dels preus dels lloguers, la reforma de la llei d'arrendaments urbans i que no es pugui desnonar gent vulnerable sense alternatives d'habitatge digne.
0: Per la seva banda, Sánchez diu que farà el possible perquè la resposta legal als desnonaments s'aprovi en el pròxim Consell de Ministres, que és demà.
1: Ho ha dit en un acte de partit en què ha demanat un esforç als socis de la investidura.
3: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda.
1: Sumar adverteix que s'hi juga en la legislatura, mentre que Junts s'ha obert el pacte i Esquerra ha reclamat un topall per lloguer d'habitatges turístics i també aturar els desnonaments a vulnerables. Mentrestant, a Madrid, milers de persones han passat la segona nit a la Puerta del Sol per exigir solucions a la crisi de l'habitatge.
0: A Catalunya, de moment, no hi ha cap acampada com les de Madrid, però els Mossos veuen possible que també acabi passant.
1: Sí, diuen que si passa, preservaran el dret de concentració i de manifestació. Ho han afirmat la comissària en cap dels Mossos, Sílvia Catà, en una entrevista al programa Vèrtex de TV3.
4: Sí, tenim coneixement de que poden haver aquestes mobilitzacions i la policia està per defensar els drets i les llibertats dels ciutadans, en aquest cas, el dret a la concentració i la manifestació d'un col·lectiu que vulgui expressar la seva opinió, el seu disgust o la seva ideologia a la via pública.
1: La nova comissària en cap dels Mossos també ha explicat que treballen en un pla transversal per abordar l'augment de la delinqüència juvenil. Segons les dades de la Fiscalia General de l'Estat, els delictes comesos per menors han augmentat un 74%.
0: Més enllà de l'habitatge, un avió de la companyia Delta Airlines, que viatjava entre Barcelona i Boston, ha hagut de fer un aterratge d'emergència a l'aeroport de Porto, a Portugal.
1: Ha passat després de detectar fum a la cabina per causes que encara no se saben. 14 passatgers han rebut assistència mèdica i a 2 homes els han ingressat a urgències per inhalació de fum, tot i que estan estables. L'aparell transportava gairebé 300 passatgers entre la capital catalana i la de Massachusetts. L'incident ha obligat a activar una alerta de nivell 2 en una escala de 1 al 3 i a mobilitzar una 60ena de bombers fins a l'aeroport, que han suspès durant una estona les operacions.
0: Les festes de la Mercè de Barcelona s'han tancat un any més amb el tradicional piromusical.
1: Sí, per primer cop s'ha fet a la platja de la Nova Icària i amb la selecció musical de Josep Montero d'Oques Grasses, que aquest mes d'octubre s'acomiada amb 4 concerts de l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Després de la polèmica per la poca presència de la música en català els últims anys, aquest cop el piromusical ha comptat amb temes de Rosalia, Adrià Puntí, Rita Payés, El Petit de Calaril o Joan Manuel Serrat, a més dels mateixos Oques Grasses. I també hi ha tingut presència la música internacional amb cançons de Pitbull, Dua Lipa o Coldplay, entre molts altres.
0: I els castellers d'Esparreguera han guanyat el concurs a Torredembarra.
1: Ho han fet després de descarregar el 5 de 7, el 3 de 7 aixecat per sota i el 5 de 7 amb agulla, el primer del seu historial. Han quedat per sobre de la colla castellera de Figueres i dels castellers de Cerdanyola. La plaça del castell de Torredembarra ha estat l'escenari d'aquesta jornada castellera, que ha servit de prèvia de la gran final de la setmana que ve a Tarragona.
0: Agustí, a dormir.
1: Vinga, bona nit.
0: Que vagi bé. 6:45 del matí, 4 minuts, fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
5: Què tal, bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia.
0: Avui amb la crisi de l'habitatge a tot arreu.
5: Sí, El País explica que la ràbia dels joves per la crisi de l'habitatge pren la Puerta del Sol. Ho acompanya d'una gran foto de portada on veiem milers de persones participant d'aquesta pressió social. En el vessant més polític, però, hi trobem la resta de diaris.
6: L'Ara parla de negociació a contrarrellotge per aprovar el decret. El periòdico relata el pols que lliuren els partits i, finalment, La Vanguardia diu que Sánchez busca in extremis el sí de Junts i Podem. A Madrid, El Mundo assegura que Sánchez busca un decret Frankenstein per enredar els seus socis.
5: També en portada de tota la premsa catalana, fotos espectaculars, ara ho deien, del piromusical de la Mercè. En destaquem 2. Piromusical a la platja, llegim el periòdico platòric final de la Mercè a la platja, afegeix La Vanguardia.
6: Altres temes de portada, el diari Ara explica que l'Església catalana es prepara per al relleu imminent de l'arcabisbe Omella i el periòdico que el tancament d'abocadors obligarà a incinerar més residus.
0: I avui els articles d'opinió, reflexions sobre la pressió al carrer perquè el govern espanyol aprovi un nou decret d'habitatge que freni els desnonaments.
6: L'editorial de l'Ara diu que Sánchez se la juga amb el decret Mari Carmen.
5: Exposa que el problema del president espanyol és un cop més conciliar Junts i el PNB amb Sumar i Podem, en una mesura que complegui a totes les parts.
6: El director adjunt del periòdico, Ferran Boiza, creu que el cas Mari Carmen ha donat vida a Sánchez.
5: Boiza recorda que fins dijous el president estava contra les cordes per Ceuta, però de sobte l'agenda ha canviat i ara Sánchez es compromet a aprovar a contrarrellotge el decret d'habitatge.
6: Ivan Redondo, consultor polític i exdirector de gabinet de la presidència de Pedro Sánchez, escriu a La Vanguardia que l'Esquerra i el PSOE estan malament a Espanya, però que poden guanyar les generals.
5: Assegura que el primer moment clau abans dels comicis serà l'habitatge aquesta setmana al Congrés, ara que hi ha 80 tendes acampades a sol.
6: A El País, el filòsof Diego Garrocho considera que l'acampada a sol és el mateix 15M. Recorda que han passat 15 anys, el temps que Ortega deia que duraven les generacions.
5: Diu que el temps ha passat, però que massa biografies s'han quedat encallades en una precarietat que ha tornat a fer-se insuportable.
6: A El Mundo, Federico Jiménez Los Santos minimitza el problema de l'habitatge i considera que l'esquerra Alibaba ha decidit fer la guerra electoral preventiva contra Ayuso Almeida, els propietaris de pisos i els fons voltor.
5: I assegura, com ja va fer Ayuso, que hi ha 3 vegades més desnonaments a Barcelona que a Madrid i que una dona es va suïcidar a l'Hospitalet després que la fessin fora de casa.
0: 6:15 del matí, pràcticament 7 minuts. Sílvia Solanes, bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Què tal el cap de setmana?
7: Molt bé.
0: Llarguet?
7: Llarguet.
0: Has disfrutat?
7: Sí, he disfrutat.
0: Fas una cara de relaxada.
7: Ai, sí.
0: Que bé, ho celebro.
7: Sí.
0: Avui et costa arrencar més o no?
7: Pues dilluns, ja saps que a mi els dilluns
0: m'agraden. No, però com que vens de 4 dies...
7: Sí, però escolta, ja tornaria a tenir 4 dies per marxar.
0: Home, t'imagines? Vinga, amb la Sílvia, com sempre, repassem la premsa digital. Què torna a tenir aigua?
7: Doncs mira, la coneguda com a Palangana de Sants a Barcelona és la font ornamental que hi ha a tocar de la plaça de Sants, que recupera l'aigua. Ho veiem a BTV, aquest element portava 3 anys apagat, es va haver de buidar com a mesura d'estalvi per la sequera, però aquest temps d'inactivitat li ha passat factura. Part del cablejat i alguns dels llums LED que formen part de la instal·lació van desaparèixer.
0: Molta atenció, perquè si sou de comprar llaunes de musclos o escopinyes, hi ha canvis.
7: Sí, ara tampoc són grans canvis.
0: No us penseu que ara si compreu musclos us sortirà una escopinya per allà al mig.
7: Aquí està el tema.
0: Veus?
7: Ara hauran d'etiquetar diferent. Hauran d'incloure la denominació comercial que estigui admès a l'Estat per aquest tipus de productes. Hi ha empreses que ja ho fan, però tanca la porta que una llauna porti producte sense que el consumidor sàpiga d'on ve, i altres requisits tècnics. Aquí és on anem. Perquè si diu filet, que sigui realment un filet.
0: Val.
7: Si diu escabeig, que sigui escabeig i no quedi lliure d'interpretacions de com ha de ser l'escabeig.
0: Interessant.
7: Sí. Us recull un decret llei que llegim a l'Heraldo d'Aragón.
0: Una comarca que sabem que va a l'alça.
7: El Bages incrementa la seva reputació turística fins a màxims històrics. Els turistes posen un 9 sobre 10 en aquesta comarca, en bona part pels recursos que hi posa Montserrat. Segons un estudi de la Diputació, és la puntuació més elevada de la demarcació de Barcelona des del 2020. Per municipis, el carrer més quantitat d'opinions és Monistrol de Montserrat, seguit de Cardona, Manresa i Sant Fruitós de Bages. Ho veiem a Regió 7.
0: I els barcelonins ja no hauran d'anar al Montseny a buscar castanyes.
7: Perquè Castanya de Viladrau ha obert una botiga de castanyes a Barcelona sota el nom de Castanya Viva.
0: Ben pensat, molt ben tirat, això, eh?
7: Clar, dius així, ja no,
0: ja
7: no vinguin.
0: Ja està, clar.
7: És el districte d'Horta-Guinardó, llegim a l'ONU, que vol ser un punt de trobada entre territori, gastronomia, divulgació i producte de proximitat.
0: Doncs vinga, amb castanyes o sense, repassem alguns apunts culturals aquest matí amb la Marta Viana. I per on comencem, Marta?
8: Doncs mira, parlant de la Bola Negra, perquè ha recaptat 1,3 milions d'euros en només un dia, divendres, que recordem que en van parlar molt perquè és el dia que s'estrenava, doncs bé, aquell dia va reunir 175.000 persones i va superar l'Odissea de Nolan a Espanya. Per tant,
0: no,
8: superbones xifres. Si no l'heu vist, aneu al cinema, es va anar el divendres i meravellosa, t'agradaria molt.
0: He de dir-te que he rebut opinions diverses aquest cap de setmana de la Bola Negra. És a dir, que hi ha hagut gent que m'ha dit és una meravella i hi ha gent que m'ha dit esperava que fos una mica millor.
8: Que la tornin a mirar. Jo tinc ganes de tornar-la a veure. Només perquè és que m'ha encantat.
0: Vinga, amb què més?
8: Parlem de Taylor Swift. Hem de parlar d'ella, perquè és l'artista més premiada de la història dels MTV Video Music Awards. Aquesta matinada, la cantant ha superat Beyoncé després de rebre el nou guardó a millor direcció artística. Per tant, també, molt bones notícies per Taylor Swift. I acabem també amb previsions per avui mateix. La primera és que aquesta nit a la Sala Paral·lel 62 se celebra la gala dels Premis Teatre Barcelona, on el Barquer, que es va poder veure al Teatre Lliure, i Com vaig aprendre a conduir, que es va poder veure en aquest cas a la Sala Beckett, doncs són els muntatges més nominats. Una, aquesta és una de les previsions, i l'altra és Esparreguera.
9: Benvinguts al cim dels matinets.
8: Com volaria. Doncs avui a Esparreguera comença el Festival de Circ Contemporani La Palanca. Això es podrà gaudir fins el dia 4 d'octubre. I a Tàrrega també comença el Galacticat, que és una mostra de cinema fantàstic i de terror. I al Palau de la Música de Barcelona avui també passa això. I a Consell Inaugural de la temporada de 2026-2027 al Palau de la Música, amb un concert homenatge a Pau Casals a les 7 del vespre.
0: A partir de les 6 del matí, com cada dia, evidentment, de dilluns a divendres, engega una nova edició del Matí de Catalunya Ràdio. Maiol Roger, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: I quin menú tenim per avui?
1: Doncs mira, avui estarem molt pendents de les protestes per l'habitatge, que després de l'acampada a la Porta del Sol arriben a Catalunya. Hi ha diverses accions convocades entre 7:45 i les 8, i serem en directe per veure què hi fan. Després, a l'Àgora, ho tractarem amb la Carme Arcarazo, que és portaveu del Sindicat de Llogateres, i el Javier Burón, que és expert en habitatge. Després tindrem la primera entrevista en directe a Ferran López, que és el director general de la policia, el nou trapero, sí, perquè ens entenguem, i tancarem la gola parlant del fenomen de la bola negra, que ara us sentia comentar-ho, i com que hi ha aquestes opinions discrepants, serà interessant debatre-ho. A partir de 7:45, doncs, avancem a l'estudi que han fet sobre Maria Branyes, la supercentenària catalana Manela Esteller, i ho farem amb el Rafa Vilasant Juan, i després entrevista a Laura Escanes, perquè demà s'estrena la Travessa VIP.
0: Molt interessant. Tot plegat, com sempre, a partir de les 6 del matí amb Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol.
1: Fins ara.
0: Fins ara.
10: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
0: Des dels matiners, com sempre, us convidem a regalar teatre perquè, escolta'm, és un regal perfecte. Que ho voleu fer d'una manera fàcil? Doncs només cal que entreu a regalateatre.cat, regalateatre.cat, i feu feliços i felices a les persones que us estimeu. Avui, alerta, comenceu a marcar ja el telèfon perquè sé que us encanta anar al teatre. Des de Regala Teatre us conviden a anar a veure avui l'obra El Gran Inquisidor. Amb qui? Doncs amb el meravellós Lluís Omar, al Teatre Goya de Barcelona. És una obra de poder, de consciència, de fe i de llibertat. És un recital escènic amb música en directe. Alerta, perquè només fan 10 úniques funcions, de l'1 a l'11 d'octubre. 93201-7474, 93201-7474. De seguida escoltem els matiners que ja esteu desperts. Tinc l'Eloi Cordomí, per cert, per aquí. Em sembla que sí, Eloi.
11: Aquí present, bon dia.
0: Saps què passa? Que és que el divendres jo, que sóc un accelerat de la vida i que sóc un impacient, vaig dir adéu sense dir qui s'emportava les entrades del divendres de la sala, de la sala Villarroel.
11: Ja, has fotut en l'aire el cap de setmana, molt.
0: Clar, clar, no, home, em diguis això, tampoc remem a favor. Però, escolta'm, teníem el Víctor, la Sandra i la Lourdes, que ens van trucar, que els hi van dir, estigueu alerta al programa de dilluns, que la nostra mà més innocent, que és Eloi Cordomí, us dirà si heu guanyat aquestes entrades. Per tant, 1, 2, 3, així de senzill. Eloi.
11: Espera, que tiro el dau d'aquest virtual.
0: Exacte,
11: de tres cares.
0: Vinga.
11: El 3.
0: El 3, doncs vinga, va. La Lourdes, que se'n va veure aquesta fantàstica obra a la sala Villarroel de Barcelona. Queda't aquí, Eloi, perquè de seguida parlo amb tu, que atenga els oients que tinc per aquí, al 93201-7474. Ja. Aquí saludo, per aquí. A Miquel. Veure...
12: Miquel Bordes.
0: Miquel, què tal? Com estàs?
12: Molt bé, molt bé, llevat.
0: Ja que hi és molt, no? Aquestes hores del matí. Què estàs fent, Miquel, d'espera aquestes hores?
12: Doncs estic fent un encàrrec per poder agafar les 6 cap a Toulouse.
0: Molt bé, te'n vas cap a Toulouse, ara?
12: Sí, sí, sí.
0: I et puc preguntar què vas a fer a Toulouse?
12: Vas a veure dos clients que els he de veure cada setembre.
0: Molt bé, o sigui que et queda una mica de carretera i manta, eh?
12: Sí.
0: A poc a poc amb el cotxe i connectat a la Ràdio Nacional, que nosaltres t'hi acompanyarem, Miquel.
12: Molt bé.
0: Tens el número 1, una abraçada.
12: Gràcies.
0: Que vagi bé el matí, adéu. 93201-7474, qui més tinc per aquí, l'Ara? A veure... Xavi, bon dia.
13: Bon dia.
0: Com estàs, Xavi?
13: Molt bé, i vos?
0: Doncs mira, aquí fent una mica de programa, aixecant el país, que és el que toca.
13: Perfecte.
0: I tu des d'on ens truques, Xavi?
13: Des de Martorell.
0: Des de Martorell. I què fem desperts aquestes hores?
13: Doncs entrar a treballar.
0: I de què treballes?
13: Treballo d'operari en una empresa d'alimentària.
0: Molt bé. Entenc que ens hi estarem fins al migdia treballant?
13: Correcte.
0: Perfecte. Doncs, Xavi, tens el número 2. Gràcies per trucar-nos i ànims amb aquest matí.
13: Perfecte, merci.
0: Que vagi molt bé, Xavi. Gràcies. Matiners desperts, que comenceu la setmana i teniu ganes de parlar amb tots nosaltres. D'en Xavi, aquí passem. A la Sònia. Sònia, bon dia.
14: Hola, bon dia.
0: I tu des d'on, Sònia?
14: De Barcelona.
0: Des de Barcelona. Crec que no és la primera vegada que parlem.
14: No és la primera vegada.
0: Molt bé. Preparada pel dilluns?
14: Preparada. Mira, esmorzant una mica i, fent també la bossa per anar al gimnàs.
0: Ara te'n vas cap al gimnàs?
14: Sí.
0: Està bé, començar la setmana amb una mica d'esport, eh?
14: Correcte.
0: Clar que sí. Doncs escolta'm, Sònia, número 3 per aquest sorteig.
14: Moltes gràcies.
0: Una abraçada, que vagi bé.
14: Una abraçada, adéu.
0: I acabem aquests matiners parlant amb la Maria Antònia. Maria Antònia, bon dia.
15: Bon dia.
0: Com va el dilluns, Maria Antònia?
15: Pues mira, aquí, igual que la senyora anterior, esmorzant i preparant per anar a fer rehabilitació.
0: Rehabilitació. Mira, jo també hi he d'anar aquesta setmana. Començo, tu. O sigui que ja tenim una cosa en comú. Ho hauràs de fer poc a poc? Fa molt temps que estàs fent rehabilitació?
15: N'he fet i parat a l'estiu i ara he de continuar.
0: Molt bé. Doncs escolta'm, nosaltres t'acompanyarem una estona, almenys fins les 6 per despertar-nos plegats, Maria Antònia.
15: Molt bé, gràcies.
0: Una abraçada. Tens el número 4.
15: Gràcies.
0: Que vagi bé, adéu. I torno a tenir per aquí la mà innocent, que és l'Eloi, no? Suposo. Eloi, ara et toca tornar a repetir la mà innocent.
16: Que ara has fet quatre cares. He de fer un dau de quatre cares.
0: Ara has de fer un... Exactament, un dau de quatre cares.
16: Preparat, eh?
0: Vinga, va.
16: Un, dos i... El número 2.
0: Número 2, el Xavi des de Martorell, que s'emporta aquestes entrades per anar a veure el fantàstic Lluís Omar al teatre amb aquesta obra estupenda. Doncs escolta'm, Eloi, anem pel temps, que comencem la setmana amb canvis.
16: Sí. Ostres, mira, és que és una setmana molt complicada, perquè meteorològicament, aparentment, no passa res, no hi ha cap front, no hi ha cap gran borrasca, no hi ha cap cosa molt estranya, i en canvi els models ens marquen molta pluja. Evidentment, a causa d'aquesta atmosfera tan càlida i d'aquest mar tan calent que tenim, i d'un vent de llevant que es va consolidant durant tota la setmana, que farà que tinguem aquests ruixats. I de moment els ruixats en tenim, no en tenim ara mateix sobre Catalunya, estan sobre el mar, poden arribar a partir de mig matí en alguns punts de la costa, del prelitoral, i durant la tarda també es van consolidant i poden afectar més trams això, del litoral, del prelitoral, i arribar també, per exemple, en llocs del centre de Catalunya o del Prepirineu. Llavors, avui baixa la temperatura, 25-28 graus les màximes, quedaran al migdia, les més altes. I a partir d'aquest vespre, nit i durant la matinada, les pluges s'estenen i s'intensifiquen en moltes comarques.
0: Val.
16: Sobretot també en molts llocs del litoral i prelitoral. I de la Catalunya central, de les comarques de Girona, al nord de Tarragona, del Prepirineu, entre aquesta nit i demà podem tenir pluges fortes, estem parlant de més de 50 litres, potser en alguns llocs uns 80-90, per tant, patacs importants, eh?
0: Haurem d'esperar, doncs, aquestes pluges. Per cert, ve el cap de setmana, que no t'ho he preguntat.
16: Sí, molt bé. Mira, ahir vam fer una cosa molt xula.
0: A veure?
16: Vam acompanyar un senyor de 97. Tu coneixes el Taga, la muntanya del Taga?
0: Sí, home, i tant.
16: És una muntanya coneguda aquí, al Ripollès, 2.000 metres d'altura. Doncs hi ha una creu molt emblemàtica i hi ha un senyor de 97 anys, que ara mateix té 97 anys.
0: Tens 10 segons, eh?
16: Sí. Una de les persones que va pujar a la muntanya del Taga a muntar aquesta creu.
0: Ah, quina meravella!
16: I vam acompanyar-lo a pujar a rememorar allò.
0: Això està molt bé. Eloi, t'he d'acomiadar, estimat, que tinguis un molt bon dilluns.
16: Vinga, adéu-siau.
0: Que vagi bé, adéu. Seguim amb els matiners. Vinga, va.
10: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
17: A mi m'agrada fer carn a la brasa, però a mi s'obren una mica tota aquesta gent. No se te pagarà. No ves que aquí se te farà massa d'allò. Són homes que de dilluns a divendres no fan res. I al cap de setmana tenen la necessitat de demostrar que fan... Val més que no facis res com el resto de la setmana.
18: I moltes eines, eh? Moltes eines.
19: Si ho veieu, quins amics tens?
17: Bueno, tenia ja, no els tenia.
19: Ah, tenia.
17: Aquests, ja està. Cada amic que ha intentat opinar mentre feia carn a la brasa, l'he despedit.
10: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
20: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
10: Els matiners.
21: I el sol sortirà a les 7:43 i aquí el dia...
22: I avui que és cap de setmana, també vocalitzaré bé.
0: I tant! Tal dia com avui, el 25...
21: Estic ficant novembre.
0: De novembre, diu, novembre. Clar que sí, estem un mes per Nadal.
10: El Matiner. L'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
0: Ai, matiners, recta final del programa d'avui dilluns. Quan sona aquesta sintonia...
8: Nervis.
0: Nervis, tensió, concentració. També pels oients que ens esteu escoltant ara mateix, perquè arriba el moment de... La dada, Maria. Maria Fernández Noguera, què tal?
2: Molt bon dia.
0: Cada dia fas cara més de dolenta, quan entres aquí.
8: Estic molt d'acord amb aquesta cara.
2: Estàs bugint, eh?
0: Tranquil·la, Maria.
2: És molt divertit.
0: Algun dia et farem la dada matiners nosaltres a tu?
2: Ja, segur que és un fiasco total.
0: Perquè entenguis el que patim cada vegada. Una vegada més, també, per cert, us convidem els oients dels matiners que participeu en directe a la dada Maria, fent el primer cafè del dia i, el més important, despertant les neurones. Maria, què ens has preparat avui amb aquest somriure malèfic?
2: Avui parlarem de llibres.
3: Deixa'm dir en la meva defensa que trobar-te aquí no està a l'agenda, que tinc més que colla avall d'això.
0: Ui, estàs enamorada?
2: Sí, però no t'explicaré ara, això, eh?
8: Ai! Tenim secció de cor, també,
0: sí,
8: Maia.
0: Sí,
2: Aleshores ja t'explico.
8: Ja estic
0: per tot. A veure.
2: Avui us poso aquesta versió de Judit Niederman de la cançó dels Amics de les Arts, citant Mercè Rodoreda, perquè la dada d'avui és sobre la setmana de llibre en català que va acabar ahir. Resulta que aquesta cita literària es va fer per primera vegada el 1983 a l'estació de Sants de Barcelona, amb un format molt més modest que ara. Només tenia un sol estant en aquesta estació. I per això, avui us pregunto...
0: Ui, a veure, això pot ser de l'estació, pot ser dels llibres, pot ser de Judith Niederman...
2: No te l'esperes, la pregunta, ja t'ho dic.
0: Pot ser de Mercè Rodoreda...
8: Uah, és que pillarem tant...
2: Quin dia va acabar la setmana del llibre en català del 1983? Té una explicació, aquesta pregunta,
0: val.
2: Després la veurem. Quin dia va acabar?
0: 1983.
8: Però, tipus què? Vols dir un divendres o un dimarts?
2: No, vull dir un dia, per exemple, 1 de febrer.
0: Ara ens ho explicarà.
2: I una data.
0: 1983. Jo tenia 2 anys.
8: Jo és que no estava ni com a projecte.
2: Jo en tenia un.
0: Quin dia de la setmana o...?
2: Quin dia de data? 1 de febrer, 30 de març...
0: Però... Bé, està bé. A veure, Marta, Lara i jo.
8: Em poses a mi primera perquè pilli jo primer?
0: No. Ah. Per a veure, jo dic 23 de març. No sé, és que és igual, perquè és que no en tinc ni idea.
2: Molt bé.
8: Jo 28 de febrer. I per què a l'hivern? Perquè he pensat, si fa aquesta pregunta, els febrers sempre són aquells mesos raros, no? Que a vegades té un dia...
0: Molt bé. Ben tirat.
8: Jo té 25 de setembre.
2: Molt bé.
0: També us faig una observació. De tots els dies dels mes hem dit 28, 25 i 23, que també hi ha reines...
8: Bueno.
0: Ai, quins nervis. 28 de febrer, diu Marta Viana... 25 de setembre, diu Lara Garcia, i servidora de vostès, 23 de març. I la dada Maria, d'avui dilluns, se l'emporta...
2: Marta Viana! I a més, molt ben afinada, 27 de febrer.
8: Nena!
2: Perquè fas cultura.
8: No, però això és una mica estranya, la pregunta.
2: Aviam, és perquè si la preguntara, sabeu que aquesta setmana és el setembre... Doncs, aleshores, quan es va començar a fer va ser al febrer. I no va canviar al setembre fins al 2010, coincidint amb el trasllat al Parc de la Ciutadella de Barcelona. I per què es va començar a fer al setembre? Doncs per vincular la Setmana del Llibre en català al començament del curs polític i literari i també que estigués més a prop de la Diada Nacional de Catalunya. Durant molts anys, de fet, es va fer entre febrer i març. No va ser fins al 2010 que passa al setembre.
0: Veus? Doncs mira, hem après una cosa més. Escolta'm, he de dir una cosa. Marta Viana, amb el hi-hi-hi-hi-hu-hu, està començant a escalar posicions,
8: eh? Que, xatos, no us podeu refiar.
0: Perquè ella va fent, ai, que no guanyo mai, no sé què.
8: Es fa la tonta. Ara, també us dic que el que jo havia pensat amb el que és realment...
0: Això és igual, Marta, la qüestió és que has guanyat.
8: Però és impressió, jo me'n vaig contenta. Ja començo bé la setmana.
0: Exactament, és una bona manera de començar. Maria, com sempre, moltes gràcies.
2: A vosaltres.
0: Fins demà.
2: Fins ara.
0: I alerta, perquè arriba una cançó que és pura cafeïna. You

0: Catalunya Ràdio, Els Matiners.
1: Els Matiners.
0: Amb Xavi Canalías.
2: La música del grup alemany Nena i els seus 99 Red Balloons, una cançó, per cert, protesta antibel·licista del 1983 i que un any més tard sonava per tot el món. Ja ho esteu escoltant, no estem fent el Catalunya a nit des del divendres de la setmana passada i quan pràcticament estem arribant a les 6 del matí. Toca saber quina reflexió va fer l'Agnès Marquès precisament el divendres quan va acabar el Catalunya a nit. Moment de saludar-la. Agnès, molt bon dia.
3: Bon dia.

0: dilluns a aquesta hora, que és que toca tornar a començar la setmana amb un als cors, cor calent. Que vagi bé el dilluns.
1: Ai, veieu que ràpid que passa el temps? Si és que amb un 3 i no res hem acabat el programa d'avui dilluns.
2: Passa volant.
1: Que sí? Ah, ens estem aquí desperts, tot la Marta contenta, perquè fa pocs minuts que ha guanyat la de Maria.
2: Jo contenta, jo ja tinc la setmana feta.
1: Ja hem fet el dilluns. Ara el que toca és donar-li pas a Ricard Ostrell i tot l'equip del Matí de Catalunya Ràdio, on nosaltres també hi formem. No marxem cap a casa. Lara García, moltíssimes gràcies.
2: A tu, fins demà.
1: Marta Viana, també, moltíssimes gràcies. I a tots vosaltres, com sempre, matiners, moltes gràcies per ser-hi. Tornarem demà puntuals, com sempre, a partir de les 5 i 5 del matí, per fer el primer cafè del dia amb tots vosaltres. Comença l'actualitat ara mateix, Enric.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Mariona Jerez, de Ràdio Rubí, ben tornada al Rambla.
5: Hola, gràcies, Anna. Bona tarda.
4: Bona tarda. Escolta, no sé si l'amiga intel·ligència artificial de l'Arnau ho ha fet bé presentant el programa o no. Tu com ho has escoltat?
5: A veure, ho he escoltat prou bé. Sí que et dic que potser Rambla 54, Mariona Jerez o Ràdio Rubí, en realitat ho haguessin dit d'una altra forma. A Xina a vegades ho tradueixen, ho fan la traducció fonètica amb els seus caràcters, però bueno, dins del que cap, bastant decent.
4: Doncs no sé si tu, oient, recordaràs que la Mariona ja ha passat pel Rambla 54 per explicar la història de la nissaga dansaire dels Rubio de Rubí i que aleshores vam descobrir doncs, que a banda de redactora és estudiant de xinès. Mariona, com va anar això? Per què xinès?
5: Doncs mira, és una raó una mica estúpida, no m'enganyaré. Jo tenia una llista de coses que volia fer i dins d'aquesta llista hi havia com una llista d'idiomes que si tenia l'oportunitat volia estudiar. Hi havia rus, xinès, japonès, coreà, francès, bueno, el que vulguis. O sigui,
4: fàcil no t'ho poses, eh?
5: No, però la realitat és que estava a la universitat i vaig deixar el conservatori i estava avorrida i vaig dir, vaig aprendre un idioma. I vaig decidir que el xinès era el més important de començar a aprendre, primer de tot perquè deia, encara sóc jove i encara, pues, si és tan difícil com diuen, tindré l'oportunitat. I a més perquè tenim molts parlants al món i especialment a Barcelona som la comunitat autònoma, bueno, Catalunya és la comunitat autònoma amb més col·lectiu xinès o comunitat xinesa de tot Espanya, fins i tot més que a Madrid.
4: I tu estudies xinès mandarí, o vaig errada?
5: No, sí, exactament. Jo estudio el xinès mandarí, hi ha després altres variants, però jo estudio el que diuen putonghua o la llengua comú, que és la que parlen a tota la Xina.
4: És amb la que s'entenen tots, després cadascú té la seva cosa. I a més d'estudiar xinès, també estàs involucrada amb la cultura xinesa de forma activa. Aquesta Mercè, la ciutat convidada de Barcelona és Xangai, i allà al mig hi ha la Mariona. Explica'ns això, si us plau.
5: Sí, doncs, bueno, la Mercè, la veritat és que ja porta temps col·laborant amb col·lectius de la comunitat xinesa, és curiós. I jo és que sóc part d'una associació, que és l'Associació de Dansa del Lleó Wanhui, que ja l'any passat vaig estar fent la Mercè, però aquest any, com que a més el tema era la ciutat de Xangai, no la ciutat convidada, hem fet un espectacle en col·laboració amb un grup de dansa que es diu Kernel, que combina també un lleó català que és de Sant Boi i que junts fem un espectacle que combina pues, des de la cultura catalana a la cultura xinesa, com es troben i després una dansa contemporània que barreja des de sardanes, a dansa de lleó, a tambors. La veritat és que és un espectacle molt xulo i bueno, pues, jo estic allà al mig. Aquest any tocant el tambor, l'any passat sí que feia dansa de lleó, però aquest any toco el tambor per acompanyar el nostre lleó xinès. I, bueno, si algú es vol passar, jo us recomano moltíssim. Estem a l'estació del Parc del Nord, o sigui, allà. I, bueno, a les 5 de la tarda, tant dissabte com diumenge. Jo faig la publicitat, però ja em parareu.
4: Escolta'm, això del lleó xinès és això que veiem, que és com una mena de cucafera amb cap de lleó.

0: o vaig equivocada?
1: Bueno, no sé exactament com descriuries. Bueno, són dos persones dins d'una mena de disfressa de lleó que no sembla lleó i la gent sempre li diu que és un drac, és un lleó. I és bàsicament... Li diuen dansa, però és bàsicament acrobàcia. I, bueno, és això. Es fa sobretot en inauguracions, també ho fem en bodes. I la veritat és que ho hem fet també, pues, això, per l'any nou xinès. L'any nou xinès també el fem nosaltres, a la meva associació, el Guanghui. Llavors, a l'escenari, per exemple, vam fer acrobàcies al lleó i tot això. I, bueno, és un lleó, per dir-ho així, però no sembla un lleó. I és això, la diferència és, el drac són persones al descobert amb un pal i a dalt un drac molt llarg, i són moltes persones, i el lleó són dues persones sota una disfressa, normalment molt peludeta i molt mona, que a més mou la cua i les orelles i és molt, molt adorable.
0: Veus, doncs, jo és el drac el que tenia al cap. Mariona...
1: També fem drac, eh? També fem drac.
0: Sí, sí, hi ha algú que vol seguir els teus passos amb l'estudi del xinès, què li recomanaries fer? Hi ha algun mètode que funcioni més que un altre?
1: Els mètodes sempre depenen de les persones, però per mi jo crec que el més essencial és submergir-te. Justament el xinès, per exemple, és un idioma que el que és la Xina continental ha volgut enfocar molt cap a tota la població que té fora de la Xina, no? I per tant té molts continguts multimèdia, sèries, pel·lícules, animacions, que estan disponibles amb subtítols en anglès normalment, i estan disponibles pues, a YouTube, estan disponibles a Netflix, i la veritat és que han invertit molt en aquest soft power, sobretot perquè tenen pues, aquesta diàspora, i aprofitar-te d'això. Si el teu idioma, l'idioma que vols parlar, en aquest cas el xinès, té tot això de sèries que et poden enganxar, que et poden ajudar a submergir-te, és sobretot això. I la música també, i bueno, si pots parlar amb gent de que parli l'idioma també, però això sempre és més difícil i per tant jo sempre recomano sèries a tope.
0: I escriure ho ha de ser francament complicat, perquè clar, estem parlant d'un alfabet diferent del nostre.
1: Sí i no. Vull dir, escriure per mi és complicat, per exemple, el francès. Jo, el francès, sóc un desastre, aquestes vocals que no sonen. En canvi, el xinès té un sentit dins de cada caràcter. O sigui, que hi ha caràcters que es repeteixen i que tenen diferents pronunciacions o diferents significats, però, en general, els caràcters pues, es construeixen d'una forma que, pues, per exemple, el que m'agrada a mi molt és el d'oblidar, perquè el d'oblidar té una part que és el caràcter de la mort, de morir, i a sota té el de cor. I llavors, la mort del cor és oblidar. Llavors, tots els caràcters com estan construïts d'una forma que té sentit.
0: És com molt poètic, no?
1: Molt, molt. El xinès és un idioma molt poètic i de tant en tant, no tant, però també és molt curiós, la veritat, és que és fascinant.
0: Mariona, abans de marxar, ens podries dir alguna cosa en xinès per acomiadar-nos?
1: Bueno, va, ho intento, eh? 感谢大家收听Rambla，五十四电台。希望大家和我们一起度过了一段愉快的时光。我们下个星期一下午四点再见。
0: Estic al·lucinada, Mariona? Això traduït al català, què vol dir?
1: Significa gràcies per escoltar el programa Rambla 54. Espero que hàgiu passat una bona estona amb nosaltres i ens veiem el pròxim dilluns a les 4 de la tarda.
0: Doncs definitivament m'agrades molt més tu i la teva veu que l'amiga intel·ligència artificial de l'Arnau. Gràcies, Mariona, i com dèiem, fins aviat.
1: Gràcies a vosaltres, quan vulgueu. Moltes gràcies.

0: quedem a la Rambla. Quedem a la Rambla. La Rambla 54.
1: Tornem a començar. I fas una parada perquè no quedin enganxades.
0: Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
1: I això què vol dir? Estàs celebrant? Estàs de festa?
0: Sí.
1: Vinga, ja està, ja està, ja està.
2: Sí.

0: Sons com aquests doncs són indestriables del nostre paisatge sonor de cada dia, tant a casa com a la feina, com en el trajecte de casa a la feina i de la feina a casa. Vivim rodejats de pantalles, del mòbil, de l'ordinador, de la tauleta, i els més fans, fins i tot, hi ha pantalles per pujar i baixar les persianes de casa. Però tot això és molt d'ara, i avui volem tirar enrere i situar-nos als anys 70, quan el món començava a veure doncs aquells primers ordinadors, aquelles primeres bèsties immenses, lentíssimes. Llavors semblaven llebres, però anaven molt lent, i inaccessibles per a una butxaca. Sergi Anson, benvingut al Rambla 54.
1: Un plaer, Anna. Bona tarda.
0: Sergi, hem fet aquest salt enrere per entendre un museu que teniu a Vilafranca del Penedès i on podem resseguir una mica aquesta història que dèiem, la història d'aquests primers ordinadors, oi?
1: Doncs sí, com bé comentes, us volem parlar del Museu Commodore i de microordenadors. És una iniciativa d'en Joan Boada. Ell és professor jubilat que, de fet, ha impartit classes de ciència i de tecnologia en diversos centres de Vilafranca del Penedès. Però a banda de la seva passió per l'electrònica, que l'ha identificat també, com dèiem, ja des de ben jove, juntament amb la seva dona van obrir una botiga al segle passat, en aquells llunyans...
0: En el nostre
1: 70,
0: segle.
1: Això mateix. Van obrir una botiga d'informàtica a Vilafranca, centrada precisament en vendre aparells de la marca Commodore. I d'aquí una mica, estirant el fil de la història, és d'on ve el nom d'aquest museu. Quan van tancar l'establiment, i aprofitant que tenien tot de material que els quedava, van decidir endreçar-lo i mostrar-lo a persones que hi tinguessin interès. I d'aquesta manera també doncs, ensenyaven els inicis d'aquella primera informàtica a casa nostra. De fet, hem anat a veure el Joan Boada i efectivament ens explicava que aquests aparells han canviat moltíssim des del que va ser el seu primer ordinador.
2: Doncs et diré que ve de l'any 77. El 77 vaig tenir el primer ordinador, que era un ordinador que era un Commodore, precisament. I aquell ordinador anava bé, perquè altres coses havia provat abans, però eren més complexes, més a nivell d'enginyeria. I llavors aquest doncs, era molt pràctic perquè portava tot complet. Portava el teclat, portava la unitat central a dintre, portava la pantalla també incorporada i el casset per poder gravar la informació.
0: Quina nostàlgia de museu, no, Sergi?
1: Doncs sí, sí, efectivament, i sobretot per aquells que ja som una miqueta més grandets i que potser en el seu moment ens vam iniciar precisament amb un Commodore i que, deixant de banda el que ens ofereixen avui els ordinadors, el fèiem servir bàsicament per jugar. Però, al final, també aquest museu pot ser interessant per a qualsevol persona que tingui curiositat per la tecnologia, com també ens apuntava el Joan Boada.
2: Jo trobo gent, com havia comentat al principi, que són de Commodore. I aquells doncs, s'hi troben totalment identificats. I després també joves, que ja tenen una certa edat, que havien agafat amb molt amiga, un ordinador del Commodore que havia tret, l'Atari també havia tret un altre model, d'aquests amiga, perquè en aquell moment els gràfics, el so, tot, estava a nivell superior del que era en aquell moment el PC. Però esclar, el PC va sortir per cosa més comercial, més de botiga o d'empresa, petita empresa i tal.
1: Com dèiem, de fet, en aquells primers moments molta gent fèiem servir aquests ordinadors per jugar a casa i potser sí que quedaven els PCs, aquests personals que tots tenim ara a la feina, per aquesta tasca més de feina. Però a banda dels ordinadors també hi ha molt de material d'electrònica. Per exemple, visitant el museu ens podem fer una idea de com podia ser i funcionar un dels primers ordinadors. Boada insisteix en que no tot el que mostren doncs, són Commodores.
2: Quan donava classes d'electrònica, estic parlant del principi dels 70, doncs ja tenia equipaments d'aquella època i altres que havia comprat de segona mà, que eren interiors l'any 70. Són equips que, bueno, diràs, són antics o no són antics, és igual, però tenen una època. I llavors, com que d'això en tinc, i repetits, doncs allà estan ben posadets dintre de l'espai que tenim. També hem posat gelat aquest material i peces també. O sigui, tu avui dia no podràs veure un ordinador d'aquella època que anava en revés, però la senzilla raó primera, que ja no hi cabria. Perquè, a més pesaven tonelades. Sí, sí. I, bueno, en fi. Però sí podràs veure al revés.
1: De fet, un altre dels al·licients precisament de visitar aquest museu són les explicacions sobre l'evolució de la tecnologia i el món de les comunicacions lligades a l'electrònica que ofereix també en Joan Boada. La cosa arriba, però, fins a aquests actuals PCs i telèfons mòbils, infinitament més lleugers i accessibles.
2: Hem posat diferents models d'ordinadors, doncs sí, d'Spectrum, que no pateixin els que tenen Spectrum, que tenim allà molts més models d'Spectrum, i ens n'han d'arribar dos models més, que són els dos primers models que es van fer, el ZX80 i el ZX81, que no van arribar aquí a Espanya, que també estan a punt d'arribar. Que avui dia, ja, quan estem parlant d'això, doncs el més petit que et ve ja és el mòbil, no?
1: Sí.
2: Una tablet, un portàtil d'aquells fins i tal. Però bé, en altra època hi havia altres històries. Sí, llavors, un portàtil pesava 10-15 quilos, amb pantalla i tot, però la pantalleta més petita que la que porten els mòbils d'avui dia.
0: Ai, Sergi, els Spectrums. Jo, el meu primer ordinador va ser un Spectrum connectat a una tele en blanc i negre, que encara conservo. Funcionaria si no hagués entrat en funcionament la TDT. I amb unes cintes de caset. Quins records.
1: Jo vaig començar amb un Astra, amb les pantalles verdes, d'aquelles que també servien a vegades per jugar amb segons quins jocs molt senzillets dels que veuríem ara.
0: Que programàvem nosaltres, no sé si era el teu cas, però aquella boleta que anava amunt i avall com si fos una partida de ping-pong,
1: sí,
0: no?
1: Sí, que tenies... Sí, passaves hores, Déu-n'hi-do. Ara ens queixem, també. De fet, però, Anna, si el que vols posar, doncs, o passar aquesta nostàlgia, i entendre també una mica com anaven aquells ordinadors que feies anar, ja ho saps, et pots acostar a Vilafranca i visitar-lo. Els pots comparar amb això que tots ara portem, de fet, a la butxaca o a la bossa, i que ens permet estar hiperconnectats, que a vegades també és una mica complicat.
0: I una mica excessiu. Doncs, sí, sí. Sergi, si us plau, agraeix-li la feina de divulgació al Joan Boada, des del Rambla 54, a ell i a tu. Per cert, abans no marxis, com que has estat... Aquesta ha estat, de fet, la nostra primera connexió.
1: Sí.
0: Estem demanant a tothom que passeja per primera vegada pel Rambla, doncs que ens faci 5 cèntims de qui és i qui és la seva emissora. Qui sou, Ràdio Vilafranca, i tu?
1: Doncs mira, jo sóc el Sergi, sóc periodista... Tenim ja un cert bagatge, de fet, amb mitjans de comunicació a nivell local i comarcal, i pel que fa a la ràdio, Ràdio Vilafranca és una emissora que va començar el 1982, per tant, doncs, ja fa també força anys, i que ens centrem en intentar acostar a nivell de Vilafranca i comarca, doncs, tot allò que va passant també a casa nostra, mirant de ser el màxim de propers possibles.
0: Doncs au, ja ets un rambler amb tots els ets i uts. Gràcies, Sergi, i parlem aviat. Una abraçada.
1: Perfecte, fins la propera, Anna.
3: Vale, la primera, aquesta.
4: Val. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera.
3: Per aquesta?
4: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
3: I ara l'última?
4: Quedem a la Rambla 54.
5: A la Plana Ràdio també escoltem Rambla 54.
0: Víctor Montecino Valls, benvingut al Rambla 54.
6: Hola, moltes gràcies.
0: Aclarim,
6: il·lusió.
0: Igualment. Aclarim, Víctor, per la música, que no estàs a l'estat de Nova York amb els Mohicans, sinó al Montsià, a la Galera. Allà encara hi queda un representant d'un ofici que durant segles va formar part de la vida quotidiana d'aquell poble. De fet, és l'últim d'aquí que ens ha vingut la inspiració d'aquesta cançó.
6: Sí, parlem d'últims, o almenys ara l'únic vigent, no sé, a vegades sap mal dir l'últim, i concretament vull parlar-te d'un ofici amb molta història a la Galera, com deies, que és el dels terrissers o canterers, com se'ls coneix sempre, o se'ls ha conegut sempre aquí. Tenim, o hi ha documents des del segle XVIII, hi va haver una època en què hi havia diversos obradors funcionants. Però d'això ja fa temps, i ara mateix només en queda un en actiu, és Joan Cortilla García, que continua una tradició familiar, i des del 2011, a més, va ser nominat en aquell moment mestre artesà terrisser, i el tenim aquí. Joan, bona tarda.
7: Hola, molt bona tarda.
6: Joan, tu has crescut pràcticament entre fang, no sé si seria la forma de dir-ho, entre torns, entre peces de terrissa. Quan vas tindre clar que volies continuar aquest ofici que havies vist a la família des de sempre?
2: Pues bueno, mira, jo sí, vaig nàixer i pràcticament vaig nàixer, com aquell que diu, allí a l'obrador. I, bueno, evidentment, pues, quan després, una vegada ja vam tindre l'edat per anar a escola, pues, vam fer els estudis reglamentaris, l'EGB, després vaig ficar-me a fer el batxillerat i quan va ser el moment de decidir entre anar a estudiar i fer una carrera o ficar-me a fer una faena, ja em vaig ficar a treballar al fang. També he de dir que, a part del treball al fang, també compaginant-ho bastant de temps en les oliveres, en el camp.
0: Joan, i abans de continuar, potser hauríem d'aclarir una cosa per parlar en propietat. Parlem de terrissers, de ceramistes, de treballar al fang. Quina diferència hi ha entre això? Quina diferència hi ha entre un terrisser i un ceramista, si és que n'hi ha?
2: Jo crec que sí que la hi ha, Anna, perquè tots treballem en fang, però el que és l'ofici de terrisser és un ofici que costa molt d'aprendre i llavors és treball de torn, bàsicament, m'entens? Uh-huh. És tot sempre treballar al torn, fer no una peça, sinó fer sèries de peces, quantitats de peces, de diversos tamanys, sempre peces utilitàries, i fer-ne quantitat per a que pugui sortir uns preus raonables per a que la gent ho pugui comprar, perquè no oblidéssim que la terrissa antigament era una cosa necessària, imprescindible per a la vida quotidiana. Llavors, són peces així una mica rústiques, el que fem aquí a la galera, les peces tradicionals. N'hi haven algunes que anaven esmaltades perquè necessàriament s'havia de tapar el poro del fang per a poder-les utilitzar perquè fossin higièniques per a la cuina, però sempre un estil així rústic. El ceramista també treballa en fang, pot treballar en torn o sense, potser no té tanta habilitat al torn com un terrisser, però també hi ha que dir que decorant les peces toquen el tema dels esmalts molt bé, vull dir, fan a lo millor esmalts d'alta temperatura, cosa que els terrissers, tot això ho tenim a part. I també la ceràmica, llavors està el que és la ceràmica artística, que hi ha gent que es dedica a fer doncs, unes peces per a fer exposicions, vull dir, m'agrada diferenciar-ho en aquest sentit.
6: I aquesta diferència també explica que avui, el que diem al principi, no, se't considera l'únic terrisser en actiu del Montsià, tot i que hi ha altres persones del territori que es dediquen, que treballen el fang i fan ceràmica.
2: Sí, gent que treballi paregut a la manera que treballem, que treballo jo, per dir alguna cosa ja no en queda, ja, vull dir. Jo encara tenim tot el taller que tenia del meu avi, tenim el forn antic, evidentment ara no funciona, però la faena meua és treballar al torn, fer sèries de peces. I per aquí a la comarca, i quasi que et vaig a dir que si no me'n anem a Miravet, ja no trobem a ningú tampoc, ja, que es dediqui a aquest ofici.
0: Ara ens ho deies, a la galera hi havia hagut, no?, diversos terrissers i avui en actiu doncs, només quedes tu. Com ha anat això, Joan?
2: Pues bueno, jo la primera crisi molt forta de l'ofici no la vaig viure, perquè potser no havia nascut, que va ser quan se va inventar el plàstic. El plàstic i l'electricitat. Van ser les dues coses que van pegar un cop molt fort a l'ofici. A la galera hi ha ben 6 tallers. I degut a això, només va quedar el taller del meu avi, perquè ell tenia ja finques d'oliveres i va dir, bueno, doncs provem de compaginar-ho fent les dues coses, en vez de llogar gent per anar al camp, ens farem nosaltres la faena i l'altra temporada treballarem a la terrissa. I bueno, ho van aguantant, se va tornar a reinventar l'ofici, si no es feien cadups per dir alguna cosa, doncs se van fer miniatures per a batejos i es van fer altres coses i es va anar aguantant l'ofici així. Cada vegada ha sigut més complicat, sobretot ara, aquests últims anys, que ja ens porten tants de productes d'aquests països a uns preus que aquí és impossible competir. Llavors, sí que és diferent la cosa, però molta gent a l'hora de comprar una cosa o una quantitat de peces, el que mira és el preu. Llavors, una peça que està artesanalment, o sigui, feta a mà, que és tot treball de mà, doncs, té un cost que en estos puestos la venta al públic és, bueno, no pagues ni la matèria prima, com aquell que diu aquí, treballant aquí. Llavors és complicat, és complicat.
6: abans has fet, potser ho has avançat una miqueta, que utilitzes sobretot el torn, però quan parlem de la risa tradicional a la galera, de quines peces estem parlant? De quines, no sé si arriba a dir obres, perquè a vegades també són obres d'art, encara que no sigués la seva funció, i què surt habitualment del teu obrador o dels obradors que hi havia antigament a la galera?
2: Sortia, són peces, si tu vols, són tot peces fetes a mà, sèries de peces, però tot són peces úniques, perquè dos d'idèntiques no les hi ha. Tu les veus i pareixen iguales, però no ho són. Eh? Una serà més ampleta, l'altra serà més alteta.
6: Que és part de la gràcia, també.
2: És molt bé, de lo fet a mà. Que paregui igual, però que no ho sigui. Si és una cosa industrial, és tot igualet. Llavors, quines peces sortien? Se feien peces, bàsicament, aquí al territori, aquí a la galera, peces que eren per a aigua. Cantes per portar aigua, cantes per a beure, de diversos tipus, la marraixa, que era el cante que es bevia a casa, la cantimplora, que era el cante que portaven penjat als carros. Llavors se feien molts de beuradors per animals, perquè la gent, evidentment, criava animals i en algun lloc o altre s'havia de ficar l'aigua per a beurar-los. Plats, cassoles per a menjar. Llavors se feien unes peces per a la construcció, que quan se va inventar el plàstic van perdre tot l'interès, vull dir, no se'n va parlar més, hasta ara fa uns anys se va tornar a posar de moda, però vull dir, a vegades hi ha gent que ho busca i si ho troba ho fica, que són les tortugades de les cases, la part frontal de la teulada, que és el que arroplega l'aigua, i el baixant, la tuberia, també feta de fang. Això antigament, tots els baixants i tot, era de fang. Quan se va inventar el plàstic va desaparèixer el fang ja. Se feien molts de cadups, potser és la peça que es fabricava més a la galera. El cadup és una peça estreta i allargada, molt difícil de fer, però bueno, com se'n feien tanta quantitat, el que treballava en això tenia una pràctica ja i no hi havia cap problema per a fer-los, que eren unes peces que s'utilitzaven per a regar en el sistema este que hi havia antic, que era de les sènies, les nòries en castellà, que voltava el cavall i voltava la roda, baixaven els cadups baix a l'aigua i la pujaven i te la traien fora. Aquestes peces a la galera potser és la peça que s'havia fabricat més. Jo sento contar que jo ja no ho vaig viure això, però que les feien a milers. I quan venia la primavera, se desapareixien els milers de peces que havien fet al taller concret de casa nostra. El meu avi, el meu besavi, després mon pare. Quan venia la primavera, que es posava en funcionament els recs als horts, vull dir, desapareixien els cadups perquè se trencaven, s'havien de tornar a canviar, i, bueno, era una cosa que funcionava. Una vegada es va inventar l'electricitat, se va posar la bombeta i el cadup, bueno, ja va deixar de tindre interès, també. Però és una de les peces, també, tradicional que es feia. Testos per a plantes i alguns estris per a la cuina, esmaltats, també vidriats, i el vidriat que llavors funcionava era el plom.
6: No sé si haguéssim acabat preguntant què no fèieu.
0: Exacte, no, tot es feia. Tot es feia
2: de tant. Se feia quasi de tot perquè era necessari per a la vida del dia a dia. Vull dir, no hi havia res més.
0: Clar, i malauradament ara estem parlant aquí d'un ofici que va a menys. Però, Joan, t'he de dir que a Barcelona, com a mínim a Gràcia, et dono testimoni de que estan proliferant com a bolets els tallers, en aquest cas de ceràmica, i els locals per viure l'experiència de fer-te-la tu mateix, de pintar-la. No sé si la gent més jove torna a interessar-se en el fang, la ceràmica, encara que sigui d'una altra manera. No sé si aquest interès us arriba o és només postureig de la ciutat, això.
2: Bueno, jo no crec que sigui postureig. Jo a vegades havia pensat que era com una moda, però ara ja també tinc el meu dubte.
0: N'hi ha molts, que...
2: Sí, sí, sí. Tinc constància. I llocs on hi ha un taller com ara, per exemple, Argentona, cito el nom perquè hi tinc relació allà al Museu d'Argentona, tenen una llista d'espera per muntar, si convenia, una altra escola al costat, vull dir, la tindrien plena de seguida, saps? O sigui, és veritat, això. Però... penso que a part de que hi ha gent que li agrada i que li agrada tocar el fang i això, potser també és una mica una necessitat de la societat, no? Perquè estem tot el dia, moltes faenes són pantalla i tecles i arriba un moment que necessites potser fer alguna cosa més i això, pues, no ho sé, fas treballar el cap, fas treballar les mans, t'embrutes, vull dir, és diferent, no ho sé. Ja dic, pensava que sí era una moda, però no ho sé, potser és que tenim una necessitat de fer això.
7: Ara, d'aquí a que ho convertiguéssim en ofici, hi ha molta diferència, yeah. Perquè molta gent que fa això és que treballa a un altre lloc i després va en plan una mica de hobby a fer això.
0: A desconnectar, no?
7: A desconnectar.
6: Sí, una forma d'escapar de nosaltres, precisament, Anna, que treballem molt en ordinador i tot això, mos pot anar molt bé.
0: Exacte, exacte. Joan, no puc acabar aquesta conversa sense preguntar-te, en clau d'aquesta música que hem escollit de Moïcà, com et sents a sent per ara? Esperem, no sé, igual donem alguna bona notícia ben aviat, l'últim terrisser de la Galera i del Montsià.
2: Pues, bueno, jo me sento una mica en l'obligació de continuar-ho ara. Llavors, per l'altre costat, me fa com a llàstima o pena, com vulguis dir-ho, no? De que, vull dir, que no hi pugui haver detrás ningú que ho continue. La situació és molt complicada, vull dir, perquè, vull dir, un per aprendre l'ofici ha de destinar-hi moltes hores i si després no ha de poder viure dignament de l'ofici, no hi haurà ningú que s'hi dediqui. Llavors, jo penso, i no sé, ho dic moltes vegades, que potser hauria d'haver un canvi aquí des de les administracions. Estos oficis tan artesans que continuem conservant aquestes formes i aquestes peces que es feien antigament, potser haurien de pertenèixer a cultura, tot això, ja. Llavors, evidentment que no han de tornar a haver 5 o 6 tallers a la Galera, ni 2 a Santa Bàrbara i un a Amposta, no. N'ha d'haver un a la comarca en sigui, però que estigués una mica ajudat, i simplement perquè no es perdi este saber fer, aquestes peces, perquè formen part de la història del nostre territori.
0: I de la cultura.
2: Jo sempre dic que un arbre, quan li comences a tallar moltes arrels, al final s'acaba secant. Vull dir, no sé què pugui passar, però perdem moltes coses.
0: Doncs queda dit, queda recollit aquest clam. Joan, Víctor, moltíssimes gràcies a tots dos per ramblejar avui amb nosaltres, amb aquest ofici tan bonic, el de terrisser. Una abraçada ben grossa i fins aviat.
6: Gràcies, Anna. Fins la propera.
2: Moltes gràcies.
8: Quedem a la Rambla. A Rambla 54. Estàs escoltant Rambla 54, app la nova ràdio de Reus.
0: Ei, ja saps que estem immersos en una tournée gegantera per tot Catalunya, coneixent totes les figures que ballen per les festes majors. Ja hem parlat del Florenci i l'Agneta de Santa Maria d'Oló, del cavaller Narcís i de l'Arna, els gegants de l'Eduard, d'Ivars d'Urgell, o la gegantona Joana la Negra de Sallent, que és un homenatge a una remeiera del Lluçanès del segle XVII, assassinada per bruixa. Seguirem fent camí, però avui ens volem aturar per parlar del manteniment de totes aquestes peces. Què passa quan necessiten una reparació? Doncs l'Aleix Pérez té la resposta. Aleix, benvingut al Rambla 54.
9: Hola, Anna. Molt bona tarda. Encantat d'estar aquí des dels estudis de la nova ràdio de Reus. Doncs sí, ens n'anem també en aquell aspecte, no?, que sovint no veiem també de tot aquest patrimoni cultural que tenim a casa nostra.
0: Doncs, Aleix, de seguida ens presentes el convidat que t'acompanya, però abans, com fem sempre, avui és un dia de primeres connexions, n'hi ha moltes, i tu rambleges amb nosaltres per primera vegada. Volem que ens expliquis, que ens facis una petita pinzellada. Qui és la nova ràdio de Reus i qui ets tu, si us plau?
9: Doncs mira, la nova ràdio de Reus és hereva del Ràdio Music Club, una emissora pionera aquí a la ciutat de Reus amb més de 44 anys d'història i bé, ara mateix s'ha convertit en la nova ràdio de Reus, aquesta emissora local també que emet de manera digital i jo bé, soc l'Aleix Pérez, soc un noi nascut a Puigcerdà ara fa 25 anys i que ben aviat vaig arribar aquí a Reus, em vaig enamorar de la seva gent, dels seus costums i sobretot de la ràdio. I al final doncs, m'he quedat aquí, vivint, descobrint, intentant explicar una miqueta casa meva a tot aquell que ens vulgui escoltar.
0: Doncs ara que ja ens hem situat amb la nova ràdio de Reus i amb tu, per parlar d'aquestes reparacions que dèiem, reparacions de gegants, qui tens al costat? Amb qui estàs?
9: Doncs Anna, estic amb l'Aleix Álvarez, que és el gerent del taller Vall, que és un taller de referència del tema que ens ocupa. Són també destacar el Premi Restaura de la Generalitat de Catalunya l'any 2024, i al qual saludem. Aleix Álvarez, benvingut a Rambla 54.
10: Molt bona tarda.
0: Aleix, benvingut. Bueno, benvinguts tots dos, eh? És Aleix i Aleix. Ho tindré complicat avui, perquè... Abans de res, un matís, perquè jo he parlat de reparar gegants i potser ho hauria hagut de dir restaurar. Espero que no t'hagi ofès. O és indiferent, o fas servir les dues coses.
10: Bueno, no, per nosaltres no és indiferent, són dos conceptes. Reparar seria el que faria la gent doncs, que no té estudis doncs, oficials, i conservar o restaurar és el que faríem doncs, tots aquells restauradors oficials titulats. No? Però bé, avui en dia el terme sempre així doncs, com es pot.
11: A mi m'agradaria començar preguntant-te pels teus inicis. Com acabes descobrint aquesta feina? Quina formació vas necessitar?
10: Doncs bé, nosaltres l'any 2013 obríem l'empresa. Prèviament, doncs, el que vam fer va ser, en aquest cas, jo vaig estudiar també la meva companya, que vam obrir l'empresa tots dos. Vam estudiar conservació i restauració, en aquest cas, d'escultura i arqueologia. I el que vam fer va ser endinsar-nos una mica en aquest món, doncs, quan ens van començar a demanar doncs, tot tema de figures, doncs, de reproduccions i peces vinculades doncs, a lo que és la festa, la imatgeria popular. No? Nosaltres, els nostres orígens i començament, que encara mantenim avui en dia, és treballant doncs, amb l'Església i amb el manteniment de sants i patrimoni eclesiàstic, però és cert que bueno, tot això ha anat derivant i ens va cridar l'atenció, no? De dir, amb els encàrrecs que teníem doncs, de començar a fer bestiari, gegants i elements festius, ens vam endinsar, vam començar a estudiar més en profunditat, vam seguir treballant-ho fins a dia d'avui, doncs que hem derivat ja en que actualment ja som una SL, ja no som aquella empresa que vam començar al principi, i ara, doncs bé, en vez de dos treballadors en som tres, i amb un gran volum de feina doncs, per tot Catalunya i per fora de l'Estat.
0: I quina mena de perfil teniu aquests tres treballadors del vostre taller, el taller Avall?
10: Nosaltres, el nostre perfil és un perfil tècnic, doncs, en aquest cas oficial, titulat i professional, però també treballem amb molts col·laboradors externs, com per exemple doncs, sastres, ebanistes, doncs, en aquest cas també orfebres, joiers, inclús perruquers, per tema de que clar, totes aquestes figures, no només hi ha la vessant més científico-tècnica de la intervenció, sinó que també treballaríem doncs, amb professionals externs per acabar de complementar que les obres quedessin doncs, el més verídiques o més fidedignes possible en el seu origen. No?
11: Perquè, Aleix, normalment, què us demana la gent que arriba al taller a ballar els gegants? Què els cal per tornar a estar del millor aspecte possible?
10: Bé, nosaltres al taller doncs, ve un molt tipus de gent, vull dir, tenim un ampli ventall de clients. N'hi ha de més específics que saben perfectament allò que volen, de dir, volem doncs, fer una figura de nou, des de zero, volem així, amb aquestes bueno, característiques, no? I n'hi ha d'altres que directament no és, de dir, doncs, assessoreu-nos vosaltres, a veure què creieu, o recuperar sobretot el que estem treballant molt últimament, doncs, el tema de la memòria històrica, totes aquelles peces moltes vegades que s'han perdut doncs, en conflictes bèl·lics doncs, i s'han d'anar restituint o recuperant. Altres peces doncs, també doncs, que en el seu transcurs històric doncs, han quedat abandonades, oblidades, o ja estem parlant també de peces que serien de primera divisió, com peces centenàries o bicentenàries, en el qual el nostre taller doncs, bé, ara aviat farà 15 anys doncs, de història i que portem molt de temps ja especialitzats en aquesta vessant, que és amb el que més treballem. No?
0: I en aquestes actuacions ens hem d'imaginar unes eines de molta precisió o unes eines més grans?
10: Bé, en el nostre taller tenim dues metodologies. Són eines de precisió, es podria dir quirúrgica o cirúrgica, no? I per altra banda, doncs, també tenim moltes eines que són artesanals. O sigui, el que més ens caracteritza... Com ara no em surt ara?
0: Caracteritza.
10: Això, el que més ens caracteritza és... aquesta doble vessant, no? La part més artística, la part més científica, doncs quan conjuguem aquestes dues meitats, el resultat vull dir, és excel·lent, perquè tenim la part científico-tècnica i després també tenim la vessant artesana, que és d'on procediria, doncs, en aquest cas, la restauració, no? En origen. Per tant, és molt interessant utilitzar i emprar les dues vessants o tècniques, no? Que es diu. Així que bé, en el nostre taller utilitzem aquestes dues característiques doncs, que conformen el que seria la nostra professió. Li dona més valor, evidentment, clar, aquesta vessant artesana, doncs, que és aquesta vessant històrica més antiga, però clar, avui en dia, amb totes les tecnologies que tenim al nostre abast, que són excel·lents, doncs, evidentment, les hem d'emprar i utilitzar com per exemple un escàner 3D, no? Importantíssim, vital per a poder conservar una peça patrimonial, o vull dir, o altres tipus de mecanismes, no? Que ens està oferint la tecnologia. Antigament els informes es feien a mà i avui en dia ja es fan, clar, amb ordinador, doncs amb tècniques molt més ràpides, no?
0: Aleix, una cosa. Sí. Tu has dit, treballeu amb peces centenàries, peces que tenen un gran valor patrimonial. No sé si això, ostres, a mi, per mi seria una gran pressió per la feina, no? Ho noteu, això?
10: Bueno, nosaltres, més que pressió, ja estem acostumats perquè són grans caixes o capses de sorpreses, no? Vull dir, un element singular, patrimonial, o en aquest cas centenari, bicentenari, dins seu alberga i comporta tota la història en la seva esquena, no?, de tota la gent que en aquest llegat patrimonial que es diu ha anat cuidant i vetllant, doncs, per aquestes figures. Per tant, que avui en dia encara les tinguem, el que ens dona és una emoció molt forta en el sentit de dir han perdurat, han perllongat el pas del temps i avui en dia són tangibles, no les podem tocar. Hi ha altres peces, doncs, que bé han existit, que en tenim constància, doncs el 1600, el 1500, però per efectes de guerres bèl·liques o conflictes o diverses vicissituds han desaparegut al llarg de la història, llavors no les podem veure. Per tant, que les puguem restaurar, a part de ser una gran responsabilitat i un gran honor, és molt important perquè vol dir que la nostra generació perllongarà perquè la generació següent i els nostres hereus, vull dir tota la gent, doncs, que vindrà al darrere nostre, podrà gaudir d'aquelles festes i seguir tenint aquells elements, no? I això, clar, no té preu. És meravellós.
0: Exacte, em sembla una història fantàstica i ha de ser molt reconfortant. Doncs Aleix i Aleix, els tots dos, moltíssimes gràcies per portar-nos fins al Rambla 54 aquesta història, aquest ofici, aquesta artesania que no s'ha de perdre de cap de les maneres. Gràcies al Pérez per la connexió i a l'Álvarez per obrir-nos la porta del seu taller. Una abraçada molt gran a tots dos i fins aviat.
10: Doncs moltes gràcies.
11: Igualment.
12: Rambla 54 és que diguin el que se'ls hi acudeixi.
13: Exacte, aquí has de pensar què és per tu Rambla 54. T'he explicat que és un magazín nacional que fem una mica tots en comú.
12: I que tothom es deixarà. Dic el que penso, eh? Rambla 54 és molt xulo i guai. Serà xulo si surt tot això. Vinga.
8: Estàs escoltant Rambla 54 a Baixcamp Ràdio.
0: El dia que John Williams va seure's al piano per ensenyar-li a Steven Spielberg les dues notes amb les que va composar aquesta banda sonora de Jaws, de Tauró, el director va pensar que el seu amic li estava fent broma o s'havia tornat boig. He de confessar que quan l'Adrià Duc em va dir que els dofins poden ser dolents, em vaig sentir una mica Spielberg, jo i tot l'equip. Però, esclar, algú pot discutir avui que aquell mi fa, de Williams no la va clavar? Adrià, benvingut al Rambla 54.
14: Hola, bona tarda, moltes gràcies, molt content d'estar aquí.
0: Adrià, no saps les grans estones que hem passat parlant dels teus dofins amb l'Arnau, la Laia, la Gisela, l'Ivan i el Francesc Ávila, que ara que ho penso no us he dit que aquests dies el Francesc està suant la cansalada amb la taula de so i les connexions. Els dofins són uns animals indestriables de l'iconografia infantil que creiem que sempre són bons, simpàtics i intel·ligents, però resulta que no, que també tenen la seva part fosca. O això diuen els pescadors de Cambrils, oi?
14: Doncs sí, Anna, és que els dofins s'han convertit en un problema cada vegada més important per als pescadors artesanals de Cambrils. I no perquè els pescadors tinguin res contra els dofins, evidentment, sinó perquè els animals estan atacant les xarxes de pesca per alimentar-se.
0: I, esclar, les xarxes es deuen fer malbé.
14: Ahí està una de les claus principals del problema, Anna. Perquè no és només que el dofí es menja el peix que hi ha atrapat a la xarxa. L'animal també acaba trencant i malmetent les xarxes. Per tant, el pescador perd la captura i, a més, ha de pagar per reparar o substituir l'eina amb què treballa. I això, segons m'ha explicat la gerent de la Confraria de Pescadors de Cambrils, la Clàudia Masdeu, no és una problemàtica nova, però sí que s'ha anat agreujant amb el temps.
15: Doncs des del 2019, els atacs dels dofins, els arts de pesca de les embarcacions d'arts menors han augmentat any rere any. En el seu moment es va posar pues, en alerta tant el sector i es va informar al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Sí que és cert que van activar actuacions des del Departament des d'un primer moment. Es van realitzar estudis de quina era aquesta afectació, de quin eren els resultats d'aquests atacs i de quina era l'afectació que acabaven tenint els pescadors artesanals pels atacs dels dofins.
14: Anna, per a que entenguem una mica la dimensió del problema, has de pensar que les xarxes haurien de durar més d'una temporada, però els atacs poden arribar a ser tan freqüents que una xarxa pot quedar inutilitzada en qüestió de dies.
15: Aquests arts, a més, doncs, són arts que han de durar més d'una campanya i que no arriben ni a acabar una campanya. Vull dir, estem parlant d'arts que en una mateixa setmana que han pogut tenir atacs de manera diària o en dies alterns, en una setmana doncs, aquesta xarxa ja no es pot utilitzar. Tot el temps que la utilitzes, que allargues el seu ús, és temps que també estàs perdent captures, perquè si l'aprofites fins que no s'acaba de fer malbé, tots aquells forats que s'han anat deixant en els atacs anteriors deixen de treballar i, per tant, deixen de capturar peix.
14: I això obliga alguns pescadors no només a reparar o comprar xarxes noves, sinó fins i tot a modificar la seva manera de treballar, perquè determinada zona o una determinada espècie concentra molts atacs i continuar treballant i pot acabar sent fins i tot econòmicament inviable.
0: I després hi ha una altra dificultat afegida. No estem parlant d'un animal que es pugui simplement espantar o apartar de qualsevol manera.
14: Exacte, i aquí és on la situació es complica, perquè els dofins són una espècie protegida.
15: És una problemàtica complicada, perquè al final estem parlant d'una espècie protegida i que, tot i que tots, evidentment, tots estem d'acord en aquesta protecció, hi ha un efecte col·lateral que són aquests atacs, perquè, evidentment, és un animal que troba allà el seu aliment, a més, de manera fàcil, sense haver-lo de lluitar o de perseguir, per dir-ho d'alguna manera, i per tant doncs és una comoditat, no?, tenir-lo servit.
0: Sí, és ben bé allò del plat a taula, eh? I llavors què, Adrià, què han de fer els pescadors?
14: Doncs mira, ells són mirat i remirat i els darrers anys han anat provant diferents mesures. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació ha concedit ajuts per reparar les xarxes i també han aparegut els famosos pingers.
0: Pingers, què és això?
14: Doncs són uns dispositius que s'instal·len a les embarcacions i que emeten un so quan els dofins s'apropen a les xarxes. La idea és que aquest so els molesti i els faci marxar, però pel que sembla els dofins també s'han anat acostumant a aquesta mesura.
0: Confirmem que són intel·ligents, doncs, i adaptats al soroll dels humans.
14: Sí, efectivament, i aquest és precisament un dels problemes. Les mesures poden reduir els atacs durant un temps concret, però els pescadors continuen buscant una solució efectiva a llarg termini.
0: Doncs, Adrià, és un senyor problema aquest i una gran història la que ens has portat. Crec que no em tornaré a mirar mai més el flipper de la mateixa manera. Per cert, tu avui has debutat al Rambla 54 i abans no marxis, volem que ens facis 5 cèntims sobre Baix Camp Ràdio i sobre tu mateix. Què hem de saber?
14: Doncs mira, jo sóc un noi de Castelló que va arribar a Tarragona per amor al bàsquet, algo ben diferent al que faig ara i que gairebé sense adonar-me doncs em vaig acabar quedant. I ja fa més de 10 anys que Tarragona és casa meva i després, juntament amb Ràdio Ciutat de Tarragona i amb Baix Camp Ràdio, que també són casa meva ara, casa nostra, i des d'aquí us portem tota l'actualitat i tota la informació local que podem i ho fem de la millor manera possible.
0: Doncs tens una casa nova al Rambla 54. Moltes gràcies i fins aviat.
14: Gràcies a vosaltres. Fins aviat.
8: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada. Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio Arenys.
0: La realitat sovint supera la ficció. Ja fa anys que lluny de la gran pantalla els humans convivim amb uns éssers ben peculiars, no fan soroll, tenen una pell forta, metàl·lica, també una energia que no s'esgota i els fa incansables. Fins i tot tenen, o sembla que tinguin, sentiments que els permeten entendre'ns. Són els robots. Avui dia, tant els pots trobar en un restaurant servint plats com al dentista. Oriol Leo, benvingut al Rambla 54.
16: Moltes gràcies, Anna. Encantats d'estar aquí ramblejant.
0: Oh, Oriol, abans d'avançar res sobre dentistes robòtics, deixa'm donar-te la benvinguda al programa i demanar-te, avui és una estrena darrere una altra, si us plau, que et presentis. Què n'hem de saber de tu i de Ràdio Arenys?
16: Doncs mira, jo sóc l'Oriol, 44 anys, casat, pare d'una nena de 6 anys. Sóc nascut a Arenys de Munt, visc a Calella, treballo aquí a Ràdio Arenys, Arenys de Mar, sempre m'he dedicat al periodisme local. I bé, de la ràdio, que anem de dir, no? És la degana de les emissores locals de Catalunya, tenim molta història. Crec que ara estem en un moment dolç, de ressorgiment, amb força per explicar tot el que passa a Arenys i també als voltants.
0: Doncs, fetes aquestes presentacions, ara sí, anem al gra. Ens portes un robot dentista.
16: Doncs sí, mira, concretament és el robot de la clínica dental de Marina Ostrell, d'Arenys de Mar, que han incorporat la darrera tecnologia.
0: I quin aspecte té i què fa ben bé aquest robot?
16: Doncs mira, és alt, és un robot alt i el seu cap és una pantalla grossa i també té braços, uns bracets més aviat petitons. I te'l trobes just a l'entrada. La seva funció és rebre els pacients, guiar-los dins les instal·lacions i això ho explica la dentista i propietària de la clínica, Marina Ostrell.
17: El robot ara és la nostra última incorporació que hem fet. La veritat és que el tenim una mica encara a proves perquè està bastant verd i estem treballant molt amb tot el que és el tema dels tècnics i tot perquè ens acabi d'ajudar, però sobretot ens ajuda amb tot el que és la tarea administrativa. Rep el pacient, els acompanya al box, firma consentiments informats, llavors si li fas alguna pregunta també te la contesta, si t'ha acompanyat al lavabo també t'acompanya, llavors són tasques més administratives simples, que estem treballant perquè sigui un palet més, però bueno, és una miqueta limitat encara la situació.
0: Bé, els primers dies d'una nova feina tots anem perduts, és normal. Si vull trucar per demanar hora, ho faré amb ell?
16: No, a mi això ho fa la seva companya, la Elisa, que s'encarrega de l'administració i mira, no pateixis, evitem malentesos, la Elisa és humana, el robot t'acompanya dins la consulta on tampoc hi falten eines avançades.
17: Començant per tot el que és avui en dia la planificació 3D amb tota la imatge, fem escàner facial, fem escàner oral, anem introduint molta d'aquesta tecnologia dintre perquè al final volem apostar i són eines que a nosaltres ens ajuden moltíssim a poder diagnosticar i ens ajuda molt a simplificar i sobretot per tot el que és pel pacient també els hi facilita moltíssim moltes situacions que la tecnologia doncs, ens ajuda a planificar prèviament i no potser amb el pacient allà sentat a clínica.
0: I tot això, Oriol, sense sortir d'Arenys de Mar, oi? Ho dic perquè sovint pensem que aquestes grans coses robòtiques són cosa de la capital de Barcelona i no, vull dir, també hi ha clíniques importants que estan super al dia fora de Barcelona.
16: Sí, exacte. Jo us parlo d'aquí a Arenys, d'aquesta clínica en concret, que és qui ens ha obert les portes i ens ho ha explicat, però segur que a molts municipis hi ha clíniques dentals que utilitzen tecnologia avançada per fer cirurgies. És un dels punts amb què ha volgut fer incidència Marina Ostrell.
17: Molta gent ens diu, sembla mentida, que tenint-ho aquí al costat no? I pensant que potser tinc que anar a Barcelona a fer-ho. Llavors, sí, és algo que m'agradaria que la gent sapigués que doncs, no sempre s'ha d'anar a ciutat per trobar aquest tipus de tecnologia o aquest tipus de cirurgies que són una miqueta més planificades i més detallades. No s'ha de tenir por perquè realment avui en dia ha canviat moltíssim. El postoperatori és molt més... Hi ha casos específics, però és molt més fàcil, no hi ha tant dolor, també hi ha molta més medicació, al ser més planificat és molt més fàcil l'adaptació a tant les dents com a la cirurgia.
0: Doncs ja té raó, Oriol. Avui hem vist alguns exemples de com la tecnologia doncs, ha afectat els oficis de tota la vida, però hem de dir, no volem ser allò tecnopessimistes, que a vegades la tecnologia doncs, també ens permet avançar.
16: I tant, sens dubte. I ho hem vist també doncs, en un àmbit diferent, com és la consulta d'una clínica odontològica, d'un dentista.
0: Doncs així és. Oriol, moltíssimes gràcies per portar-nos aquest cas al Rambla 54, que ja és casa teva. Una abraçada, benvingut i tornem a parlar aviat.
16: Moltes gràcies. Fins ara.

0: L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
1: Per què veiem els planetes si no emeten llum?

0: Des de ben petits ens han explicat que les estrelles emeten llum pròpia i il·luminen l'univers, mentre que els planetes, satèl·lits i la resta de cossos no emeten llum, sinó que només reflecteixen la llum de les estrelles. D'aquesta manera, veiem la Lluna perquè reflecteix la llum procedent del Sol. Però això és realment així? La veritat és que no. Només és així si ens referim a la llum visible, la llum que veiem els humans a ull nu, que va des del color vermell fins al color blau, passant per tot l'arc de Sant Martí. Però de llum n'hi ha molta més. Més enllà del color vermell hi ha la llum infraroja, més enllà les microones i més enllà les ones de ràdio. I més enllà del color blau hi ha la llum ultraviolada, més enllà els raigs X i encara més enllà els raigs gamma. Tot això és llum, ones electromagnètiques. I com hem dit, els humans només podem veure una petita porció molt, molt petita del total, que anomenem llum visible. Hi ha una llei bàsica de la física que diu que tot objecte que estigui a certa temperatura emetrà llum. Ara bé, segons la temperatura a la que estigui, emetrà un tipus de llum o un altre. Les estrelles, com que estan a milers de graus en la seva superfície, emeten sobretot llum visible. En canvi, planetes, satèl·lits, asteroides i demés cossos més freds emeten sobretot llum infraroja. Així doncs, si observéssim l'univers amb un visor infraroig, veuríem un univers totalment diferent que el que veiem normalment. Veuríem com la Lluna i els planetes també emeten llum pròpia. Per aquesta raó, l'afirmació que els planetes no emeten llum pròpia només és un concepte homocèntric. És el que ens sembla als humans, però realment sí que n'emeten.
1: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: La importància del son.
3: El son és essencial per la salut general i el benestar. La fisioteràpia pot ajudar a millorar la qualitat del son mitjançant tècniques de relaxació, exercicis de respiració i consells posturals. A més, un bon programa d'exercicis pot reduir l'estrès i l'ansietat i afavorir un descans nocturn reparador.
1: Salut activa.
4: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Dormir és essencial per tothom, molt important, més que res perquè ens ajuda molt a recuperar els teixits. Ens recomanen sobretot que dormim al voltant d'unes 7 hores i que sigui un son de qualitat. És molt important revisar el matalàs i el coixí, ja que no tenen una vida il·limitada, sinó que s'ha d'anar revisant. Com a fisios, nosaltres podem recomanar que a l'hora d'anar a dormir, quan ja siguem al llit, col·locats, fem una sèrie d'exercicis respiratoris que ens ajuden a relaxar-nos. Llavors, podrien ser uns exercicis molt senzills, com emplenar primer la panxa, centrant-nos en el moviment de la panxa, mentre anem entrant l'aire, i llavors emplenar més el pit. I fer una coordinació després, més endavant, entre panxa i pit, segons allà on t'enviem l'aire. Això ens ajudarà més a relaxar-nos i a poder tenir un son de més qualitat. Una bona postura per dormir seria en posició fetal, de costat, amb un coixí entre les cames, un coixí en el braç i el coixí que fem servir pel cap. No recomanem dormir ni panxa en l'aire ni boca terrosa, ja que la qualitat del son disminueix molt.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: El diccionari TermCat.
7: Paraules noves que ja pots dir.
6: Pàgina de respecte. Pàgina en blanc a l'inici o al final d'un llibre.
8: La pàgina de respecte és aquell full que precedeix la portadella o la portada, tot i que no és obligatori que hi sigui i que a vegades n'hi pot haver més d'un. També en podem trobar al final del llibre, perquè les pàgines de respecte

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia. Crida del Sindicat de Llogateres a col·lapsar a Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Les convocatòries estan previstes ja des de primera hora, algunes d'elles d'aquí a uns minuts, a diferents punts de la ciutat, i arriben la vigília que el Consell de Ministres aprovi previsiblement el decret d'habitatge. L'entitat rebla així l'esclat social desfermat arran del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, després de l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. Les associacions en favor de l'accés a un pis digne, exigeixen que el text no sigui merament cosmètic, que renovi indefinidament els lloguers i en congeli els preus. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dilluns 28 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. Mentrestant, centenars de persones mantenen per segona nit consecutiva una acampada a la Puerta del Sol de Madrid. Amb aquest marcatge de fons, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, pressiona també els seus socis d'investidura per tancar el decret. Junts alerta que acollirà els fons voltor, però no els petits propietaris. El govern anunciarà avui un paquet de 60 mesures per combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Agafa com a base l'evidència de 700 estudis científics internacionals i arriba en plena convulsió del sector amb el debat obert per assolir un gran acord de país en l'educació. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, convoca avui una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, però també hi haurà altres greuges damunt la taula, com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. Unió de Pagesos manté una protesta pel 14 d'octubre a Barcelona. Dels esports, sorpresa de l'Ilerna Lleida en l'estrena a la Lliga ACB. Ha sumat un triomf a la pista del vigent campió, el València, per 100-105. James Bateman, autor de 23 punts, va liderar els de Gerard Encuentra en l'assalt al Roig Arena. També va debutar amb victòria al Girona, que es va imposar a l'UCAM Múrcia, mentre que el Joventut va cedir a la pista del Breogant. I en cultura, els castellers d'Esparreguera guanyen la primera jornada del concurs de castells d'aquest any. La d'aquest diumenge ha estat la prèvia al concurs de castells que s'ha de celebrar el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre a Tarragona i que es podrà seguir per les televisions locals i també a la xarxa Més. Passen 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dilluns amb un accident d'aquesta matinada a l'A2, que tot i que deixa menys d'un quilòmetre de retencions, obliga a tallar un carril de circulació a Castellolí en direcció Lleida. Per altra banda, fa tot just uns minuts tenim un vehicle avariat a l'AP7 entre Cerdanyola del Vallès i Barberà del Vallès, que en direcció Tarragona, en sentit sud, ja deixa també en aquest cas 3 quilòmetres de retencions. Per altra banda, també tenim retencions habituals cap a Barcelona, sobretot per la C58 des de Sant Quirze del Vallès. També a la C17, a Bares del Vallès, hi ha 2 quilòmetres de lentitud en sentit sud. També a la mateixa AP7, recordem que hi ha 2 quilòmetres de congestió a Sant Cugat, en sentit nord. Cap al Besòs, cues arreu del Nus de la Trinitat, amb congestió de retruc també a les dues rondes de Barcelona en direcció Llobregat. Precisament al vessant Llobregat també hi ha retencions ja per la A2 i la P23 des de Molins de Rei i Pallejà en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
2: Pel que fa al transport públic, a causa d'una incidència a la infraestructura entre les estacions de Mollet, Sant Fost i Granollers, els trens de la línia de Rodalies R2 Nord circulen per via única en aquest tram i això provoca retards i fa que els combois es puguin quedar aturats més estona de l'habitual. I temps pel temps ara amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
4: Bon dia, encetem la darrera setmana del setembre i ho fem amb canvis de situació, que de fet anirem copsant ràpidament a la mateixa costa al llarg d'aquestes properes hores del matí. Per tant, aniran arribant alguns ruixats intermitents, més aviat locals, però entre la Selva i el Delta de l'Ebre anirem tenint alguns moments de pluja.

0: Pluja que al llarg del mig matí i migdia s'endinsaran una mica més fins al prelitoral barceloní o fins a la Catalunya central, més clarianes cap a l'Alt Pirineu aquest matí, i un ambient suau a pujar la temperatura. La tarda tindrà clarianes arran de mar, especialment a les comarques de Girona, més carregat cap a l'Ebre, i cap a l'interior del país és on tindrem algun xàfec, especialment al Prepirineu. Atenció, demà, amb les fortíssimes tempestes que acabarem tenint. N'estem pendents a la xarxa.
1: Doncs veurem si aquests ruixats a la vista serveixen en part per millorar les perspectives de la temporada de bolets, que de moment arrenca a mig gas, sobretot per la calor extrema que ha deixat els boscos molt tocats. En parlarem tot seguit amb l'Enric Gràcia i Barba, que és micòleg i divulgador científic.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem amb titulars, el sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Ho fa amb la convocatòria d'accions de protesta des de primera hora a diferents punts de la capital catalana, com l'Avinguda Meridiana, la plaça de Sants, el carrer de Tarragona i el de Sant Agustí, al barri de Gràcia. L'entitat redobla així la pressió sobre la Moncloa la vigília que el Consell de Ministres porti a aprovació el decret d'habitatge. I després de l'esclat social davant del desnonament a Madrid de la Mari Carmen amb l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. La portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo, ha alertat que no acceptaran un text cosmètic que no passi per la renovació indefinida dels lloguers ni garanteixi que les persones vulnerables sense alternativa digna no es quedaran al carrer. Ho ha dit en una concentració davant del bloc de pisos de l'Eixample on viu la Rosario, una veïna en risc de desnonament.
3: I la idea és que comenci el dia enviant un missatge claríssim. No ens en passarem engrunes, no ens en passarem qualsevol merda. Només acceptem el decret Mari Carmen. Us demanem que aguanteu la pressió. Venen 48 hores molt dures i si no aguantem haurem perdut una oportunitat clau. Això no només ho sabem aquí a Barcelona, sinó que a tot l'estat s'ha encès una espurna enorme.
1: Tot plegat, la derivada a Catalunya d'aquesta crisi que manté centenars de persones concentrades a la Puerta del Sol de Madrid en una acampada indefinida que ha culminat ja la segona nit. Els mobilitzats tenen la intenció de mantenir-la com a mínim fins demà, coincidint amb la previsible aprovació del decret d'habitatge en Consell de Ministres. La indignació ciutadana recupera d'aquesta manera un espai que es va convertir en un símbol de la revolta social fa 15 anys amb el 15M. Els mobilitzats exigeixen una congelació dels preus de lloguer i una regulació dels contractes indefinits. Tot plegat, com dèiem, augmenta la pressió sobre el govern espanyol que treballa contra rellotge per aprovar demà el decret encallat des de fa mesos. És per això que el president Pedro Sánchez ha reclamat de nou als seus socis d'investidura que li donin suport. La vicepresidenta del govern i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ja ha advertit que no acceptaran una regulació a mitges i el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha insistit en la defensa del petit propietari per donar-hi el seu aval.
4: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda. Porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad.
5: No nos vale cualquier real decreto. Queremos un real decreto que le meta mano a los fondos buitre, que diga que ya está bien de esos fondos de inversión, efectivamente, que no tributan impuestos en nuestro país.
6: El gobierno sabe que si quiere hacer una regulación para parar los pies a los fondos buitres, tendrá el voto favorable de Junts. Pero que esto no lo mezcle, como hizo en su momento en un decreto omnibus con las pensiones, con medidas que lo que hacen es que se criminalice al pequeño propietario, no ponga pisos en alquiler y los jóvenes y la gente tenga más dificultades para encontrar pisos de alquiler.
1: Avui és el primer dia de jubilació efectiva del jutge Juan Carlos Peinado, el magistrat que ha enviat a judici amb jurat popular Begoña Gómez, la dona del president espanyol Pedro Sánchez, pels delictes de tràfic d'influències i malversació de fons públics. Peinado, que ahir va complir 72 anys, havia congelat la seva retirada fins a acabar la instrucció d'aquest cas i ho fa un cop esgotada la pròrroga màxima permesa en la carrera judicial. El govern espanyol porta mesos estudiant una modificació de la llei per ampliar l'edat de jubilació dels jutges fins als 75 anys. La retirada de Peinado aturaria l'expedient que li va obrir el Consell General del Poder Judicial per haver afirmat que els escortes de la dona del president haurien pogut facilitar la fugida de Gómez del país per evitar l'acció de la justícia. Són les 7:10. El govern anunciarà avui un paquet de 60 mesures amb l'estratègia de combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Una comissió interdepartamental, liderada per la Conselleria d'Empresa, pren com a base la recent actualització de la Guia de Salut Digital que analitza els riscos associats a l'ús excessiu de les noves tecnologies entre els estudiants i que recull l'evidència de 700 estudis científics internacionals. L'anunci arribarà després que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ja s'hagi mostrat partidari de prohibir l'ús de la intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys i hagi posat el focus en la recuperació del llibre de text i de les biblioteques com a espais centrals en l'àmbit educatiu. La intenció del govern és que les 60 mesures que es detallaran aquest dilluns siguin d'aplicació immediata i se sumin a altres iniciatives que entraran en vigor al curs vinent, com la recuperació de les lectures obligatòries al batxillerat i la necessitat que tots els centres educatius disposin d'un pla lector. I encara sobre educació, els equips directius d'escoles i instituts parlen obertament de situació d'emergència. Ho ha dit el programa Ciutadella de la xarxa Jordi Satorra, president de l'Associació de Directius de l'Educació de Catalunya. Segons ha explicat, la inversió en un futur del 6% en educació, una mesura plantejada a la cimera de partits organitzada divendres passat pel govern, no és suficient per revertir la crisi actual del sistema educatiu. Satorra assegura que cal aplicar mesures de manera urgent.
7: Planificar això a un any vista, que veurà unes mesures que s'assemblaran molt a les que es podien estar aplicant ara mateix, i no descartem el debat, però el que veiem és que mentre hi hagi aquest debat hi hauria d'haver més elements de solució a l'emergència educativa en què ens trobem. I veiem que no estan arribant a la velocitat que la necessitat educativa del país necessita. Llavors vol dir que els resultats no seran bons.
1: I més preocupacions encara d'altres sectors econòmics del país. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha convocat per avui una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola per reclamar a l'Estat i també a la Comissió Europea actuacions de suport als productors i als cellers. Ens ho explica el Raül Martín, de Televisió Costa Brava.
8: La pagesia catalana afronta una nova tardor amb diversos fronts oberts. Un dels principals és l'augment dels costos de producció, especialment pel que fa al gasoil, l'energia, els fertilitzants i els pinsos. A aquesta situació s'hi afegeixen els danys provocats per la fauna salvatge. Senglar, conill i especialment en zones de l'Empordà, el coipo, continuen afectant alguns conreus. Els pagesos també reclamen poder obtenir uns preus que facin viable la seva activitat i més control sobre la cadena alimentària i les importacions de fora de la Unió Europea. Unió de Pagesos alerta que l'encadenament de problemes posa en risc la continuïtat de moltes explotacions.
9: L'augment dels preus deu ser els preus que anem al súper, perquè els preus nostres estan exactament igual. Fa 60 anys que cobrem el mateix preu al cereal. O sigui, d'augmentar, a nosaltres no ens ha augmentat res. El que sí que ens ha augmentat és el gasto. El gasoll, els abonos, herbicides...
8: Davant d'aquest escenari, el sindicat ha anunciat una mobilització a Barcelona el pròxim 14 d'octubre i reclama, entre altres mesures, ajuts directes per les explotacions i un gasoil professional agrari amb una fiscalitat més baixa.
1: Encara en aquest àmbit, afegim que el canal d'Urgell ha tancat aquest diumenge la campanya de rec amb unes bones reserves d'aigua que són de més del 50% a l'embassament de Rialb. Això, tot i l'elevada demanda que hi ha hagut per la forta calor de l'estiu, que ha estat sostinguda des de finals de maig i, de fet, encara s'allarga aquest mes de setembre. La pràctica absència de precipitacions també ha contribuït a demanar més aigua, però, segons el president dels regants, Amadeu Ros, la calor és la responsable de les pèrdues que registren les produccions de la majoria de cultius en l'àmbit del canal. El panís, el cereal i la fruita, entre d'altres, no han arribat als mínims per cobrir costos. El canal tanca ara 3 setmanes, però tornarà a obrir el 19 d'octubre si no plou. I el càmping municipal de Tàrrega ha acollit aquest cap de setmana la 23a edició de la Fira del Caçador, consolidat com un punt de referència de la pràctica cinegètica a les Terres de Lleida. L'esdeveniment ha estat un èxit de públic. Ha volgut reivindicar la tasca del col·lectiu en favor de la natura, la regulació mediambiental i la dinamització turística i econòmica del territori. Enguany s'ha fet un homenatge pòstum a Benjamí Sala, que va morir el novembre passat i que va ser president de l'entitat. A més, s'hi han fet activitats com un concurs de pintura ràpida o exhibicions de falconeria i equestres. Josep Maria Sató és el president de la Societat de Caçadors de Tàrrega.
10: Que el públic que ens visita ens recolze. Cada any veiem que hi ha doncs, un repunt. És a dir, que també estem en un sector que va a la baixa, però bueno, el fet de que poden compartir una jornada lúdica amb la família doncs ens ajuda molt. El Benjamí era un puntal valent, era el nostre puntal d'organitzatiu doncs que ens ha costat de suplir.
1: La temporada de bolets arriba enguany amb retard. La calor extrema i la manca de pluges han deixat els boscos molt tocats i la humitat encara no és prou alta perquè els bolets surtin amb normalitat. Al Pirineu, les primeres florades són escasses i irregulars i els mercats boletaires s'han obert amb produccions mínimes. Sembla que aquesta tardor els boletaires s'hauran de carregar de paciència. Si no plou, la cosa està magra, però en tot cas ho preguntem a un expert. Fins a quin punt el canvi climàtic està transformant la campanya? L'Enric Gràcia és micòleg i divulgador científic. Bon dia, Enric, i gràcies per atendre'ns.
11: Bon dia, digue'm.
1: Venim d'un estiu excepcionalment calorós i d'una sequera que ha fet patir molt els boscos. Davant d'aquest panorama, quina temporada de bolets hem d'esperar?
11: A veure, a l'inici serà molt dolent perquè han de passar com a mínim 20-25 dies des d'aquesta pluja que heu anunciat per demà, doncs que començarà a fer efecte. I per altra banda fa massa calor perquè surtin bolets. Jo crec que per sobre dels 800 metres tindrem una temporada molt curta i és probable que per sota dels 800 fins demà aleshores estigui menys influenciada per tot el que hem passat.
1: De tota manera, si plou i refresca, ja no parlo de demà ni d'aquesta setmana, sinó ho fa de manera continuada, hi ha marge per salvar la temporada o ja no hi ha gaire temps perquè el bosc es regeneri i haurem d'anar això a cotes molt altes?
11: A muntanya, insisteixo, ho tenim malament. No crec que aquesta possible refredada, que algun dia ha de venir, tingui suficient temps com perquè puguem dir que tinguem una bona temporada. No ho crec, ni molt menys. Segueixo. A costa, jo crec que és possible que tinguem bona temporada.
1: A costa, eh? Sí. Al litoral. Sí.
11: Per sota de 800.
1: Sí, entenc. Aquesta calor pot acabar mermant alguna espècie, al marge ara del que diem, eh? Hi ha varietats més sensibles que d'altres?
11: Sí. Jo faria a l'inrevés. Hi ha varietats que els agrada la calor, com pot ser el reig o el carlet. Aquests bolets no notaran tant la influència. Bueno, el reig és el que la gent coneix com a ou de reig. Mm. El reig i el carlet, ja dic, jo crec que no es notarà. En canvi, altres, òbviament el fredolic i alguns bolets d'aquesta sèrie hi ha el fredolic veritable, el fredolic gros, etc. Aquests és probable doncs, que els hi vagi bé perquè farà fred. Al final farà fred.
1: Enric, gràcies. Recollir bolets com si fos un recurs inesgotable, des del punt de vista micològic, creu que caldria fixar algun tipus de regulació o límit per preservar el bosc?
11: Ah, bona pregunta. Des d'un punt de vista biològic, els bolets són fruits. És a dir, és com les peres o les pomes. No tenim massa problema per recollir-los si ho fem bé. És a dir, no deixes de recollir una cosa que es farà malbé i que ja ha fet el que tenia que fer. En canvi, si es recull malament, fent malbé el terra, rascant, etc., aleshores sí que provocaríem si els maldestres poden ser persones que portin les coses malament, sí, que facin reduir la producció dels boscos. Sí, no s'ha de ser maldestre, s'ha de recollir el bolet a poder ser arrencant-lo sencer, no només tallant-lo de la cama, arrencant-lo sencer i després tallar la cama.
1: Doncs una lliçó de modus, la d'anar a buscar bolets. Enric, gràcies. Gràcies i bon dia. I haurem de tenir paciència. Si més no, al litoral. Aquesta és, creuem els dits, podrem potser collir algun bolet. Gràcies, que vagi bé.
11: A vosaltres, molt bé. Adéu-siau.
1: Obrim ara Crònica Esportiva amb una sorpresa, la de l'Ilerna Lleida en l'estrena a la Lliga ACB, que ha sumat un triomf a la pista del vigent campió, el València, per 100-105. Triomf coral dels de Gerard Encuentra, que confirma les bones sensacions de la pretemporada. Un parcial inicial de 20-26 va permetre creure als del Segrià que, tot i cedir en el segon període i arribar al descans per darrere en el marcador, van tornar a obrir forat en el tercer quart amb un parcial d'1-14. En els darrers minuts, el protagonisme de Bateman, autor de 23 punts, va conduir l'equip cap a la victòria. I victòria també del FIAC Girona, que ha arrencat el curs amb una victòria per 7 punts de diferència, 84-77, contra l'UCAM Múrcia. Un duel molt igualat en què els gironins es van imposar gràcies a un parcial de 32-25 en el darrer quart. Jacel Pérez, amb 20 punts i 8 rebots, i Whitaker, amb 19 punts, van liderar l'equip de Moncho Fernández per sumar la primera victòria de la temporada. Per contra, la Sisa Joventut va perdre la pista del Breogán. El flamant campió de la Supercopa, amb baixes destacades, va perdre a Lugo per 110-104. Els verd i negres van anar sempre a remolc dels gallecs, malgrat els 22 punts de la Provítola i els 18 de Ricky Rubió, que va acabar amb 26 de valoració. El Manresa és el nou campió de la Lliga Catalana de la Lliga Femenina 2. El conjunt del Bages s'ha imposat al TGN Bàsquet per 69-63 en la final disputada a Mollerussa. El conjunt bagenc va encarrilar el partit en el primer quart i va mantenir la renda fins al final, malgrat l'intent final del conjunt tarragoní, molt combatiu, fins a la botzina final. Aïssé Magassa, amb 16 punts i 10 rebots, va ser l'MVP del partit.
12: Hem tingut 3 partits contra rivals del nostre grup, que al final això ens dona el saber una miqueta on estem, no? Els hem pogut treure, hem tingut problemes també, hem tingut reptes que hem hagut de superar, hem sabut donar la cara al partit sempre perquè han sigut 3 partits competits i sabem que estem preparades per la categoria. A partir d'aquí, el dilluns, comença l'important, que és la jornada 1, i a partir d'aquí comença a sumar sí o sí.
1: Eric García ha abandonat la concentració de la selecció espanyola i torna cap a Barcelona amb unes molèsties al genoll. El de Martorell, que ja no va jugar el partit de dissabte contra Anglaterra, se sotmetrà avui a proves per determinar l'abast de la lesió. Després de la victòria a Wembley, el combinat espanyol prepara el segon partit de la Nations League, en què demà s'enfrontarà a Croàcia. El Els castellers d'Esparreguera han guanyat la primera jornada del concurs de castells d'aquest any. El trofeu ha marxat per primera vegada cap al Baix Llobregat en una edició, la trentena, on han participat les 12 colles que fan castells de gamma alta de 7 pisos. La d'aquest diumenge ha estat la prèvia al concurs de castells que es celebrarà el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre a Tarragona i que es podrà veure per les televisions locals i també per la xarxa Més. Ens ho amplia la Norma Lebrero.
13: Era el moment clau del concurs. Dues colles s'ho jugaven tot a una carta. Sarrià havia intentat el 4 de 8, però l'havia desmuntat, i Esparreguera es jugava al primer lloc amb un 5 de 7 amb agulla. I l'han acabat coronant. Han guanyat el concurs amb 15 punts de diferència i després de posar-se al davant de tothom, a la segona ronda, amb un 3 de 7 aixecat per sota, que era la primera vegada que es portava a concurs.
14: Nosaltres no veníem a fer res més, però la colla tira molt i la colla sap perfectament quins castells podem fer i quins no. Ho hem decidit, la colla estava entusiasmada, estava super a tope per poder descarregar el castell. Crec que m'aniré perquè no tinc aire, he cridat com un boig.
13: Segona posició pels castellers de Figueres, tercera pels castellers de Cerdanyola i empat de 5 colles al quart lloc. Els castellers de Sarrià, Escardats, Badalona, Berga i Caldes. La diada ha deixat la plaça del castell de Torredembarra, una desena de construccions, 5 de 7, 4 7 de 7 descarregats amb èxit i només dues caigudes.
1: Mentrestant, les colles de gamma extra s'han citat aquest diumenge a Barcelona en la Diada de la Mercè. Els Minyons de Terrassa han estat protagonistes amb dues estrenes. Han descarregat per primer cop aquesta temporada el 5 de 9 amb folre i també la torre de 9 amb folre i manilles. Han intentat, sense èxit, el pilar de 8 amb folre i manilles. De la seva banda, la colla jove Xiquets de Valls han completat el programa amb el 3 i el 4 de 9 amb folre, la torre de 8 amb folre i el pilar de 8 amb folre i manilles. I els castellers de Barcelona han signat la seva millor actuació de la temporada amb el 5 i el 3 de 8, el 3 de 9 amb folre, la torre de 8 i el pilar de 6. CaixaForum Barcelona rastreja l'empremta de la història de l'art en la creació contemporània amb l'exposició Una força del passat. La mostra es podrà visitar fins al 10 de gener i presenta peces d'artistes que s'han inspirat en obres d'autors que els han precedit amb l'objectiu de demostrar que tradició i innovació no són termes oposats. Ens ho explica el David Navarro.
15: Una força del passat parteix d'un vers de Pasolini que reivindica la importància de la tradició per comprendre el seu temps. Aquesta premissa porta a reunir 37 obres que mostren com nombrosos artistes contemporanis han trobat en la història de l'art una font d'inspiració. Així, per exemple, Javier Arce recupera a Lliçó d'anatomia una icona de Rembrandt, o una obra col·lectiva, Viure i deixar morir, o La fi tràgica de Marcel Duchamp, simbolitza l'assassinat d'una figura referent per a molts artistes. L'exposició, com explica la comissària Nimfa Bisba, mostra com els autors s'apropien del passat per donar-li un nou significat.
16: A vegades és simplement una composició, a vegades és la llum d'un quadre que els ha inspirat per començar a crear la seva obra. I és interessant veure que la història de l'art sempre ha sigut una font per tots els artistes, de totes les èpoques.
15: Perquè el visitant entengui els referents als artistes, cadascuna de les peces compta amb un petit cartellet que explica les fonts d'inspiració, que van des de la caverna de Plató a Les Menines o a obres de Degas o Matisse.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
3: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerhard i el lirisme íntim de Chopin.
2: Entrades a auditori.cat.

0: Sabies que...
1: El cervell processa les olors d'una manera diferent a la resta de sentits. El nervi olfactiu està directament connectat amb l'amígdala i l'hipocamp, les àrees responsables de les emocions i dels records. Per això, una olor pot desencadenar records molt vius i carregats d'emoció, fins i tot de fa dècades, amb una intensitat sorprenent. Aquest fenomen es coneix com a efecte Proust, en referència a l'escriptor Marcel Proust, que va descriure com l'olor d'una magdalena sucada en te li feia reviure records d'infantesa amb gran detall. Curiosament, aquests records olfactius sovint són més antics i persistents que els visuals o auditius. Això passa perquè l'olfacte és un dels sentits més primitius des del punt de vista evolutiu. En els primers humans, reconèixer olors era clau per detectar aliments, perills o altres individus. Encara avui, una simple aroma pot influir en l'estat d'ànim, la presa de decisions o la sensació de benestar sense que en siguem conscients. Així, el nas no només serveix per olorar, sinó també com una porta directa al nostre passat.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
4: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la crida del sindicat de llogateres a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Les convocatòries estan previstes ja des de primera hora, algunes d'elles d'aquí a uns minuts a diferents punts de la ciutat i arriben la vigília que el Consell de Ministres aprovi previsiblement el decret d'habitatge. L'entitat rebla així l'esclat social desfermat arran del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, després de l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. Les associacions en favor de l'accés a un pis digne exigeixen que el text no sigui merament cosmètic, que renovi indefinidament els lloguers i en congeli els preus. Al llarg d'aquest informatiu anirem a alguns d'aquests punts de protesta convocats pel Sindicat de Llogateres. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns, 28 de setembre. Mentrestant, centenars de persones mantenen per segona nit consecutiva una acampada a la Puerta del Sol de Madrid. Amb aquest marcatge de fons, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, pressiona també els seus socis d'investidura per tancar el decret. Junts alerta que acollirà els fons voltor, però no els petits propietaris. El govern anunciarà avui un paquet de 60 mesures per combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Agafa com a base l'evidència de 700 estudis científics internacionals i arriba en plena convulsió del sector amb el debat obert per assolir un gran acord de país en l'educació. I entrarem en detall tot seguit en conversa amb Javier Feliz, psicòleg i director d'operacions de l'entitat Desconnecta. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, convoca avui una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, però també hi haurà altres greuges damunt la taula, com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. Unió de Pagesos manté una protesta pel 14 d'octubre a Barcelona. La calor extrema i la falta de pluges fins ara fan preveure una temporada de bolets a mig gas aquesta tardor. Una situació que els experts creuen que podria tenir alguna excepció a les zones litorals. N'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa el micòleg Enric Gràcia.
5: A l'inici serà molt dolent perquè han de passar com a mínim 20-25 dies des d'aquesta pluja que heu anunciat per demà, doncs que començarà a fer efecte. I per altra banda fa massa calor perquè surtin bolets. Jo crec que per sobre dels 800 metres tindrem una temporada molt curta i és probable que per sota dels 800 fins demà aleshores estigui menys influenciada per tot el que hem passat.
4: Sorpresa de l'Ilern a Lleida en l'estrena a la Lliga ACB. Ha sumat un triomf a la pista del vigent campió, el València, per 100-105. James Bateman, autor de 23 punts, va liderar els de Gerard Encuentra en l'assalt al Roig Arena. També va debutar amb victòria el Girona, que es va imposar a l'UCAM Múrcia, mentre que el Joventut va cedir a la pista del Breogán. Els castellers d'Esparreguera guanyen la primera jornada del concurs de castells d'aquest any. La d'aquest diumenge ha estat la prèvia al concurs de castells que se celebrarà el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre a Tarragona i que es podrà seguir per les televisions locals i també a la xarxa Més. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, ara mateix hi ha dos accidents a la xarxa viària catalana. El primer, que s'ha produït aquesta matinada a l'A2, a hores d'ara deixa menys d'un quilòmetre de cues a Castellolí, direcció Lleida. El segon ha estat a la C32 a l'Hospitalet de Llobregat, en sentit nord, amb 2 quilòmetres de cues. També tenim un vehicle avariat a l'AP7 a Barberà del Vallès, en sentit sud, que obliga a tallar un carril i provoca 3 quilòmetres de retencions. Per altra banda, tenim retencions habituals cap a Barcelona, per la C58 des de Sant Quirze del Vallès i a la C17 a Parets del Vallès. També a l'AP7 hi ha lentitud de 2 quilòmetres des de Sant Cugat en sentit nord. Pel que fa al transport públic, un dia més incidències. Ara mateix la circulació de trens està interrompuda a la R8 de Rodalies entre Granollers Centre i Martorell per una incidència a la infraestructura. Ja s'ha habilitat, això sí, un servei alternatiu per carretera. De retruc, els trens de la R2 Nord circulen per via única entre les estacions de Mollet, Sant Fost i Granollers. I això provoca retards i fa que els combois es puguin quedar aturats més estona del que és habitual. I pel que fa al temps, canvi de situació coincidint amb el final del mes de setembre. Canvis que anirem copsant ràpidament a la costa a partir d'aquest matí. S'esperen alguns ruixats intermitents i locals. Entre la selva i el delta de l'Ebre tindrem moments de pluja que a partir del migdia s'endinsaran fins al prelitoral barceloní o la Catalunya central. Durant la tarda hi haurà clarianes arran de mar, especialment a les comarques de Girona. I atenció demà, perquè s'esperen fortíssimes tempestes.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
4: Us ho destacàvem en els titulars. El sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Ho fa amb la convocatòria d'accions de protesta des de primera hora a diferents punts de la capital catalana, com l'Avinguda Meridiana, la plaça de Sants, el carrer de Tarragona i el de Sant Agustí, al barri de Gràcia. L'entitat redobla així la pressió sobre la Moncloa, la vigília que el Consell de Ministres porti previsiblement a aprovació al decret d'habitatge i després de l'esclat social davant del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, amb l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. La portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo, ha alertat que no acceptaran un text cosmètic que no passi per la renovació indefinida dels lloguers ni garanteixi que les persones vulnerables sense alternativa digna no es quedaran al carrer. Ho ha dit en una concentració davant del bloc de pisos de l'Eixample on viu la Rosario, una veïna en risc de desnonament.
0: I la idea és que comenci el dia enviant un missatge claríssim. No ens en passarem engrunes, no ens en passarem qualsevol merda. Només acceptem el decret Mari Carmen. Us demanem que aguanteu la pressió. Venen 48 hores molt dures i si no aguantem haurem perdut una oportunitat clau. Això no només ho sabem aquí a Barcelona, sinó que a tot l'estat s'ha encès una espurna enorme.
4: Tot plegat, la derivada a Catalunya d'aquesta crisi que manté centenars de persones concentrades a la Puerta del Sol de Madrid en una acampada indefinida que ha culminat ja la segona nit. Els mobilitzats tenen la intenció de mantenir-la com a mínim fins demà, coincidint amb la previsible aprovació del decret d'habitatge en Consell de Ministres. La indignació ciutadana recupera d'aquesta manera un espai que es va convertir en un símbol de la revolta social fa 15 anys, amb el 15M. Els mobilitzats exigeixen una congelació dels preus de lloguer i una regulació dels contractes indefinits. Tot plegat, com dèiem, augmenta la pressió sobre el govern espanyol, que treballa a contrarrellotge per aprovar demà el decret encallat des de fa mesos. És per això que el president Pedro Sánchez ha reclamat de nou els seus socis d'investidura que li donin suport. La vicepresidenta del govern i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ja ha advertit que no acceptaran una regulació a mitges. I el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha insistit en la defensa del petit propietari per donar-hi el seu aval.
6: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda. Porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad.
7: No nos vale cualquier real decreto. Queremos un real decreto que le meta mano a los fondos buitre, que diga que ya está bien de esos fondos de inversión, efectivamente, que no tributan impuestos en nuestro país.
8: El gobierno sabe que si quiere hacer una regulación para parar los pies a los fondos buitres, tendrá el voto favorable de Junts. Pero que esto no lo mezcle, como hizo en su momento en un decreto omnibus con las pensiones, con medidas que lo que hacen es que se criminalice al pequeño propietario, no ponga pisos en alquiler y los jóvenes y la gente tenga más dificultades para encontrar pisos de alquiler.
4: Més coses. Avui és el primer dia de jubilació efectiva del jutge Juan Carlos Peinado, el magistrat que ha enviat a judici amb jurat popular Begoña Gómez, la dona del president espanyol Pedro Sánchez, pels delictes de tràfic d'influències i malversació de fons públics. Peinado, que ahir va complir 72 anys, havia congelat la seva retirada fins a acabar la instrucció d'aquest cas i ho fa un cop esgotada la pròrroga màxima permesa en la carrera judicial. El govern espanyol porta mesos estudiant una modificació de la llei per ampliar l'edat de jubilació dels jutges fins als 75 anys. La retirada de Peinado aturaria l'expedient que li va obrir el Consell General del Poder Judicial per haver afirmat que els escortes de la dona del president haurien pogut facilitar la fugida de Gómez del país per evitar l'acció de la justícia. Cinc minuts i arribarem a 3:15 del matí. El govern anunciarà avui un paquet de 60 mesures amb l'estratègia de combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Una comissió interdepartamental liderada per la Conselleria d'Empresa pren com a base la recent actualització de la Guia de Salut Digital que analitza els riscos associats a l'ús excessiu de les noves tecnologies entre els estudiants i que recull l'evidència de 700 estudis científics internacionals. L'anunci arribarà després que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ja s'hagi mostrat partidari de prohibir l'ús de la intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys i hagi posat el focus en la recuperació del llibre de text i de les biblioteques com a espais centrals en l'àmbit educatiu. La intenció del govern és que les 60 mesures que es detallaran aquest dilluns siguin d'aplicació immediata i se sumin a altres iniciatives que entraran en vigor el curs vinent, com, per exemple, la recuperació de les lectures obligatòries al batxillerat i la necessitat que tots els centres educatius disposin d'un pla lector. Però què en diuen els experts sobre la determinació del govern? És aquesta la millor solució? I com hi poden ajudar les famílies? Què poden fer les escoles i els adults per reconduir una situació que ja sabem que té conseqüències greus? Com podem començar a canviar hàbits? En parlem amb Javier Feliz, que és psicòleg i director d'operacions del programa terapèutic Desconnecta. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
9: Bon dia, Elena.
4: Ho dèiem, la Generalitat vol prohibir pantalles i la intel·ligència artificial fins als 14 anys. Prohibir és la millor via o és més efectiu educar en la gestió i el bon ús?
9: Totalment d'acord amb tu. No es tracta de prohibir la tecnologia, no? Sinó de decidir en quin moment l'educatiu aporta valor i en quin moment està substituint una capacitat que els joves encara necessiten desenvolupar. Per tant, les mesures del govern van enfocades cap a protegir capacitat cognitiva, que això és superimportant en un món on estem plens de pantalles i envoltats de pantalles.
4: Si prohibim fins als 14, què hauria de passar entre els 14 i els 18 perquè els joves aprenguin a fer un ús saludable i equilibrat de la tecnologia?
9: En aquest cas, hem de parlar d'aprendre a aprendre, no? O sigui, la paraula prohibició en un món on estem envoltats de pantalles no té criteri, no? Però el tema de les mesures del govern busquen que els adolescents del nostre país tinguin eines, no? El més important és que estan rodejats i envoltats per un entorn d'estímul constant, notificacions, vídeos curts, respostes immediates, i hem de recuperar aquests processos cognitius i tornar al bàsic, no? Tornar a pensar processos cognitius, comprendre, relacionar, ser crítics, no? Tenir aquest pensament en lloc d'aquesta prohibició cap a la tecnologia.
4: Les famílies, parlem d'elles, estan desbordades, estan desesperades en molts casos. Quina és la primera pauta realista que un adult pot aplicar avui mateix per reduir l'impacte de les pantalles a casa?
9: El primer de tot és veure, això ens ho pregunten molt a Desconnecta, no? El primer és veure quina edat té el teu fill, filla, i a partir d'aquí començar a veure quin ús fa i què fa de la tecnologia. No, no és tant una part conductual, sinó és veure aquesta part cognitiva de l'ús que fa, de lo que entén, de lo que pensa i de quina utilitat té la tecnologia i la IA a la seva vida.
4: L'informe de salut parla de violències, de violències digitals, parla d'ansietat, de depressió, de fins i tot de baixa autoestima. Quines són les tres alertes que un adult, i en aquest cas, per exemple, les famílies, han de saber detectar en un adolescent?
9: Cal dir que estem en un moment de salut mental infantojuvenil molt complicat. Llavors, com a principals idees on hem de veure, hem de pensar què li passa al nostre fill, filla, el primer és veure el tema social i relacional, els amics i les relacions que té l'oci i el temps lliure. Després, tot el tema acadèmic, la baixada del rendiment acadèmic i com que comporta tot el que és la part educativa i acadèmica. I després també tota aquesta part més de personalitat, no?, i de comunicació. Crec que estem perdent molts moments de parlar, de pensar, d'idear, no?, i d'avorrir-se i de l'esforç i de la tolerància, i ho estem substituint per pantalles que aquest temps poden tenir un mal ús cap al funcionament cognitiu d'aquesta persona.
4: Vostè parlava de, més que de prohibir, d'educar en el bon ús. Quin ús de la tecnologia, per tant, il·lustri'ns, ajuda realment a aprendre a l'escola, i quin ús és el que desorienta, distreu o substitueix l'atenció?
9: Jo sempre dic que és molt important en la tecnologia tenir la diferència entre el que és utilitzar-la després d'haver pensat i utilitzar-la perquè pensi per tu o que t'ocupi el temps, no? Llavors, és molt important tenir aquesta educació cap als nostres infants perquè han nascut en un món tecnològic, però també parlar d'aquesta capacitat emocional i de la intel·ligència emocional que comporta fer l'ús de la intel·ligència artificial i d'aquesta ètica. Per tant, aquí hi ha una responsabilitat de govern, d'escoles, de famílies i de tothom que pensi que la següent generació ha d'estar cuidada en quant a la utilització de la tecnologia.
4: Javier Feliz, haurem de veure, doncs, aquestes 60 mesures que avui ha d'anunciar el govern, a veure com poden contribuir a fer les coses una mica més fàcils per les famílies i també a portar pel bon camí els nostres joves i adolescents. Gràcies per l'atenció, que vagi molt bé.
9: Gràcies, Helena.

0: Canviem d'àmbit perquè el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha convocat per avui una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola per reclamar a l'Estat i a la Comissió Europea actuacions de suport als productors i als cellers. Sigui com sigui, damunt la taula també hi haurà altres greuges, com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior i els danys provocats per la fauna salvatge. Tot plegat, arguments que han motivat Unió de Pagesos a convocar protestes i tracturades el proper 14 d'octubre a Barcelona. La temporada de bolets arriba enguany amb retard. La calor extrema i la manca de pluges han deixat els boscos molt tocats i la humitat encara no és prou alta perquè els bolets surtin amb normalitat. Al Pirineu, per exemple, les primeres florades són escasses i irregulars i els mercats boletaires s'han obert amb produccions mínimes. Sembla que aquesta tardor els boletaires s'hauran de carregar de paciència. El micòleg i divulgador científic Enric Gràcia ha dit fa uns minuts al Notícies en Xarxa que la temporada serà una mica millor per sota dels 800 metres d'alçada.
1: A l'inici serà molt dolent perquè han de passar com a mínim 20-25 dies des d'aquesta pluja que heu anunciat per demà, doncs que començarà a fer efecte. I per altra banda fa massa calor perquè surtin bolets. Jo crec que per sobre dels 800 metres tindrem una temporada molt curta. A costa, jo crec que és possible que tinguem bona temporada.
0: La Costa Brava ha mantingut aquests dies el seu atractiu turístic, tot coincidint amb el pont de la Mercè. El bon temps ha afavorit l'afluència de visitants i el sector aposta cada vegada més per allargar la temporada més enllà dels mesos d'estiu. És una informació de Raül Martín des de Televisió Costa Brava.
2: Amb el final de l'estiu i la tornada a les escoles i a la rutina laboral, la Costa Brava comença a recuperar el ritme habitual, però el turisme encara no ha desaparegut. Aquest cap de setmana, la celebració de la Mercè a Barcelona amb el 24 de setembre com a dia festiu ha afavorit les escapades i les estades de proximitat. I és que cada vegada són més els visitants que aprofiten el setembre per fer vacances o escapades, en un moment en què les temperatures són més suaus i els principals punts turístics estan menys massificats.
3: Tenim molt bon temps i, per tant, aquest pont o aquest cap de setmana llarg estan anant bé. Molta gent també de Barcelona, segona residència, que tot i ser les festes de Barcelona, han vingut aquí a la nostra comarca i, per tant, un bon cap de setmana.
2: A les comarques gironines, les dades dels primers 7 mesos de l'any apunten precisament cap a aquesta desestacionalització. Entre gener i juliol, la demarcació ha rebut més de 5 milions de turistes i les pernotacions han crescut un 5,3% respecte al mateix període de l'any passat. A la Costa Brava, el sector també busca mantenir l'activitat durant aquestes setmanes de transició. Restauradors i allotjaments adapten els seus horaris i serveis per aprofitar un setembre que encara concentra visitants, mentre el turisme estranger continua tenint presència i s'hi suma sobretot al públic de proximitat.
0: I no ens movem de la costa encara, el que passa que de la Costa Brava passem a la Costa Daurada, on el conegut restaurant Pícnic de Sitges, el Garraf, al bell mig del Passeig Marítim, va oferir ahir el seu darrer servei després de 70 anys, ja que el govern central en va ordenar el tancament per incomplir la llei de costes. Els propietaris lamenten que se'ls faci fora sense que l'enderrocament s'alviri a curt termini i creuen que això impactarà negativament en la imatge de la localitat costanera. En l'última jornada, l'establiment va voler acomiadar-se dels seus clients, convidant els veïns i amics de tota la vida a una copa de cava amb música.
4: És un puesto que m'encanta, molt emblemàtic de tota la vida, i la veritat és que em fa una pena quan m'he enterat avui que han de tancar, perquè té unes vistes maques, i no sé, mira, se'm posa la pell de gallina.
5: Estem tristos perquè és una pena que un lloc com aquest tanqui. Són moltes hores, molta gent coneguda, moltes coses que hem celebrat aquí.
6: Si fan alguna cosa interessant, endavant. Però per tenir-ho tancat com han tancat el d'aquí o del Kansas, molt malament.
0: Sorpresa de l'Ilerna Lleida en l'estrena a la Lliga ACB. Ha sumat un triomf a la pista del vigent campió, el València, per 100-105. Victòria coral dels de Gerard Encuentra, que confirma les bones sensacions de la pretemporada. Un parcial inicial de 20 a 26 va permetre creure als del Segrià que, tot i cedir en el segon període i arribar al descans per darrere en el marcador, van tornar a obrir forat en el tercer quart amb un parcial d'1 a 14. En els darrers minuts, el protagonisme de Bateman, autor de 23 punts, va conduir l'equip cap a la victòria. I també va guanyar el Fiat Girona, que ha arrencat el curs imposant-se per 7 punts de diferència, 84 a 77, a l'UCAM Múrcia. Un duel molt igualat en què els gironins es van endur el triomf gràcies a un parcial de 32 a 25 en el darrer quart. Jacel Pérez, amb 20 punts i 8 rebots, i Hui Tucker, amb 19 punts, van liderar l'equip de Moncho Fernández per sumar la primera victòria de la temporada. Per contra, la sisa Joventut va perdre la pista del Breogán. El flamant campió de la Supercopa, amb baixes destacades, va caure a Lugo per 110 a 104. Els vertinegres van anar sempre a remolc dels gallecs, malgrat els 22 punts de la Provítola i els 18 de Ricky Rubió, que va acabar amb 26 de valoració. I unes 15.000 persones han passat aquest cap de setmana pel port de Mataró per gaudir del FIBA 3x3 Challenger. La capital del Maresme ha tornat a convertir-se en un dels grans escenaris internacionals d'aquesta modalitat, amb una de les proves de circuit internacional que ha comptat amb alguns dels millors equips del món. Un cap de setmana de bàsquet que ha fet les delícies dels aficionats i que repetirà els propers 2 anys a Mataró gràcies a un acord amb el màxim organisme del bàsquet internacional. El conseller d'Esports, Berni Álvarez, posa en relleu l'aposta pel 3x3.
7: Molt positiva, no? Primer, perquè l'ambient és molt bo, el nivell és altíssim i l'ambient ja he vist que és espectacular. I segon, perquè l'aposta de Mataró per aquest 3x3 és important, ja ve de l'any passat. Nosaltres, des de la conselleria, també estem fent una aposta bastant important pel tema del 3x3, ficant-los a la tecnificació de l'alt rendiment, apostant per esdeveniments dels propers anys, i ja li dic que compto molt amb Mataró, perquè ells han tingut també aquesta visió i coincidim molt, no?
0: A la Lliga F, empat a 1 de l'Espanyol a Riazor contra el Deportivo. Les de Sara Monforte es van avançar amb un gol de la Costa a la mitja hora de joc. Al segon temps, però, l'expulsió de Patxo va deixar les blanquiblaves amb 10. I en el tram final, el gol de Cabral va fer pujar l'1-1 final al marcador. Amb el punt sumat, les espanyolistes en sumen 5 i són dotzenes a la taula. I la selecció espanyola femenina sub-20, amb 5 jugadores catalanes i 6 del Barça, s'ha proclamat campiona del món. El combinat es va endur la victòria sobre Corea del Nord als penals, després de completar la final i la pròrroga sense gols. La blaugrana Rosalía Domínguez, de 17 anys, va ser escollida MVP del Mundial després d'una gran actuació en els 7 partits disputats.

0: I arribarem a les 8 amb la cultura i amb els castells, perquè els castellers d'Esparreguera han guanyat la primera jornada del concurs de castells d'aquest any. El trofeu ha marxat per primera vegada cap al Baix Llobregat en una edició, la 30ª, on han participat les 12 colles que fan castells de gamma alta de 7 pisos. La d'aquest diumenge ha estat la prèvia al concurs de castells que se celebra aquest proper cap de setmana a Tarragona i que es podrà veure per les televisions locals, però també per la xarxa Més. Ens ho explica tot plegat la Norma Lebrero.
1: Era el moment clau del concurs. Dues colles s'ho jugaven tot a una carta. Sarrià havia intentat el 4 de 8, però l'havia desmuntat, i Esparreguera es jugava al primer lloc amb un 5 de 7 amb agulla. I l'han acabat coronant. Han guanyat el concurs amb 15 punts de diferència i després de posar-se al davant de tothom, a la segona ronda, amb un 3 de 7 aixecat per sota, que era la primera vegada que es portava a concurs.
2: Nosaltres no veníem a fer res més, però la colla tira molt i la colla sap perfectament quins castells podem fer i quins no. Ho hem decidit, la colla estava entusiasmada, estava super a tope per poder descarregar el castell. Crec que em moriré perquè no tinc aire, he cridat com un boig.
1: Segona posició pels castellers de Figueres, tercera pels castellers de Cerdanyola i empat de 5 colles al quart lloc. Els castellers de Sarrià, Escardats, Badalona, Berga i Caldes. La diada ha deixat la plaça del castell de Torredembarra, una desena de construccions, 5 de 7, 4 7 de 7 descarregats amb èxit i només dues caigudes.
0: Mentrestant, les colles de gamma extra s'han citat aquest diumenge a Barcelona en la Diada de la Mercè. Els Minyons de Terrassa han estat protagonistes amb dues estrenes. Han descarregat per primer cop aquesta temporada el 5 de 9 amb folre i també la Torre de 9 amb folre i manilles. Han intentat, sense èxit, el Pilar de 8 amb folre i manilles. I els castellers de Barcelona han signat la seva millor actuació de la temporada amb el 5 i el 3 de 8, el 3 de 9 amb folre, la Torre de 8 i el Pilar de 6. Doncs el Piro Musical de la Mercè, que per primera vegada s'ha celebrat a la platja de la Nova Icària de Barcelona per les obres a Fira de Montjuïc i a la plaça d'Espanya, ha congregat unes 200.000 persones per posar a punt final a les festes de la patrona de la capital catalana. Josep Montero, líder d'Oques Grasses, ha estat l'encarregat de posar la banda sonora amb una presència destacada de música en català que s'ha coordinat a la perfecció amb els focs artificials llançats des de l'espigó de la platja del Bogatell. La participació d'Oques Grasses al Piro Musical arriba en un moment especialment significatiu per a la trajectòria del grup, pocs dies abans dels seus concerts de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.

0: La xarxa de comunicació local.
1: A veure, parla'm una mica tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Com allà?
3: Em van a Morgades Vall d'Osera.
1: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Vall d'U?
4: Sí, sí, sí.
3: Rambla 54 amb Anna Morgades Vall-llosera.
1: Vale, doncs ja està.
5: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
6: El diccionari Termcat.
7: Paraules noves que ja pots dir.
6: Ecoturisme. Turisme que té per finalitat el contacte directe i respectuós amb la natura, el descobriment del patrimoni local i l'entorn rural i la pràctica d'esports a l'aire lliure.
1: Quan parlem de fer un turisme que respecta l'entorn al qual viatgem, també podem parlar de turisme ecològic o turisme verd. En el primer cas, ens trobem davant d'un sintagma descriptiu en què la base turisme es complementa amb l'adjectiu ecològic, que porta el valor de respecte per la natura. En el cas de turisme verd, afegim un altre adjectiu, verd, que té un ús molt freqüent en la creació de termes que es relacionen amb l'entorn natural i l'ecologia.
7: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.

0: és de l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. Les associacions en favor de l'accés a un pis digne exigeixen que el text no sigui merament cosmètic, que renovi indefinidament els lloguers i en congeli els preus. Al llarg d'aquest informatiu anirem a alguns d'aquests punts de protesta convocats pel Sindicat de Llogateres. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns, 28 de setembre. Mentrestant, centenars de persones mantenen per segona nit consecutiva una acampada a la Puerta del Sol de Madrid. Amb aquest marcatge de fons, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, pressiona també els seus socis d'investidura per tancar el decret. Junts alerta que acollirà els fons voltor, però no els petits propietaris. El govern anunciarà avui un paquet de 60 mesures per combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Agafa com a base l'evidència de 700 estudis científics internacionals i arriba en plena convulsió del sector amb el debat obert per assolir un gran acord de país en l'educació. Javier Feliz, psicòleg i director d'operacions de l'entitat Desconnecta, ha apuntat al Notícies en Xarxa en quina línia hauria d'anar l'acompanyament als menors.
1: Aprendre, no? O sigui, la paraula prohibició en un món on estem envoltats de pantalles no té criteri, no? Però el tema de les mesures del govern busquen que els adolescents del nostre país tinguin eines, tornar a pensar processos cognitius, comprendre, relacionar, ser crítics, no? Tenir aquest pensament en lloc d'aquesta prohibició cap a la tecnologia.
0: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, convoca avui una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, però també hi haurà altres greuges damunt la taula, com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. Unió de Pagesos manté una protesta pel 14 d'octubre a Barcelona. Doncs volem saber com afronta aquesta taula agrària un altre dels sindicats implicats, com és Asaja. Ho farem en conversa amb el seu president a Catalunya, Pere Roquer. La calor extrema i la falta de pluges fins ara fan preveure una temporada de bolets a mig gas aquesta tardor. Una situació que els experts creuen que podria tenir alguna excepció a les zones litorals. N'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa el micòleg Enric Gràcia.
2: A l'inici serà molt dolent perquè han de passar com a mínim 20-25 dies des d'aquesta pluja que heu anunciat per demà, doncs que començarà a fer efecte. I per altra banda fa massa calor perquè surtin bolets. Jo crec que per sobre dels 800 metres tindrem una temporada molt curta. A costa jo crec que és possible que tinguem bona temporada.
0: Dels esports, sorpresa de l'Ilern a Lleida en l'estrena a la Lliga ACB. Ha sumat un triomf a la pista del vigent campió, el València, per 100-105. James Bedmond, autor de 23 punts, va liderar els de Gerard Encuentra en l'assalt al Roig Arena. També va debutar amb victòria el Girona, que es va imposar a l'UCAM Múrcia, mentre que el Joventut va cedir a la pista del Breogán. I en cultura, els castellers d'Esparreguera guanyen la primera jornada del concurs de castells d'aquest any. La d'aquest diumenge ha estat la prèvia al concurs de castells que se celebrarà el pròxim cap de setmana a Tarragona i que es podrà seguir per les televisions locals i també a la xarxa Més. 4 minuts i mig els que passen ara mateix a les 8 de les 8 del matí. És hora punta avui amb un dia complicat per aquestes mobilitzacions que preveuen el Sindicat de Llogateres. Per tant, volem saber com se circula. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger. Explica'ns l'última hora.
3: Què tal? Bon dia. Doncs a veure, de moment parlem d'aturades, podem dir habituals, però déu-n'hi-do, va molt carregada tota aquesta xarxa viària que envolta la ciutat de Barcelona, principals entrades i sortides, també les seves rondes. Per exemple, destaca l'autopista B23 amb retencions entre Molins de Rei i Sant Feliu i més endavant entre Sant Joan d'Espí i l'Avinguda Diagonal, o la mateixa autovia 2 amb aturades entre Pallejà i la zona de Sant Joan d'Espí. També destaquen retencions, per exemple, de més de 3-4 quilòmetres a l'autopista AP7 entre Barberà i Cerdanyola en sentit sud. De moment, com a incidència, en tenim una a la demarcació de Girona, un accident a l'autopista AP7 a la zona de Vilablareix. Hi ha un carril tallat en direcció sud i hi ha aturades de més de 3 quilòmetres en aquest tram de l'autopista AP7, com et deia, a causa d'un accident. De moment és tot des del servei.

0: català de trànsit.
1: I ens fixem ara en el transport públic perquè ara mateix la circulació de trens està interrompuda a l'R8 de Rodalies entre Granollers Centre i Martorell per una incidència a la infraestructura. Ja s'ha habilitat, però, un servei alternatiu per carretera. De retruc, els trens de la R2 Nord circulen per via única entre les estacions de Mollet, Sant Fost i Granollers. I això provoca retards i fa que els combois es puguin quedar aturats més estona de l'habitual. Previsió del temps, amb en Lluís Miquel Pérez. Comencen els canvis, però no a tot arreu de Catalunya, oi? Bon dia.
2: Bon dia, Helena. Així és. De fet, ja tenim trucant a la porta. Els primers ruixats estan sobre el mar. De fet, moltes localitats costaneres, si miren mar enllà, veuran núvols en forma de castell. Són els cúmuls que tenim a hores d'ara, són núvols carregats d'aigua, que al llarg d'aquest matí ja començaran a esquitxar una mica de forma local totes aquestes viles costaneres que van entre el Baix Empordà i el Delta de l'Ebre. Estarem parlant aquest matí d'algun xàfec molt local, molt efímer, de moment no gaire quantitat d'aigua, per bé que en algun moment sí que plourà amb gràcia, i sempre arrapats a mar. Quan més cap a l'interior i sobretot més cap a l'Alt Pirineu, aquest matí doncs els núvols que tenim a hores d'ara, que són prims, són trencats, però amb tranquil·litat en general, i també amb suavitat. Déu-n'hi-do, sobretot la xafogó que sentim a hores d'ara. Els ruixats aquesta tarda es desplaçaran una mica més cap a l'interior de l'Ebre, al Prepirineu, alguns racons de la Catalunya central, però podem dir que avui, de moment, la maquinària comença a arrencar sense estar a ple rendiment, amb una temperatura aquesta tarda xafogosa. Sobretot, Helena, estarem molt pendents de la previsió de demà, especialment entre Tarragona i l'àrea metropolitana de Barcelona. És molt probable que demà, sobretot a la vall del Llobregat, hi hagi inundacions. N'estarem molt pendents.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Amb en titulars, el sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Ho fa amb la convocatòria d'accions de protesta des de primera hora a diferents punts de la capital catalana. L'entitat redobla així la pressió sobre la Moncloa la vigília que el Consell de Ministres porti previsiblement a aprovació el decret d'habitatge i després de l'esclat social davant del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, amb l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. Un d'aquests punts és l'Avinguda Meridiana de Barcelona, a l'altura del centre comercial Hipercor, al barri de la Sagrera. Es tracta d'un punt clau per a l'accés a la ciutat. Allà hi hem enviat i tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, quina és la situació hores d'ara?
4: Bon dia, Helena. Les coses pel que fa a la mobilitat es compliquen en aquest punt de la ciutat de Barcelona, a l'Avinguda Meridiana, davant el centre comercial Hipercor. Després que aquest grup de manifestants hagin tallat la via fa uns minuts, és el primer tall de carretera, la primera acció reivindicativa que el sindicat de llogateres ha desplegat en diferents punts de la ciutat de Barcelona, tot coincidint amb la visita aquesta tarda del president del govern, Pedro Sánchez, i hores abans que el Consell de Ministres aprovarà previsiblement el nou decret d'habitatge. Un acte de protesta amb el qual el sindicat de llogateres engega motors en aquest caràcter reivindicatiu per pressionar el govern i de retruc també els socis parlamentaris de l'executiu per aprovar el nou decret d'habitatge, conegut ja com a decret Mari Carmen, després del desnonament d'aquesta dona de 87 anys a Madrid.
5: Fora del barri! Cafeïna!
1: Gràcies, companys. Aquí amatents, doncs, en aquest punt, aquest tall a l'Avinguda Meridiana, però un altre dels punts de concentració a banda d'aquest és l'entorn de la Diagonal de Barcelona. Ara mateix un grup de persones convocades també pel sindicat de llogateres talla el carrer de Còrsega a la confluència amb Pau Claris. Ens hi desplacem en directe amb l'equip, en aquest cas, que hi són els de BTV, amb el Bruno Álvarez i la Lola Santiago. Molt bon dia, Lola. Explica'ns quina novetat ens pots donar des d'aquí.
0: Hola, bon dia. Doncs en aquests moments prop d'una quarantena de persones del sindicat de llogateres estan tallant el carrer de Còrsega entre els carrers de Pau Claris i l'avinguda Diagonal. A més, aquí també hi ha desplegades una vintena d'agents dels Mossos d'Esquadra i fa pocs minuts, a més, també han arribat 5 furgons de policia per intentar que aquesta marxa no arribi fins als Jardinets de Gràcia. El tall ha començat ara mateix fa uns 10 minuts i tot plegat ha sortit des del carrer de Sant Agustí, un dels punts d'acció on havien de començar avui al matí aquesta trobada. Ara mateix el que podem fer és anar justament a on estan la comitiva del sindicat de llogateres, on està l'Enric Aragonès, el portaveu del sindicat, que en aquests moments començarà a fer aquesta atenció a mitjans per explicar una mica sobre què tracta aquesta acció i també de com seran les pròximes d'avui al matí d'aquesta tarda.
1: Doncs estarem pendents d'aquesta compareixença i també, evidentment, dels diferents actes sorpreses que té previst aquest matí el sindicat de llogateres en suport doncs, a Mari Carmen, aquesta dona desnonada, però també a totes les Mari Carmens que hi ha al país. Tot plegat, doncs, la derivada a Catalunya d'aquesta crisi que manté centenars de persones concentrades també a la Puerta del Sol de Madrid en una acampada indefinida que ha culminat ja la segona nit. Els mobilitzats tenen la intenció de mantenir-la com a mínim fins demà, coincidint amb la previsible, aprovació del decret d'habitatge en Consell de Ministres. La indignació ciutadana recupera d'aquesta manera un espai que es va convertir en un símbol de la revolta social fa 15 anys amb el 15M. Els mobilitzats exigeixen una congelació dels preus de lloguer i una regulació dels contractes indefinits. Tot plegat, com dèiem, augmenta la pressió sobre el govern espanyol que treballa a contrarrellotge per aprovar demà el decret encallat des de fa mesos. És per això que el president Pedro Sánchez ha reclamat de nou als seus socis d'investidura que li donin suport. La vicepresidenta del govern i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ja ha advertit que no acceptaran una regulació a mitges i el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha insistit en la defensa del petit propietari per donar-hi el seu aval.
6: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda. Porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad.
7: No nos vale cualquier real decreto. Queremos un real decreto que le meta mano a los fondos buitre, que diga que ya está bien de esos fondos de inversión, efectivamente, que no tributan impuestos en nuestro país.
8: El gobierno sabe que si quiere hacer una regulación para parar los pies a los fondos buitres, tendrá el voto favorable de Junts. Pero que esto no lo mezcle, como hizo en su momento en un decreto omnibus con las pensiones, con medidas que lo que hacen es que se criminalice al pequeño propietario, no ponga pisos en alquiler y los jóvenes y la gente tenga más dificultades para encontrar pisos de alquiler.
1: Doncs tornem ràpidament al carrer Còrsega per escoltar les paraules d'Enric Aragonès, portaveu del sindicat de llogateres.
9: Venim a defensar casa nostra, casa de la Mari Carmen, casa de la Sílvia i la nostra dignitat. I avui ens la juguem a les 7 de la tarda al Palau de Congressos de Catalunya. El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general pels drets de la gent treballadora i pel dret a l'habitatge, que són els mateixos drets.
10: S'ha d'aprovar al Congrés. No sé si teniu previst també fer pressió després del decret del dimarts a tots els partits polítics que podrien aprovar o no aquest decret.
9: Jo crec que hem vist els darrers dies com tots els partits polítics s'han vist obligats a moure's, fins i tot els que estaven més allunyats, perquè els està desbordant la situació. Per tant, el que cal és que demà al Congrés, al Consell de Ministres hi vagi un decret que sigui de veritat i després tocarà, evidentment, que el convalidi el Congrés dels Diputats. Però ja veiem com tot es mou, fins i tot el que semblava que era inamovible, quan la gent desborda els carrers, quan la gent diu que ja n'hi ha prou i és el que toca fer avui a les 7 al Palau de Congressos.
10: Però avui que no és només pel decret, que també s'ha de aprovar després al Congrés, perquè si no potser hi ha un decret demà sí, demà, però després cau al Congrés i no hauria servit per res.
9: Sí, sí, la cita que tenim ara és pel decret de demà, però ha de ser un decret que després es convalidi, efectivament, i en això seguirem lluitant. Ho hem fet altres vegades i ho tornarem a fer. Cada vegada més gent està sortint al carrer perquè veu que ja tots n'estem farts i, per tant, les mobilitzacions seguiran.
11: Aquesta és una de les accions sorpresa. No sé si hi ha altres arreu de Barcelona, no sé si ens pots explicar una mica com han anat.
9: Avui comencem el dia indicant que avui no és un dia normal i així s'ha fet amb talls de carrers que s'estan produint a diversos punts de Barcelona, només com una alerta per començar el dia, que aquesta tarda tothom ha de ser a les 7 a Palau de Congressos de Catalunya.
11: Castellà, no?
9: Fem castellà? Vale, voy.
11: Vinga.
12: Sí, sí, ara sí, en castellà.
1: Doncs paraules en directe d'Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres, en un dilluns mogut, ja ho sentíeu, arran doncs del decret Mari Carmen, que en teoria s'ha d'aprovar dimarts. El Sindicat de Llogateres seguint una mica l'estela del moviment de Madrid, del moviment que està acampat a la Porta del Sol des de fa dues nits, ha volgut també fer sentir la seva veu i recordem a les 7 d'aquesta tarda hi ha convocada també, com ho sentíem, una manifestació al Palau de Congrés aprofitant la visita del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, aquí a Barcelona.

0: Un quart de nou, parlem d'altres coses. El govern anunciarà avui un paquet de 60 mesures amb l'estratègia de combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Una comissió interdepartamental liderada per la Conselleria d'Empresa pren com a base la recent actualització de la Guia de Salut Digital que analitza els riscos associats a l'ús excessiu de les noves tecnologies entre els estudiants i que recull l'evidència de 700 estudis científics internacionals. L'anunci arribarà després que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ja s'hagi mostrat partidari de prohibir l'ús de la intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys i hagi posat el focus en la recuperació del llibre de text i de les biblioteques com a espais centrals en l'àmbit educatiu. La intenció del govern és que les 60 mesures que es detallaran aquest dilluns siguin d'aplicació immediata i s'assumin a altres iniciatives que entraran en vigor al curs vinent, com per exemple la recuperació de les lectures obligatòries al batxillerat i la necessitat que tots els centres educatius disposin d'un pla lector. Javier Feliz, psicòleg i director d'operacions de l'entitat Desconnecta, creu que s'ha d'acompanyar els menors en l'ús de la tecnologia, però no prohibir-la. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
1: Aprendre, no? O sigui, la paraula prohibició en un món on estem envoltats de pantalles no té criteri, no? Però el tema de les mesures del govern busquen que els adolescents del nostre país tinguin eines, no? El més important és que estan rodejats i envoltats per un entorn d'estímul constant, notificacions, vídeos curts, respostes immediates, i hem de recuperar aquests processos cognitius i tornar al bàsic, no? Tornar a pensar processos cognitius, comprendre, relacionar, ser crítics, no? Tenir aquest pensament en lloc d'aquesta prohibició cap a la tecnologia.
0: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, presideix aquesta tarda la taula agrària extraordinària amb les principals entitats del sector. La reunió arriba en un moment de descontent i tensió al camp català amb un sector primari que alerta d'una situació límit. L'encariment del gasoil, la competència exterior i la pèrdua de rendibilitat de moltes explotacions han posat contra les cordes pagesos i ramaders. Què en pot sortir de la reunió d'aquesta tarda? Li preguntem a Pere Roquer. Ell és president de SAGE Catalunya. Senyor Roquer, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
2: Hola, molt bon dia.
0: Des de SAGE, igual que estan denunciant la resta de sindicats i entitats agràries, parleu d'una situació insostenible. Què és el que ha fet saltar definitivament les alarmes? Parlàvem del gasoil, dels fertilitzants, de la competència de mercats exteriors.
2: Doncs bé, un dels primers és el gasoil, avui a la taula agrària, però demà també a la reunió amb el ministre d'Agricultura, on se'ns ha de denunciar aquestes bonificacions que se'ns va prometre. Si no, nosaltres, engegar els tractors avui en dia comença a ser molt complicat, però a més, amb la competència deslleial que tenim, sobretot des de que Espanya i Europa van signar aquest acord amb Mercosur, penseu de que Europa ha tingut que anar ràpid a prohibir l'entrada de carn de vacum de Brasil, ho denunciem al vostre programa el mes de maig, i és de que aquesta competència deslleial, tant amb productes càrnics com amb productes derivats, hortalisses, fruites, etc., que produeixen en aquests tercers països amb una normativa laboral totalment diferent a la nostra, amb una normativa de fitosanitaris totalment diferent a la nostra, i sobretot amb aquesta burocràcia desbocada que tenim al nostre sector i altres sectors, ens està fent insostenible continuar mantenint les explotacions agràries.
0: Senyor Roquer, creu que vostè parlava ara de la taula agrària d'aquesta tarda, creu que hi ha voluntat real de posar mesures concretes sobre la taula o serà una reunió més de diagnòstic?
2: El diagnòstic està fet. És més, el conseller d'Agricultura anuncia aquest passat divendres a la inauguració de la Fira Mos d'aquí de Lleida de que dilluns sí o sí presentaria unes propostes concretes, econòmiques i socials de cara al sector de la pagesia i ramaderia d'aquest país. Doncs, si ell ho va dir el divendres, vol dir que té molt clar que el diagnòstic està fet i, per tant, hi ha d'haver al damunt de la taula aquelles mesures econòmiques que des del sector i des de les organitzacions agràries l'hem plantejat al conseller des de fa molts dies.
0: Vostè també parlava del Consell de Ministres de demà dimarts. Ha d'abordar l'encariment del carburant. Creuen que es tornarà a prorrogar l'ajut de 20 cèntims per litre al gasoil professional? I quines altres mesures urgents esperen, si més no, que s'aprovin?
2: És que no n'hi ha prou només amb 20 cèntims. En aquests moments, ficar un litre de gasoil al tractor val 1,65 €. Amb 1,65 € amb tractors on necessitem 100, 200, 300, 400 litres per poder-los arrencar, això és inviable totalment. Per tant, no esperem 20 cèntims sol, ja li vam dir al ministre fa 15 dies, sinó que al damunt de la taula hi ha d'haver més de 20 cèntims tenim un tema d'impostos que ens estan ficant damunt de la taula més del 21% d'IVA, que això ens està destrossant. Per tant, a part d'un ajut directe, hi ha d'haver també una rebaixa d'impostos. I no val l'excusa, com sempre es fa, de que els impostos serveixen pel benestar. Escolta, la pagesia ja fa molt temps que estem pagant impostos desbocats i, per tant, el que ha de fer els governs és apretar-se ells el cinturó de cara que potser no fa falta tants cotxes oficials i el que fa falta més és tractors per poder treballar al carrer.
0: I una darrera qüestió molt ràpida, senyor Roquer. Assaja també ha advertit que no es pot sacrificar sòl agrícola per instal·lar energies renovables. Què reclamen exactament amb el tema de les macroplantes fotovoltaiques que es volen ubicar sobre terreny agrícola?
2: Doncs bé, primer de tot, hem sigut molt clars des d'Assaja des que es va plantejar aquest plàter. Aquest plàter està mal fet, per això s'ha tingut que retirar. Avui hi ha una roda de premsa aquí a Lleida, concretament al costat de les plaques d'Alcarràs. I perquè no sigui l'exemple que va passar amb la pel·lícula d'Alcarràs de Carla Simón, que els camps agraris acabin sent de plaques solars, i és evident que aquest plàter plantejat com ha fet el govern, per això l'ha tingut que retirar, i el que diem és que, escolti, el camp agrari ha de ser per cultivar aliments. Els fem de primera qualitat. No ha de servir per cultivar energia.
0: Doncs avui tenim molts fronts oberts. Tenim aquest matí aquesta roda de premsa que vostè ens feia referència ara del plàter, però també a la tarda la taula agrària. N'estarem pendents. Gràcies, senyor Roquer. Bon dia.
2: Molt bon dia. Moltes gràcies a vosaltres.
0: Temps ara per a la crònica esportiva, amb una sorpresa, la que ha donat l'Ilerna Lleida amb l'estrena a la Lliga ACB, que ha sumat un triomf a la pista del vigent campió, el València, per 100-105. Victòria coral dels de Gerard Encuentra, que confirma les bones sensacions de la pretemporada. Un parcial inicial de 20-26 va permetre creure als del Segrià que, tot i cedir en el segon període i arribar al descans per darrere en el marcador, tornarien a obrir forat en el tercer quart amb un parcial d'1-14. En els darrers minuts, el protagonisme de Baidmon, autor de 23 punts, va conduir l'equip cap a la victòria. I també va guanyar el FIAC Girona, que ha arrencat el curs imposant-se per 7 punts de diferència, 84-77, a l'UCAM Múrcia. Un duel molt igualat en què els gironins es van endur el triomf gràcies a un parcial de 32-25 en el darrer quart. Jacel Pérez, amb 20 punts i 8 rebots, i Whitaker, amb 19 punts, van liderar l'equip de Moncho Fernández per sumar la primera victòria de la temporada. Per contra, la sisa joventut va perdre la pista del Breogán. El flamant campió de la Supercopa, amb baixes destacades, va caure Lugo per 110-104. Els verd i negres van anar sempre a remolc dels gallecs, malgrat els 22 punts de la Provitola i els 18 de Ricky Rubió, que va acabar amb 26 de valoració. I anem ara cap al futbol per explicar-vos que Eric García ha abandonat la concentració de la selecció espanyola i torna cap a Barcelona amb unes molèsties al genoll. El de Martorell, que ja no va jugar el partit de dissabte contra Anglaterra, se sotmetrà avui a proves per determinar l'abast de la lesió. Després de la victòria a Wembley, el combinat espanyol prepara el segon partit de la Nations League, en què demà s'enfrontarà a Croàcia. A la Copa del Rei, el Prat ha golejat el Sant Rafael Eivissenc i té un peu i mig a la primera ronda on es trobaria amb un equip de primera divisió. Els potablaves hauran de certificar el bitllet en el partit de tornada diumenge vinent al Sagnier. D'altra banda, a la primera federació, el canvi d'entrenador a l'Europa ha arribat acompanyat de la primera victòria. El conjunt escapulat, amb Luis Blanco a la banqueta, va superar el Rayo Majadahonda per 1-0 amb un gol d'Àlex Cano en el temps afegit. El tècnic destaca la millora de l'equip.
3: Necessitàvem aquesta victòria. Jo crec que ens donarà molta energia. Avui hem crescut que podíem guanyar i això és molt important. No ha sigut fàcil, la primera part s'ha costat una miqueta, però hem anat de menys a més. Hem acabat molt bé el partit, amb energia, amb ganes, i s'ha decantat per nosaltres, o sigui, estem molt contents.
0: I arribarem a 8:45 parlant-vos dels castellers d'Esparreguera que han guanyat la primera jornada del concurs de castells d'aquest any. El trofeu ha marxat per primera vegada cap al Baix Llobregat en una edició, la 30ª, on han participat les 12 colles que fan castells de gamma alta de 7 pisos. La d'aquest diumenge ha estat la prèvia al concurs de castells que s'ha de celebrar aquest proper cap de setmana a Tarragona i que es podrà veure tant per les televisions locals com també per la xarxa Més. Més coses de l'àmbit de la cultura, perquè el Piromusical de la Mercè, que per primer cop s'ha celebrat a la platja de la Nova Icària de Barcelona per les obres a la Fira de Montjuïc i a la plaça d'Espanya, ha congregat unes 200.000 persones per posar punt final a les festes de la patrona de la capital catalana. Josep Montero, líder d'Oques Grasses, ha posat la banda sonora amb una presència destacada de música en català que s'ha coordinat a la perfecció amb els focs artificials llançats des de l'espigó de la platja del Bogatell. Floreix a dins el meu amor.
4: La xarxa de comunicació local.
5: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
6: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
5: Entrades a auditori.cat.

0: Sabies que...
1: L'animació en 2D és un procés artesanal fascinant que va dominar el cinema d'animació durant dècades. Una curiositat interessant és com es creava el moviment fluid fent servir cel·luloides transparents anomenats cel·les. Cada cel·la era una làmina de plàstic on es dibuixaven a mà els personatges o elements mòbils amb tinta i pintura. Aquestes cel·les es col·locaven sobre un fons estàtic, generalment pintat amb aquarel·la o amb guaix, i es fotografiaven un per un amb una càmera especial. Per aconseguir l'efecte de moviment, els animadors dibuixaven milers de cel·les amb lleugeres variacions, seguint la regla dels 24 fotogrames per segon. Per exemple, un personatge caminant requeria dibuixar cada posició de les cames i els braços en cel·les diferents. Per estalviar temps, elements com el cap o parts que no es movien es reutilitzaven en diversos fotogrames. Aquest procés era tan laboriós que grans estudis com Disney dividien el treball entre equips d'animadors, entintadors i pintors. Tot i la seva complexitat, aquesta tècnica va permetre crear obres mestres com Blancaneu al 1937, definint l'estètica clàssica de l'animació i deixant un llegat artístic perdurable. Aquesta tècnica va arribar a la televisió en dècades posteriors i era utilitzada per animar sèries com El Simpson fins a inicis del 2000, quan aquest procés va quedar obsolet davant les eines digitals.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
4: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant la crida del sindicat de llogateres a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Les convocatòries estan en marxa des de primera hora i ara mateix alguns dels concentrats es concentren a l'Avinguda de la Meridiana, una de les principals artèries d'entrada a la ciutat, i al carrer també de Còrsega, a l'entorn de la Diagonal. L'entitat rebla així l'esclat social desfermat arran del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, després de l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. Les associacions en favor de l'accés a un pis digne exigeixen que el text no sigui merament cosmètic, que renovi indefinidament els lloguers i en congeli els preus. N'ha parlat fa pocs minuts el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès.
5: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
4: Mentrestant, centenars de persones mantenen per segona nit consecutiva una acampada a la Puerta del Sol de Madrid. Amb aquest marcatge de fons, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, pressiona també els seus socis d'investidura per tancar el decret. Junts alerta que acollirà els fons voltor, però no els petits propietaris. El govern anunciarà avui un paquet de 60 mesures per combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Agafa com a base l'evidència de 700 estudis científics internacionals i arriba en plena convulsió del sector amb el debat obert per assolir un gran acord de país en l'educació. Javier Feliz, psicòleg i director d'operacions de l'entitat Desconnecta, ha apuntat al Notícies en xarxa en quina línia hauria d'anar l'acompanyament als menors.
6: Aprendre, no? O sigui, la paraula prohibició en un món on estem envoltats de pantalles no té criteri, no? Però el tema de les mesures del govern busquen que els adolescents del nostre país tinguin eines, tornar a pensar processos cognitius, comprendre, relacionar, ser crítics, no? Tenir aquest pensament en lloc d'aquesta prohibició cap a la tecnologia.
4: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, convoca avui una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, però també hi haurà altres greuges damunt la taula, com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. Unió de Pagesos manté una protesta pel 14 d'octubre a Barcelona. Des del sindicat Assaja, el seu president, Pere Roquer, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
7: No esperem 20 cèntims sol, ja li vam dir al ministre fa 15 dies, sinó que al damunt de la taula hi ha d'haver més de 20 cèntims. Tenim un tema d'impostos que ens estan ficant damunt de la taula més del 21% d'IVA, que això ens està destrossant. Per tant, a part d'un ajut directe, hi ha d'haver també una rebaixa d'impostos. I no val l'excusa, com sempre es fa, de que els impostos serveixen pel benestar. La pagesia ja fa molt temps que estem pagant impostos desbocats i, per tant, el que ha de fer els governs és apretar-se ells el cinturó de cara que potser no fa falta tants cotxes oficials i el que fa falta més és tractors per poder treballar al carrer.
4: La calor extrema i la falta de pluges fins ara fan preveure una temporada de bolets a mig gas aquesta tardor. Una situació que els experts creuen que podria tenir alguna excepció a les zones litorals. N'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa el micòleg Enric Gràcia.
0: A l'inici serà molt dolent perquè han de passar com a mínim 20-25 dies des d'aquesta pluja que heu anunciat per demà, doncs que començarà a fer efecte. I per altra banda fa massa calor perquè surtin bolets. Jo crec que per sobre dels 800 metres tindrem una temporada molt curta. A costa jo crec que és possible que tinguem bona temporada.
4: Dels esports, sorpresa en de l'Ilern a Lleida en l'estrena a la Lliga ACB. Ha sumat un triomf a la pista del vigent campió, el València, per 100-105. James Bateman, autor de 23 punts, va liderar els de Gerard Encuentra en l'assalt al Roig Arena. També va debutar amb victòria el Girona, que es va imposar a l'UCAM Múrcia, mentre que el Joventut va cedir a la pista del Breogán. I en cultura, els castellers d'Esparreguera guanyen la primera jornada del concurs de castells d'aquest any. La d'aquest diumenge ha estat la prèvia al concurs de castells que se celebrarà el pròxim cap de setmana a Tarragona i que es podrà seguir per les televisions locals i també a la xarxa Més.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen ara mateix 5 minuts de 8:45. Us ho anunciàvem suar en els titulars. El sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Ho fa amb la convocatòria d'accions de protesta ja des de primera hora a diferents punts de la capital catalana, com l'Avinguda Meridiana, la plaça de Sants, el carrer de Tarragona i el de Sant Agustí, al barri de Gràcia. L'entitat redobla així la pressió sobre la Moncloa la vigília que el Consell de Ministres porti a aprovació el decret d'habitatge i després de l'esclat social davant del desnonament a Madrid de la Mari Carmen amb l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. En una d'aquestes protestes hi tenim el Bruno Álvarez i la Lola Santiago de BTV. Bon dia, Lola, on sou ara mateix?
2: Bon dia, doncs ara mateix ens trobem aquí al carrer de Còrsega amb la Diagonal, on tot just fa uns minuts que s'ha aixecat el tall que havien fet el sindicat de llogateres entre els carrers de Passeig de Gràcia i Pau Claris. Un tall que ha començat sobre les 8 del matí i que ha durat poc més de 20 minuts. Aquí s'han aplegat una quarantena de manifestants amb pancartes, també amb consignes a favor de l'habitatge i a més també s'han desplegat diferents furgons dels Mossos d'Esquadra i també de la Guàrdia Urbana per evitar que aquesta marxa arribés fins al Passeig de Gràcia. Ara, com podem veure, aquest tall ja s'ha aixecat. Aquí torna a circular els cotxes i aquest ha estat un dels 4 talls que hi havia convocats avui al matí a Barcelona per exigir l'aprovació del decret Mari Carmen, el nou decret d'habitatge que el sindicat de llogateres demana al govern espanyol que tiri endavant demà mateix al Consell de Ministres. Des de l'executiu diuen que aquesta és la seva intenció i per això des del sindicat demanen que no es quedi en paper mullat perquè es necessiten mesures estructurals.
3: Jo crec que hem vist els darrers dies com tots els partits polítics s'han vist obligats a moure's, fins i tot els que estaven més allunyats, perquè els està desbordant la situació. Per tant, el que cal és que demà al Consell de Ministres hi vagi un decret que sigui de veritat i després tocarà, evidentment, que el convalidi el Congrés dels Diputats. Però ja veiem com tot es mou, fins i tot el que semblava que era inamovible, quan la gent desborda els carrers, quan la gent diu que ja n'hi ha prou i és el que toca fer avui a les 7 al Palau de Congressos. El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
2: Aquesta acció és només un aperitiu del que ens espera avui a les 7 de la tarda a la gran manifestació que hi ha convocada davant del Palau de Congressos, tot just coincidint amb la visita de Pedro Sánchez, el president del govern espanyol, aquí a la ciutat de Barcelona. Des del sindicat ja diuen que esperen que sigui una marxa massiva.
1: Gràcies, doncs, Lola, per aquesta última hora. Des d'aquí, des del carrer Còrsega de Barcelona, un altre dels punts de Barcelona on el sindicat de llogateres ha traslladat la seva protesta aquest matí és a l'Avinguda Meridiana, a l'altura del centre comercial Hipercor, al barri de la Sagrera. Es tracta d'un punt clau per a l'accés a la ciutat. Allà hi tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, quina és la situació ara mateix en aquest punt de Barcelona?
4: Bon dia, Helena. Doncs aquest tall de trànsit acaba just en aquests moments. No ha estat un grup excessivament gran. Unes 50 persones han estat suficients per mantenir tallada l'Avinguda Meridiana en aquest punt de la ciutat, just davant i per cor durant més o menys mitja hora, uns 50 manifestants que han cridat a lemes i consignes a favor d'un nou decret d'habitatge que el Consell de Ministres previsiblement aprovarà demà. La manifestació, el tall de trànsit, que tot just, Helena, acaba s'han aixecat ara mateix de la protesta aquestes 50 persones que han participat en aquest tall de trànsit. Coincideix, sí, amb la visita aquesta tarda del president del govern, Pedro Sánchez, i passa hores abans que el Consell de Ministres aprovi, doni llum verda, previsiblement, a aquest nou decret de l'habitatge, aquest decret, Mari Carmen.
1: Un decret, Mari Carmen, però que també exigeixen amb unes condicions i d'entrada exigeixen que els contractes siguin indefinits o, el que també és el mateix, la renovació automàtica. Gràcies, Anna i Manel, per aquesta última hora també des d'aquí, des de l'Avinguda Meridiana de Barcelona. Tot plegat, la derivada a Catalunya d'aquesta crisi que manté centenars de persones concentrades a la Puerta del Sol de Madrid en una acampada indefinida que ha culminat ja la segona nit. Els mobilitzats tenen la intenció de mantenir-la, si més no, com a mínim fins demà, coincidint, com us dèiem, amb aquesta previsible aprovació del decret d'habitatge en Consell de Ministres. La indignació ciutadana recupera d'aquesta manera un espai que es va convertir en un símbol de la revolta social fa 15 anys amb el 15M. Els mobilitzats exigeixen una congelació dels preus de lloguer i una regulació dels contractes indefinits. I segons acaba de transcendir, el decret d'habitatge que prepara el govern espanyol preveu prohibir als fons voltor la compra especulativa de pisos, introduir bonificacions fiscals per als propietaris que baixin el preu de lloguer i regular els lloguers de temporada. Segons fonts del Ministeri d'Habitatge, també s'estudia augmentar l'IVA dels pisos turístics i incorporar ajudes per a la compra d'un primer habitatge. Tot plegat mentre la família de Mari Carmen es reunirà aquest dilluns amb l'Ajuntament de Madrid per abordar una possible solució habitacional per a aquesta dona. Però més enllà de l'habitatge, avui també serà a notícia l'anunci que ha de fer el govern de la Generalitat. Avui, un paquet de 60 mesures en concret amb l'estratègia de combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Una comissió interdepartamental, liderada per la Conselleria d'Empresa, pren com a base la recent actualització de la Guia de Salut Digital, que analitza els riscos associats a l'ús excessiu de les noves tecnologies entre els estudiants i que recull l'evidència de 700 estudis científics internacionals. L'anunci arribarà després que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ja s'hagi mostrat partidari de prohibir l'ús de la intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys i hagi posat el focus en la recuperació del llibre de text i de les biblioteques com a espais centrals en l'àmbit educatiu. La intenció del govern és que les 60 mesures que es detallaran aquest dilluns siguin d'aplicació immediata i s'assumin a altres iniciatives que entraran en vigor al curs vinent, com per exemple la recuperació de les lectures obligatòries al batxillerat i la necessitat que tots els centres educatius disposin d'un pla lector. Javier Feliz, psicòleg i director d'operacions de l'entitat Desconnecta, creu que s'ha d'acompanyar els menors en l'ús de la tecnologia, però no prohibir-la. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
5: Aprendre, no? O sigui, la paraula prohibició en un món on estem envoltats de pantalles no té criteri, no? Però el tema de les mesures del govern busquen que els adolescents del nostre país tinguin eines, no? El més important és que estan rodejats i envoltats per un entorn d'estímul constant, notificacions, vídeos curts, respostes immediates, i hem de recuperar aquests processos cognitius i tornar al bàsic, no? Tornar a pensar processos cognitius, comprendre, relacionar, ser crítics, no? Tenir aquest pensament en lloc d'aquesta prohibició cap a la tecnologia.
1: I més sectors, més àmbits que avui també ens deixaran segurament un titular, i és que el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha convocat per aquesta tarda una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, per reclamar a l'Estat i també a la Comissió Europea actuacions de suport als productors i als cellers. El preu del gasoil també preocupa molt el sector de la pagesia. Tot i això, el president de SAGE Catalunya, Pere Roquer, ha dit fa uns minuts al Notícies en Xarxa que no n'hi ha prou amb una rebaixa de 20 cèntims per litre.
6: No esperem 20 cèntims sol, ja li vam dir al ministre fa 15 dies, sinó que al damunt de la taula hi ha d'haver més de 20 cèntims. Tenim un tema d'impostos que ens estan ficant damunt de la taula més del 21% d'IVA, que això ens està destrossant. Per tant, a part d'un ajut directe, hi ha d'haver també una rebaixa d'impostos. I no val l'excusa, com sempre es fa, de que els impostos serveixen pel benestar. La pagesia ja fa molt temps que estem pagant impostos desbocats i, per tant, el que ha de fer els governs és apretar-se ells el cinturó de cara que potser no fa falta tants cotxes oficials i el que fa falta més és tractors per poder treballar al carrer.
1: La temporada de bolets arriba enguany amb retard. La calor extrema i la manca de pluges han deixat els boscos molt tocats i la humitat encara no és prou alta perquè els bolets surtin amb normalitat. Al Pirineu, les primeres florades són escasses i irregulars i els mercats boletaires s'han obert amb produccions mínimes. Sembla, doncs, que aquesta tardor els boletaires s'hauran de carregar de paciència. El micòleg i divulgador científic Enric Gràcia ha dit fa uns minuts al Notícies en Xarxa que la temporada serà una mica millor per sota dels 800 metres d'alçada.
7: A l'inici serà, serà molt dolent perquè han de passar com a mínim 20-25 dies des d'aquesta pluja que heu anunciat per demà, doncs que començarà a fer efecte. I per altra banda, fa massa calor perquè surtin bolets. Jo crec que per sobre dels 800 metres tindrem una temporada molt curta. A costa, jo crec que és possible que tinguem bona temporada.
1: Són 9:15. El conegut restaurant Pícnic de Sitges, al Garraf, al bell mig del Passeig Marítim, va oferir ahir el seu darrer servei després de 70 anys, ja que el govern central en va ordenar el tancament per incomplir la llei de costes. Els propietaris lamenten que se'ls faci fora sense que l'enderrocament s'alvidi a curt termini i creuen que això impactarà negativament en la imatge de la localitat costanera. En l'última jornada, l'establiment va voler acomiadar-se convidant els veïns i clients de tota la vida amb una copa de cava amb música.
8: És un lloc que m'encanta, molt emblemàtic de tota la vida, i la veritat és que em fa una pena quan m'he enterat avui que han de tancar, perquè té unes vistes maques, i no sé, mira, se'm posa la pell de gallina.
9: Estem tristos perquè és una pena que un lloc com aquest tanqui. Són moltes hores, molta gent coneguda, moltes coses que hem celebrat aquí.
10: Si fan alguna cosa interessant, endavant. Però per tenir-ho tancat com han tancat el d'aquí, el del Kansas, molt malament.
1: I de la Costa Daurada a la Costa Brava, que ha mantingut aquests dies el seu atractiu turístic, tot coincidint amb el pont de la Mercè. El bon temps ha afavorit l'afluència de visitants i el sector aposta cada vegada més per allargar la temporada més enllà dels mesos d'estiu. És una informació de Raül Martín des de Televisió Costa Brava.
11: Amb el final de l'estiu i la tornada a les escoles i a la rutina laboral, la Costa Brava comença a recuperar el ritme habitual, però el turisme encara no ha desaparegut. Aquest cap de setmana, la celebració de la Mercè a Barcelona amb el 24 de setembre com a dia festiu ha afavorit les escapades i les estades de proximitat. I és que cada vegada són més els visitants que aprofiten el setembre per fer vacances o escapades, en un moment en què les temperatures són més suaus i els principals punts turístics estan menys massificats.
12: Tenim molt bon temps i, per tant, aquest pont o aquest cap de setmana llarg està anant bé. Molta gent també de Barcelona, segona residència, que tot i ser les festes de Barcelona, han vingut aquí a la nostra comarca i, per tant, un bon cap de setmana.
11: A les comarques gironines, les dades dels primers 7 mesos de l'any apunten precisament cap a aquesta desestacionalització. Entre gener i juliol, la demarcació ha rebut més de 5 milions de turistes i les pernotacions han crescut un 5,3% respecte al mateix període de l'any passat. A la Costa Brava, el sector també busca mantenir l'activitat durant aquestes setmanes de transició. Restauradors i allotjaments adapten els seus horaris i serveis per aprofitar un setembre que encara concentra visitants, mentre el turisme estranger continua tenint presència i s'hi suma sobretot al públic de proximitat.
1: És temps per la crònica esportiva, amb una sorpresa i, a més de bàsquet. Marta Casas, bon dia.
13: Hola, bon dia.
1: La sorpresa de l'Ilerna Lleida en l'estrena a la Lliga ACB.
13: Sí, perquè va començar el campionat imposant-se el vigent campió, el València, el Roig Arena, per 100-105. Va ser una victòria coral dels de Gerard Encuentra, que confirma les bones sensacions que ja havia deixat la pretemporada. Un parcial inicial de 20-26 va permetre creure als del Segrià que, tot i cedir en el segon període i arribar al descans per darrere en el marcador, van tornar a obrir forat en el tercer quart amb un parcial d'1-14. En els darrers minuts, el protagonisme de Bateman, autor de 23 punts, va conduir l'equip cap a la victòria. I també va guanyar el FIEC Girona, que ha arrencat el curs imposant-se per 7 punts de diferència, 84-77, a l'UQ Múrcia. Un duel molt igualat, en què els gironins es van endur el triomf gràcies a un parcial de 32-25 en el darrer quart. Hasél Pérez, amb 20 punts i 8 rebots, i Whitaker, amb 19 punts, van liderar l'equip de Moncho Fernández per sumar la primera victòria de la temporada. Per contra, la sisa joventut va perdre la pista del Breogán. El flamant campió de la Supercopa, amb baixes destacades, va caure a Lugo per 110-104. Els verdinegres van anar sempre a remolc dels gallecs, malgrat els 22 punts de la Provítola i els 18 de Ricky Rubio, que va acabar amb un 26 de valoració. no deixem el bàsquet, perquè el Manresa és el nou campió de la Lliga Catalana Femenina 2. El conjunt del Bages s'ha imposat al TGN Bàsquet per 69-63 en la final disputada a Mollerussa. El conjunt bagenc va encarrilar el partit en el primer quart i va mantenir la renda fins al final, malgrat els intents del conjunt tarragoní, molt combatiu fins a la botzina final. Eyce Magasa, amb 16 punts i 10 rebots, va ser l'MVP del partit. Adrià Martínez és l'entrenador de les manresanes.
14: Hem tingut 3 partits contra rivals del nostre grup, que al final això ens dona el saber una miqueta on estem, no? Els hem pogut treure, hem tingut problemes també, hem tingut reptes que hem hagut de superar, hem sabut donar la cara al partit sempre perquè han sigut 3 partits competits i sabem que estem preparades per la categoria. A partir d'aquí, el dilluns, comença l'important, que és la jornada 1, i a partir d'aquí comença a sumar sí o sí.
13: Passem al futbol, a la Lliga F, empat a 1 de l'Espanyol a Riazor contra el Deportivo. Les de Sara Monforte es van avançar amb un gol de la Costa a la mitja hora de joc. Al segon temps, però, l'expulsió de Patxo va deixar les blanquiblaves amb 10 jugadores. I en el tram final, el gol de Cabral va fer pujar l'1-1 final al marcador. Amb el punt sumat, les espanyolistes en sumen 5 i són dotzenes a la taula. Monforte dona per bo el resultat.
15: Conforme sense ficar les coses a la segona part després de l'expulsió, jo crec que bueno, que l'equip ho ha donat tot, s'ha esforçat moltíssim, elles ho han fet bé, també. I bueno, el punt, la veritat, que per l'esforç, sobretot, merescut, perquè l'equip ho ha fet molt bé. Tenim que fer aquest punt la setmana que ve, guanyant, com siga. Equip dur, també, equip difícil, perquè l'Alavés és un equip atípic de recent ascendit. Jo crec que s'ha jugat molt bé, té 6 punts, i no serà gens fàcil, una altra final més.
13: I al Mundial de Clubs d'Handbol, el Barça ha superat l'equip anfitrió, els Amalek Egipci, per 39-29 i s'ha assegurat un bitllet per la final que jugarà dijous al vespre contra el Veszprém hongarès de Xavi Pascual i Emil Nielsen. L'entrenador blaugrana, Carlos Ortega, valora la feina feta per l'equip.
16: Creo que hemos hecho un primer tiempo bastante bueno cuando lo hemos ocupado en defensa. El segundo igual nos hemos dejado llevar un poco por la diferencia en el marcador. Tenemos que encontrar un poquito más de juego lineal, pero en líneas generales satisfecho y ya con un pie y medio o dos pies en la final.
13: Doncs encara els queda un partit intranscendent als blaugranes, perquè ja tenen aquesta classificació per la final, en la qual ja es mesuraran dos dels gegants europeus, eh? El Veszprém, amb vells coneguts blaugranes, i el Barça, vigent campió de la Champions.
17: Molt bé, doncs vinga, que vagi bé, Marta.
13: Adéu.
17: Gràcies. Adéu. Temps ara per la cultura i per als castellers d'Esparreguera que han guanyat la primera jornada del concurs de castell d'aquest any. El trofeu ha marxat per primera vegada cap al Baix Llobregat en una edició, la 30ª, on han participat les 12 colles que fan castells de gamma alta de 7 pisos. La d'aquest diumenge ha estat la prèvia al gran concurs de castells que s'ha de celebrar el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre a Tarragona i que podreu seguir a través de la vostra televisió local o també a través de la xarxa Més. Ens ho amplia tot plegat la Norma Lebrero.
18: Era el moment clau del concurs. Dues colles s'ho jugaven tot a una carta. Sarrià havia intentat el 4 de 8, però l'havia desmuntat, i Esparreguera ha jugat el primer lloc amb un 5 de 7 amb agulla, i l'han acabat coronant. Han guanyat el concurs amb 15 punts de diferència i després de posar-se al davant de tothom a la segona ronda amb un 3 de 7 aixecat per sota, que era la primera vegada que es portava a concurs.
19: Nosaltres no veníem a fer res més, però la colla tira molt i la colla sap perfectament quins castells podem fer i quins no. Ho hem decidit, la colla estava entusiasmada, estava super a tope per poder descarregar el castell. Crec que em moriré perquè no tinc aire. He cridat com un boig.
18: Segona posició pels castellers de Figueres, tercera pels castellers de Cerdanyola i empat de 5 colles al quart lloc. Els castellers de Sarrià, Escardats, Badalona, Berga i Caldes. La diada ha deixat la plaça del castell de Torredembarra, una desena de construccions, 5 de 7, 4 7 de 7 descarregats amb èxit i només dues caigudes.
17: La Setmana del Llibre en Català ha tancat aquest diumenge la seva 44a edició amb més de 130.000 visitants, uns 8.000 per sobre de l'any passat, i una facturació que frega el milió d'euros, un 12% més que fa un any. Són dades que ha facilitat l'organització a l'espera de tancar les xifres definitives d'enguany. L'esdeveniment arriba al seu final després de 10 dies dedicats a la literatura, l'edició i la cultura en català, i els organitzadors afirmen que aquest és el tercer moment de l'any de més venda de llibres a Catalunya. El president d'editors.cat, Oriol Magrinyà, diu que el lloc on es fa ara la fira i el moment són idonis.
20: La fira està ja consolidada aquí, Lluís Companys, és el tercer any, que a més coincideix amb la Mercè. L'espai creiem que és immillorable, és un èxit absolut. És de fàcil accés, permet no només venir-hi, sinó tornar-hi, que això és molt important, i permet també arribar a molts passavolants, gent que se la troba, la descobreix i converteix el que era un acte de sector, un acte del sector del llibre, en un acte de ciutat.
17: Doncs no deixem la capital catalana perquè el Piro Musical de la Mercè, que per primer cop s'ha celebrat a la platja de la Nova Icària de Barcelona, per les obres a Fira de Montjuïc i a la plaça d'Espanya, ha congregat unes 200.000 persones per posar punt final a les festes de la patrona de la capital catalana. Josep Montero, líder d'Oques Grasses, ha estat l'encarregat de posar la banda sonora amb una presència destacada de música en català que s'ha coordinat a la perfecció amb els focs artificials llançats des de l'espigó de la platja del Bogatell. La participació d'Oques Grasses, el Piro Musical, arriba en un moment especialment significatiu per a la trajectòria del grup, pocs dies abans dels seus concerts de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Amb el seu tema, La gent que estimo, ens acomiadem. Bon dilluns, fins demà.

0: la xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, el 107.2 FM.
1: Producció del nou FM i la xarxa.
2: Bon dia, són les 9 al Territori 17.

És dilluns 28 de setembre, sóc l'Ona Fàbrega i això és el Territori 17, un magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns.

0: en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. El reciclatge tèxtil es troba en plena crisi. La combinació de roba de mala qualitat, la falta de sortida comercial, la saturació d'excedents i les noves obligacions legals han portat a les entitats socials al límit. Andreu Jiménez, del 9FM.
1: Alguns dels contenidors taronges de recollida de residus tèxtil han començat a desaparèixer. Són els de Roba Amiga, xarxa de la qual forma part l'entitat osonenca Tapís, que durant anys ha fet recollida del tèxtil als municipis. El canvi de normativa i, sobretot, la crisi del mercat de la roba de segona mà han fet trontollar un model que fins ara permetia assumir el servei sense un cost directe per als ajuntaments. Ho explica la gerent de Tapís, Mireia Ribas.
2: El 2025 ha estat un any molt, molt complicat i molt dur. Sí que el 26 sembla que comença a nivell més de responsabilitat de l'Ajuntament, a ser aquesta part que demanàvem de corresponsabilitat, empreses socials i ajuntaments. I llavors, aquí al territori d'Osona, a dia d'avui, com dius, estem sobrevivint, com totes les empreses socials que treballem amb aquesta línia d'activitat econòmica, les empreses d'inserció.
1: La dificultat no és només econòmica. Des de Tapís expliquen que cada vegada costa més donar sortida a la roba recollida. La producció de roba de pitjor qualitat i la saturació dels mercats de segona mà han fet que l'entitat acumuli material que no pot comercialitzar. La Generalitat ha augmentat el retorn econòmic als municipis per tona de tèxtil recollida mentre es desenvolupa el futur sistema de responsabilitat ampliada del productor. El 2027, aquest retorn continuarà augmentant, però mentre el nou model s'acaba de definir, alguns dels territoris han optat per assumir directament la recollida. És el cas de la Mancomunitat La Plana, que des del febrer recull el tèxtil en recursos propis. Quim Comas, cap de l'àrea de Medi Ambient i Acció Climàtica de la Mancomunitat La Plana.
3: Nosaltres, davant d'aquesta situació, i tenint en compte que ja fem una gestió amb recursos propis de recollida d'altres fraccions, vam optar per fer el mateix amb la fracció tèxtil. I des del febrer d'aquest any 2026 estem fent aquesta recollida de forma internalitzada, amb recursos propis.
1: El canvi de portes en fora pràcticament no es nota. Les bústies continuen al carrer i la freqüència de recollida és similar. La diferència és que ara un equip de la Mancomunitat les buida, fa una primera selecció i les trasllada del tèxtil a Tapís, que en fa el tractament final.
3: De fet, tot el que sigui tèxtil ha d'anar als contenidors, i és a partir de les classificacions posteriors on, per un cantó, tot allò que no sigui tèxtil es treu. Nosaltres fem una primera selecció en el que sí que descartem tot allò que no és residu tèxtil, i això ja queda fora d'aquest circuit, i aquell residu tèxtil que està contaminat, per dir-ho d'alguna forma.
1: Això, però, també té un cost. El futur passa ara pels nous contractes que hauran de licitar els municipis i pel desplegament del sistema de responsabilitat ampliada del productor.
0: Dijous, tot i la tensió de la sessió plenària de Cardedeu, s'aconseguia aprovar el Pla Local per la Llengua 2026-2030. Enric Rubio, Ràdio Televisió Cardedeu.
4: Així és, Ona, i és que aquest pla recull la proposta treballada per l'Ajuntament juntament amb les apropiacions i aportacions fetes per la ciutadania al llarg del procés de participació, com també algunes anotacions de caràcter tècnic incorporades per professionals en la matèria. Es planteja com un document de caràcter analític, estratègic i de contingut operatiu. Impulsar l'aprenentatge del català entre les persones nouvingudes i facilitar que el puguin practicar, garantir la presència normalitzada del català en l'àmbit del comerç o assegurar que el català és la llengua d'ús de tots els referents lingüístics de la comunitat educativa són només algunes dels objectius que recull el Pla Local de la Llengua elaborat en aquest procés participatiu amb l'assessorament de la Plataforma per la Llengua i amb la col·laboració de l'Oficina del Consorci per la Normalització Lingüística de Cardedeu. Amb aquest pla ha nascut també la taula de la llengua que es reunia per primera vegada dimarts de la setmana passada a Tèxtil Rase. Escoltem a Ignasi Panes, regidor.
5: Aquesta taula volem que sigui realment més dinàmica, més oberta del que seria una comissió local, que acostuma a ser molt més formal. Per tant, la participació és oberta a tothom, encara que normalment doncs, hi veurem representades algunes entitats culturals, les més sensibles per la llengua, els partits polítics i també persones a títol individual. Això avui ho posarem també en joc perquè ens organitzem una mica com creiem que sigui més àgil.
4: Amb la constitució de la taula per la llengua i l'aprovació del Pla Local, l'objectiu ara és promoure l'ús del català i recuperar el vigor, com també la implicació de tots els agents que formen part de Cardedeu, comerços, entitats esportives i culturals o persones a títol individual.
0: I els Mossos d'Esquadra detenen un home a Ripoll per tràfic de drogues i falsificació de moneda. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
6: Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Ripoll van detenir el passat 20 de setembre un home de 39 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública i de tinença, falsificació i distribució de moneda falsa. Pels vols de les 12 d'aquell mateix dia, els Mossos van rebre un avís per una discussió entre veïns a la via pública, a Ripoll. Quan van arribar al lloc dels fets, els agents van observar com un home amb percepció

0: veure la presència policial, amagava alguna cosa sota d'un vehicle que hi havia estacionat al carrer. A més, van veure que aquesta persona tenia sang a les mans i que presentava un tall obert al dit gros de la mà dreta. Mentre un dels agents intentava assistir l'home ferit, l'altre es va apropar al vehicle on hi hauria amagada alguna cosa i de sota en va recuperar una clau de cotxe. Els Mossos van demanar a l'home com s'havia fet la ferida de la mà i si la clau era seva, i davant les preguntes no va voler respondre, es va posar molt nerviós i va intentar arrabassar la clau de la mà de l'agent. Davant d'aquest fet, els agents van escorcollar l'individu i li van trobar a les butxaques de la jaqueta diversos bitllets tacats de sang i un embolcall de plàstic amb una substància en pols de color blanc que aparentment podria ser cocaïna. La policia va comprovar que la clau que havien recuperat obria un dels cotxes que hi havia estacionat. Van fer comprovacions i van determinar que constava a nom de l'home. Els agents van mirar si dins del cotxe hi havia més droga i efectivament van trobar al portamaletes diversos embolcalls de la mateixa naturalesa que els que l'home tenia a la jaqueta. També van trobar amagats a la cabina diversos feixos de bitllets embolicats, alguns dels quals estaven tacats de sang. El pes total de la droga eren 18 grams i la quantitat de diners ascendia a 2.830 euros fraccionats en bitllets de 10, 20, 50 i 100. Davant d'aquests indicis, els Mossos van detenir l'home per un delicte contra la salut pública. Posteriorment, entre els feixos de bitllets intervinguts, els agents van detectar diversos bitllets falsos de 20 euros, motiu pel qual també s'investiga l'home per tinença, falsificació i distribució de moneda falsificada. El detingut, que no tenia antecedents, va passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Ripoll el 21 de setembre.
1: L'Ajuntament de Castellterçol ha presentat oficialment el projecte Castellterçol Regenera 2030 a la convocatòria del Pla de Barris i Viles d'aquest 2026. Es tracta d'un pla ambiciós amb un pressupost total que supera els 11 milions d'euros, dels quals opten per cobrir el 75% mitjançant finançament de la Generalitat. Laia de Déu, una Codinenca.
2: L'objectiu de la proposta és transformar el poble a través de tres grans eixos: la millora urbana, la transició ecològica i l'acció sociocomunitària. Pel que fa a les transformacions físiques, destaca l'urbanització integral del barri del Sot de la Cleda, una zona pendent des dels anys 60 amb una inversió que podria ser de 1,2 milions d'euros. A més, es destinaran més de 3 milions a la rehabilitació de l'antiga fàbrica Anla per adequar-la com a equipament cultural. Alberto Obrero és el primer tinent d'alcalde de Castellterçol i explicava que, tot i que la competència per aconseguir el pla de barris és molt exigent, l'Ajuntament té els recursos propis per aportar la seva pròpia part del projecte.
3: Hem presentat un projecte d'un 11,3 milions. El primer punt que hem de fer és que l'Ajuntament té aquest 25% per aportar-lo. Recordem que aquest impositiu va datar un govern amb deutes, amb una caixa buida i amb pòlisses de crèdit. Ara mateix hi ha diners suficients per poder atendre aquesta dotació que ens pertoca com a municipi. Si no, no ens podríem haver passat.
2: En l'àmbit de la transició ecològica, la partida més important és la proposta de canviar la xarxa d'aigua potable amb més de 4,5 milions d'euros per substituir el fibrociment abans de l'any 2030. També renovarà el clavegueram i s'instal·laran noves plaques fotovoltaiques a l'Anla i a la piscina municipal.
3: La puntuació d'aquest projecte, a tot el màxim de punts, situa en una acció aconsegueixes les tres potes. I en el cas de l'Anla aconseguim les tres potes. Per què? Fent transformació física, fent transició ecològica i fent acció comunitària. Check-in. Ho assolim amb els tres. L'Anla, tot i que no hem pogut fer la intervenció integral que nosaltres haguéssim pogut fer amb el segon mandat, però la pandèmia ens ho va impedir, no vol dir que no haguem fet res. Hem fet actuacions amb l'envolvent, s'ha fet tota la taula nova, ja està completada i s'han fet tots els tancaments.
2: I a la part sociocomunitària, el projecte preveu ampliar el gimnàs municipal del poliesportiu Joan Casanovas, l'únic de caràcter públic de tota la comarca, de més de 800.000 euros per reduir la pressió dels usuaris. L'Ajuntament també creu que, en cas de no rebre el finançament del Pla de Barris, els diferents projectes que inclou es podrien abordar durant el següent mandat de manera independent. Paral·lelament, l'Ajuntament ja estudia presentar-se al Pla de Pobles de la Generalitat com a alternativa per aconseguir finançament.
1: I Tona posa en marxa una nova edició dels pressupostos participatius amb processos adreçats a infants, joves i adults. En total, els veïns podran accedir al destí de 81.000 euros del pressupost municipal de l'any que ve, Andreu.
4: Sota el lema Tona, tothom participa, el municipi posa en marxa els pressupostos participatius per a infants, joves i adults. En total, la ciutadania podrà decidir sobre 81.000 euros del pressupost municipal del 2027. Sentim a Guiu Grau, regidor de Participació.
5: Tres processos participatius que se celebren alhora, que s'estan celebrant alhora al mateix temps i que s'estabaran durant aquest primer trimestre. I és que tota la ciutadania, des que som ben petits amb la Pepi, quan som joves amb en Crea i quan entrem a l'edat adulta amb els pressupostos participatius generals, podem dir la nostra amb el nostre poble i podem decidir sobre els pressupostos participatius. Hem passat ben bé a rècords de participació en els processos participatius que vam fer.
4: La PEPI s'adreça als nens i nenes d'entre 5 i 13 anys, que podran presentar propostes d'activitats durant el mes d'octubre. La votació serà el desembre.
6: L'any passat van anar molt bé els pressupostos participatius infantils de Tona, que havia de ser la PEPI.
7: Els propis infants poden triar quines activitats volen fer per al nostre poble.
4: Els joves d'entre 12 i 35 anys tenen el seu propi accés. En CREA aquest any hi ha 25.000 euros, 15.000 per activitats i 10.000 per inversions. En aquesta cinquena edició s'han presentat 32 propostes i les 24 l'han passat a la votació final. L'assemblea serà aquest dissabte i els joves podran votar individualment i també per franges d'edat. I els majors de 16 anys, empadronats a Tona, podran decidir sobre 50.000 euros dels pressupostos participatius generals.
8: La fase de presentació de propostes, que va ser del 20 d'abril al 31 de maig, es van presentar un total de 59 propostes, que és l'any que s'han presentat més. Llavors, durant la validació tècnica, s'han acceptat 30 de les propostes i se n'han descartat 29.
4: La votació dels pressupostos generals començarà el 16 d'octubre i s'allargarà fins al 16 de novembre, tant presencialment com per la via telemàtica. Els tres processos coincideixen aquest trimestre amb l'objectiu que siguin els mateixos veïns de Tona qui decideixin en què es destinen aquests diners.
1: I divendres, Translocu Zona impulsava una nova trobada professional amb el Fòrum del Transport i la Logística, una jornada que va combinar debat, espais de networking i una exposició de vehicles i empreses del sector. Andreu.
4: El transport i la logística són dos sectors clau per al funcionament de la indústria i l'economia. A Osona fa 3 anys va néixer Transloc, una associació que agrupa empreses del sector i que treballa per donar resposta als principals reptes d'aquest sector. Jaume Noguer, president de Translocu Zona.
9: Tot aquell ventall de gent per compartir problemes i buscar-hi solucions. I l'únic que volem és donar suport i, sobretot, apostar cap a la sostenibilitat. Això avui és que hi tenim de ser-hi perquè tenim un problema. S'ha vist aquest estiu.
4: Aquest divendres, l'entitat va celebrar a Vic el Fòrum del Transport i la Logística. La jornada va combinar exposicions, debat i espais de networking amb l'objectiu de posar en contacte empreses, proveïdors, administracions i professionals i generals i generar noves oportunitats de col·laboració.
9: Volem també ser la llançadera de la Catalunya Central. Per què? Perquè volem ser la tercera corona logística.
4: La transició energètica va ser un dels grans temes de la jornada. S'hi van abordar qüestions com l'electrificació, les energies alternatives i les dificultats que tenen les empreses a l'hora de renovar les seves flotes. La intel·ligència artificial i la digitalització van protagonitzar l'altra taula de debat, centrada en com aquestes eines poden transformar la gestió de les empreses. Víctor Gastón i Bernat Vidal són membres de la Junta.
10: Mai havíem vist unes fluctuacions en el mercat del gasoil i mai havíem vist la volatilitat que té l'últim any. Per exemple, aquí a Vic i a la comarca d'Osona, els camions de recollida de residus van amb biogàs i, per tant, ja contribueixen. Hi ha una flota de 20 vehicles que reposten aquí a casa nostra cada dia, no?
11: Este és un moment de canvi realment important, on més enllà d'incorporar una nova tecnologia, com seria la IA, de manera que les empreses estan prenent decisions, estan d'alguna forma organitzant les seves operacions i també fins i tot competint d'una altra manera.
4: Una jornada en què Transloc Osona vol acompanyar les empreses davant la transformació del sector i facilitar les noves connexions i col·laboracions.
1: I canviem de qüestió perquè la Generalitat ha posat que Sant Julià de Vilatorta pagui 1.900.000 euros a Calldetenes per saldar el conflicte per la urbanització de la Font d'en Titus. Andreu.
4: Fa més de 25 anys que Calldetenes i Sant Julià de Vilatorta arrosseguen un litigi per l'urbanització de la Font d'en Titus. El conflicte remunta al 1995, quan la Generalitat va aprovar un primer decret sobre el canvi de terme municipal. El decret es va anul·lar perquè no concretava el repartiment de béns, drets i deutes entre els dos ajuntaments. Això va obligar a aprovar-ne un de nou, que va entrar en vigor el 3 d'agost del 2000. Entre tots els decrets, va quedar un buit que ha originat la disputa actual. Els ajuntaments no es posen d'acord sobre qui havia de recaptar els impostos i assumir les despeses de l'enllumenat durant aquest període. Ara, la Generalitat ha fet una nova proposta, que el conflicte se saldi amb el pagament de 190.000 euros de Sant Julià Calldetenes. La novetat és que amb la intervenció de la Generalitat el conflicte podria passar de ser entre els dos consistoris a ser també amb el govern català si no accepten la proposta. Màrius Valls és el regidor de Planificació Urbanística de Calldetenes.
12: És una mica ridícul que encara en aquests moments ens trobem en aquesta situació. Per la nostra part, hem intentat primer parlar amb els responsables de l'Ajuntament de Sant Julià, La sensació que tenim és que no tenen gaire voluntat d'arribar a un acord. Si d'aquí a finals d'any i amb intermediació de la Generalitat o del que sigui no arribem a un acord, doncs nosaltres el que farem serà demanar que es reverteixi la situació i que la Font d'en Titus torni a ser part de l'Ajuntament de Calldetenes.
4: Des de Sant Julià coincideixen que la situació s'ha d'aclarir i resoldre. Ara estan recuperant tota la documentació i asseguren que si finalment es demostra que han de pagar, ho faran. A priori, però, mantenen que no els correspon assumir aquest pagament.
12: Si no els agrada tindre-ho, que ens ho tornin, nosaltres ja ens en farem càrrec, i tot acabat. Vull dir, més de la Font d'en Titus, ara és la Font dels Lius, i volem que això s'acabi perquè no ens convé ningú i creiem que estem donant un mal exemple.
4: La resolució és provisional, a l'espera que els ajuntaments hi presentin al·legacions. Tot apunta que la Generalitat els concedirà una pròrroga. Després, el cas passarà al Departament de Presidència, que haurà d'emetre la resolució definitiva.
1: Mort Marcel Miquel, clau de la recerca històrica i el patrimoni de Sant Joan de les Abadeses, Isaac Muntades.
0: L'investigador, autor i divulgador santjoaní Marcel Miquel Fageda va morir divendres als 59 anys després d'haver patit una complicació arran d'una intervenció quirúrgica. Miquel ha estat una de les figures més actives de la cultura, la recerca històrica i el patrimoni de Sant Joan de les Abadeses durant les darreres dècades. Llicenciat en dret i procurador de professió, va compaginar la seva activitat professional amb una dedicació constant a l'estudi i la divulgació de la vila santjoanina. Durant la seva trajectòria també va ser l'autor de llibres i treballs importants. Sentim a Pep Garriga, director del SAT Teatre Centre.
13: Després la fa feinada increïble que va fer per un dels grans llibres dels últims anys que s'ha fet a Sant Joan, que és quan va coordinar el llibre de l'Abans sobre el recull fotogràfic. Ell va ser l'ànima que va impulsar, coordinar i catalitzar tota la feina que es va fer de recollida de les fotos. D'anomenar llibres que va fer especialment algun de la Sardana, amb en Joan Ferrer, articles de tota mena, monogràfics sobre temes molt concrets i especialment més de 3 o 4 monogràfics de la Festa Major, director de Vall dels Pabordes i multitud d'estudis que va fer i que va publicar, especialment doncs, en la nostra revista de la SJA, que era un dels grans col·laboradors.
0: Miquel, que era molt estimat al municipi, també era col·laborador de la Veu de Sant Joan, una pèrdua molt sensible pel municipi. Sentim a la regidora de Cultura, Rosa Freixanet, lluant la seva figura.
14: En Marcel, per sobre de tot, era un santjoaní amant del seu poble, i aquesta estimació l'ha portat sempre a fer recerques i publicacions sobre la nostra història i també a involucrar-se en moltes activitats socials i culturals. Com a regidora, sempre que li he demanat alguna cosa, mai ha tingut un no per resposta.
0: Miquel també era una persona estretament vinculada amb la música i les arts escèniques. Per exemple, era un dels directors del Teatre Centre i va formar part de la direcció dels nombrosos muntatges, especialment en l'àmbit musical, a més d'exercir tasques d'assessorament. Sentim a Garriga.
13: Des de petit sempre ha estat vinculat al SAT Teatre Centre, en l'àmbit musical, però especialment als anys 90 i durant aquests últims 30 anys sempre ha estat membre de la junta del nostre SAT Teatre i especialment primer, com la seva formació jurídica que tenia, ell era procurador de tribunals, era el secretari que se n'encarregava de que tota l'associació complís la normativa jurídica i especialment com a director musical, ell ha estat l'ànima de tots els nostres projectes.
0: També va estar vinculat al moviment sardanista i a l'organització de Sant Joan Ciutat Pubilla de la Sardana 1997 i durant molts anys va formar part de la comissió assessora del Festival del Contarnau.
1: Cardedeu compta amb un nou club de lectura des de la setmana passada, el Club de Lectura Feminista, del qual vam parlar a principis de temporada i que tot just ara ha fet la primera sessió, Enric.
15: Així és, Ona, i és que, com bé dius, des de la Regidoria d'Igualtat s'ha posat en marxa amb la col·laboració de la Biblioteca Marc de Vilalba el Club de Lectura Feminista, amb la voluntat de ser un espai de trobada intergeneracional per compartir mirades i experiències al voltant de la literatura escrita per dones. Les gratituds de la novel·la de Delfín de Vigan sobre la gratitud i la importància de donar les gràcies a les persones que ens han ajudat a la vida, on l'autor explica la història de Mitchka, una dona gran que pateix Alzheimer i afàsia, i com ara té moltes coses a dir, ha estat la primera lectura del Club Feminista dinamitzat per Yoko Elias, un club de lectura obert a tothom. Escoltem aquesta dinamitzadora.
16: Hi ha d'haver-hi com una inquietud. Si tu ets una persona, insisteixo, home, dona, que vulgui venir i que tinguis una inquietud doncs, aprofundir sobre el tema o d'ampliar els teus coneixements sobre el tema, doncs crec que és una gran oportunitat.
15: A través de les novel·les, el club pretén reflexionar sobre la situació de les dones en diferents àmbits i generar un espai de debat, espai crític i reflexió conjunta. De fet, es faran 10 sessions en 10 lectures i no cal inscripció prèvia.
1: I Bigues i Riells i Caldes de Montbui estrenen nou curs de les aules d'extensió universitària a l'AIO.
2: A Bigues i Riells, el curs passat es van estrenar amb les aules d'extensió universitària i enguany, després de valorar l'èxit i la implicació de la població de la zona, hi tornen. El tret de sortida a Bigues serà aquest dimecres 30 de setembre, 6:45 PM, al Centre Cívic de Bigues, amb el doctor Josep Cervelló Autuori, catedràtic d'Egiptologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i director de l'Institut d'Estudis del Pròxim Orient Antic, i parlarà sobre les excavacions a l'ombra de les piràmides, les últimes descobertes de la missió arqueològica de la UAP a Saqqara, Egipte. Les conferències es continuaran fent un cop al mes i se'n faran un total d'11 que s'extendran fins al juny. Núria Rosell és la presidenta de la Junta i explica per què han decidit mantenir aquest format.
17: Fins ara ens ha funcionat molt bé fer-les mensuals, perquè el nostre municipi organitza moltíssimes activitats. Hi ha molta oferta, Hi ha molta oferta de diferents tipus d'activitats, de teatre, de cinema, etc, etc. I, per tant, les persones, doncs, semblava que fer-ho mensual, doncs els hi anava molt bé, per poder també combinar amb altres activitats que poden fer i no entre cometes, estressar-se amb una sobreoferta que hi ha de diferents temes.
2: Com és habitual, la iniciativa compta amb el suport organitzatiu i de cerca de conferenciants de l'Autònoma. Tot i això, des de la Junta i a partir de les peticions dels associats, també hi aporten propostes temàtiques. Però Bigues i Riells no és l'únic municipi que compta amb una aula d'aquest tipus. Caldes de Montbui celebra enguany els 10 anys de trajectòria de la seva aula d'extensió universitària. La inauguració del nou curs serà el proper 7 d'octubre, 6:45 PM, a l'Espai Can Rius, amb ni més ni menys que el meteoròleg Tomàs Molina, que oferirà la ponència Com serà el temps a Caldes el 2030. A diferència de Bigues, a Caldes les conferències es fan de manera quinzenal, però com a Bigues aborden un ampli ventall de temes divulgatius, científics, culturals, etc. Totes dues aules tenen com a prioritat afavorir l'envelliment actiu i l'accés a la cultura per a les persones majors de 55 anys, tot i que estan obertes a qualsevol persona de qualsevol edat amb inquietuds per continuar aprenent.
1: Acabem aquí aquest repàs informatiu. Anem a saber com està el temps.
18: Casa Terradellos us ofereix el temps.
1: I és moment de saludar un dia més al nostre home del temps, Pep Acosta, bon dia.
19: Hola, molt bon dia. Benvinguts a la informació meteorològica. Per fi som dilluns, arrenca una nova setmana. I per fi ho fa amb novetats meteorològiques. L'anticicló que dominava la situació aquestes últimes setmanes, podríem dir, aquests últims dies, comença a desinflar-se, comença a marxar i, per fi, obre les portes a un temps molt més canviant, a un temps molt més dinàmic, podríem dir, i on els canvis i la inestabilitat serà la gran protagonista d'aquesta setmana. Les temperatures han baixat, sobretot alta muntanya. Es nota aquest canvi de situació. Les temperatures ja són més baixes a alta muntanya que no pas a les valls. I això és degut a això, que s'està movent tot una mica. I cada vegada més núvols. Ahir ja vam tenir bastants núvols. I aquesta nit ja s'ha ennuvolat del tot a molts llocs. Fins i tot que al Pirineu de Lleida, lluny de la nostra zona, ja ha començat a ploure una mica. I de cara a aquesta nit, és quan pot començar a ploure. I ho pot fer de manera moderada a les nostres comarques, sobretot cap al Vallès Oriental, cap al Prelitoral, és on pot ploure més, sobretot aquesta tarda-nit, i més de 15-20 litres en algunes zones. Les temperatures màximes van baixant. Avui baixaran més respecte a les d'ahir i es aniran normalitzant mica en mica. Valors ja molt més normals per època de l'any. Avui costarà arribar als 27-28 graus de màxima. Hi ha temperatures molt més normals, com deia, per aquestes dates en les que ja estem. I res més destacar, això, que per fi hi ha un canvi de temps, per fi una setmana molt inestable, i puja sobre aquesta tarda i nit. Moltes gràcies, bon dilluns, adeu.
18: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
1: Moltes gràcies, Pep. Fins demà i que tinguis un bon inici de setmana. Nosaltres, amb aquest breu minutet, repassarem les portades, Andreu.
20: Doncs mira, va, farem un breu repàs, com que és dilluns, de les portades del nou, dels dos nous, del Vallès Oriental i el d'Osona. El d'Osona, doncs, el titular parlen sobre aquest cas, podríem dir gairebé de ciència-ficció, on quatre homes estan sent perseguits. Un el van trobar a Muntanyola després de que la policia els perseguia des de Sant Feliu de Guíxols. A la imatge destacada, doncs, veiem que Roda de Ter va celebrar els 1.200 anys del nom del poble, que durant l'espectacle per la Festa Major. I se'ns ha acabat el temps.
1: Se'ns ha acabat el temps i ja repassarem un altre dia la portada del Vallès. Andreu, moltes gràcies. 3 minuts i tornem. Fins ara.
18: El nou FM, el nou so d'Osona.
21: 24/7.
22: Obrir un llibre, trobar el regal perfecte, conèixer els teus autors preferits.
23: A Mater, cada racó és una invitació a descobrir, compartir i aprendre. Una llibreria on cultura i proximitat es donen la mà.
22: Llibres, papereria i regals.
23: Mater, des del 1957. Ens trobaràs al carrer Pla de Balanyà 23 de Vic.
24: Hi ha fires que es visiten i fires que es viuen. Aquest octubre, Calldetenes torna a omplir-se de sabors, colors i experiències. Descobreix els millors productes de proximitat, artesania, comerç local, activitats per tota la família i una trobada de cotxes clàssics que no et deixarà indiferent. Un dia per passejar, tastar, compartir i gaudir de l'essència del nostre poble. Participa al concurs de melmelades, vine a ballar sardanes, sorprèn-te amb les pintures en viu, descobreix els artesans i les seves creacions innovadores, gaudeix d'un bon àpat amb productes gastronòmics locals, concerts i moltes activitats més. Fira de la Mercè de Calldetenes, la Fira del Comerç i la Bona Teca. No t'ho perdis i esperem el proper 3 d'octubre.

0: Has estat mai a la Vall d'en Bas? És un lloc espectacular. I saps què hi he descobert?
1: Què hi has trobat aquí, tan a prop nostre?
0: Una residència per gent gran que sembla feta perquè t'hi sentis com a casa, al mirador del Puigsacalm.
1: Ah, sí? Què té d'especial?
0: Doncs que no és només una residència o un centre de dia. És un espai on el que compta de veritat són les persones. L'equip és proper, professional i molt atent. Tracten cada resident amb una calidesa que impressiona. A més, està literalment al costat de la Vall del Gès.
1: Això en un entorn com aquell ha de ser una meravella.
0: Ho és. Tranquil·litat, qualitat i un paisatge únic. Si tens algú que li podria encaixar, val la pena conèixer-los.
1: I com s'hi pot contactar?
0: Molt fàcil. Truca al 872 20 25 47 o entra al seu web. El mirador del Puigsacalm. T'hi sentiràs bé només d'arribar-hi.
2: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
3: El nou FM. El nou so d'Osona.
4: Territori 17.
1: Són 9:45 del matí i avui començarem per fer un repàs dels resultats esportius de les nostres comarques. Doncs començarem per la veu de Sant Joan amb l'Isaac Muntades perquè ens faci aquest breu repàs esportiu. Isaac.
5: Doncs mira, comencem per futbol perquè el grup 3 de la tercera catalana, el Can de Bànol, li va clavar una maneta al Joventut Sant Pere Màrtir, 5-0. Van marcar Garrido, Wandianga, Diao, Caro, Caro i Maideu i el Camprodon li va fer un set al Sant Privat d'en Bas i va guanyar 6-1 amb un doblet de Néstor Fabián, un altre doblet de Martí Coderc i gols d'Abde Samat i Canseco. Per la seva banda, la Badesenc va empatar un contra les Pes amb gol de Braima. Tots tres van jugar a casa i el Can de Bànol, doncs, ara mateix és el millor classificat del grup, dels equips... Disculpeu. Ai, del Can de Bànol és quart, el Camprodon setè i la Badesenc dotzè. I a la Lliga d'Hockey Nacional Catalana, l'Hockey Club Ripoll va començar la Lliga tombant el Barça a casa per 4-1 amb un doblet de Font i gols de Juglà i Monge. Per tant, bon inici del Ripoll, que suma 3 punts i, a més, guanyant un dels millors equips de la categoria.
1: Doncs, Isaac Muntades, moltes gràcies. Nosaltres seguirem aquest repàs esportiu. Ens anirem cap a Cardedeu amb l'Enric Rubió perquè ens expliqui com ha anat aquest cap de setmana per la seva zona. Enric.
6: Molt bones. Doncs mira, portem bones notícies de Cardedeu i això m'agrada i és que aquest any sembla que sigui una anomalia amb el bon sentit. I descobrim aquest bloc informatiu des d'aquí, des del poble, podent explicar que el femení d'handbol ha guanyat el Sant Quirze per 31-25 a la Lliga Catalana Or, mentre que el masculí argent catalana ha guanyat per 32-26 a Lleida. Així que molt bon inici de la temporada. Qui també està fent un inici prou triomfal de la temporada i que ara mateix es col·loca segon de la classificació empatat a punts amb els primers és el Freiking Granollers. I és que aquest cap de setmana ha aconseguit un espectacular 31-41 a la Lliga Asobal, guanyant el partit amb l'Orneo Eon Alicante de manera contundent. I això sí, si mirem cap al futbol, no ha estat el cap de setmana de les nostres contrades, del Vallès Oriental i Baix Montseny. I és que si mirem a Primera Catalana, que sempre es portem al Cardedeu, ha perdut contra el Bosc de Tosca per 4-1, cosa que el deixa 13 a la classificació, tot i ser inici de temporada no és plat de bon gust de ningú, això, i tampoc ha estat el cap de setmana per futbol a segona catalana de cara al Vilamajor, i és que ha perdut contra el Canovelles per 2-1, així que res, esperem que segueixin així de bé els resultats en vol i que millorin els de futbol, sens dubte.
1: I acabarem el repàs esportiu des d'aquí a l'emissora del 9FM. Andreu Jiménez, bon dia de nou, explica'ns com ha anat aquest cap de setmana per Osona i el Lluçanès.
7: Bona zona, doncs no tenim molt bons resultats, però sí que haurem de destacar-ne un, sobretot. Comencem pel Tona, que va perdre el camp del San Juan Atlético de Moncada per 2-1. Ara mateix els tonencs són penúltims a la Lliga després de 4 jornades, on es troben ara mateix a la 17a posició. I pel que fa a la tercera divisió femenina, el Vic-Riu primer va rescatar un punt del camp del Pallajà, on van empatar a 0, i les biguetanes ara mateix es troben a la mitja taula després de 3 jornades disputades. Pel que fa a la Lliga Elite, tenim una de freda i una de calenta. Comencem per la calenta, que és que el Manlleu és líder de la Lliga després d'ahir derrotar el filial del Sabadell per 1-3, on els manlleuencs es van posar 0-3 al marcador. Charly va tornar a aturar un penal, ja ho va fer en el derbi, i ho va tornar a fer, va tornar a aturar un penal el porter del Manlleu, i ara mateix el Manlleu es troba al cap davant de la classificació. Només s'han disputat dos partits, però has d'anar líder. I l'altra, i la freda, és el Vic, que va caure a casa contra l'Horta per 0-1, i ara mateix el Vic és cué, però bé, ja sabem que és molt simbòlic, ja que estem només a la segona jornada. I a la primera catalana, destacar el bon resultat del Torelló, que es va imposar per 2-1 contra el quart, i els Pescallunes es troben ara mateix a la cinquena posició de la Lliga, amb dues jornades disputades, tenint en compte que és un equip que ha pujat aquest any, doncs bon inici de temporada pel conjunt de Miquel Muñoz, que és cinquè amb 4 punts després de guanyar un partit i empatar-ne un altre. I també destacarem avui el 9-9, doncs, evidentment, l'hoquei, que no ha començat la temporada pel que fa a l'hoquei Lliga Plata, on el Manlleu va guanyar 5-1 contra el Mollerussa, li va clavar una maneta, i pel que fa a l'autobicatana Pativic, va caure derrotat al tram final del partit contra el filial del Noia per 4-3. I destacar que l'hoquei Lliga, la primera divisió de la màxima categoria estatal de l'hoquei, encara no ha començat, el Voltregà està de pretemporada, i el que van, doncs, van clavar-li una maneta també al Lloret per 5-2.
1: Doncs, Andreu Jiménez, moltes gràcies per aquest repàs esportiu. Ens veiem ara. Fins ara.
7: Fins ara, Ona.
1: I ara el coneixerem, a Joan Ferriol. Ens explicarà què és la cursa del Taga i també com li va anar, i tot això ens ho farà amb una nota de veu.
8: Hola, sóc en Joan Ferriol i res, us vull explicar quina va ser la meva experiència en córrer la 27a edició de la cursa del Taga aquest passat dissabte 19 de setembre del 2026. Jo sóc de Sant Joan, de les Abadesses, de tota la vida, i ara fa uns 4 anys que també formo part de l'organització d'aquesta cursa del Taga. I l'any passat se'm va passar pel cap que seria xulo, seria divertit participar a la cursa, no? I sentir doncs, el que els corredors senten quan fan la cursa que organitzem nosaltres i que a més passa doncs, per aquest aquests llocs on jo quasi que em passo totes les tardes amb els meus amics, no? Puig Estela o el Taga mateix. I res, doncs he estat entrenant una miqueta, no gaire tampoc, aquest any, perquè al final tampoc volia fer la cursa a un nivell molt competitiu, no? Volia simplement poder calar la llarga, que són 28 quilòmetres amb 2.000 metres de desnivell positiu, i així ha estat. Al final vaig poder córrer la cursa, la vaig poder acabar amb un temps de 3 hores 22 minuts, tot seguint els consells d'en David Rovira i en Joan Maria Illa, que són dos corredors locals que estan molt forts, que em van dir que anés tranquil perquè la cursa es feia dura, i de fet tenien raó, però bueno, al final doncs això vaig poder acabar-la i estic molt content. Això ho explico 2 dies després d'acabar la cursa, amb les cames més o menys senceres, amb una mica de golletes, però bé, de fet des del balcó ara estic veient la Puig Estela i el Taga, i hosti, em sento orgullós d'haver recorregut i d'organitzar-la, perquè és una cursa super, super xula, i que tothom que escolti això no l'hagi fet, animo que vingui perquè val la pena. Va, una abraçada.
1: Doncs ara acabem d'escoltar el testimoni de Joan Ferriol, que va participar a la cursa del Taga. Isaac Muntades, has parlat amb en Joan. No sé si tu t'atreviries a fer la cursa del Taga o si ja l'has fet.
5: No l'he fet mai, la cursa del Taga. És una cursa amb molt desnivell. També és veritat que la cursa del Taga, com sabeu, té 3 distàncies. Llavors, aquesta cursa, doncs tu pots triar una mica la distància que et vagi millor. En aquest cas hi ha les distàncies més curtes i la llarga. Jo crec que sí que m'atreviria a fer-la, no la faria d'una manera, amb un temps com el d'en Joan, no? Perquè el temps d'en Joan Ferriol és molt bo, tot i que ell no entrenés allò per guanyar, però sí que és un temps d'aquells top. Vull dir que, bé, a mi m'agraden també més curses més planes, més d'asfalt, però el Taga també és una muntanya molt maca per pujar, i de fet aquest cap de setmana es va fer una altra activitat al Taga, una caminada inclusiva que va consistir en pujar doncs, una persona amb una cadira joleta al cim. Vull dir, imagineu si és senzilla, una persona de 96 anys, vull dir que déu-n'hi-do.
1: Ostres, m'ha sorprès això d'aquesta persona. Ostres, com ho van fer amb la cadira aquella que és que la pugen amb dues persones?
5: Sí, bueno, es pot pujar amb diverses persones. Normalment l'agafa una persona davant i una darrere, però també hi ha gent al costat. Jo he portat també una persona al cim del Matagalls amb aquesta cadira, vull dir que es pot portar fàcilment, sempre i quan tinguis una mica de preparació física, però va molt bé per pujar-la, i en moltes activitats esportives es veu darrerament això. Evidentment la cursa Altaga no es pot fer d'aquesta manera, perquè no és una cursa inclusiva en aquest sentit, vull dir, tan inclusiva, vull dir, s'ha de també, és una cursa de força nivell en aquest cas, i dura, sobretot la cursa llarga, com dèiem.
1: La cursa llarga de quants quilòmetres és i de quant desnivell?
5: És de 28 quilòmetres i el desnivell supera els 2.000 positius. Per tant, és una cursa ja dura, perquè, evidentment, doncs, la cursa Altaga puges a dalt d'Altaga, no? com bé indica, i a més passes pel Puig Estela, no? Vull dir que déu-n'hi-do, és una cursa bastant, bastant dura, i ja t'has de preparar bé, perquè el desnivell ja pujant ja costa molt i ja acabes molt cansat. Després, evidentment, sembla més fàcil perquè tot és baixada, però la baixada, quan tens les cames ben carregades, no és tan fàcil, eh? Vull dir que...
9: És que jo penso... Sí, sí. Jo penso que la baixada és com el més complicat, també. Vull dir, independentment que sigui cursa, o jo que me'n vaig de vegades a fer algun cim i tal, crec que la baixada és la part més farragosa, vull dir, perquè et fas mal a tot arreu. Vull dir, que si els genolls, que si les... És com... Prou ja, per favor.
1: Sí, sí, sí, sí. A mi també és això que diu l'Isaac, que estàs cansat o tens les cames carregades de la pujada, i almenys clar, a mi les cames, o sigui, ja no les tinc com, diguéssim, a tope, no? I és
9: no,
1: són gelatina,
9: vas de cap a, o sigui... Vas de cap a caiguda ja en aquell moment.
1: Sí, sí, sí.
9: No
1: sí.
9: Vull imaginar fent una cursa d'aquestes magnituds.
1: A mi, o sigui, realment sento... Tota la gent que pot fer aquestes competicions esportives, realment sento enveja molt sana, perquè sí, a mi m'encantaria... Sí. És veritat que també, al final, si una persona s'acaba entrenant, bueno, també has de tenir, diguéssim, el fondo per poder-la fer, però clar, crec que si t'acabes entrenant, doncs la pots aconseguir, no? Però com enveja sana, de veritat.
9: I que t'ha d'agradar molt, realment, saps? Vull dir, que has de dedicar-li, vull dir, més enllà d'entrenar molt, vull dir, són totes les hores que inverteixes, que al final és el teu temps lliure que decideixes dedicar-lo, ja sigui això, com, jo què sé, hi ha gent que fa altres coses, saps? Però crec que sí, per mi també és mostra força de voluntat. Jo no sé, no crec que pogués. No. A mi m'agrada anar a fer cims de tant en tant, que és lo xulo. Oh, la muntanya, adéu, muntanya.
5: Es pot començar, Laia, per la cursa de 9 quilòmetres, que també aquesta és més assequible, i anar pujant sí, a poc a poc, home, 9 quilòmetres que, és...
9: Sí, 9 quilòmetres, sí.
5: És
9: vull
5: un
9: dir...
5: terç.
9: Sí, exacte. Vull dir, 9 quilòmetres jo ho veig més assequible per qualsevol persona. Més o menys.
5: Mm-hmm. Sí, i no puges al tap.
1: Exacte. Doncs, Isa, gràcies per portar-nos aquest testimoni d'en Joan Ferriol. Laia, també, per comentar-ho amb nosaltres. Moltes gràcies, ens veiem en una estoneta. Fins ara.
9: Ciao.
1: I aquesta sintonia només pot dir una cosa. Guillem Sánchez, bon dilluns.
10: Ja estem rient. A primera hora ja estem rient.
1: Com portem aquest dilluns?
10: Bé. Per
1: molt dilluns o...
10: Per necessitat, bé.
1: Sí.
10: Perquè si no llavors ho acabarem patint...
1: Exacte.
10: A la tarda.
1: Exacte.
10: Per tant, l'hem de portar bé.
1: Explica'ns què diuen els nostres amics tuiteros.
10: Doncs mira, hi ha gent que ja té ganes que arribi el fred, i de mentres, tot i que encara això fa una miqueta de calor, ens diuen, si fa la calor de l'agost, treballem com a l'agost. Seria una bona manera de poder ordenar també la nostra jornada laboral, no?
1: Doncs ho veig bé.
10: Si fa calor, tu treballem, no sé, menys horetes, amb menys programes i ja està, no?
1: Exacte.
10: I piscineta.
1: Ai, no? Que bé.
10: Va, encara hi ha esperança en aquest món després de la piulada d'en Jordi. Atenció, ens diu, fent el vermut amb l'hereu. Una bossa de patates... No, una bossa no. Patates braves i olives. Molt bé, doncs braves i olives. Poso la salsa a part? No cal, gràcies. L'hereu procedeix a fotre's la salsa a cullerades i en un gir imprevist a beure's el suc de les olives.
1: Oh. Ai, m'encanta el suc de les olives.
10: I el suc dels barbaretxos.
1: Uf,
10: i...
1: el dels musclos no, perquè és massa... No, però el dels barbaretxos, uf.
10: És que més...
1: És molt d'hereu, això, eh?
10: Imagina't, sí. Imagina't el pla, això, ahir a les 12 del migdia en qualsevol bar, terrassa de la Catalunya Central, oh. Territori 17...
1: Pell de gallina,
10: pell de gallina, pell de gallina. Va, és que el menjar ens uneix, sinó que li diguin a aquest usuari que ens escriu això avui. Diu, érem 20 persones a dinar a casa i 18 sopant pizza a casa. Diu, perquè quan estàs a gust no hi ha pressa.
1: No, realment no, però...
7: Tinc d'acord.
1: Devrien sopar a la una de la nit, no?, per fer totes les pizzas, no sé si les van encarregar. No,
7: si ets un fort gran...
10: Però clar, també,
7: de 3 en 3.
10: Però clar, jo aquí el que em genera més dubtes és l'espai a casa d'aquesta persona.
1: Ah, és dir, també és veritat, és una cosa que hem obviat molt ràpid.
10: O ha de tenir una terrassa gegant, o un jardí gegant, o un menjador gegant.
1: Sí.
10: O un grat gegant.
7: Haurien quedat per veure i els Països Baixos del jardiner.
10: Per exemple. Va, missatge polèmic per xarxes avui. Ens el comparteix l'Abril, que diu, quines ganes de castells. Sou de castells vosaltres o no sou de castells?
1: M'emocionen els castells, però... no es veuria mai per la tele.
10: Jo he de reconèixer que ahir em vaig veure una estona.
1: Vas veure castells?
10: De castells.
1: A mi m'agradaria veure'ls en persona, però...
7: Estic d'acord amb l'Ona.
10: Sí? Per la tele... Són d'aquelles coses que deuen guanyar, no?, en directe.
1: Sí, 100%.
10: Va, bona pregunta de la Talia, que ens diu... Estic endarrerint anar a dormir perquè no vull que arribi demà? Diu, efectivament.
1: És una cosa que es parla poc i que faig molt, perquè realment és ben bé que si dic me'n vaig a dormir, m'he de llevar el dia següent d'hora...
10: I ja, si sí, ja poses el mode dilluns directe o el mode següent dia directe.
1: No, es parla poc, això, es parla poc.
10: I sempre tens aquells 5 minutets més de dir, va, miro una estona al mòbil, va, llegeixo una miqueta, va...
1: Scroll infinit, eh?
10: Per exemple. Va, la Mireia ja ens ha tret el tema de la tardor. Ens diu avui, si ja em sembla que es fa de nit massa aviat, imagineu-me el canvi d'hora.
7: Ai, no. Ja comença a sortir, eh?
1: I aquest matí, de boira també ha sigut per posar-nos en el paper, eh? No sé si l'has patit tu, Isaac, Andreu.
7: Jo he patit la foscor.
10: Jo he de dir que quan he sortit del cotxe portava una camisa a les mans, anava amb màniga curta com vaig ara, i m'he hagut de posar la camisa per sobre.
1: Ai, aquest gest, posar la camisa.
10: I m'ha vingut molt de gust, eh? També s'ha de...
7: Ja m'ho diràs el 15 de gener...
10: No, clar, sí, ens posarem una tèrmica i uns guants, i ja està.
1: Sí.
10: Andreu, sense futbol, masculí de primera divisió, què has fet aquest
7: Mundial de ciclisme.
10: Mundial de ciclisme, home, només faltaria.
7: Home.
10: Hi ha altra gent que ha fet altres coses, com per exemple...
7: Fórmula 1.
1: A veure.
10: Anar al cinema. Anar al cinema. Va.
1: Jo hi he anat.
10: Va, què has anat a veure?
7: La bola.
1: La bola negra.
10: Què et sembla, va?
1: Ai, mil de mil, la veritat. Sí? No tinc paraules. Encara penso i se m'entelen els ulls.
10: Mira, hi ha gent per totes les bandes, però en destacarem una que ens diu, amb la bola negra ens preparem per a una ofensiva mediàtica sense precedents, perquè anem tots al cinema i perquè guanyi tots els Oscars possibles. Ens en parlaran a tot arreu durant mig any. Calcem-nos, ànims i paciència.
1: Doncs a mi em sembla molt bé, que en parlin i que en parlin.
7: Hi ha molt màrqueting, jo crec, darrere aquesta pel·lícula.
10: Aquesta és la... És la
7: crec, eh?
10: Sí, és el punt de vista de molta gent per
1: xarxes. Si la mireu, llavors podreu rectificar aquestes paraules.
10: Si me l'haguessis de vendre amb dues frases, què em diries?
1: Necessari.
10: Sí.
1: I estèticament increïble i perfecte, o sigui...
10: Tinc dues preguntes. Es poden menjar xutxes en el mig de la peli?
1: Jo em vaig menjar.
10: Perfecte. I quant dura la pel·lícula?
1: 2 hores i mitja llargues.
7: Uf, per això miro l'Odissea, que li deu donar 1000 voltes.
10: Sí, clar.
1: Crec que potser hauríem de dedicar demà a Twitch, perquè...
10: Sí. Doncs ho farem.
1: Sí, però podem seguir un mes, si vols, per tancar.
10: Perfecte. Doncs va, l'Olga que ens diu, hauríem de fer una campanya per il·legalitzar les crispetes al cinema. Per una societat moderna i avançada, diguem sí al silenci a les sales de cinema.
1: Jo em vaig menjar un donut, perquè vaig anar a la sessió matinal.
10: Per tant, no fa tant soroll.
1: Visca el cinema pel matí.
10: No fa tant soroll.
1: Investigueu i demà...
10: Una mica de bola.
1: Parlem una mica de bola.
10: Vinga, va.
7: Però no es faci gaire bola.
1: Va, Guillem, que vagi bé.
10: Adéu-siau.
1: I ara sí, és moment per l'entrevista. El pròxim cap de setmana, aquest 3 i 4 d'octubre, Camprodon acollirà la 8a edició de la Fira de la Galeta, que tornarà a omplir els carrers i espais de la vila de sabors, activitats, música i ambient. Es tracta d'una fira plenament consolidada, Isaac.
5: Bon dia, Ona. Doncs sí, avui aquí a l'estudi de la veu de Sant Joan ens acompanya el regidor de promoció econòmica de Camprodon, en Joan Sàrria, que ens donarà tots els detalls d'aquesta fira. Bon dia, Joan, i moltes gràcies per acompanyar-nos aquest matí al Territori 7, i ens has portat moltes galetes, eh?
11: Home, primer de tot, molt bon dia. Sempre és un plaer estar aquí als estudis de la veu de Sant Joan fent ràdio. I la veritat és que és tot un plaer doncs això, poder venir. I sí, evidentment, per parlar de galetes, que millor doncs, que algun, una mica de sortit de les galetes Birba, que són les galetes doncs això, de Camprodon.
5: Ja tenim un esmorzar per aquest matí, després els hi farem una mica d'enveja aquí els companys del Territori 17. Com deia Joan, Camprodon té una tradició galetera que remunta fa molts anys, no? Ara ens ho deies, les galetes Birba, també n'hi ha més, no només les Birba. Quina és la relació del municipi amb les galetes?
11: Doncs històricament havia estat i és un dels motors econòmics de la població de Camprodon. Als anys 60 doncs era pràcticament el principal motor perquè hi havia dos grans empreses, les galetes Birba i les galetes Pujol. Després galetes Pujol, a principis dels 90, doncs van acabar desapareixent i s'han quedat ara galetes Birba, que és doncs una de les empreses evidentment emblemàtiques i de les més fortes que actualment hi ha doncs a Camprodon, i evidentment és una marca prou reconeguda, com per a vegades comentar amb això amb els seus propietaris, que més que conèixer a Birba com a marca, coneixen les galetes de Camprodon.
5: I ara que menciones això, precisament amb galetes Birba, m'ha vingut al cap aquests dies, ara es parla de l'antiga fàbrica de les galetes Birba al centre del municipi, com no, que ha estat una notícia que ha generat molt d'impacte, també.
11: Sí, precisament en l'últim plenari es va parlar d'aquest pas més per arribar doncs, a aquest canvi d'ús d'una antiga, doncs, d'un antic espai industrial a un espai residencial, amb aquest projecte per fer dos blocs d'habitatges, un de 55 habitatges i un altre doncs, d'habitatges menors, i en aquest cas de protecció oficial. I la veritat és que doncs, sí, se n'ha parlat molt. També havia corregut per Camprodon que es situaria doncs la residència municipal, ja va quedar doncs totalment desmentit també en el plenari a través de l'alcalde, que això no és possible i que per tant els propietaris d'aquests terrenys el que volen fer és habitatges.
1: Mira, abans de preguntar-te, he de dir que sí que m'heu fet enveja perquè m'agraden molt les galetes, però bé, potser aquest cap de setmana m'acosto a Camprodon.
5: Acosta'ns-les una mica, Joan, que les pugui veure la ona, perquè em sembla que no sortien a plano.
1: Ostres.
5: Una mica més cap a la dreta. Ah, aquí les tenim.
1: Quina enveja, no.
11: Sí,
1: molta enveja,
11: aquesta és una de les caixes emblemàtiques perquè és una mica un sortit de les galetes de més tradició que acostumen a fer aquí a Birba. També he portat algun d'aquests últims productes que fan. Aquestes són de xocolata, aquestes estan molt bones també.
1: Uf.
11: Per tant, doncs, l'Isaac podrà tenir un bon esmorzar aquest matí.
1: Molt bé, Isaac, t'ho mereixes. A part d'esmorzar, també m'agradaria preguntar-te quins espais seran els que hi trobarem també i les parades i les activitats de la fira per aquest cap de setmana.
11: Sí, com dèieu abans, és una fira ja consolidada. Arribem enguany a la 8a edició i pràcticament amb 9 espais. Per tant, durant tot el recorregut que va des de la plaça del Carme fins a la plaça Santa Maria, pels que no coneixeu Camprodon, és pràcticament tot el recorregut de la població, perquè comencem a baix de tot, a la plaça del Carme, on hi haurà novament l'espai infantil, que també han nomenat el Petit Galater. Després, a la plaça de la Vila, hi haurà novament doncs, tot el mercat de productors de galetes artesanes, a l'espai Show Cookie, que és on hi ha l'oficina de turisme, també faran un espai amb un tast que enguany han anomenat del record al plaer, amb galetes Birba i un maridatge sorpresa. I després, a l'espai 1 d'octubre, hi haurà tota la inauguració, dissabte a la tarda, amb l'actor Pep Plaza, i també hi haurà els concerts. I durant tot el carrer València hi haurà diversos espais on es podran veure des d'animació infantil fins a la visita de la Cookie, uns cuiners despistats un tant singulars que portaran doncs, el toc més humorístic de la fira, i aquesta s'acabarà a la plaça Santa Maria, novament amb el mercat d'artesania. Per tant, és tot un recorregut, que és el que hem volgut fer en aquests últims anys, perquè la gent pugui començar, ja sigui des de dalt de tot o des de baix, i durant tot el poble doncs, puguin trobar espai. Evidentment, els protagonistes són els productors de les galetes. L'any passat vam tenir més de 80 productors i aquest any doncs, esperem un nombre similar.
5: Joan, és una fira pensada pels més petits, també. Ara ho deies, algunes de les activitats, però hi ha un espai concret que és això, no? Per als més menuts. Que...
11: Sí, a la plaça del Carme. Pràcticament, si entres per l'espai sud de la població, deixes el cotxe al descampat que hi ha, a l'antic camp de la vila, i a la primera plaça que trobes és la plaça del Carme, on hi ha aquest espai infantil i on trobarem des de la caixa gegant de galetes Birba perquè els més menuts la puguin anar pintant, els inflables, el pinta el teu davantal de cuiner-cuinera, que els més menuts doncs, això es posen al davantal i comencen a fer petits experiments amb el menjar, amb un menjar adaptat per ells també, i també poden pintar la Cookie, que és la mascota de la fira.
1: Uh-huh. A part d'això, també, quantes parades de galetes tindrem? No sé si seran només d'aquí a la comarca o també vindran d'arreu del territori català.
11: No, és d'arreu del territori català. L'any passat, és el que us dèiem, vam tenir al voltant d'una trentena d'expositors que portaven uns 80, entre 80 i 90 tipus de galetes. Per tant, aquest any tenim un nombre similar, més que res perquè l'espai és el que és, que és la plaça de la Vila, la plaça de davant de l'Ajuntament, i pràcticament ja se'ns ha quedat petita per aquests productors.
5: Ara ens ho deies, cada any ve una personalitat diferent inaugurar la fira, tenir una persona important, diguéssim, coneguda, famosa, en Pep Plaza vindrà aquest any. Què farà ell? Farà alguna espècie de monòleg, també? O...
11: Sí, és l'actor per excel·lència, l'actor de les mil cares, per tant, no ens ha volgut desvetllar molt, sobretot a través dels vídeos que ens ha enviat, el que farà, però segurament farà quelcom de sorprenent. De fet, tots els protagonistes que hem tingut en aquests últims anys que han sigut els padrins de la fira i que han inaugurat aquesta mostra, doncs ens han deixat el seu toc personal i suposem que amb en Pep Plaza doncs, no serà menys.
1: També hi haurà actuacions musicals, no sé si ens pots avançar alguna.
11: Sí, bàsicament tindrem dos grans actuacions, que de fet és el que fem cada any, una dissabte, en concret dissabte a la tarda, doncs, amb un concert amb C.C. Gianotti en Apret Minuit, que és un toc més, podríem dir, més tranquil, perquè és jazz, però els més menuts podran haver anteriorment ballat amb una disco Cookie, que és amb un DJ pels més menuts i amb regals de la Cookie, de la nostra mascota, doncs pels més menuts. Per tant, el dissabte a la tarda, doncs aquesta doble actuació, i el diumenge tindríem en el mateix espai de l'1 d'octubre, en aquest cas a migdia, a quarts d'una, el concert amb la Rita Payés i la Lucía Fumero, un concert més mogut per un públic doncs més juvenil, i esperem doncs que sigui de l'agrat de tothom aquestes tres actuacions.
5: La Rita Payés, que em sembla que ahir la vam poder sentir el piro musical de la Mercè, em sembla que va ser una de les primeres cançons, perquè anava amb una cançó d'Oques Grasses, la gent que estimo. Una de les activitats més interessants, Joan, que per desgràcia em sembla que no queden entrades, no? És això de la visita.
11: És la pregunta del milió, i de fet era la pregunta que a les xarxes socials des de fa com 10 dies, quan es van posar a la venda, que de fet són entrades gratuïtes, l'únic que has de pagar és el trenet, que eren 5 euros, estan totalment exaurides. Les van ficar. Aquest any vam ampliar fins i tot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 viatges, 7 sortides. Les galetes Birba se'ns han quedat una altra vegada doncs, curtes. La veritat és que no, només es poden fer un dia, es fan dissabte, i lamentablement...
5: De quanta gent que hi pot anar cada un dels viatges, ho sabeu?
11: Sí, una vintena de persones. Uh-huh. Una vintena de persones, que és el que hi queben, en aquest cas, és el que ells tenen preparat perquè la gent pugui veure bé com és la producció d'una galeta.
1: Uh-huh. I doncs... també... Ai, Isaac, digues.
5: No, digues.
1: No, anava a preguntar si hi havia alguna novetat més, però ens queda un minutet breu. No sé si ens pots avançar alguna cosa més, Joan.
11: Doncs... mira, ho deixo a l'aire. N'hi ha unes quantes sorpreses. El millor que podeu fer és visitar Camprodon el dia 3 i 4 i descobrir tota aquesta Fira de la Galeta i totes aquestes sorpreses que no hem desvetllat en aquesta entrevista.
5: Perfecte, Joan. Doncs ja ho sabeu, aquest cap de setmana, 3 i 4 d'octubre, 8a edició de la Fira de la Galeta a Camprodon, amb un munt d'activitats i d'espais, i el més important, galetes per menjar. I res, a Camprodon. Moltes gràcies a Joan per haver-nos acompanyat.
11: Tot un plaer, com sempre. Moltes gràcies a vosaltres.
5: Merci, adéu.
1: Moltes gràcies, Joan i Isaac, per aquesta entrevista. I nosaltres amb això acabarem el Territori 17 d'avui. Nosaltres, com sabem, hi tornem demà puntuals a les 9 del matí. Que vagi molt bé, bon dia.

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El nou FM.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Tots els pobles del món es fan les mateixes preguntes.
2: Qui som? D'on venim? On anem? Per què som aquí?
1: Doncs sabeu què? El conte és a mig camí entre la pregunta i la resposta.
3: Si voleu esbrinar els secrets, escolteu contes.
2: Contes grans a la ràdio, cada dimarts, de 7 a 8 del vespre.

0: Bon vespre i benvinguts al programa de Contes Grans a la ràdio. Tots els contes que us explicarem avui són contes de debò.
1: Imprescindibles, encara que no t'ho pensis.
2: Per què? Qui t'ha dit que els contes no són per tu perquè ja ets gran?
1: Aquí, a l'estudi, som una bona colla de narradors ben sincers. La Teresa Rufat, la Teresa Ribas, jo mateix, l'Antoni Bermejo, la Maite Montpar. Hola, hola,
2: hola
1: a tots.
2: Hola, hola, hola.
0: Aquí a l'estudi som una bona colla. I el nostre convidat d'avui, que és Ramon Rossell.
1: Hola, Ramon.
0: Hola, Ramon.
3: Hola.
4: Hola, hola a tots.
1: Benvinguts a Contes Grans. Esperem que t'agradin, els contes. Quant temps fa que no t'expliquen un conte,
4: Ui, fa temps, no? Que no era petit, sí.
0: Potser algú et va dir alguna vegada que els contes ja no eren per tu, perquè ja eres gran.
1: Mentida. Bueno. I ja farem un conte especial per tu, i te'l farà la Maite Montpar.
3: Aquí present.
4: Molt bé.

0: cracs i de tots els esports, una persona amb principis, una persona amant del bon cinema, inseparable de la seva encantadora gosseta Lluna. I diríem més coses, però...
1: El temps de la ràdio no dona, no dona temps. No? Perquè...
2: Caram, quina presentació.
3: Molt bé, Ramon, eh?
2: Sí, sí. És un bon inici. És un bon
3: sí.
2: Inici. Passa que les expectatives ara...
3: Són altes.
2: Sí, sí, no...
3: No, però em sembla que hi havia més coses, eh? No les han posades totes, eh? Les, bueno, de bones, de bona.
2: Esclar, s'ha de vendre bé. Després, ja, quan guanyem, ja veurem el que sortirà.
0: Res, res de vendre. Són observacions en directe.
3: Exacte. Bé, Ramon, jo faré un conte, faré ara, i necessitaria que em diguessis tres paraules. Te les ha rumiat... Que ahir sí. Vaig trucar i vaig dir, rumia tres paraules, però no me les diguis.
2: Sí,
3: digue'm, bueno, quines paraules serien?
2: En principi, no sé, com han dit abans la presentació, gossa, per sí, la meva gosseta.
3: Sí.
2: Vale. Aigua i carretera.
3: Quantes hores a la setmana et passes a dintre l'aigua?
2: Ui, ara ja en poques. Sí. Però quan entrenava i tot, clar, eren 4 o 5 hores al dia.
3: Al dia, eh? Al dia.
1: Buf. Sortia arrugat.
3: Arrugadíssim, sí. Clar. Sí.
2: Sí, amb el nivell d'entrenament provocava això. L'aigua té això, o entrenes o...
3: O no hi ha manera.
2: No hi ha manera. Manera.
3: Molt bé, doncs res.
1: No ho hem dit, que, sí. Bueno, que és entrenador de waterpolo.
3: Que això no és tan habitual, eh?
1: No és tan habitual.
3: I viu aquí dalt. Quina...
1: Sí,
3: no,
1: també,
3: és una
1: no,
3: cosa...
1: Sí.
0: S'entrena a Sant Quirze,
3: al llac. A la llac de Sant Quirze.
1: Sí, sí. Entre el Sant Quirze i la dutxa.
3: I la dutxa s'entrena.
1: Se van entrenant, saps?
0: És broma, eh?
3: És broma. No, que va entrenar a Badia.
2: Vaig entrenar a Badia i ara aquest any estava entrenant a Manresa.
3: A Manresa. Sí. Molt bé. Molt bé, Dorre, jo ja... A veure què surt.
1: Sí, ara la Maite desapareix, d'alguna ja manera, tu, i ja comença, està. Ja podem explicar nosaltres el que vulgui, que ella està escrivint el conte.
3: Jo ja estic. Sí.

0: Bé, aquest programa és el darrer d'aquesta temporada.
1: Però aneu pas a patir, perquè les fonts dels contes mai no s'assequen.
2: I a més, els podeu trobar a la web de la ràdio, a la secció La Carta.
0: I també al restaurant La Poua. Aquest any fem ja el 9è segle de contes grans a La Poua. Això és important, eh?
1: Sí, senyor, el 9è segle. Tots els diumenges de juliol a les 7 tindreu o un esplèndid narrador o narradors que us estarà esperant a La Poua amb les mans plenes dels millors contes grans. Penseu que és per adults, no per nens.
2: Totes les sessions són d'entrada lliure i hi ha taquilla inversa.
0: Bé, esteu a punt? Doncs comencem. Què fa el primer conte?
1: Ah, jo.
0: Tu el faràs, Teresa?
1: Jo,
0: ah,
1: sí.
0: Molt bé. I com se titula?
1: És un preciosíssim conte que es titula El corb roba la llum. Mm-hmm. I és un conte inuit.
0: Inuit, molt bé, perfecte. Doncs vinga, anem a escoltar-lo.

Fa molts i molts anys, abans que el món estigués acabat de fer, els inuits vivien a les fosques, perquè no hi havia ni estrelles, ni lluna, ni sol. No se sabia quan era de dia i quan era de nit. En aquell món ja existia un ésser màgic molt important, el corb. Doncs bé, el corb n'estava fart de topar amb tot. I estava enfadat perquè tot era culpa d'un vell molt egoista que tenia el sol, la lluna i les estrelles a casa seva, amagades en caixes pintades de groc, de blanc i de blau. Aquell vell volia la llum per ell sol i només obria les caixes per mirar la llum quan estava sol. Ni tan sols ho ensenyava.

a la seva filla. Però un dia el corb va escoltar que l'home es lamentava que la seva filla no tenia fills i ell desitjava molt tenir un net. Llavors, quan va sentir això, el corb va tenir una idea. Ja sabia com robar la llum. El corb es va convertir en una petita llavor i es va deixar caure dins la tassa de beure de la filla. Quan la noia va beure aigua amb la seva tassa, es va empassar la llavor sense saber-ho. Aquella llavor, que era el corb, va lliscar suaument cap a les entranyes càlides de la noia fins que va trobar un lloc tovet i còmode. I allà es va dormir. I mentre dormia, creixia. La noia no sabia pas que estava embarassada. El seu pare tampoc, com que no la veia perquè tot estava fosc. I un dia el corb va néixer, transformat en un nen. Aquell home va ser tan feliç, se l'estimava tant aquell net, que quan plorava, i plorava molt, li donava tot el que demanava. Recordeu que el sol, les estrelles i la lluna eren a les caixes i que les caixes eren el terra de la casa? Doncs, quan el nen va començar a gatejar, va assenyalar plorant la caixa blava. Volia jugar. I el vell, per complaure'l, li va donar. En un segon, el nen va obrir la caixa i les estrelles van sortir i es van escampar per tot el firmament. L'avi va veure el nen tan content que no va dir res. L'endemà, el nen va encapritxar-se de la segona caixa, la de color blanc. Per fer-lo content, l'avi també li va permetre jugar amb la caixa i el nen la va corroborir. I la lluna va enfilar-se cap al cel davant la mirada del nen i l'avi es va emocionar en veure el cercle platejat de la lluna reflectit als ulls del seu net. Només faltava la darrera caixa, la de color groc, la que l'home apreciava més. I, és clar, el nen també la volia. I l'avi va intentar distreure'l amb altres coses, però el nen plorava i plorava i plorava i l'avi no va tenir cor per negar-s'hi. Quan les manetes del nen van destapar l'última caixa, el sol, com una immensa bombolla de foc, va escalar cel amunt, escampant llum i calor sobre la terra. I en aquell instant, davant dels ulls atònits de l'avi, el nen va abandonar la seva forma humana per convertir-se en ell mateix, en el que era, un corb negre. Ai, el vell va plorar la traïció del seu net i va plorar la pèrdua del seu gran tresor. Però quan la claror va entrar a la casa, el vell va veure per primer cop el rostre de la seva filla, que era tan bonica com un cel de primavera, i va començar a sentir-se millor. Passat això, amb la llum del món, el món va patir una transformació. Les muntanyes i les valls van adquirir perfils. El riu feia reflexos. Per tot arreu es veia vida i color. I el corb, feliç de veure-ho tot, va volar i volar i volar fins més enllà de la vora del món. I encara ara estàs plorant, que ho sapigueu.

0: Sí, Ramón, que et diu aquest conte? Jo he pensat de seguida, amb el Trump.
1: Sí, Groenlàndia, els inuits, els pobres, allà...
0: S'ha quedat tot, no?, de bona manera. Sí. I les caixes, no?, què tal,
1: bueno,
0: no?
1: Tenim que mirar la part positiva. Fins fa un mes no sabien què eren els inuits. I ara, per fi, almenys ho sabem. O sigui...
0: Que estan allà, no? Sí. Sí, claríssim.
1: Sí, sí.
0: No, sí.
2: Les històries de llum amagades que tenim per tot arreu.
0: Sí, sí.
2: A moltes cultures. A veure, aquest conte... jo el tenia... Feia molt de temps que el tenia i mai l'havia explicat. Però un dia, veient Doctor en Alaska...
0: La sèrie aquella de Doctor en Alaska...
2: La Marilyn, en una festa inuit que van fer, el va explicar. Em vaig quedar de pasta de boniato i dic, jo el sé. A més, ho va explicar tan maco, tan bé, i era tan sentit, perquè, clar, era seu. Diguem, era una festa inuit la que feien, no? I llavors vaig córrer a trobar-lo i dic, aquest és meu. Perquè els contes populars de debò són tan potents, tenen tanta força, que no es poden comparar amb un conte d'autor. Bueno, hi ha contes d'autor fabulosos, no? No direm que no. Però són molt diferents, tenen una força pròpia.
1: Sí, els que són de narració de generació en generació, que es van heredant, i cadascú fica la seva part i la seva part interna, realment és història, és, diguem, generacional de la teva terra, de les teves arrels.
2: Sí, hi ha un transport de sensacions, d'emocions, d'idees, encara que no te n'adonis, que t'arriba a través del conte. És com la pedra... La pedra de riu, no? El
3: sí. Es diu? El còdol.
2: El què?
3: No és el còdol?
0: Què van donar?
2: El còdol, exacte. El còdol, que és rodó de milers d'anys de ser-ho, no? D'anar rodant i de passar-li l'aigua. Però vull dir, aquesta pedra no era allò, però clar, després sí que ho és. I té tots els rius per els que ha passat. Totes les pedres amb les que ha topat. Mm-hmm. Doncs igual.
0: Home... Me'n van dir que amb la cultura inuit sí que n'hi havia secrets de nens, no?
2: Secrets
0: de? Sí, que no, que segrets de nen, no?
2: A veure, això és una desgràcia que jo des de la primera vegada que ho vaig saber, que cada vegada ho veig a més llocs. Els pobles colonitzadors sempre pensaven que els colonitzats eren inferiors i que no calia que anessin heretant aquestes riqueses pròpies perquè eren una me als seus ulls. I segrestaven criatures. Jo la primera vegada que jo vaig saber va ser a Austràlia. Va ser a Austràlia. Però és que és a Dinamarca. A Dinamarca ho han fet en Groenlàndia. A Alaska també ho han fet, no sé amb qui. Però vull dir, a Canadà ho han fet també amb els indis del nord. Vull dir, a tot arreu on hi ha hagut un poble poderós per damunt de l'altre, han intentat fer desaparèixer la cultura dominada. I una de les formes sempre ha sigut el segrest de criatures. Si hi ha un inventari d'això, serà llarguíssim, si mai el fan, a Àfrica.
0: Sembla que entre Rússia i Ucrània sempre sé que passa el mateix, no?
2: Sí.
0: O sigui, que s'emporten els ucraïnesos cap allà i després li donen una educació russa per intentar que oblidin l'Ucrània, no?
1: Sí, és el problema que tenen totes les guerres, sempre intentant... destrossar la generació següent.
2: Clar,
1: va passar a Iugoslàvia, quan hi havia les violacions, va passar... Sí. O sigui, sempre en totes les guerres que fan, o sigui, més que quedar-se en el lloc, el que volen destrossar la generació següent.
0: Exacte.
2: Bueno, aquí a Espanya, el segrest de criatures, vull dir, també ha sigut un escàndol que se sap des de fa poc. Vull dir, que aquests països normalment amaguen això, perquè arriba un moment... Però algun país ha demanat perdó, eh? Algun país ha començat a demanar perdó per haver-ho fet. Anglaterra, amb Escòcia, Irlanda...
0: Tens també el Pinochet, també, en aquest sentit, que
1: sí,
0: faltaven els nens a un costat d'un altre. No, a tot arreu, i a totes les èpoques i a totes les coses. Sí. És horrible.
2: Doncs aquest conte, a més, no és de la Marilyn.
1: Gran sèrie, per ser, eh?
2: Aquest està localitzat en una illa petita que es diu... els indis Aida... Són Inuit Aida. La illa, no veig el nom.
3: No.
2: Bueno, no veig el nom de l'illa. Diu que d'aquests indis, d'aquests inuits, en queden 2.000. 2.000. I prou. I aquests 2.000 es dediquen a revifar la llengua. Es dediquen només a això, a la llengua i la cultura aïda. Tots. Fan una artesania fabulosa de fusta amb unes coses preciosíssimes, uns tòtems increïbles. Ai,
0: bueno.
2: Pues jo aquest conte és que em té el cor romà. Ho sento, que el vam explicar fa poc, però és que de debò,
0: molt bé,
2: eh?
0: Molt bé. Bé, i ara tu, Teresa Ribas, quin conte has preparat?
4: Mira, un conte que pel seu tarannà és un conte que ens resulta molt proper.
0: Molt bé, molt bé.
4: I es diu La filla del pescador.
0: Molt bé.
4: Vet aquí que no fa gaire anys i en un poble de mar no gaire lluny d'aquí vivia un pescador, molt pobre, com acostumen a ser els pescadors. Va tenir una ratxa molt dolenta i va estar uns quants dies sense pescar res. Ell, prou que un dia s'enduia ara un fill, ara un altre, a veure si la sort se li tornava a posar de cara. Però res. Els vells deien, Sant jove porta sort. Però res. Un dia es va endur la filla, que era la petita, una noia molt llesta i amb un caràcter molt potent. Aquell dia, aneu a saber per què, a la primera recollida de xarxa va pescar un senyor peixarro, gros i maco, una meravella de peix. I de seguida van tornar a terra i la nena estava radiant. Gràcies a mi, eh? Gràcies a mi. He portat sort, deia, i es mirava el peix amb gana. Se li feia la boca aigua, es llepava els llavis, ja se'l figurava amb patates arrebossat, en ros, amb sopa, feta a la brasa de les mil maneres que la seva mare sabia fer tan bé. Però el pare remava seriós. Quan van arribar a terra, el pescador va dir a la seva filla, agafa el peix i porta'l a la rectoria i dóna'l al senyor rector de part meva, perquè faci per manera que ens canviï la sort. Què? Va dir la nena horroritzada. El capellà! Com se t'acudeix, pare, que a casa portem setmana i mitja sense menjar res? Calla i porta-li aquest peix al capellà. Hem d'estar bé amb els de dalt. Jo sé el que em faig. La nena, ja hem dit que tenia el seu caràcter, però era bona nena i obedient. I amb uns morros d'aquí i allà, va agafar el peix i va marxar rondinant i donant puntades de peus a les pedres que trobava pel camí. No hi ha dret! No hi ha dret! Quan va arribar a la rectoria, va picar a la porta. Per cert, de mala gana. Pom, pom. Sí, qui hi ha? Va respondre la veu del capellà. Jo! I tu qui ets? Què vols? Que el meu pare li envia un peix. Ah! Passa, passa! Deixa'l damunt la taula. La nena, malcarada, va entrar sense dir ni hola. Va donar un cop de porta, va tirar el peix sobre la taula, va fer mitja volta i es va disposar a sortir sense dir ni adéu. El capellà es va quedar parat. La gent amb ell era amable. Ei, nena, què fas? No veus que ets a casa del representant del cel? Has de ser educada. La nena es va dignar girar-se i mirar-lo, però mossegant-se els llavis i amb les celles ben arrufades. El rector va disposar-se a fer una mica de la seva feina. Això no són maneres. Ets a casa del representant del cel. Ara t'ensenyaré jo com s'ha de fer. Mira, tu posa't aquí i dóna'm aquest peix. Jo faré com si fos tu, la filla del pescador, que portes un peix al senyor rector. Que ho faràs tu. T'ho faràs com si fos jo, que sóc el capellà. Ho has entès?
5: Sí,
4: va dir la nena. El capellà s'aixeca i surt a fora. Truca suaument la porta. Tac, tac.
5: Sí? Qui hi ha?
4: Va dir la nena, forçant la veu com si fos un home. Bon dia, senyor rector. Sóc la filla del Miquel, el pescador, i li porto un regal de part del meu pare.
5: Passa, passa.
4: Va entrar el capellà amb la mirada baixa de bona nena. Es va acostar a la taula. Senyor rector, que aquí li porto aquest peix que li envia el meu pare amb molt d'afecte. I la nena, en el paper de capellà, se'l va mirar i li va dir: doncs, caram, quin peixet més maco! Aquí la nena va callar un moment i algú que sabés llegir les mirades hauria vist una guspira en els ulls de la nena, cosa que el capellà, amb la mirada baixa, no va veure i va seguir parlant.
5: Doncs mira, nena, saps? És millor que te l'emportis a casa teva i el comparteixis amb la teva mare i els teus germans i el teu pare, que ja sé que esteu passant una fam de mil dimonis. Jo resaré igualment per vosaltres.
4: El capellà va aixecar els ulls, la va mirar sorprès i ofès. O sigui, pensava, que una nena nas de mocs pretén donar-me lliçons a mi? El capellà, tot s'ha de dir, no era mala persona. I això de la gana de mil dimonis li va fer un pessiguet al cor. Però tot i així, va decidir portar la lliçó una mica més lluny, perquè el respecte no s'ha de perdre mai. Però sobretot, volia portar la lliçó més al seu terreny. Està bé, va dir, ara farem una altra cosa. Vine, maca, vine, vine, mira. Es va treure de la butxaca un bitllet de... Bé, mireu, en aquell temps era temps de pessetes, però sabeu què? Ho direm amb euros, perquè així poder ho entendrem tots una mica millor. Es va treure un bitllet de 10 euros, un bitllet de 20 i un bitllet de 50. I li diu: escolta'm bé, nena, tu tries. Si agafes el bitllet de 10 euros, quan et moris, aniràs al cel. Si agafes el bitllet de 20 euros, quan et moris, aniràs al purgatori. I si agafes el bitllet de 50, quan et moris, aniràs a l'infern. Pensa-t'ho molt bé. La nena va mirar el capellà, va mirar els tres bitllets. Figureu-vos que li tornen a brillar els ulls. Allarga les mans i agafa el bitllet de 10, el bitllet de 20 i, finalment, el de 50 euros. I se'ls fica tots tres a la butxaca. I respon: senyor capellà, moltes, moltes gràcies. Així, quan em mori, podré decidir on haig d'anar. Va agafar el peix i va marxar.

0: Bé, aquests, Ramon, aquests que veiem de tant en tant en les pel·lícules de el cura del poble menjant xocolata amb xurros allà, no? No, allà, no, no n'hi ha... No, no, una miqueta més de xurros de la cuina no n'hi hauria, no? O sigui que...
1: Sí, la visió aquesta sempre de, del nen a picaresca que vol enganxar el cura o a la persona que moralment era estava per sobre teu. Sí, sí. I que t'ho feien veure i veure i veure, eh? O sigui...
0: Però té moltes coses aquest conte, perquè bueno, el pare, només sapiguent que estan passant gana i que fa molt de temps que no pesca, li porta el peix a los que ja que està bé a les, amb els de dalt. Eh? O sigui...
1: Correcte, és al final quan et fiquen ja en vereda,
0: sí.
1: Dius ja, no, tu primer fem això...
0: Sí.
1: I els fills, que són revolucionaris, que són la generació que lluita en contra, que veu aquestes coses, són els que...
0: Això diuen, no pot ser, no?
1: Que no, que no. Que... és... I després, clar, la part aquesta de... A veure qui és més intel·ligent, si el capellà, i al final la nena, diu, escolta, quan arribi el moment jo ho decidiré.
2: Clar que sí, clar. És que, a més... Ai, digues, Teresa.
3: I s'endú el peix.
0: Oh,
3: perquè
0: el peix,
3: el capellà, en forma de nena, quan feia de nena, quan feia de capellà, li ha donat.
1: Sí, sí. Clar.
3: Té el permís, li ha dit, emporta't el que a casa passeu gana. Per tant,
2: clar,
3: se l'endú.
2: Clar. El que és curiós d'aquest conte és que el recopilador, a través del qual nosaltres l'hem recollit, doncs, un home que es deia Nicolás Buenaventura, o encara és viu.
3: Es diu
2: Nicolás Buenaventura. Ell el va escoltar, el va sentir en una conversa de taverna. I suposo que és allò que deies tu, quan va passant les històries a Chartres, a més, que és un lloc de molta taverna i que per allà doncs, hi ha vida de mar, doncs és lògic que expliquessin aquest conte.
1: Sí, amb les supersticions de, bueno, de sempre, de conrear la terra, de fer, bueno,
2: sí,
1: tot,
2: sí, sí.
1: Tot, i amb els pescadors reixos, o sigui...
0: I la gana que desperta el sentit crític, la gana fa espavilar, eh?
1: Sí, això...
3: En el pare, no.
1: No, bueno, el mossèn o el capellà és diferent.
2: Però arrambant, així, cap a nosaltres les dones, que ja dic... No té per què ser, eh? Però aquesta nena és molt espavilada. I això, aquesta manera de fer, no m'estranyaria que també ho hagués sentit de la seva mare o de la seva tia, de la seva veïna. Jo trobo que és una conversa molt mediterrània i molt de dones, eh? Que són els homes, a veure si deixaven la pell al mar.
3: Sí.
2: Però les dones es deixaven la pell a estirar el peix o estirar el que fos perquè n'hi hagués per tothom i apedaçar la roba i vinga, no?
1: Sí.
2: I a mi aquest conte em va recordar i el dir-me que era de taverna, doncs raó de més. No?
1: Ah, sí, sí. Ai, home, això es tinc una anècdota molt banca de la meva mare, que ella deia, bueno, per situacions familiars, la meva mare amb una de les seves germanes la van tindre que... portar una família rica, perquè
2: sí.
1: L'eduquessin que es feia abans. Uh-huh. I clar, la meva mare sempre li deia, tu podies menjar un ou ferrat, a la meva germana, a la meva tia li deia,
2: sí.
1: Nosaltres fèiem una truita per quatre amb un ou.
2: Clar.
1: És a dir, estiraven clar. I estiraven, clar. O sigui, i un ou era per quatre, i l'altra germana menjava un ou ferrat.
2: Sí, sí, sí.
1: I era el que, entre elles, el que estirava entre cometes encara, com dient, ostres, que tu menges un ou ferrat i jo tinc que menjar una truita entre quatre.
0: Sí, sí, sí.
1: Eren
0: sí, sí, sí.
1: Coses curioses sí, però... que abans...
3: Les famílies que enviaven la criatura fora perquè mengés.
2: És... Home,
1: era...
3: Moltes, eh? Moltes, moltes ho van fer.
4: O al seminari.
1: Sí, sí.
3: O al seminari, o al convent de monges.
2: Per aprendre, per aprendre.
1: Sí, sí, partint de l'educació que no podien pagar.
3: Sí, no, i l'alimentació que no li podien donar perquè no fora pas per quatre. Doncs pues mira, com a mínim és per quatre, no per cinc, no?
1: Per això és quan ha dit això és lo d'estirar, dic ja, dic jo, que sé el que és estirar. Sí, sí,
2: sí. Sí, sí. És que aquesta paraula d'estirar, jo l'he tret de la meva mare, que deies que nosaltres tot el dia estirem i estirem i estirem.
1: Sí,
3: no?
1: Sí.
3: Sí,
1: m'ha vingut la idea, m'ha vingut el moment, el flash aquest de la història que explicava la meva mare, sí.
3: No, autèntica, autentiquíssima.
0: Són tan espaviles nosaltres o ens conformem amb la gana? Què fem?
3: amb la teva gana, jo penso que és de bon conformar.
0: Ja està, ja m'ha dit golafra. Ja
3: està. Molt conformar, sí.
0: Això com ho fa, tu?
3: No, però a veure, a vegades vas a països, en plan turista, no dic que no, no dic sense aprofundir, però països que la gent és molt prima, i països veïns que, tenint la mateixa tradició culinària, estan més grassos, tan grassos, i dius, bueno, què passa aquí? Per què aquests estan prims i els altres estan grassos? I, bueno, és que uns fan un àpat, dic jo, i els altres en fan tres o quatre. Però passa. Passa, vés-te'n a la Índia. No hi ha ni una persona grassa, ni una. Ni una.
0: Molt bé, doncs toca a tu, eh? Fem la sintonia.
4: Molt bé.

0: Bé, heu sentit la sintonia de la Maite? Doncs sí, arriba l'hora del conte a mida de la Maite al Ramon.
1: Ramon, què tal? Quines paraules m'has dit? A veure, més que res per veure si surten.
2: Mira, gossa, aigua i carretera.
1: Vale. Tu el que li dius, gossa o gosseta?
2: Bueno, gosseta, però...
1: No, no, perquè és que tot arreu he posat gosseta i dic, a veure...
2: Sí, és molt petita, són 8 quilets i...
1: Gosseta,
2: bueno,
1: eh?
2: Però, vale. Bueno, fora al carrer dic gossa, perquè...
1: Sí, sí. Però en el conte puc posar gosseta, no?
2: Sí, home, i tant.
1: Fa més de més de conte.
3: És sí. Molt mona.
1: Sí, sí, la molt mona. La lluna és molt maca. El Ramon viu a Sant Quirze de Safaja, no? Uh-huh. En companyia de la seva gosseta, la Lluna, que posar-li Lluna ja és unes intencions, eh? Okay. És com allò de la teva nit, eh? La Lluna és el que t'il·lumina, els teus records, els teus somnis, les teves fantasies, eh? Ja té una mica... Eh? Doncs resulta que un dia la gosseta del Ramon va desaparèixer, es va aixecar el Ramon i no hi era. Qualsevol altra persona no li hauria donat importància, però ell, acostumat que tot el nit li donava la tabarra i era el primer que escoltava, doncs va pensar que hi passava alguna cosa i va mirar per totes les habitacions, va regirar sota el sofà, va mirar per el jardí, pels voltants, no hi era. I res, havia passat una hora i ja estava trucant la policia. I la policia li va dir, home, per favor, Ramon, porta una hora que no està a casa. Però Ramon ho tenia clar que alguna cosa havia passat. I va tornar a l'inici, se va tornar a casa i es va observar. La meva gosseta, si s'ha anat, segur que m'ha deixat una senyal. I va mirar i va veure petjades, eh? Va veure petjades de fang, perquè la gosseta li estava marcant el camí. Va veure que hi havia petjades que el conduïen cap al cotxe. I va pujar al cotxe i, escolta, la gosseta era una gosseta, no sé, però és trapella, però no, és, no embruta molt, és una gosseta normal. Bueno, li havia muntat un mullader, no sé com, li havia deixat, li havia tirat aigua pel vidre davant, al seient de copilot hi havia aigua, al terra hi havia aigua, i va pensar, aigua, aigua, aigua, què m'està dient la Lluna, què m'està dient la Lluna? Ah, a veure, la cosa que fem sovint amb la Lluna és anar al riu Tenes i passegem amunt i avall pel riu. Diu, Déu volgué que vagi al riu. Així és que el Ramon, ja el veus, que agafa el cotxe, no sé en quina part, i intenta anar el que habitualment fa. Agafa el cotxe, agafa la primera carretera, tot el més a prop del riu Tenes, arriba un moment que ha de deixar el cotxe, agafa un caminet i s'apropa en el riu Tenes. I comença a escoltar, i sí que l'escolta, a la gosseta, i l'escolta, i va, continua, continua, continua, i veu que la gosseta està a l'altre cantó del riu, que està estirant com una peça de roba. No el acaba de veure bé perquè ja sabem que el riu Tenes net, net, no hi és. I sempre està de branques, arbotes, que aquest és un dels problemes i ens inundem perquè a vegades el riu no està prou net. I no acaba de veure el que està arrastrant, però el Ramon es va preocupar. Roba, a veure si és una criatura que ha caigut a l'aigua, a veure que si és algú que s'ha mort. Bueno, el Ramon... Si hi ha una cosa que té és que l'aigua no li fa por i el riu Tenes no és res perquè el Ramon, acostumat a estar en una piscina plena d'aigua i anar per sota, el riu Tenes aquí, per molta aigua que hi hagi, crec que és poqueta cosa. Va entrar dins del riu, se'n va anar cap a la gosseta i escolta, que hi havia allà una dona enmig d'aquelles branques i tot allò que no es podia moure. El que ell veia era que la gosseta li estava estirant del vestit i la dona estava allà que se li havia com mig trencat la cama, no sabia ben bé, i la va intentar anar traient. I com va poder, la va anar traient les herbes i tot, i la va treure. Bueno, el Ramon, una cosa que no sabia, és que estem en zona de dones d'aigua. I aquí és una zona una miqueta perillosa, perquè les dones d'aigua tenen com un encanteri. I resulta que la dona d'aigua aquesta, que es deia Amèlia, perquè la dona d'aigua es va presentar a Ramon, amb aquella veu que fan les dones d'aigua, Ramon, gràcies que has vingut. T'estava esperant. El Ramon, en aquell moment, es va desfer totalment i s'hauria anat a viure una cova de Sant Quirze, allà on li vés dir l'Amèlia, s'hauria anat. Perquè amb aquella melena d'aquells cabells llargs, aquells ulls, amb el vestit mig destrossat, bueno, l'Amèlia li va començar a dir coses, li va explicar que li agradaria molt tenir companyia, que feia temps que l'estava esperant, que l'observava com passejava amb la gosseta, i que estaria molt bé, que seria molt feliç viure allà a la cova de Sant Quirze, que viurien molt bé. I sí, sí, i el Ramon, que l'agafa de la mà i que segueix l'Amèlia, la gosseta, no sabem si per gelos o perquè realment la gosseta estava fent el teu bé, res, que se'n va darrere del Ramon i li comença a mossegar la cama i sort de la gosseta que va desfer de l'encanteri, perquè la gosseta a la lluna va dir que se m'emporten el Ramon, que aquesta dona d'aigua se'm queda amb el Ramon i se'n va viure aquí una cova i no em portarà mai més enlloc. Així que la gosseta va anar estirant, el Ramon de cop i volta se va donant compte que estava encantat amb la dona d'aigua, es va fer del canteri i se'n va anar cap a la gosseta, se la va agafar fort a la lluna, li va fer una abraçada i va dir res, cap a casa, i se'n va anar cap a casa. I com van tornar, estava molt agraït a la lluna, eh? La veritat, el Ramon estava molt agraït a la lluna. Però de tant en tant, el Ramon se'n va al riu Tenes a veure si veu l'Amèlia, aquella dona d'aigua que aquell dia el va encantar. Però no, l'Amèlia deu estar per algun altre Ramon, perquè no l'ha tornat a veure. I millor, perquè viure en una cova, Sant Quirze, no sé què vols que et digui. I contat, espero que t'hagi més o menys encantat.
0: Molt bé.
2: I tant. Molt maco.
0: Molt bé.
3: Ha passat un temps encantat, eh?
1: Encantat.
3: Perquè les dones d'aigua són...
1: Les dones d'aigua, s'ha de vigilar amb les dones d'aigua. I sí, per aquí n'hi ha, eh? Sí, hi ha molta tradició de dones d'aigua, tota la part de Riells, Vigues... Hi ha moltes dones... Si mires, hi ha moltes històries de dones d'aigua.
0: Perilloses.
1: Perquè t'encanten. Sí.
3: Que llavors se t'enduen a l'aigua i ja no tornes a sortir.
1: Ja està. Sí.
3: Ara, si aconsegueixes prendre'ls un llençol i fuges corrents i no t'atrapen, sempre més ets ric.
1: Ah, això no ho sabia la lluna.
2: Clar, però implica córrer. Jo no. Si implica córrer...
3: D'on d'edat no et convenia.
1: No et convenia, l'Amèlia. No et convenia.
2: Bueno, sempre serà la lluna.
1: Sempre va... Sort de la lluna, eh? Sí. Sort de la lluna.

0: Antonio, que no t'escapes.
1: No, sí. Ara avui tu... digues. Avui tinc un conte especial de temporada, d'estiu. Sí. Ja ho veureu. Es diu Els colors del lloro. En un bosc hi vivien molts animals. Grans, petits, corrien, caminaven, saltaven, s'arrossegaven, volaven... Però tots hi vivien bé perquè era un bosc maco, gran, i cadascú hi tenia el seu cau. Però un dia hi va haver un incendi. Els animals corrien d'un costat a l'altre buscant una sortida, però el foc corria tan de pressa que era per tot arreu. Els ocells, des del cel, que sí podien veure els camins per escapar-se, i molts van fugir per por del fum i de l'escalfor. Els ocells que van quedar es van posar a fer vols picats cap al bosc i a cridar perquè els animals els veiessin i els seguessin. Molts animals ho van entendre i van mirar la direcció del vol dels ocells. Van trobar el camí sense foc per a poder sortir. Però hi havia animals que no van poder o no van saber que seguien corrent d'un costat a l'altre sense encertar el camí de sortida. Els ocells s'hi van esforçar, però al final van dir-se: no ens veuem, no ens veuen, no saben sortir, no podem fer res més. Saps què? Marxem. No podem anar-nos. No, home, no, hem de pensar alguna cosa, deia el lloro. Que no ho veus, que no es pot fer res més? Podríem tirar aigua, proposava. Com? Som ocells i prou. Vine amb nosaltres, volant per aquí dalt, també corrent perill. El fum ens ofegarà. Però el lloro es va quedar. Era un lloro preciós, de color verd, tot verd. En aquell temps, tots els lloros eren d'un sol color, el verd. Ell tenia molts amics allà baix. N'hi havia d'altres que no coneixia, però que eren amics seus. No podia deixar-los, havia de fer alguna cosa. El lloro es va acostar al bosc, pensava a veure què podia fer. Sabia que l'aigua apagava el foc. Va volar fins a un llac que hi havia allà a prop. S'hi va submergir, i quan va notar que l'aigua li havia arribat fins al plomissol, va sortir i amb molts esforços, perquè l'aigua enganxada a les plomes passava, va volar fins damunt del bosc. Allà va expulsar les ales, va expulsar tot el cos i totes les gotetes van caure al bosc. L'incendi era molt gran i aquelles gotes van fer molt poc. Però el lloro va començar a fer viatges del llac al bosc, bullant-se, expulsant-se a l'aigua cap avall, tot el dia. Quan va arribar la nit, el foc seguia cremant i el lloro estava esgotat. Però vosaltres sabeu que a tots els boscos hi viuen éssers màgics, oi? En aquell temps sabeu que els éssers màgics són mandrosos. I a més, els éssers màgics, el foc no els fa mal, perquè ells viuen en tota mena de llocs, fins i tot dins les fogueres. Però les anades i vingudes del lloro va cridar l'atenció de les fades. Se'l van estar mirant fins que van entendre què volia fer. Primer van riure. Potser s'havia cregut que amb les seves quatre gotetes podia apagar aquell foc tan gran, però de tant mirant-lo, el dia fent viatges, va pensar que si el lloro feia tants esforços, bé que elles podien ajudar. I es van expulsar la mandra, van treure les varetes i va dir les paraules màgiques: Xitocolumba. I va venir un núvol màgic, negres com la nit, espessos i cargats d'aigua, que es van situar damunt del bosc i es va posar a ploure. Però no es penseu un plogim de no res, no, una pluja que semblava ben bé la màniga dels bombers. I va ploure tota la nit, i era una pluja que mirava pels racons del bosc buscant si quedaven brases. I és clar, amb tanta aigua per tot arreu, I bé, i tan ben caiguda, el foc es va apagar del tot. I a la matinada els núvols se van desfer. Va sortir el sol. I a l'art de Sant Martí. Els animals s'havien salvat. Molts trossos del bosc també podrien tornar als que havien marxat. Però tot arreu es va escoltar crits d'alegria. Visca! Visca! Abans de tornar-se a dormir, les fades van decidir que aquell lloro, tan bona persona, mereixia un premi. Sí. I després de parlar-lo, van decidir que li otorgarien tots els colors de l'art de Sant Martí. I van dir les seves paraules màgiques. Xito Columba. I és des de llavors que els lloros són tan bonics i tenen tots els colors.

0: Bueno, el lloro estava esgotat, eh? O sigui que... I, bueno, i a sota que les fades d'alguna manera siguin mandroses, això no pot ser, no?
1: Sí, home, però... Que és que si no seria tot molt fàcil. Tens que tenen que tindre una motivació.
2: Sí. Com el primer conte que heu pensat en Trump.
0: Sí, sí.
2: Jo quan veig les fades d'aquest conte penso que són els polítics.
0: Que són els polítics.
2: Penso que són els polítics. Que sempre són els últims a posar-se i, a més, fan poca feina i malament.
3: Poc coordinada. Feina poc coordinada.
1: Diguem... Sí, no? Més per obligació que per devoció.
3: Exacte.
2: I que és la gent la que acaba fent la feina. Mm. Encara que s'hi deixi allà a la vida, no? A mi, jo aquest conte el vaig escoltar amb l'Antonio.
0: Sí.
2: On vam escoltar Irma,
0: no?
2: Irma Elú. Uh-huh. Una narradora francesa que jo no sé si el conte és d'ella o és un conte popular. No, perquè el va explicar i nosaltres ens vam quedar amb el conte al cap, arribant a casa el vam escriure i aquí està. Però és d'una ONG important de França que treballa molt amb canalla, vull dir, no és una persona qualsevol. I això de que posés com a herois la gent petita, a mi em sembla genial, genial.
0: Bueno, les fades eren sordes o no eren sordes?
4: S'ho feien.
1: Jo crec que, ja et dic, és... No ho sé, és... És com qui inicia, que és el lloro, que té el premi, i les fades és com, bueno, si no veiem que hi ha una implicació de veritat, no volen actuar. O sigui, tenen que veure primer l'inici de la persona. O, en aquest cas, el lloro, que algú faci el sacrifici complet.
0: El sacrifici complet, sí, sí.
2: Sí, perquè elles el foc no els molestava per res.
0: Ja està. Mm-hmm. Però això n'hi hauria que mirar-ho, perquè un bosc cremat no és un lloc bo... Per les fades, no?
3: Els hi tenia que afectar un moment o altre,
0: que
3: no?
0: Que sí.
3: Perquè molta mandra, al final...
2: En teoria, no.
3: No?
2: En teoria poden viure al mig d'una foguera.
3: Però, sí.
1: Perquè com no les afectava...
2: Com clar. No les afectava.
3: Clar.
2: A veure, els polítics viuen a casa seva.
3: Sí, no s'enteren. No s'enteren. És un altre món. És un altre... Sí.
2: A veure, amb la Dana, si heu seguit tota la història de la Dana, s'han vist tantes paraules...
0: Buides.
2: Buides de sentiments, sí. Buides d'empatia, buides de reconeixement de desgràcia, sense voler entendre la pena, la pèrdua, les dificultats.
3: És
2: perquè
3: això.
2: Amb ells no els afecta.
3: Perquè no viuen en el món dels petits.
2: No.
0: Clar.
3: És un altre, és un nivell.
2: Aquella vegada que, no sé si a Mallorca o Menorca, va haver-hi una inundació molt grossa i el rei va anar allà a fer-se el guapo. I total, que estava allà un noi jove traient fang amb l'escombra i el rei va passar per allà i el noi li va dir li va donar l'escombra. És una anècdota coneguda.
3: Sí.
2: I el rei no la va voler agafar. Vaig pensar, aquest tio és burro.
3: I tant.
4: Que no sabia què n'havia de fer.
3: Clar, no en sap d'escombrar.
2: Fer exactament el que feia el noi, perquè ell l'estava mirant, el noi, però esclar, es va donar de menys.
3: Com?
2: Es va donar de menys.
4: De menys. El protocol no ho hauria dit.
2: Diguem, el noi era menys que ell, i ell aquestes coses no les feia perquè era rebaixar-se.
4: Sí, sí.
2: I ha dit, va perdre l'ocasió de la seva vida de ser un rei una miqueta més proper, com a mínim d'imatge.
3: De ser un rei pel poble i d'aquesta manera va quedar vist, retratat.
2: Va quedar retratat.
3: Podria haver sortit una...
2: Exacte. Sí, hauria pogut ser una mena d'heroi. El nostre rei ajuda a la desgràcia en els seus súbdits.
3: Exacte.
2: Perquè són súbdits.
0: A la Dana aquesta vegada sí que li van embrutar el traix amb fang, no?
1: Sí, li van tirar i tot.
0: Se van tirar, no?
1: Sí, però això és la Dana. O sigui, no són conscients de... 230 persones.
0: Exacte.
1: I a part, no és a dir, bueno, és una desgràcia, jo què sé, ha caigut una bomba, tu. No, una cosa evitable, 100%.
0: Oh, i tant.
1: Sí, van morir els cotxes i els baixos de les seves cases. És a dir, amb una notificació correcta, aquesta gent no hagués agafat el cotxe i no hagués estat als baixos de les seves cases.
3: Sí.
1: És a dir, que no calia tant.
0: Clar.
1: No calia tant. O sigui, era una cosa molt senzilla, dir, no sortiu al carrer, feu vida i tothom que pugui vagi a pisos més alts. Ja està. 230 persones i no són conscients de la quantitat de gent que són.
0: Molts.
4: I els que han quedat vius...
1: Bueno, i després...
4: Déu-n'hi-do.
0: Famílies destrossades, cases destrossades...
1: I no només destrossades, sinó veure com ho tracten, el tema.
3: Sí,
1: vale?
3: Sí.
1: Com t'enganyen, com manipulen la informació, com no et donen les coses, com intenten desviar, la culpa no és teva, és de l'altre, la culpa és de l'altre. Dius... No, fa pena, fa pena.
2: I insultant el desgraciat que protesta.
1: Sí, bueno, després, clar, ficant la culpa... Bueno, ai...
2: Bueno, a veure, sí. Aquest conte, o algun altre similar, ens agrada explicar-lo sempre a final de temporada, quan s'acosta l'estiu. Per això ha dit l'Antonio que era un conte de temporada. Per recordar a la gent la perillositat del foc.
0: Del foc, de la foc.
2: I sí, que estem sols. Quan passa alguna història, alguna desgràcia, estem sols.
4: El que volia contar d'això, i allò que dèiem de que els contes passen de boca a orella, heu explicat una cosa, vaig molt ràpida, que m'ha quedat molt així, perquè vosaltres havíeu escoltat aquest conte i, tornant a casa, l'havíeu escrit. Jo aquest conte no el coneixia, jo no sabia la vostra història, i vaig sentir aquest conte, no ho feu dia bon, ni qui el va explicar. El va explicar una noia que suposo que era sud-americana per la manera de pronunciar. I quan es va acabar aquest conte, el primer que vaig fer jo va ser escriure'l.
0: Clar.
4: I he pensat, mira...
2: Sí, sí, sí.
4: Eh?
2: Sí.
4: Quina casualitat.
2: No, no,
4: perquè t'atrapa el conte.
2: Clar. Boca a orella.
4: Sí, sí, sí.
2: És el nostre ofici, clar. Boca a orella.
0: No, no, els narradors sempre val la pena seguir-los per tot arreu. Sí, sí.
4: En fi...

0: I avui deixem aquí contes grans a la ràdio.
1: Han fet possible aquest programa la Teresa Ribas, l'Antonio Bermejo i Teresa Rufat, i la Maite Montpar i el nostre convidat d'avui, Ramon Rossell, i els imprescindibles, els tècnics, Daniel Tonell. Us diem adeu fins al setembre.
2: Sí, no? Uà, no m'he ganat de plorar, no? Sí.
1: És aquí al setembre la ràdio. Però abans us esperem els contes grans a la Poua. Tots els diumenges de juliol a les 7 de la tarda, Nova 10, que vindran grans narradors, que és com la diu la Teresa Ribas, amb paper i llapis, podeu copiar, podeu dir, els contes, a prendre nota de lo que diuen.
3: L'entrada és lliure. Només s'ha de voluntàriament donar alguna cosa, si voleu, si us ha agradat i si ho considereu adient.
1: Aquest any és el 9è cicles de contes. I ara m'adono compte que no estem dient... Bueno, a la Poua tothom el coneix, no? Que és el bar del Manel, no?
3: El carrer del Mig.
1: El carrer del Mig, no? Tal,
3: bar sí. La Poua.
1: El bar de la Poua. Bueno, estigueu a l'aguai de les cartelleres.
3: Sí, perquè penjarem la informació a les cartelleres. Tindreu tot l'estiu, tot el mes de juliol allà posat, perquè no us ho perdeu per despiste.
1: Cada setmana n'hi haurà un narrador. Nosaltres també estarem, Teresa?
3: També.
1: Penso que serà l'última
3: setmana som vosaltres.
1: L'última som
4: el pare ve l'orella.
3: La primera setmana la Míriam i la Sara. Que totes dues narradores ja han vingut alguna vegada. Després ve el Jaume, que el Jaume no el coneixeu, però és un narrador que està en un grup de narració de Terrassa, molt bo. Després, la tercera setmana és el Josep Pedrals, que és fantàstic, ja no té descripció. I nosaltres, que som nosaltres.
1: Ja nosaltres, que som nosaltres.
4: Exacte. Exacte.
1: Que som els dos de la ràdio, no?
4: Els de la ràdio, els mateixos. No?
3: Els mateixos.
1: Sí, serem allò
3: que és bo.
4: Els mateixos.
1: Bueno, Ramon, tenim un minut escàs, ens hem de despedir. T'ho has passat bé?
5: Molt bé, molt bé.
1: T'han agradat els contes?
5: Sí? Molt.
1: Molt bé.
5: M'ha fet pensar en la lluna. En més d'una que m'ha fet molt semblant m'ha fet la lluna, alguna d'aquestes.
4: Sí, te n'ha fet alguna, veus?
1: Sí, molt bé.
4: Això vol dir que tens molta complicitat amb la lluna. Sí, us coneixeu bé,
5: sí,
4: no?
5: Sí. Com jo dic jo, és la fèmina que més temps ha estat amb mi.
4: O sigui, et coneix molt bé.
5: Molt bé.
1: Molt bé, s'ha acabat el temps. Perfecte. Vinga, bona cap de setmana, bones vacances, bon estiu, no?
4: Fins la temporada que ve. No?
1: Fins la temporada que ve, al setembre estem aquí una altra vegada.
4: Molt bé.
1: Vinga, adéu.
4: Adéu-siau.

0: Sigueu, com sempre, molt benvinguts de nou a la sintonia d'Ona Codinenca i, a més, després d'un estiu de vacances, en el programa Vivències, que us oferim tots els divendres de 9 a 10 del vespre, els diumenges a les 6 de la tarda i el dilluns a les 12 de la migdia. Sigueu, doncs, benvinguts de nou en el nostre programa, en el que intentarem oferir-vos una hora plena de records i enyorances sense oblidar l'actualitat del nostre estimat Sant Feliu. Vivències és un programa en el que intervenim. Àngel Falqués, què tal? Com anar l'estiu?
1: Molt bé, i ja tornem a estar en plena forma, amb un, precisament avui, amb un programa molt intens.
0: Sí?
1: Molt interessant, sí.
0: Bé, molt bé. Josep Maria, què?
2: Hola, bona tarda, bona nit a tothom. I estem a la tardor, que és una tardor d'estiu, em podríem
0: sí,
2: dir.
0: Sí, sí, sí, una
2: tardor. No canviem massa la cosa.
0: No, no se'ns ha acabat l'estiu, no?
2: No, no.
0: Quasi bé, deies, tornem a començar a la ràdio i encara som a ple d'allò. Bé, bueno, la Maria Torrents, que em sembla que està per el camí, no? Poder no pot aparcar.
1: Poder no. Perquè, és estrany, eh? Perquè Sant Feliu és molt senzill.
0: Sí,
1: perquè...
0: oi?
2: Sí, és que he trobat una pedra. Una piedra en el camí, no?
1: Sí.
0: Suposo que d'aquí un moment...
1: Com aquell ciclista,
0: sí,
1: oi?
0: D'aquí un moment apareixerà. En el control, com encara hi tenim el Pau Ibars, hola Pau.
3: Bona
0: tarda. No se t'acaba la feina amb nosaltres,
3: no se m'acaba, no se m'acaba la suplència, se m'acaba la suplència.
0: Què tal l'estiu?
3: Però està en vies de... Jo crec que...
0: Sí, està en vies d'acabar-se.
3: Sí, jo crec que en poques setmanes ja...
0: Ja podrà.
3: Tornar al tècnic titular.
0: Bueno, com que el van tornar a operar
3: Jordi,
0: o no sé
3: sí,
0: què.
3: Van tornar a operar de la mà i sí. Tal, però bueno, en principi...
0: Sembla que li haurem d'enquadernar la moto, eh? Que no
3: sí,
0: el pugui
3: sí,
0: tornar
3: no,
0: a agafar,
3: no,
0: eh?
3: Que no, sí, sí.
0: Que no pot ser. L'estiu bé, Pau?
3: Sí, molt bé, molt bé.
0: Molt
3: i tant,
0: bé.
3: I tant. Piles carregades i engegant nova temporada.
0: Molt bé.
2: Doncs endavant.
1: Bueno, saludem també el Jordi Massaguer.
0: Sí,
1: que,
0: Jordi...
1: Que sempre
3: sí, sí.
0: Va, veiem si és veritat que d'aquí poques setmanes ens vens a veure. Bé, i la que us parla, Rosita Figueres.

0: De fet, és un heroi que no va guanyar res.
1: Ai, sí, sí.
2: Per ser heroi t'has de morir,
1: sí,
2: si no,
1: sí,
2: no
1: sí.
2: Tens el títol.
1: Sí, ja. Si no
0: bueno, però si guanyes alguna cosa, en aquest cas, li va anar malament.
1: Doncs bé, però on comencem, Àngel?
0: Bé, comencem per la... Comencem, per exemple, pel... D'on ve aquesta senyora? Aquesta senyora, la Carmen Cozalla.
3: Para servirle. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Vostè entén perfectament el català, no? Perquè si...
3: En... Bueno, algunas palabras que se me escapan, pero no me animo a parlar todavía.
0: No.
3: Me falta poco.
0: Bueno, però ja. Ens entén però, perfectament. Ja,
3: i tant. Molt bé. Que sí.
0: Doncs vostè és la viuda del nebot del Jaume Flaquer, d'aquell senyor, d'aquell xicot que va donar la seva vida per salvar unes vides que ni ell sabia...
1: Coneixia.
0: No, només sabia que tenia un cotxe i el cotxe estava en molt perill. Bé, doncs vostè on viu ara?
3: Yo vivo ahora desde hace 16 años aquí en San Feliu de Codines, en la casa que era de mi marido.
0: Que se'n diu a Campells.
3: En Campells, que también ahí vivió el padre de mi marido, el Josep, y el hermano también que vivía ahí, el Jaume Flaquer, que va morir.
0: Sí. Bé, moltes vegades nosaltres, quan parlem de cases, anem a buscar el llibre del Jaume Cases, que són cases i carrers de Sant Feliu, i busquem el carrer Agustí Santa Cruz, Rosita.
1: Sí. Bé, en el número 76, Can Xic Casons, Campells.
0: El Josep Cases Robert, el Xic Casons, va contraure matrimoni l'any 1848 amb la Pepa Cuspinera Permanyer. La seva filla Maria s'uní el 1880 amb Miquel Flaquer Roca, de Can Pells, i varen tenir dos fills, el Josep i el Jaume.
1: El Jaume Flaquer Cases treballava a Montcada. Va morir heroicament el 31 d'agost de 1926, dia de l'aiguat de Sant Ramon, intentant salvar la vida dels membres de la família Masbagà, que amb el cotxe s'arriscaren a creuar el riu Ripoll i la riuada se'ls emportà. Una làpida a la façana de Can Pells, que es conserva en el Museu Municipal, en fa memòria. Aquí nasqué en Jaume Flaquer Cases, el 8 de febrer de 1896, el qual morí heroicament intentant salvar la vida dels que s'acombieren a la creuada del Ripoll a Montcada, el 31 d'agost de 1926. Això és el que diu la placa.
0: El seu hereu, en Jep Pells, el recordo com un home solter. Està parlant el Jaume Cases, de Can Sort. Com un home solter, gran, que feia de pagès i tenia una borreta petita, la Felipa. Era bona persona i als vailets els agradava anar a casa seva. En 1939, quan ja tenia 49 anys, li arreglaren un casament de conveniència amb la Maria Rocasalves Badó, de Can Rocasalves, que ja en tenia 40.
1: Els nasqué un plançó, el Josep, que va aprendre de contramestre a la fàbrica de teixits de Can Sebi. A cap dels anys 60, va anar a treballar a l'empresa constructora de telers Matessa i l'enviaren de muntador a Mèxic, on s'hi va casar i va tenir una filla, la Núria.
0: Doncs resulta que es va casar amb la Carme.
1: Sí,
3: allà.
0: Que la tenim aquí. Què ens pot explicar? Com es van conèixer?
3: A José lo conocí en México, por medio de una familia que también trabajaba en lo textil, pero yo vivía en la ciudad de Puebla. Puebla es una ciudad de México que había mucho textil, ahora ya no tanto. Entonces, José trabajaba en Puebla de textil y después lo enviaron también a Cuernavaca. A Cuernavaca lo enviaron. Pero al lado de donde yo vivía, vivía una familia que también la señora, no sé si viva todavía, es o era mexicana y se casó con un español también

0: contador de Mateisa. Entonces conocían a José y José iba mucho ahí y también le dijeron, mira, dice tú que estás muy soltero, dice, y no hay manera de poderte casar, te vamos a presentar a una vecina que tenemos aquí y es soltera. Entonces también pasó esto de que me invitaron a casa de ellos cuando, y yo lo vi llegar. Dije, seguramente que este es el español que me quieren presentar. Lo vi llegar.
1: Fue flechazo.
0: Ya, por flechazo. Después ya me salieron, dicen, Carmen, ya tenemos aquí a Flaqué, porque así le decían, no le decían por su nombre, por Flaqué. Ya está aquí Flaqué, va, vente, vamos a tomar café aquí en mi casa. Y ya desde esa vez que nos presentaron, que nos conocimos, ya no nos dejamos nunca más. Bien, nunca
2: caray,
0: más.
2: Bien, bien. Yo sí que...
0: Nunca más. No, ya a partir de ahí, ya cada 8 días, para esto, él ya vivía en Cuernavaca. En Cuernavaca, para ir a Puebla, iba cada 8 días a verme, cada 8 días, y eran como 4 horas de camino en coche.
1: ¿De unido?
0: Iba a verme. Entonces ya nos veíamos cada 8 días, y cuando teníamos como 2 meses de noviazgo, porque a los 8 días de conocernos ya me propuso de que si fuéramos novios. A los 2 meses ya me propuso matrimonio, a los 2 meses, porque ya le decían, José, ya, por favor, ya que...
1: Dijo,
0: ya
1: esa no se me escapa.
3: Eso ya es hora, ya es hora.
0: Ya, entonces, aún tardamos un poco más, porque yo dije, no puedo así casarme a los 2 meses, porque yo no lo conozco, lo conocen otras personas, pero yo no. Y él viene de España. ¿Qué tal si está casado por allá y se viene a casar por aquí? Dije, mejor no. Y esperé un poco más. Y después me dijo, casi al año, dice, mira, Carmen, dice, como no veo nada claro en ti, dice, me vienen mis vacaciones y me voy a España. Voy a Barcelona a pasar mis vacaciones porque no veo nada claro en ti. Y entonces, pues, mi mente empezó a trabajar y le digo, ¿cuánto tiempo tienes de vacaciones? Dice, 15 días. ¿Y por qué en estos 15 días no nos casamos? Dice, ¿de verdad?
3: Toma ya, que no se escape.
0: Sí, y nos casamos en menos de 15 días.
1: Es que bien.
0: Sí, en menos de 15 días. Tenemos una hija que se llama Nuria, que ahora vive en Alemania. Tengo una nieta que es alemana. Y bueno, pues es mi única familia directa que tengo y yo estoy muy contenta de estar aquí en San Feliu porque he encontrado gente muy buena y que me siento bien, que es un pueblo muy tranquilo. Y yo dije, el resto de mi vida lo quiero pasar en San Feliu de Codines. Caramba. Y aquí estoy.
2: Y es curioso que vivo al mateix lloc, Campells.
0: Ya
2: vivía la familia anterior.
0: Sí, porque mi marido, cuando veníamos de con el autobús, pues se pasa por frente de la casa de donde estoy yo y me decía, dice, mira, dice, esta casa, dice, va a ser tuya. Dice, porque no te quedes en México. Dice que de aquí tienes a 2 horas de vuelo a tu hija. Dice, esta casa, dice, es tuya y de aquí nadie te va a sacar. Y yo vivo en esta casa y muy contenta.
3: Això són vivències, eh? Unes vivències de pel·lícula.
0: Ja.
2: El seu marit li va explicar, bueno, segur que sí, què li va explicar del cas aquest que ens ha portat, tot l'enrenou aquest que ha portat el Cesc Garriga del museu, que amb aquest centenari doncs, ha mogut cel i terra per refermer-ho. Què li va explicar vostè del seu tiet?
0: Ja, a ver, cuando yo vine por primera vez aquí a San Feliu, que era como unos 42 años, mientras mi marido iba a hacer otras cosas de trabajo, con la persona que trabajaba, que era un libanés, y que venían a comprar telares o no sé qué cosas, entonces a mí me dejaba ahí en la casa Y lo que es ahora un trastero, que se le llama así, él le llamaba las golfas. Entonces, ahí tenía todo el menaje que él había llevado ahí para poder alquilar el piso donde él estaba y de ahí pudiera tener algo de dinero. Entonces, yo me fui a las golfas a ver todo.
1: ¿Y
0: allí contaste
1: la historia?
0: Sí, a ver cartas, fotos y demás. Y de ahí me traje unas fotos que portó Ara. Sí. Y entonces de ahí me las llevé a México y él me explicó dónde está la ¿cómo se llama? La piedra.
2: La placa.
0: La placa. Marla. Ya. Él me explicó de que heroicamente había muerto su tío en la riada.
2: En Moncada,
0: En Moncada.
2: Bueno, el cas aquest, ara el nostre elenco artístic farem una representació de l'accident. Maria,
3: O sigui que les golfes no eren xiques males.
0: No.
4: Golfes catalanes, és una altra cosa.
3: Golfes.
0: No, ell le llamava i jo sí, no sí. Sé per què les golfes. Ara sí, jo sé que és un trastero.
3: És una paraula catalana.
2: Seria com un àtico, no.
4: Sí, totes les cases. L'habitació de dalt on s'hi guardaven els trastos era les golfes.
3: Les golfes, sí.
1: Ja la llamaven així, les golfes.
5: A casa també el meu pare, també.
1: Eh?
5: Que el meu pare també m'ho deia.
2: Sí, tot arreu. Rosita, comença, sisplau.
1: Amb la desgràcia de la família Mas Bagà. Avui us volem explicar una història tràgica. Una història que comença a Sant Feliu de Codines i que acaba una nit de tempesta en una terrible desgràcia. Però també és la història d'un home que va donar vida intentant salvar-ne d'altres i que amb el pas dels anys ha quedat gairebé oblidat.
3: Bé, els fets van passar el 31 d'agost de 1926. Aquell dia, la família Mas Bagà havia passat la jornada a Sant Feliu de Codines. Eren estiuejants habituals de la vila i, mentre d'una vegada, família d'industrials de Barcelona. En acabar el dia, van emprendre el camí de tornada. Al cotxe hi viatjaven Ramon Mas Bagà, la seva esposa Carolina, quatre fills, l'avi Enric Vinyes, la Dida, Dolors Capella i el xofer Joan Segura.
5: Quan van sortir de Sant Feliu només plovisquejava. Res feia pensar en la tragèdia que estava a punt de produir-se. Però quan van arribar a la zona de Moncada, i ara negra nit, i els rius i les rieres baixaven cada vegada més plens. En intentar travessar un pas d'aigua, el cotxe va quedar encallat. Els ocupants van començar a demanar auxili amb insistència.
2: Els veïns de la zona van sentir els crits i van acudir per ajudar-los. Van arribar persones amb cordes, membres del sometent, Mossos d'Esquadra i autoritats. Tots veien que la situació era molt perillosa i alguns van recomanar abandonar el vehicle, però encara confiaven que podrien salvar el cotxe. I, mentrestant, la pluja cada vegada era més intensa.
1: La situació es va anar fent desesperada. I en aquell moment, quan apareix un personatge molt important d'aquesta història, un jove que es deia Jaume Flaquer Casas. Era fill de Sant Feliu de Codines i treballava com a dependent en una fleca de Moncada.
3: El Jaume Flaquer no coneixia aquella família, però veient el perill en què es trobaven, no va dubtar gens a ajudar. Juntament amb un altre jove, Joan Claveria, es va llançar a l'aigua subjectat ella amb una corda. Intentaven arribar fins al vehicle i salvar els seus ocupants.
5: Però la força de l'aigua era cada vegada més gran. La pluja es va convertir en un autèntic aiguat. Després de més d'una hora d'intents desesperats, la riuada va créixer sobtadament. El cotxe va volcar i els seus ocupants van ser arrossegats pel corrent.
2: Enmig de la foscor i dels llamps, encara es podien sentir els crits d'auxili. També Jaume Flaquer lluitava contra la força de l'aigua. El seu company, Joan Claveria, va intentar salvar-lo, però el corrent li va prendre el Jaume de les mans. Joan Claveria va aconseguir arribar a la riba, completament exhaust. Jaume Flaquer va desaparèixer entre les aigües.
1: Aquella nit van morir els membres de la família Mas Bagà, la Dida, el xòfer, i també Jaume Flaquer, que s'havia llançat a l'aigua per intentar salvar-los. Els dies següents van anar trobant els cossos en diferents indrets, arrossegats per la força riuada.
3: La tragèdia va commocionar Barcelona. Durant dies, diversos diaris van informar dels fets i el funeral de la família va ser multitudinari. Els carrers es van omplir de gent i una enorme comitiva va acompanyar els cotxes mortuoris. La ciutat sencera semblava compartir aquell immens dolor.
5: Però Sant Feliu també va voler recordar un dels seus fills, Jaume Flaquer Casas. Tres anys després, l'any 1929, l'Ateneu Feliuà li va retre homenatge per la seva acció heroica. Es va col·locar una placa de marbre en record seu, una placa que avui es conserva al Museu Municipal de Can Xifreda.
2: I aquest any 2026 es compleixen 100 anys d'aquella tràgica nit. 100 anys d'una desgràcia que va afectar moltes persones, però també 100 anys d'un gest de valentia extraordinari.
1: Perquè Jaume Flaquer no era un personatge famós, no era un gran industrial ni un polític. Era un jove treballador, fill de Sant Feliu de Codines.
3: I aquella nit va decidir arriscar la seva vida per salvar unes persones que es trobaven en un gran perill.
5: No ho va aconseguir, però el seu gest mereix ser recordat.
2: Perquè la història també està feta de persones anònimes que en un moment determinat són capaces de fer coses extraordinàries.
3: Jaume Flaquer Casas,
1: fill de Sant Feliu de Codines,
3: heroi d'una nit tràgica,
5: 100 anys després,
2: que el seu nom no caigui en l'oblit.
1: Per recordar, també és una manera de fer justícia.
2: Bueno, hem fet una mica de teatre,
1: sí,
2: cosa que a la Rosita li agrada molt.
1: No, però és un record.
2: Què li ha semblat, senyora Carme?
0: Emocionada, muy emocionada, porque es la primera vez que yo me presento en un sitio como este, en la radio, es la primera vez, y me ha emocionado mucho, estoy muy contenta, y me llevaré en mi corazón este gran recuerdo, que aunque no esté mi marido, le habría gustado, pero donde esté, también lo habrá visto él y su padre.
2: Sí.
0: Seguramente.
2: Perquè sí. Si estem aquí, com diu vostè, és perquè hi ha un record. I els records normalment són marbres que la majoria estan als cementiris, però en aquest cas estava a casa seva, que quan van fer les obres se'n van anar al museu. I aquest marbre el va posar l'Ateneu Feliuà, que era una entitat que ara el Cesc Garriga ens explicarà d'on va. Ara suposo que no sortiria una entitat que per molt que fes algú una heroïcitat li pengessin una placa a casa seva. Cesc?
1: Des diferent temps, no? Poder és diferent temps, abans poder valorava més coses així.
2: Sí, però
4: eren més pròximes a la relació entre les persones.
1: Sí.
4: Bé, jo en realitat jo no explicaré res, jo llegiré una cosa. El dia que es va posar la placa aquesta a la façana de la casa, el Joan Puigdomènec i Passarell, que era el secretari del jutjat de l'Ajuntament, un home aficionat a explicar històries i això, a vegades les inflava una mica, però en aquest cas, déu-n'hi-do de lo bé que ho va fer, doncs va fer un discurs. I aquest discurs, precisament, el tenim mecanografiat en el Museu de Can Xifreda, que va sortir de l'arxiu de Can Usart, o sigui que ho hem trobat tot. I el Joan Puigdomènec i Passarell escriu el següent que us llegiré. Diu, l'atracción de forasteros, entitat vinguda a la vida per a fer ressaltar les belleses del seu entorn i les condicions climatològiques de la mateixa, té també altres finalitats, tal com la de proclamar honorant una gran obra meritòria que posi el nom de la vila en lloc preeminent d'admiració per a propis i estranys. I com sia que l'acte d'heroisme del fill d'aquesta vila, en Jaume Flaquer i Casas, va ultrapassar els límits de tota la comarca i el fet en general tota la nació, i era fill, germà nostre, qui el va portar a cap. Ha volgut l'atracció que el dit fill de la vila dels nostres amors tingui perpètua recordança i per això, secundada tan admirablement per l'Ajuntament i per tota la població, a la seva iniciativa es col·loca una làpida del marbre, en diu làpida, commemorativa, a la façana de la casa on va néixer, perquè, servint d'estímul, ensenyarà el sacrifici fet per als seus consemblants i servirà a la vegada de recordança perpètua. I les generacions esdevenidores, que cada l'antic té punyada, li retran sempre tribut d'admiració i respecte. Sí, a Sant Feliu, l'any 1898, va aparèixer l'agrupació catalanista. I aquesta agrupació era un grup de gent de l'època aquella de la Renaixença que tenia bàsicament dues finalitats. Una era cultural, recuperar i potenciar al màxim la cultura catalana, i la segona també tenia acció política. Mm. El que passa és que aquesta gent eren activistes i no tenien local. I a l'any 1902 es van posar en contacte amb Can Vidal, que es deia el Círculo de la Paz, un casino, i a veure si els volien acollir allà dintre. Però, com que tenien un passat
2: escarrenós,
4: perquè, de fet, el catalanisme era burgès. El republicanisme era d'esquerra, el catalanisme era burgès. Però, com que tenia un passat d'acció política, els del Círcul de la Pau van desconfiar i van dir que no els hi volien. I va ser llavors quan aquesta gent va llogar a sobre de la casa de Can Joanic i van fer un teatret i van fer...
2: Hi ha cultura?
4: Sí, senyor. El que nosaltres, els de la nostra generació, vam conèixer com a cultura. Doncs van fer un teatret que era minúscul, van fer aquelles sales, i llavors al fons hi havia com un ambient, una mena de biblioteca, recordareu que hi havia com uns quants llibres, no?
1: Sí.
4: I allà es va instal·lar aquesta entitat.
2: Ah,
4: i aquesta entitat, el que fa gràcia és la vida com puja i baixa, no? El Círcul de la Pau cada vegada va anar fent menys activitats i l'Ateneu Feliu A cada vegada més. De tal manera que l'any 1935, ja ha passat ja tot això, l'Ateneu va abandonar cultura i se'n va anar al Círcul de la Pau. I les fotos d'aquella època, hi ha la façana de Can Vidal, i diu... Edificio propiedad del Círculo de la Paz, i a la porta deia Ateneu Feliu A.
2: Que és el que té la clau.
4: Que eren els que tenien la clau, no? Vull dir, bueno, és això. Llavors, l'Ateneu el que feia, doncs, era formació. Feia formació, per exemple, pels pagesos, els ensenyava tècniques noves de cultiu i coses d'aquestes, no? I també, doncs, feien formació de català i coses així. I activitats socials, i una de les activitats socials
2: va ser aquesta.
4: Perquè, bé, i ara això... Deixeu-me que faci propaganda del museu. No, us ho diré perquè... L'Ajuntament tenia una sala que es deia la Sala de Feliuans Il·lustres. Hi havia, doncs, el Josep Humbert Ventura, hi havia el Nicolau Usart, i en posterioritat hi va haver el ministre del Franco, López Rodó, amb una certa polèmica, tot sigui dit. Però, bueno, eren els Feliuans Il·lustres. Però tu has dit, Àngel, quanta gent hi ha que fa coses i passen desapercebuts. Llavors, d'alguna manera, en el museu, com que teníem aquesta placa, la làpida que diu el Joan Puigdomènec, doncs ens vam fixar que molta gent ve a veure el museu i ni se la miren. No? I llavors vam dir, mira, aprofitem ara que fa 100 anys per fer una mica de publicitat de per què hi ha aquell marbre allà i qui era aquest senyor, el Jaume Flaquer Casas. Perquè, d'alguna manera, el museu, com a museu, també hauríem de recuperar aquests personatges invisibilitzats.
2: Sí, sí, sí.
4: Aquests personatges que poder hem fet una gran cosa i ens n'hem oblidat, perquè el senyor Josep Humbert Ventura, poa, pesa molt, i el Nicolau Abart pesa molt, no? I aquests, bueno, són com així. I, bueno, Sant Feliu té una pila de gent d'aquests.
3: Són de segona divisió.
4: Sí, hauríem de dir que són de segona divisió, el que passa és que una mica el planteig del museu és que han d'estar al costat dels altres,
3: exacte,
4: també,
3: exacte,
4: perquè sí, també hi han fet, clar, la seva part, no? Sí, sí. Llavors, bueno, és per això que vam fer aquest recull, el tenim penjat a la pàgina del museu, si us ho voleu us ho podeu descarregar, però d'això en farem una cosa que en diem els quaderns del museu,
2: sí,
4: que anem fent com monografies de coses que anem treballant, sí, nosaltres directament. I aquesta ens va semblar, doncs, interessant per començar.
2: Sí. Molt bé, molt bé. Ara m'agradaria parlar, aquesta era una part, diguéssim, la part del Jaume Flaquer. Però aquí, amb aquesta història, també hi ha una altra part. Hi ha la part de la família Mas Bagà. Família Mas Bagà era, abans els estiuejants eren estiuejants, eren els senyors, que com venien amb els cotxes, amb el servei, les minyones...
5: Amb el servei.
2: Amb el servei. I el Mas Bagà era, en aquella època, eren uns dels industrials més potents de Barcelona.
3: Number
2: perquè
3: one.
2: Tenien les
4: cuines.
2: Les cuines aquestes d'allò. Ara explicarem una mica...
1: D'on ve el Mas Bagà.
2: D'on ve el Mas Bagà.
1: La història del Mas Bagà. L'empresa va néixer a Barcelona a finals del segle XIX, vinculada a l'industrial Joan Mas Bagà, una font especialitzada en la indústria metal·lúrgica, situa a Joan Mas Bagà, establert en 1888 al carrer València, xamfrà amb Bailèn. Inicialment, no era simplement una fàbrica de cuines. Era una empresa metal·lúrgica i de foneria que fabricava, entre altres coses, estufes, portes metàl·liques, elements de foneria i, posteriorment, cuines econòmiques. De fet, Joan Mas Bagà va tenir un paper destacat a la fàbrica de portes ondulades de ferro i acer a Barcelona.
3: Les famoses cuines Mas Bagà. A Catalunya, Mas Bagà va ser una de les empreses que va fabricar les anomenades cuines econòmiques, és a dir, les grans cuines domèstiques de ferro que funcionaven inicialment en carbó o també de llenya.
5: Aquestes cuines tenien una placa superior amb anelles que es podien treure per posar-hi directament les olles i cassoles. Incorporaven forn i altres elements d'escalfament. Les cuines més completes podien tenir fins i tot graella, escalfador de plats i altres compartiments.
1: Mas Bagà apareix entre els principals fabricants catalans de cuines econòmiques des de finals del segle XIX, juntament amb empreses com Canyameres, Damians, Francisco Pascual, Preclerer o Quintana. Encara avui es conserven cuines Mas Bagà a antigues cases de particulars.
3: Sí, van passar de la cuina domèstica a la gran cuina industrial. En aquell temps, Mas Bagà va evolucionar molt. No es va quedar en les antigues cuines de carbó. La marca va passar a fabricar cuines de gas, planxes, fregidores, forns, graelles, campanes extractores i altres equipaments per a la restauració. La pròpia documentació comercial de Mas Bagà explica aquesta evolució de les cuines de carbó fins als equips professionals moderns.
5: Als anys 70 i 80 ja era una empresa dedicada clarament a les cuines industrials i instal·lacions per a restaurants, hotels, hospitals, residències, escoles i comunitats. Una publicitat de 1981, per exemple, presenta Mas Bagà com una empresa dedicada a instal·lacions per a la restauració col·lectiva, amb cuines, forns, gratinadors, equips de fred i calor, graelles, fregidores i autoservei. I encara tenim documentació de la seva sèrie 600, 700 i 900, ja amb equipament professional d'acer inoxidable, cuines de gas i elèctriques, forns de convecció, fregidores, marmites, planxes, etc, etc, etc.
1: Una dada curiosa, la fàbrica durant la Guerra Civil. Durant la Guerra Civil, els treballadors del Mas Bagà van oferir al president de la Generalitat, Lluís Companys, un xassis d'automòbil amb tres cuines capaces de produir 500 racions destinats als combats del front. Això dona una idea de la capacitat industrial que tenia l'empresa.
3: Però què va passar amb Mas Bagà? La marca Mas Bagà ja no existeix com a empresa independent en l'actualitat, tot i que el nom ha tingut continuïtat en diferents societats i activitats relacionades amb l'equipament de restauració. Per exemple, encara avui en dia, apareixen documentades màquines i mobiliari amb marca Mas Bagà en equipaments que són públics.
2: Bé, doncs, de totes maneres, recordareu que de petits nosaltres la cuina de casa era la cuina que deien econòmica, que s'havia de fer amb el ventall i hi havia el forn al costat. És clar, això de seguida va anar canviant. Vull dir que aquesta gent, a part de l'accident, suposo que també es haguessin hagut d'anar evolucionant, si no, la cosa que hagués anat malament.
3: Àngels, que tenim molts anys, recordem moltes coses.
2: Sí, massa. Ara m'agradaria fer un experiment.
3: Ai.
2: Aviam. Aquest experiment consta de que la Rosita ens dirà un vers sobre la història aquesta de Mas Bagà, un vers, i aquest vers després el Pau ens el passarà musicat. El 4, sí.
1: Bueno, diu, Sant Feliu de Codines et recorda, Jaume Flaquer, fill seu, home valent. El teu nom amb el temps encara acorda la nit terrible d'aquell riu violent. No vas cercar ni honors ni recompensa, ni sabies quin seria el teu final. Només vas veure una família indefensa i vas córrer contra aquell temporal. El corrent va apagar la teva vida, però no pot apagar el teu valor, ni aquella acció que el temps manté viva. Perquè qui dona la vida per amor, no amor, tot el món de la memòria crida. Viu el record del seu poble i del cor.

0: Bé, de fet, això ha sigut una estrena mundial. Ningú l'havia escoltat, aquesta.
1: No? Qui
2: és?
1: Qui ho canta?
0: No diré res si no tinc un bon advocat al costat.
1: Muy bonito, eh?
3: Sembla el molt... Manel Serrat, sembla.
0: No.
2: M'ha deixat parada.
0: Oi que sí?
2: Sí,
0: Rosita.
2: Molt, però...
4: Canta molt
2: això.
4: Bé. Molt,
2: ara
4: molt,
2: voldria saber a veure qui és el que la canta.
5: Em sembla que és una senyora que es diu Intel·ligència Artificial.
2: Ah, sí?
0: Ell ho ha dit. Jo no he dit res, eh? Jo...
5: No ho sé.
3: L'Àngel és molt aficionat a l'intel·ligència.
5: Sí. No, ja no, no són gens, però...
0: Sí, no.
2: Bé, eh?
0: No, pot...
2: Sí. Ens ha colat. A mi, almenys, m'ha colat, però...
0: Sí. Pensaves que era el Joaneda de jove, oi?
2: No, ja l'havia sentit, el Joaneda. Per això que ell pensava, ell no l'és. No sé ni el sent meu.
5: Jo la veritat és que posava l'orella que pensava que era ell, però després pensant, no és el timbre de veu.
2: No, és el timbre seu, no? Per això...
5: I després sapiguen que l'Àngel és una mica delinqüent, de seguida ja me n'he anat.
2: Ah, veus? Doncs no, jo hi he caigut a plaer.
5: Perquè una pregunta, la pel·lícula o aquell vídeo que vau fer de l'accident aquest del Madlagà ha circulat per Instagram i aquestes coses, no? Vull dir que també em va deixar parat aquella pel·lículeta.
2: Sí, de veure.
4: La cançó qui l'ha quedat, per això.
2: Eh?
4: La cançó qui l'ha quedat. La mateixa intel·ligència.
2: Sí.
4: És molt intel·ligent, eh?
2: Fa moltes coses, la intel·ligència, eh?
5: No parlem de la intel·ligència artificial, perquè te n'explicaria unes quantes del museu que fan riure molt, eh?
4: Sí. Diuen que és perillós, això, eh?
5: No, això, bueno, jo no sé si és perillós, però nosaltres rebem una carta un dia al museu i diu, miri, diu, tenim unes fotos de Can Xifreda que són molt interessants i els hi podríem cedir.
2: Sí.
5: I com que ens han interessat molt, les tenim a la pàgina d'internet.
2: Sí.
5: Caram, dic, a veure, mirem la pàgina d'internet i comença. Museu Municipal Sant Feliu... No. Museu Municipal Can Xifreda, de Vigues i Riells. Ja dic, ja no anem
2: ja
5: bé. Ja no anem bé. I a darrere d'aquesta en venien dues o tres més completament errònies. I llavors vaig pensar, ni la canvien la carta, ni aquesta. Això és intel·ligència artificial. Sí, algú que vol fer negoci, enviat.
2: Li ha sortit malament.
0: Bueno, si el Pau és tan amable, ara ens passarà un spot. Perquè també fem propaganda, eh?
2: Ah, sí? I la cobrem? Sí.
0: No, això ja és un altre esgraó.
2: No nosaltres, no, la ràdio, eh? La ràdio la cobra?
0: Fem un spot per un acte que es farà aquest cap de setmana.
2: Ah.
4: La Rosita Nit diu, no és el Joaneda perquè no té massa accent menorquí.
0: Pau?
6: Hola a tots, molt bona tarda. Sabeu que el proper cap de setmana, és a dir, demà dissabte, demà passat diumenge, aquí a Sant Feliu de Codines farem la Fira de la Carbassa i Productes de la Terra, la 21a Fira de la Carbassa i Productes de la Terra. Hi ha 21 anys fent aquesta fira, que cada cop aplega més gent i que aquest any, com a diferencial, tenim 50 parades de diferents productes naturals, a part de les carbasses, com sempre, i de les parades de locals que hi puguem tenir, que en tenim bastantes. I després doncs, tindrem tota la jornada doncs, jocs de per la canalla, jocs per adults, amb premis diversos donats per establiments de Sant Feliu. El problema, com sempre, serà l'aglomeració de gent, que Sant Feliu no és el millor lloc per aparcar, però guiarem la gent que vingui de fora cap allà a les escoles i tothom que sigui de Sant Feliu, si pot venir donant un passeget a la zona del Cívic Xinoxano, doncs ho agrairem. Tindrem carbasses grosses per veure-les, veurem productes naturals i productes de la terra i entre tots crec que farem una festa, doncs com cada any fem el dinar al migdia el dissabte. També farem després la xocolata pels nanos, hi haurà un show cooking amb el Jan Fargas, del restaurant Les Voltes de Mollà, i al vespre farem una mica de vespreig, on podreu degustar el mojito de carbassa, amb o sense alcohol. Vull dir que la festa serà completa, la podeu gaudir molt, aquesta 21a fira, i bé, és un cap de setmana especial a Sant Feliu, que us hi esperem a tots.
2: Bé.
0: Bueno, ja hem sentit l'anunci aquest, i ara encara tenim un altre àudio, que ens portarà més lluny encara, al Bhutan.
7: Hola a tots, el programa de vivències, el primer programa de la temporada. Em sap greu no poder estar aquí. Estic viatjant cap a, per Bhutan, la terra del dragó.
8: Hola, Roser. El primer programa i ja fas campana. Tu sempre viatjant. I digues, quina és la visita més destacada en aquest lloc?
7: Una de les visites més destacades a Bhutan és la visita als ongs. Els ongs es creen quan arriba un lama que ve de Tíbet, que fugia de Tíbet, i és el lama o el guru budista que porta a Bhutan els ongs. Els ongs són unes fortificacions que tenen com tres funcions: la de fortalesa, la d'oficines del govern i la part religiosa. Com a tots els països, aquests tres poders, no? M'esbufego perquè estic pujant unes escales d'un d'aquests ongs. Els ongs són unes fortificacions precioses, totes treballades en fusta, pintades amb colors, amb moltes imatges d'elefants, de budes i de història del budisme.
8: Vigila amb les escales, que ja comences a tenir una edat. Què més pots destacar d'aquest viatge?
7: Aquest viatge, diferent que ja sabeu que l'any passat vaig estar, hem estat amb un parell de festivals. Els festivals es fan en els centres dels ongs, hi ha com uns personatges amb unes caretes d'animals i van ballant a un ritme de tambor bastant monòton, però molt interessant. El que més destaca i impressionant són els colors, tant de la gent, perquè la gent va als festivals vestits amb el traje típic, que és una faldilla llarga per les dones, i una camisa com una mica ampleta. I els homes, molt curiós, és tota una peça, però la porten lligada a la cintura, amb un cinturó, i de darrere els hi queda com un plec. I amb uns mitjons llargs fins a sobre genoll. I això és així, van tots els nens, nenes, tothom va igual.
8: Hi ha alguna cosa més per veure?
7: Un dels altres clàssics de Bhutan és la pujada al Nido del Tigre, que està a uns 3.100 metres d'altitud. La història diu que quan va arribar el guru Rinpoche a Bhutan, que va ser sobre el segle VIII, a lloms d'una tigresa que diu que és la seva dona, es va estar en aquest lloc 3 anys, 3 mesos, 3 dies i 3 hores meditant. I per això és un lloc sagrat pels budistes i els turistes han de pujar. Tot i que no és una pujada molt fàcil, només alguns arriben a la cima. Demà ho provarem, tot i que està plovent molt aquests dies aquí a Bhutan. Hi ha una d'aigua impressionant, els rius van quasi, no m'estranyaria que d'aquí uns dies sentíssim que hi ha hagut un desbordament en un d'aquests rius. Bueno, el pròxim programa, no sé si estaré aquí o estaré en un altre viatge, crec que estaré a Macedònia, però us desitjo bona tarda, bona nit a tots els oients de Vivències. Una abraçada des de Bhutan.
4: I vols dir que Bhutan no és el patrocinador de Bhutan, no?
0: No, però van vestits igual, eh? Van vestits sí, amb aquells vestits de color Bhutan.
5: Bueno, és un país una mica desafortunat perquè se li ha fet propaganda dolenta, no? Bhutan no. Està bé que es faci promoció d'anar-lo a visitar i desfer el malefici. No?
2: Una cosa que no ens ha dit, de cosa interessant que ha trobat allà, és que s'ha trobat amb el seu fill. El seu fill ja fa poder mig any, que va fer ruta en bicicleta.
0: Sí, per Tailàndia. Sí, ara ha arribat a la Xina. Sí. Va venir d'un pèl que no es troba amb aquella esllavissada
2: sí,
0: que n'hi van haver tants
2: morts.
0: Sí,
2: es va trobar amb sa mare. Es van trobar els dos, veu que van... Ho van fer perquè es poguessin trobar i van estar 3 o 4 dies allà junts i es van poder veure perquè, ja dic, no sé, què fa, 4 o 5 mesos que va voltant el nen en bicicleta tot sol.
0: Sí, sí, sí. Home, mira, sí, cada vegada hi ha més gent així, eh?
2: Sí, sí, sí, sí, que... sí, sí.
4: Cansa molt, no, això, anar en bicicleta tan lluny.
0: Encara cansa més anar a peu, també.
2: Sí, també n'hi ha qui fan, oi?
0: Sí, n'hi ha que van a peu. Bueno... Bueno, senyora Carme.
9: Muy bien.
0: Vostè, diguem, allà a Mèxic, què feia vostè de jove? Allà hi van anar molts exiliats republicans, no? Després de la guerra.
9: Ja.
0: Vostè en coneixia algun?
9: Sí.
0: Li havien explicat algunes històries?
9: Sí. Conocí a un senyor
10: que tuvo que huir de aquí, de España, no sé de qué, yo era en catalán, porque hablaba con mi marido en catalán. Tuvo que huir y formó otra familia allá. Y esta familia que tenía aquí, su esposa y sus hijos, desaparecieron totalmente. Fue este
2: que dejó la familia de aquí y montó otra familia allí.
10: En el tiempo de Franco, ¿sí? Desapareció su familia. Él se fue huyendo prácticamente de
2: corriendo. Así. Muy fuerte, ¿no?
10: Sí.
2: Es muy fuerte.
10: Y lo conocí porque tenía un taller mecánico donde mi marido iba a que le arreglara X piezas para los telares. ¿Sí?
0: Ah, ya, sí. Sí, para aquí telares. También lo feien, sí.
10: Ya. Entonces, él nos explicó esto de que había dejado una familia aquí y que parecía ser que los habían matado.
2: Se había desaparecido.
10: Sí, desaparecieron y él tuvo que formar otra familia en México. Es fuerte. De esto sí lo supe yo.
0: Sí, porque...
4: ¿Sigue teniendo familia usted allí en México? ¿Tiene usted familia en México?
10: No. Sí, yo familia, ahora, mi familia sí. Tengo mis hermanos, mis hermanas, pero pues cada uno ya ha hecho su vida. Pero mi familia es mi hija y mi nieta. Ya. Mi familia...
2: Sí, claro que sí.
4: La propia, sí.
10: Ella, nada más.
0: Sí,
10: nada
0: perquè, más. Perquè els que van poder anar a Mèxic, allà encara es van poder estar en un lloc segur, perquè els pobres que van anar a França, en Cabat va venir a la Segona Guerra Mundial.
10: Y había mucha gente que era de aquí, de España, ¿sí? Porque cuando hacían los viajes del Inserso,
0: sí,
10: yo vine con los viajes del Inserso, y venía mucha gente de diferentes partes de América, que nos encontrábamos todos en el aeropuerto de México, y ya de ahí nos traían según a donde tocaba el viaje del Inserso. Que me acuerdo que era muy económico el viaje, porque eran 15 días de estancia. A mí me tocó ir a Andalucía, me tocó ir a otras partes. Y entonces, cuando llegábamos aquí, decían, la gente que quiera regresar a su país de origen, que de donde viene, lo pueden hacer. Las personas que tengan familia aquí en España tienen 3 meses libres para moverse por donde quiera, a ver a sus familiares. Y después de 3 meses, que quedaba el billete abierto, que después de 3 meses, antes de 3 meses ya teníamos que regresar. Claro. Y esto,
2: billete turístico, ¿qué decía?
10: Sí, y esto era muy bueno porque como mi marido, que estaba mucho tiempo en México, él quería, enseguida decía, a San Feliu. Y por eso después yo conocí más a San Feliu, ¿sí? Porque él venía mucho para acá.
0: Perquè vostè, quina nacionalitat té?
10: ¿Perdón?
0: ¿Usted es mexicana o española?
10: Ahora ya tengo las dos nacionalidades. Ya tengo las dos, la doble nacionalidad.
4: Pero hay gente que no tiene ninguna.
10: Ya tengo la doble nacionalidad porque cuando mi marido vivía todavía, él ya sabía que ya le quedaba poco tiempo de vida. Dice, lucha por la nacionalidad. Dice, para que tú te puedas quedar en San Feliu. Dice, lucha por ella. Y sí, en cuanto él falleció a los 2 años, yo empecé a arreglar papeles hasta que obtuve la nacionalidad. Entonces, ya cuando la tuve, le dije, ahora sí, José, ya soy mitad española y mitad mexicana.
0: ¿Y está empadronada aquí en San Feliu?
10: Sí, tanto que sí. Sí, claro. Sí. Yo legalmente estoy aquí en España, estoy legalmente. Soy legal. Sí. Y me encanta... San Feliu me ha abierto los brazos. He conocido mucha gente. Me ha apoyado mucha gente. La he pasado bastante mal los primeros años, bastante mal. Pero ahora le puedo decir que estoy orgullosa de mí misma, porque yo he, como le diré, desde abajo, desde no tener nada en casa, sí, con lo que tengo ahora, ha sido por mí, porque he ahorrado y todo lo que tengo, nadie me lo regaló. Lo tengo por mí misma y estoy muy orgullosa de mí misma a como estoy, porque antes no tenía ni qué taparme en el tiempo de frío, ni dónde sentarme. Gracias a Dios que estoy aquí, me han ayudado mucho la persona que me ha cobijado también.
0: Sí.
10: Esto para mí es muy importante, porque estar en un país que no es el suyo, ¿sí? Esto es muy difícil. No cualquiera lo puede asumir. Y yo empecé desde cero aquí en San Feliu. En la casa donde estoy empecé de cero.
0: Bueno, pensi que el seu marit allà també era un foraster.
10: Ja, ja.
0: Vull dir que ara vostè es troba una mica com es trobava el seu marit en allà. Però, pel que sembla, doncs, Sant Feliu li han obert molt els braços. La família aquesta Mas Bagà, jo, la veritat és que no m'havia sentit a parlar, però he parlat amb gent d'aquí a Sant Feliu i sembla que encara ve algú. Vostè no té mai, no ha tingut cap relació amb aquella gent, no?
10: No, ninguna. Ninguna, no, ya, desde mi marido dir... tampoco.
0: Claro, porque...
10: Esto que hablaba la señora de que era el señor Mas Bagà, era un industrial muy importante, esto sí lo sabía, pero la fabricación que él tenía no sabía yo. No sé, sabía.
2: Ni on vivían.
10: No,
0: els Mas Bagà no. Però he parlat amb gent d'aquí a Sant Feliu que es veu que sí. Hi havia una senyora que la vaig convidar per venir aquí, que es veu que els coneix molt, però va dir que, bueno, que no tenia ganes de parlar-ne i que no tenia ganes de venir. I per comptes d'aquella senyora ha vingut el Cesc Garriga.
5: Sí. Ara no sé per què estic aquí.
2: Així ja...
0: Ets un plat de segona taula.
2: Així hi ha algun origen de la família Mas Bagà aquí.
0: Sí, no. Ells vivien aquí i bueno, per aquella època era un industrial molt potent.
2: I cap on vivia?
0: No ho sé. No ho sé, però l'assumpte és aquest, que es deia Ramon. I parlant amb el Miquel Serra, que el vaig trobar a la carretera de Sant Miquel, em va dir, ja he vist aquell vídeo, un vídeo que volta per aquí. Sí. Diu, el meu pare me'n parlava, perquè el pare del Miquel Serra, es veu que es deia Ramon, també.
2: Sí.
0: Diu, i el meu pare se'n recordava de l'aiguat aquell de Sant Ramon i de què hi va haver allò, i ni parlava amb ell. Perquè el Miquel Serra és gran, però 100 anys...
2: No.
11: Més aviat no.
2: Sí.
4: Molt bé.
5: Bueno, hem de tenir en compte que la família aquesta es va morir tots, menys un nen que es havia quedat a Barcelona.
2: Ah, sí?
5: Sí, i per això ha continuat la família a Barcelona.
2: Sí. Ah, bé.
5: Però hi havia un dels fills, no va pujar a Sant Feliu, i és l'únic que va quedar d'aquí.
0: Que és el que, que es deia Ramon, era el fill gran, em penso que deia.
5: No ho sé.
0: I llavors es va fer càrrec de l'empresa. Però va agafar-ho amb un mal temps, perquè a part de que les cuines econòmiques aquestes ja van anar canviant, clar, hem de tenir en compte que hi va haver la Guerra Civil. Uh-huh. I un gran industrial amb la Guerra Civil, tal com anaven les coses, no tenia gaires bons papers per funcionar bé, diguéssim.
4: Bé, ens avisen que hi falta poc temps.
0: Sí.
4: Això són grans vivències que hem viscut avui.
2: Sí.
0: Moltes gràcies a la senyora Carme.
2: Gràcies, sí.
10: A vosaltres, moltes gràcies.
0: I al Cesc Garriga, que ja és un client habitual.
5: Bueno. I el pernil? quan, on el passo a recollir.
0: Després, de moment et tornem un vale.
2: Va, fins la pròxima.
4: Sí, molt bé.
0: Aviam, sí.
4: Bona nit, bona setmana i bona tardor a tothom. Mm.

0: Sigueu, com sempre, molt benvinguts de nou a la sintonia d'Ona Codinenca, el programa de la bona música. Vivències musicals que us oferim tots els diumenges de 10 a 11 del matí, el dilluns a 1 del migdia i el divendres a les 3 de la tarda. Vivències musicals és un programa que després de les vacances tornem a enraigar. Oi, Josep Maria?
1: Bé, intentarem que, amb molta il·lusió, que els agradi tant com ens agrada a nosaltres fer aquest programa i desitgem que disfrutin, perquè ho intentem de tota forma. Perquè a vegades hi ha gent que ens diu sí, ens ha agradat o no tant, o, però intentarem que agradi a tothom. I avui començarem amb alguna molt especial.
0: Em sembla que el que més t'agrada és a tu, he sentit així en veu baixa que li deies a l'Àngel. No. Àngel, vols dir que m'has posat un programa dient avui?
1: No, és que jo havia posat una cosa...
2: Això
1: no es diu, home. Jo volia una cosa una mica alegre i és un programa molt especial. Mira, avui, a Vivències Musicals, us proposem un viatge cap a un món de contes, aventures, passions i misteris. Ho farem de la mà de Nikolai Rimsky-Korsakov. I una de les seves obres més conegudes és Xeresade, una suite simfònica inspirada en les històries de les Mil i Una Nits.
0: El personatge central de Xeresade, una jove que ha de salvar la seva vida gràcies al poder de les paraules. Cada nit explica una nova història al sultà Xerier per interrompre el relat abans d'arribar al final, obligant-lo a esperar una nit més per saber com continua.
3: Rimsky-Korsakov transforma aquestes històries en música. No intenta explicar cada detall com si fos una banda sonora, sinó que crea amb l'orquestra diferents ambients, personatges i situacions. El color dels instruments ens transporta al mar, als palaus, a les festes i a les aventures.
4: A mi no m'agrada criticar, però, Rosita, has fet una presentació fatal.
0: Fatal, oi?
4: A mi no m'has ni anomenat. No. La Maria tampoc. El Pau, tampoc.
0: He pensat
4: que
0: oferia el final avui.
4: I el Jordi Massaguer, pobre, que podia venir...
0: He pensat que oferia el final. He pensat, mira, canviarem. Ara avui els presentaré al final.
4: No, que el Joaneda t'ha omplert el cap, no sé de què, però...
0: Sí, no, doncs va, rectifico.
1: No, la culpa no és meva, eh?
0: Hi ha l'Àngel Falqués, que és el que ens porta el guió.
4: Ah, oi? Bon dia, ara, bon diumenge.
0: Ara arreglo. I que les vacances han anat bé?
4: Sí, molt bé, perfectament.
1: Vale. Que hi hagi pau, eh? Que hi
0: hagi pau. Josep Maria, què? Em perdones pel que t'he dit?
1: No, sisplau, no. Jo no sóc ningú per perdonar res.
0: Escolta, has tornat de Menorca?
1: Sí, he estat... Sí, però aquest any ha sigut una mica especial, perquè com que vaig anar al metge...

0: sé, m'estic rumiant si baixar o no, perquè no sabré pas què fer del cotxe.
1: No, no es pot aparcar enlloc.
2: Bueno, no control, tenim el Pau Ibarz. Hola, Pau.
3: Bon dia.
2: Ell, com que sempre va a peu, sempre pot aparcar.
3: Sí,
2: oi?
3: Jo sempre vaig.
2: Sí.
3: Cam esquerra, cam dreta, ja ho.
1: Bueno, Àngel, engega, sisplau.
4: Ah, continuo, eh?
2: He de que us parla, Rosita Figueres.
1: Ai.
2: Va.
4: Al llarg del programa escoltarem diversos fragments de Xerxat i descobrirem com la música ens pot suggerir una història sense necessitat de paraules. I també veurem com alguns temes musicals apareixen, desapareixen i tornen a aparèixer, com si la mateixa Xerxat continués explicant-nos el seu conte.
1: Bé, i comencem el nostre viatge amb una de les imatges més conegudes de Xerxada, el mar, meravellós. Rimsky-Korsakov ens porta fins a les aigües d'Orient, on navega el vaixell de Simbad, ja me'n recordo, Simbad no sé què. L'orquestra ens descriu un mar que pot ser tranquil, però que també amaga aventures i molts perills.
2: Escoltarem com els instruments creen una sensació de moviment constant de les onades, i entre aquestes onades apareixen els sons del vaixell i el tema de Xerxada, com si ella mateixa ens anés explicant la història. Tanquem els ulls i deixem que la música ens porti mar endins.

0: Després de les primeres, de la primera imatge del mar, la música sembla allunyar-se de qualsevol perill. Les onades es van calmant i l'orquestra ens ofereix un moment de serenitat. És com si el vaixell de Sinbad avancés tranquil·lament, sense pressa, mentre el mar s'estén immens davant seu. Rimski-Korsakov aconsegueix crear aquesta sensació amb una gran riquesa de colors orquestrals.
1: Aquesta calma, però, no significa que la història s'hagi aturat. En Xerxat, el mar és gairebé un personatge més. Pot ser amable i tranquil, però també pot transformar-se de sobte. Fixeu-nos especialment en com les melodies passen d'un instrument a l'altre, en la delicadesa que l'orquestra ens suggereix al moviment de l'aigua.

0: I després de la calma, el mar continua mostrant-nos nous detalls. Aquí Rimsky-Korsakov no només descriu les onades o el moviment del vaixell, sinó que també la vida que envolta aquesta travessia. En aquest fragment, alguns passatges de l'orquestra ens poden suggerir el vol dels ocells marins que apareixen i desapareixen damunt de les aigües, acompanyant el viatge de Simbad, que per cert m'han dit que era Simbad el marino.
1: La música esdevé lleugera i delicada, com si el cel i el mar es trobessin en un mateix paisatge. Les melodies dels instruments més aguts semblen dibuixar el moviment dels ocells, mentre l'acompanyament manté la sensació d'un mar tranquil. En un moment, la bellesa serena d'aquells que conviden simplement a escoltar i deixa volar la imaginació.

0: Deixem enrere per un moment el mar de Simbad i entrem en un altre dels relats que formen aquest món fantàstic, de les Mil i una nit. Ara apareix la figura d'un príncep i la música canvia de caràcter. Rimski-Korsakov ens presenta una escena més íntima, plena de delicadesa i de misteri.
1: La música ens permet imaginar el príncep i tot l'entorn que l'acompanya. No cal que l'orquestra ens expliqui literalment el que està passant. Són les melodies, els ritmes i sobretot els timbres dels instruments els que en fan construir la història dins la nostra imaginació. És precisament aquí on la veu del gran poder narratiu de la música.
2: I ara tornem a trobar una de les grans característiques de Xeresada, els contrastos. Després de l'amplitud del mar i del moviment del vaixell, ara tenim una escena molt més personal. Escoltem com la música va canviant de color i com els instruments semblen donar veu als diferents personatges del conte. Obrim, doncs, una nova pàgina de la història.

0: La tranquil·litat del conte desapareix i la música es torna molt més agitada. Ara assistim a una lluita i l'orquestra ens transmet aquesta sensació de moviment, tensió i perill. Els ritmes són més marcats i els instruments entren amb força, creant un ambient molt diferent del que acabem d'escoltar.
1: És un dels moments en què podem apreciar especialment l'habilitat de Rimsky-Korsakov per fer una orquestra sencera sembli explicar una escena. Les diferents seccions instrumentals es responen, s'enfronten i es superposen, com si estiguessin davant d'una batalla. La música accelera la narració i ens manté en tensió fins al final del fragment.

0: I després de la lluita, la història ens porta davant d'una imatge imponent. Simbad es troba enmig d'un paisatge ple de perills i apareix el poderós ocell que forma part de les seves aventures. Aquí Rimsky-Korsakov utilitza tota la força de l'orquestra per donar-nos la sensació d'una criatura enorme, misteriosa i gairebé sobrenatural.
1: I aquesta vegada la música no ens parla només d'un personatge, sinó també del paisatge que l'envolta. La roca, el mar, l'ocell formen una escena gairebé fantàstica. Poden escoltar com els sons greus aporten força i solemnitat, mentre els instruments més aguts ens suggereixen el moviment i el vol d'aquesta enorme criatura sobre el món de Simbad.

0: Després de les aventures de Sinbad i de les escenes plenes de força, la música torna a canviar de caràcter. Ara apareix el jove príncep, una figura que ens porta cap a un ambient més tranquil i refinat. La melodia es torna més cantàbile i ens permet imaginar un personatge jove, elegant i ple de vitalitat.
1: Rimski-Korsakov sabia molt bé com utilitzar els diferents instruments per caracteritzar una escena. Aquí, les melodies semblen moure's amb més llibertat i delicadesa, creant una atmosfera gairebé de conte. És una música que no necessita explicar-nos en paraules què està passant, simplement ens suggereix el personatge i el món que l'envolta.
2: Bé, és interessant observar com, al llarg de Xeresade, aquests canvis de caràcter mantenen viva la narració. Hem passat del mar a les aventures, de la lluita a les criatures fantàstiques, i ara arribem a un moment més humà i proper. Escoltem, doncs, com aquí l'amic Rimski-Korsakov ens presenta aquest jove príncep.

0: I ara apareix una nova figura en aquest món de contes, la princesa, transportada en un palanquí. La música adquireix un caràcter elegant i delicat, gairebé com una desfilada. Podem imaginar el moviment pausat del seguici, els cortesans que l'acompanyen i la princesa avançat majestuosament entre la multitud.
1: És una escena que Rimsky-Korsakov pinta amb molts colors. Els instruments de l'orquestra semblen anar afegint detalls del seguici, mentre la melodia principal manté aquesta sensació de gràcia i distinció. La música ens fa imaginar una escena oriental plena de moviment, però alhora envoltada d'una certa calma i solemnitat.

0: I entre totes aquestes aventures hi ha una figura que ho uneix tot, Xerxad. Ella és qui explica les històries al sultà i qui, gràcies a la seva intel·ligència, aconsegueix mantenir-lo interessat nit rere nit. Rimski-Korsakov li dona una veu musical molt característica que apareix diverses vegades al llarg de l'obra.
1: Aquesta veu que ara no escoltarem, perquè no correspon a una persona que canta, és la música del violí solista, que apareix amb un caràcter delicat i expressiu. Quan l'escoltem, podem imaginar Xerxad parlant, explicant o simplement continuant el seu relat. És com un fil conductor que ens recorda que totes aquestes aventures formen part d'una mateixa història.

0: Després de totes les aventures que hem anat seguint, arribem a Bagdad. Bagdad em recorda El ladró de Bagdad, que era una pel·li que es va fer, El ladró de Bagdad. Aquí on se celebra un gran festival. La música es transforma en una autèntica celebració. Hi ha moviment, danses, alegria i una gran sensació de bullici. Aquí Rimski-Kórsakov utilitza tota l'orquestra per crear una escena espectacular i plena de vida.
1: El més interessant és que aquest festival reapareixen temes que ja coneixíem. És com si diferents moments de la història anterior tornessin a trobar-se en una mateixa escena. La música avança amb molta energia i els instruments s'entrellacen, aportant cada vegada nous colors i nous detalls a aquesta celebració.
2: Però aquesta festa no serà el final tranquil que podíem esperar. Encara ens queda un últim episodi, el vaixell de Sinbad, i tornarà a aparèixer i la música ens portarà cap al desenllaç molt més agitat. Escoltem, doncs, aquest gran festival de Bagdad abans d'arribar al final de la nostra història.

0: Però la celebració no dura gaire. Tornem al mar, i aquesta vegada el paisatge ha canviat completament. El que abans era tranquil·litat es converteix en una tempesta. El vaixell de Simbad queda atrapat entre les onades. L'orquestra accelera el ritme i augmenta la tensió fins a donar-nos una sensació de vertigen.
1: I aquí Rimski-Korsakov mostra tot el potencial de l'orquestra. Els instruments entren i surten amb molta rapidesa. Les melodies es creuen i els sons greus donen profunditat a l'escena. Podem imaginar les onades colpejant el vaixell i el vent bufant amb força. És un dels moments més dramàtics de tota la Scheherazade.

0: Aquí la tempesta arriba al seu punt més dramàtic. El vaixell de Simbad és arrossegat per les onades i ja no pot mantenir el rumb. Davant seu apareix una roca i el perill és inevitable. L'orquestra concentra tota l'atenció en aquest moment, com si el vaixell avancés directament cap al seu destí.
1: I finalment arriba el xoc. La música esclata amb força i sembla que tota l'aventura de Simbad pugui acabar aquí. Però després d'aquest moment de màxima tensió, l'orquestra començarà a recuperar la calma. Escoltarem com els sons es van apagant i com torna a aparèixer una vegada més la veu del musical de Cerezade.

0: Després de la violència de la tempesta i del xoc contra la roca, arriba finalment la calma. La música sembla respirar de nou. Els sons es van suavitzant i recuperen aquesta atmosfera serena que ja havien escoltat al començament. És com si, després de totes les aventures, el mar tornés a quedar tranquil.
1: I amb aquesta calma arribem també al final de les històries de Sherezade. Durant mil i una nit ha aconseguit mantenir l'interès del sultà explicant-li nous relats, sempre interromputs abans del desenllaç. La seva arma no ha estat la força, sinó la imaginació, la intel·ligència i sobre el poder de la paraula.
2: Bé, aquí el senyor Korsakov tanca l'obra, recobrant aquella delicada veu de Sherezade que hem anat trobant al llarg d'aquest top programa. Ara ja no sembla només una veu que explica històries, sinó la veu d'algú que ha aconseguit el seu propòsit. La tensió desapareix i queda una sensació de pau, com si finalment el conte hagués arribat al seu final.

0: Sí, fins aquí el programa d'avui, diumenge. Ens surt per anar aviat a baix a la Fira de la Carabassa.
1: Sí. Oi? Sí, sí, que ja fa des del dissabte...
0: Fa estona que corre.
1: Que corre...
2: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: El decret d'habitatge que el govern d'Espanya negocia amb els grups parlamentaris planteja prohibir la compra especulativa per part dels fons voltors, estabilitzar els contractes de lloguer o reforçar la protecció davant dels desnonaments. També inclou bonificacions fiscals per als llogaters i als propietaris que baixin preus i mesures fiscals sobre els pisos turístics. Des de Barcelona, el president del govern, Pedro Sánchez, ha fet aquesta declaració d'intencions.
4: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna. Y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico.
3: Això mentre creix la pressió al carrer, des del sindicat de llogateres, Enric Aragonès planteja una vaga general si no es posa fre als desnonaments.
5: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
3: Els socis del govern reclamen un decret de màxims, mentre els grups aposten per un decret que tiri endavant el Congrés dels Diputats. És dilluns 28 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El Pla de Lleida lidera el creixement de l'economia catalana el 2025, impulsat per la recuperació del sector primari. Sònia Kerr.
6: El segueixen l'Eix Metropolità i les comarques gironines. Ho diu l'Anuari Econòmic Comarcal del BBVA, que constata l'expansió econòmica post-pandèmia.
3: Els ajuntaments demanen participar des del primer moment en la futura Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya.
6: Avui s'han trobat amb la Generalitat al tercer congrés de salut i món local que analitza reptes com l'envelliment de la població.
3: El sector agrícola reclama rebaixes fiscals per fer front a l'augment del gasoil i els costos de producció.
6: Així ho plantejaran aquesta mateixa tarda la reunió extraordinària de la taula agrària que ha convocat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Ho ha explicat a la xarxa Pere Roquer, president del sindicat Asaja.
7: Tenim un tema d'impostos que ens estan picant damunt de la taula més del 21% d'IVA, que això ens està destrossant. Per tant, a part d'un ajut directe, hi ha d'haver també una rebaixa d'impostos. La pagesia ja fa molt temps que estem pagant impostos desbocats.
3: En cultura arrenca la temporada del Palau de la Música Catalana.
6: L'Orfeó Català, l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Escolania de Montserrat homenatjaran Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El programa gira al voltant del llegat humanista i musical de Casals.
3: Els esports, Anna Freixa, la Lliga Endesa ja està en marxa.
8: I tres dels cinc catalans es van estrenar aquesta primera jornada amb victòria. La més sonada, la de l'Ilerna Lleida, que comença a la pista del València Bàsquet, el vigent campió de Lliga, i va imposar-se per 100-105.
3: I atenció a la previsió del temps, perquè torna a estar activada l'alerta del Pla Inuncat per la possibilitat de pluges fortes a partir d'aquesta nit ja. Lluïsmi Pérez, bon dia.
9: Bon dia. Aquesta darrera setmana del setembre ja està venint amb els primers canvis de situació. De fet, hem començat a tenir els primers ramets i ruixats, tot i que d'una forma francament local. En qualsevol cas, ja hem arribat a fregar els 50 litres per metre quadrat, per exemple, el massís de Cadiretes, en el cas de les Gavarres. Ruixats que a hores d'ara comencen a sovintejar també en alguns indrets de la costa del Camp de Tarragona, també del Delta de l'Ebre, i d'aquí a poca estona també algun xàfec, però molt i molt local, arribarà per les comarques de la costa barcelonina o una altra vegada per la costa Brava Sud, amb un ambient que ha baixat pel que fa a la temperatura, però no la humitat. Per tant, sensació de xafogó. Aquesta tarda algun ramet es tornarà a reproduir a la Catalunya central i al Prepirineu. Atenció al dimarts. Traca de tempestes molt fortes, probablement amb inundacions. Al Camp de Tarragona, l'àrea metropolitana de Barcelona i ja durant el migdia i tarda desplaçant-se a Girona. Una senyora escombrada de tempestes severes. Molta precaució. N'estem pendents a la xarxa.
3: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 4 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Contrarrellotge de negociacions entre el govern espanyol i grups de l'oposició perquè demà el Consell de Ministres aprovi l'anomenat decret Mari Carmen, un decret d'habitatge que vol evitar desnonaments, prohibir la compra especulativa dels fons voltor, estabilitzar els preus del lloguer i regular els lloguers de temporada, entre d'altres mesures. De fet, és un paquet de 10 mesures que no té garantit per ara el suport al Congrés i que, de moment, tampoc avala sumar com a soci de govern. Des de Barcelona, i sense fer referència explícita a les negociacions, Pedro Sánchez ha advocat per actuar en l'àmbit de la

0: duda alguna. Y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico. Cada derecho que hoy nos parece evidente tuvo antes a alguien diciendo que era demasiado pronto, y ya hemos tenido bastantes ejemplos a lo largo de estos años de democracia, o que estábamos yendo demasiado lejos. Algunos son siempre los mismos, por cierto, que siempre llegan tarde al progreso.
1: El decret llei d'habitatge que el govern espanyol vol aprovar demà pretén evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol de la lluita per l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
2: La pressió al govern espanyol perquè aprovi de manera imminent el decret es continua sentint amb força al carrer. A Madrid, amb l'acampada reivindicativa de la Puerta del Sol, que ja suma 350 tendes i que recorda les protestes del 15M d'ara fa 15 anys. A Barcelona, el sindicat de llogateres ha rebut Pedro Sánchez amb talls de trànsit a primera hora del matí i amb una manifestació prevista per aquesta tarda. Ha estat allà l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna.
3: Bon dia. Grups d'activistes han tallat aquest matí de manera simultània l'avinguda Meridiana al carrer Còrsega i Sants, al carrer Creu Coberta. El grup desplegat a Còrsega s'ha dirigit cap a l'avinguda Diagonal, però els Mossos no els han deixat passar. Que tiri endavant la nova normativa en matèria d'habitatge i especialment de lloguer dependrà del sentit del vot dels socis d'investidura, però des del sindicat de llogateres se situa la major part de la pressió ara sobre el govern central, que demà abordarà en el marc del Consell de Ministres el nou decret. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat.
4: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
3: La resposta social a favor de noves solucions davant les dificultats per accedir a un habitatge s'ha revifat després del desnonament de la Mari Carmen, de 87 anys, a Madrid. Les reivindicacions continuaran aquesta tarda a Barcelona.
2: Mentrestant, Sumar i els socis progressistes del PSOE reclamen que s'aprovi un decret d'habitatge ambiciós. Consideren irrenunciables mesures com la pròrroga automàtica dels lloguers. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha reclamat que el que anomena decret Mari Carmen reculli les demandes dels sindicats d'habitatge, entre elles l'eliminació dels desnonaments, la regulació dels lloguers vacacionals i de temporada, la congelació de preus i la pròrroga amb renovació automàtica. La ministra de Sumar diu que el decret aprovat ha de ser valent i ambiciós.
6: El derecho a la vivienda no se toca y nosotros, desde la parte del gobierno que nos corresponde, llevando la voz de Mari Carmen al Consejo de Ministros, lo que vamos a decir es que basta ya, que no nos vamos a bajar de un decreto que no sea lo suficientemente exigente y que dé solución a todo lo que lleva reivindicando el sindicato de inquilinos e inquilinas.
5: En el mateix sentit s'han pronunciat partits com els Comuns, Compromís o Esquerra Unida. També Podem, que ha denunciat que el PSOE negocia amb Junts un decret de mínims abans de parlar amb els partits progressistes. Al seu torn, la portaveu d'Esquerra Republicana, Edna Estrems, ha coincidit en que la llei no es pot assemblar a res que pugui agradar a Junts, al PP o Vox, i ha animat el PSOE a negociar per portar el decret a bon port.
7: Però no només s'ha de portar el Real Decret, aquest Real Decret s'ha de convalidar, perquè hem d'escoltar el carrer. El carrer ens està demanant que fem alguna cosa. No pot ser que el Partit Socialista, que té el Ministeri d'Habitatge a les seves mans, no desencalli aquesta situació.
5: Tots els partits han coincidit en que les properes 24 hores seran vitals per aconseguir l'aprovació d'un decret que doni resposta a les demandes dels ciutadans que han sortit al carrer.
2: Des de Mataró, també la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha cridat a la mobilització ciutadana per forçar un acord sobre l'habitatge. Mataró Ràdio, Lluís Martínez.
8: Missatge directe no només a la ciutadania, sinó sobretot al seu soci de govern. Durant la presentació de la nova xarxa de municipis per l'economia social al Tecnocampus de Mataró, la vicepresidenta ha demanat obertament sortir al carrer de manera pacífica per pressionar a la negociació del decret.
9: Hago un llamamiento a la ciudadanía que se movilice, por supuesto que sí. Claro que sí, siempre que sea pacífico, porque los derechos no se ganan solo en los despachos.
8: La també líder de Sumar ha reivindicat que l'habitatge ja és l'autèntica emergència nacional per davant de l'atur. Per aquest motiu, Yolanda Díaz creu que és innegociable la necessitat de topar el preu dels lloguers i prorrogar automàticament els contractes. També regular els pisos turístics i posar fre als fons d'inversió i als pisos buits. Yolanda Díaz ha fet aquestes declaracions a Mataró durant l'acte de constitució d'aquesta nova xarxa municipalista que agrupa ciutats de tot l'Estat i que neix per potenciar l'economia social i consolidar-la com un motor de desenvolupament local.
2: i un dels partits que va votar en contra del decret d'habitatge i que ara podria canviar el seu posicionament i fer que tirés endavant és Junts per Catalunya. Avui els juntaires han dit que el govern espanyol

0: estudia les seves propostes i les veuen amb bons ulls. Reclamen frenar els desnonaments sense perjudicar, però, els petits propietaris. Mont Carvajal, bon dia.
1: Bon dia. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha explicat que negocien en base a les seves propostes amb el govern espanyol, però no ha donat cap detall. Rius ha desitjat trobar punts en comú i desvincular clarament els fons voltor dels petits propietaris.
2: Treballem perquè hi hagi consens, perquè es pugui aprovar un decret que sigui aplicable de forma immediata, perquè serveixi per frenar els desnonaments sense perjudicar els petits propietaris i perquè contempli també doncs, totes aquestes ajudes, aquestes mesures fiscals.
1: Algunes mesures que proposa Junts són desgravar el cost del lloguer i de la hipoteca i reduir l'IVA aplicable a l'habitatge.
0: Entrem en matèria econòmica. El Pla de Lleida lidera el creixement de l'economia catalana l'any 2025, impulsat per la recuperació del sector primari. El segueixen l'eix metropolità i les comarques gironines. Ho publica l'Anuari Econòmic Comarcal, que fa el BBVA i que constata l'expansió econòmica postpandèmia. També detecta un impuls als serveis productius d'alt valor, com els de la comunicació, els transports, les finances o les activitats de recerca. Esther Minguell, bon dia.
3: Bon dia. El creixement del sector primari i un comportament positiu de la construcció al Pla de Lleida el situen al capdavant del creixement econòmic de Catalunya. Aquestes comarques han registrat un augment del 3,7% del valor afegit brut, que és el PIB més els impostos sobre els productes. Pren el relleu de les comarques gironines, que van liderar el creixement el 2024 i que ara se situen en tercer lloc després de l'eix metropolità, que es manté com a motor econòmic de Catalunya. L'augment més contingut el registren les Terres de l'Ebre, per la caiguda de la indústria energètica i les comarques de muntanya. Josep Olivés, catedràtic d'Economia Aplicada i autor de l'Anuari.
4: És un sector primari que finalment, després d'uns anys miserables o caigudes molt fortes el 2023, 2022, 2023 i 2024, ha recuperat amb molta força, especialment la part agrícola, i per tant, des d'aquest punt de vista, territoris com el Pla de Lleida, que comentava el Ballester en el seu moment, però particularment el Segrià, doncs, han tingut un plus de creixement.
3: L'estudi constata l'expansió de l'economia catalana malgrat la caiguda de les exportacions i posa de manifest un canvi en la distribució territorial de les millores econòmiques. Detecta un creixement més pronunciat a la Catalunya interior en detriment de les comarques properes a l'AP7.
0: A partir d'ara, les entitats que promouen l'economia social a Terrassa disposaran d'una sèrie de materials per identificar-se com a tals. Es tracta de la campanya Soc Economia Social Terrassa, que és una marca creada per explicar a la ciutadania què és l'economia social i quins són els seus valors. Ràdio Municipal de Terrassa, Ramon Vilajosana.
5: La iniciativa neix amb l'objectiu de promocionar un model socioeconòmic que prioritza el servei a les persones i el benestar col·lectiu per damunt del capital i les activitats lucratives. Així ho explica Montserrat Lao, de la Factoria Social de Terrassa.
6: És com mantenem l'economia, és com treballem amb les persones treballadores de les entitats, les organitzacions i les empreses socials, és com ens adrecem al client, a la clienta, i al final és aquest ecosistema que entenem que l'economia social va molt més enllà d'un merchandising o d'una venda de producte.
5: Impulsat pel Servei d'Emprenedoria i Economia Social de l'Ajuntament, el programa Terrassa Cooperativa compta amb una vintena d'entitats adherides. A banda de difondre diversos valors com la proximitat, l'atenció directa o el bé comú, la campanya també busca fer créixer la xarxa d'empreses implicades.
0: Els ajuntaments demanen participar des del primer moment en la futura Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya. També volen més recursos per millorar la qualitat de vida de la ciutadania des de la proximitat. Són demandes que han llançat els consistoris en el tercer Congrés de Salut i Món Local. Es fa avui i demà a Barcelona i analitza reptes com l'envelliment de la població. Maite Polo, bon dia.
7: Bon dia. Els ajuntaments demanen a la Generalitat que les àrees integrades de salut i serveis socials es facin pensant en les característiques de cada territori i demanen més recursos per a l'administració local. La presidenta de l'Associació Catalana de Municipis és Meritxell Budó i el de la Federació de Municipis de Catalunya, David Bote.
8: Si volem que aquestes àrees de salut siguin realment àrees integrades, el món local no hi pot arribar al final, sinó que hi ha de ser des del principi en aquest procés. No? I per tant, celebro que aquest model doncs, faci aquest pas, no? Que els ajuntaments i que els consells comarcals siguin presents a la governança o de les àrees integrades de salut.
9: Els alcaldes i alcaldesses no necessitem que ningú ens digui el que hem de fer. El que necessitem són diners per fer-ho.
7: En nom de la Generalitat hi ha intervingut la directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat, Sílvia Subirana.
9: No ens enganyem, és el món local el que atén a les persones en primera mà.
7: El Parlament va aprovar fa un any la creació de l'agència que integrarà els serveis sanitaris i socials.
0: És un quart de tres. El govern anunciarà avui un paquet de 60 mesures amb l'estratègia per combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Una comissió interdepartamental liderada per la Conselleria d'Empresa que pren com a base la recent actualització de la Guia de Salut Digital.
10: La intenció del govern és que les 60 mesures que es detallaran avui siguin d'aplicació immediata i se sumin a altres iniciatives que entraran en vigor durant el curs vinent, com la recuperació de les lectures obligatòries al batxillerat i la necessitat que tots els centres educatius disposin d'un pla lector. Javier Félix, psicòleg i director d'operacions d'entitats de Desconecta, creu que s'ha d'acompanyar els menors en l'ús de la tecnologia, però no prohibir-la. Són declaracions a la xarxa.
11: Aprendre, no? O sigui, la paraula prohibició en un món on estem envoltats de pantalles no té criteri, no? Però el tema de les mesures del govern busquen que els adolescents del nostre país tinguin eines, no? El més important és que estan rodejats i envoltats per un entorn d'estímul constant, notificacions, vídeos curts, respostes immediates, i hem de recuperar aquests processos cognitius i tornar al bàsic, no? Tornar a pensar processos cognitius, comprendre, relacionar, ser crítics, no? Tenir aquest pensament en lloc d'aquesta prohibició cap a la tecnologia.
12: Notícies en xarxa.
0: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha convocat per aquesta tarda una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola per reclamar a l'Estat i la Comissió Europea actuacions de suport tant a productors com a cellers.
10: El preu del gasoil també preocupa molt el sector de la pagesia. Tot i això, el president de SAJA Catalunya, Pere Roquer, ha dit a la xarxa que no n'hi ha prou amb una rebaixa de 20 cèntims per litre.
13: No esperem 20 cèntims sol, ja li vam dir al ministre fa 15 dies, sinó que al damunt de la taula hi ha d'haver més de 20 cèntims. Tenim un tema d'impostos que ens estan ficant damunt de la taula més del 21% d'IVA, que això ens està destrossant. Per tant, a part d'un ajut directe, hi ha d'haver també una rebaixa d'impostos. La pagesia ja fa molt temps que estem pagant impostos desbocats i, per tant, el que ha de fer els governs és apretar-se ells el cinturó de cara que potser no fa falta tants cotxes oficials i el que fa falta més és tractors per poder treballar al carrer.
0: Doncs no deixem el sector primari perquè 8 plataformes i sindicats agraris s'han unit en contra de les macrocentrals solars que s'estan fent per diferents punts del territori. Posen com a exemple el projecte d'Alcarràs, encara en construcció i que ocuparà més de 650 hectàrees de sòl agrícola de regadiu.
10: Montserrat Coveró, membre de la xarxa catalana per una transició energètica justa, ha advertit que faran mobilitzacions si el govern no fa marxa enrere amb el plàter.
0: Lleida Televisió, Aleix Planelles.
14: El projecte de la central fotovoltaica Alcarràs ha tornat a posar sobre la taula el debat sobre on s'han d'instal·lar les energies renovables. 8 plataformes i entitats s'oposen a la instal·lació promoguda per Solària i Ignis perquè consideren que posa en risc la superfície agrícola de regadiu.
15: El que no volem és que tota la Catalunya rural acabi com Alcarràs, amb aquests macroprojectes, amb aquestes macrocentrals que inunden el paisatge, que destrueixen, com en aquest cas, més de 560 hectàrees.
14: Les crítiques van més enllà del projecte Alcarràs. Les plataformes també qüestionen el model de desplegament de les renovables i reclamen que es prioritzi l'ús de superfícies ja transformades, com ara polígons industrials, zones periurbanes o teulades. Les entitats demanen preservar les terres de conreu i elaborar un nou pla territorial d'energies renovables amb participació ciutadana. Segons dades del govern, el pla actual ha rebut més de 12.000 al·legacions.
0: De les comarques del Segrià, les de Tarragona, el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duc, ha emplaçat la gran indústria tarragonina a no deixar passar l'oportunitat d'adaptar-se a les polítiques renovables per tal de ser més competitiva. En una entrevista a Tarragona Ràdio, ha defensat el camí iniciat pel sector químic i pel port cap a la descarbonització. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
16: Durant la visita als estudis de Tarragona Ràdio, el conseller Duc ha assegurat que Tarragona té molt a guanyar amb el camí cap a la descarbonització i les energies renovables que segueix el port i la indústria química. Considera que això fa més competitiu al sector.
17: Tarragona té molt a guanyar amb tot això. I, de fet, tant la indústria petroquímica tarragonina com el propi port de Tarragona estan treballant des de fa ja un cert temps per adaptar-se a aquestes noves polítiques d'energies renovables, de descarbonització, d'impacte mediambiental zero d'aquí a l'any 2050. Això, quan es fa bé, torna més competitiu.
16: El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior ha volgut deixar clar el suport del govern català i del Ministeri d'Indústria en aquest trànsit del port i de la petroquímica cap a l'impacte mediambiental zero. Recorda que el sector pot aprofitar ara una oportunitat de finançament quan Europa es legisla l'acceleració de la descarbonització industrial.
0: L'Hospitalet de Llobregat tindrà una segona comissaria dels Mossos d'Esquadra, ho ha anunciat la consellera d'Interior, Núria Parlon, després de reunir-se amb l'alcalde, David Quirós, per analitzar la seguretat al municipi i fer balanç del Pla Bastió.
10: Els delictes a la ciutat s'han reduït un 16% des de la seva posada en marxa.
0: Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
18: La consellera Núria Parlon ha anunciat una segona comissaria dels Mossos d'Esquadra a l'Hospitalet durant la seva intervenció a la reunió de seguretat celebrada entre Generalitat i Ajuntament. L'equipament se situaria a la zona de la Gran Via i ara les dues institucions estudiaran com i quan tirar-lo endavant. Escoltem Núria Parlon.
19: És un dels elements també que tenim sobre la taula i que de cara al futur doncs, volem tenir en compte. Una ciutat que ha crescut molt en els darrers anys. És necessari que reforcem la plantilla pel volum de població que hi ha i pel volum de feina que hem de fer per protegir millor el conjunt de la ciutadania.
18: Segons les dades presentades per la consellera, entre l'abril i l'agost els delictes han baixat a l'Hospitalet un 16,24% respecte al mateix període de l'any passat, destacant especialment la reducció dels robatoris amb força a l'interior de vehicles d'un 43% i dels robatoris violents que baixen un 20%. Per aquest motiu, el Pla Bastió tindrà continuïtat per consolidar aquesta tendència i mantenir els recursos policials desplegats a la ciutat.
0: És moment de repassar altres notícies d'avui. El delegat del govern espanyol a Ceuta deixa el càrrec.
10: Fons de l'executiu apunten que es tracta d'una decisió humana i personal després de moltes setmanes de feina intensa. La marxa de Pérez Triano arriba dues setmanes després de la dimissió del seu cap de gabinet arran de les versions creuades sobre els avisos que el CNI va enviar sobre una possible entrada massiva de migrants aquest estiu des del Marroc.
0: Quatre dels 19 acusats en el cas Efial arriben a un acord amb la Fiscalia i accepten condemnes menors per evitar el judici.
10: L'extècnic de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, Jaume Beltrán, el tècnic de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Conrad Soler, i els empresaris Josep Manuel Bassols i Oriol Mestre han reconegut els fets i han acceptat condemnes menors de presó, inhabilitació, multes i treballs a la comunitat en alguns dels casos. El judici de Fiel ha començat aquest dilluns a l'Audiència Nacional amb les qüestions prèvies. Al banc dels acusats hi continuen, entre d'altres, el president de Fiel, Antonio Marcos, l'exalcalde de Torredembarra, Daniel Massaguer, l'exalcalde d'Escó, Rafael Vidal, i també l'exbatlle de l'Ametlla de Mar, Andreu Martí.
0: I és moment per la cultura. Avui amb la música de violoncel de protagonista perquè aquest vespre arrenca la temporada del Palau de la Música Catalana. L'Orfeo Català, l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Escolania de Montserrat homenatjaran Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement.
10: El reconegut violoncel·lista Pablo Ferrandez i el quartet Casals també participaran en l'homenatge. El programa combinarà música coral, de cambra i simfònica i girarà al voltant del llegat humanista i musical de Pau Casals. S'hi interpretaran peces del mateix Casals, Bernat Vivancos, Schubert i Bach. El punt àlgid del concert serà l'interpretació coral del quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven. D'aquesta manera, el Palau de la Música inaugurarà una temporada que dedicarà en bona part al músic vendrellenc amb diferents concerts que evocaran la personalitat d'un artista que va entendre la seva passió com una eina de transformació cultural.
0: I arriben els esports. Amb l'Anna Freixa. Bon dia, Anna. La Lliga Endesa ja està en marxa.
20: Bon dia, Marta. Començava aquest cap de setmana i tres dels cinc catalans s'han estrenat amb victòria. La més sonada, la de l'Ilerna Lleida, que començava curs a la pista del València Bàsquet, el vigent campió de Lliga, i va imposar-se per 100-105. Així ho valorava el tècnic lleidatà Gerard Encuentra.
21: La dificultat de jugar fora de casa és molt gran, no? La dificultat de jugar contra aquests equips, no? Amb aquest talent que té el València Bàsquet, pues, és algo impressionant, no? El que ha fet l'equip. Llavors, jo crec que toca celebrar-ho avui, toca estar contents, crec que hem fet moltes coses bé, Demà descansarem i el dimarts pues, tornarem a pensar en el següent partit i en coses que no hem fet tan bé, pues, intentar-ho millorar, i les coses que hem fet bé, pues, intentar que l'equip segueixi creixent.
20: El Girona va guanyar al Camp Múrcia per 84-77, el Barça es va imposar 119-101 a l'Eima Corunya i derrotes de la Penya 110-104 a la pista del Breogán i del Quirze Nas Manresa 107-92 a Bilbao. El Barça d'handbol disputarà la final del Mundial de Clubs que s'està jugant a Egipte. Ahir es va imposar el Zamalek per 39-29 en el segon partit. Encara falta un partit que jugarà demà contra el Montada marroquí, però ja s'ha classificat per jugar a la final de dijous davant el Vespre. Carlos Ortega, entrenador blaugrana, estava satisfet.
1: Creo que hemos hecho un primer tiempo bastante bueno cuando no hemos jugado por la defensa. El segundo igual nos hemos dejado llevar un poco por la diferencia en el marcador. Tenemos que encontrar un poquito más de juego lineal, pero en línea general está satisfecho.
20: I encara en handbol, el Fraikin Balomano Granollers aconseguia aquesta jornada la tercera victòria seguida. Els granollerins ja preparen l'estrena europea. Dimecres debutaran a l'EHF European League contra el Flensburg. Aquest matí en parlava Antonio Rama, entrenador de l'equip.
2: Sabem que Flensburg, sobretot el primer partit, serà espectacularment difícil, però no només és Flensburg, sinó que també tenim doncs, el desplaçament a Romania i el desplaçament a Portugal, que farà, penso, que una primera fase, no? O tant de bo podem classificar-nos per següent play-off. I molta il·lusió, l'equip ara mateix jo penso que està en una situació sobretot de dinàmica i de confiança molt alt, però evidentment coneixedors de la dificultat.
20: Doncs això és tot, Marta, pel que fa als esports.
0: Gràcies, Anna Freixa. Una mica més de 3 minuts i seran ja 2:15. Per tant, nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
2: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
1: Entrades a auditori.cat.
3: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
4: Avui va de la clau que activa la imaginació. M'agrada molt perdre'm pels mercats de segona mà. Hi ha qui veu trastos i jo hi veig tresors. Objectes que tenen història, misteri i, sobretot, possibilitats. Perquè mirar més enllà del que tenim davant és un entrenament constant. Hi ha dies que passo pel mateix lloc i no hi veig res especial. I, en canvi, d'altres, que estic amb la mirada més desperta i veig un munt de coses noves. Una tassa esquerdada, una maleta antiga, una clau rovellada. És això. La creativitat comença quan entrenes la mirada. Quan decideixes veure amb curiositat, no amb rutina. A mi, per exemple, m'encanten les claus antigues. I m'agrada imaginar què deuen haver obert en el seu moment. Potser una porta secreta. O un armari ple de cartes. O una capsa de records. T'animo a provar-ho? Agafa una clau antiga i dedica uns minuts a fer-te preguntes. Qui la devia fer servir? Què obria? Què hi havia darrere d'aquella porta? I per què es va perdre? Escriu una o dues respostes a cada pregunta, però sense pensar gaire, tu deixa't portar. Potser la clau obria una botiga de joguines tancada fa anys, o potser un calaix ple d'idees que mai van veure la llum. Quan fas aquest joc, sense adonar-te'n, estàs activant el teu bròquil. Estàs entrenant la teva ment per mirar amb curiositat, per veure més enllà del que sembla evident, perquè la clau potser ja no obre res. Però a tu et pot obrir un nou pensament, una idea o simplement activar una mirada més àmplia. T'animes a provar-ho?

la xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.

0: Molt bones, mosseguis, com esteu? Benvinguts a l'episodi 671 de Mossega la Poma. En Dani i en Rico, en Marc i qui us parla, en Tomàs, us donem una forta abraçada i us saludem a tots. Hola. Si ens seguiu per... Espera't, que sempre ho miro perquè no acabo de saber si estem sortint o no. Si esteu en... Perdó, sí que sortim. Si ens seguiu per YouTube en directe, doncs deixeu comentaris. Ja sabeu que els transportem aquí en el directe i fem petar la xerrada. Què tal? Com esteu, guapos?
1: Bé, jo bé. Sí. Amb en Rico, aquí a la sí. Falda.
2: Amb en Rico a la Falda. Escolta una cosa, Dani. Sí. Una pregunta, a veure, perquè és que aquí tenim ja tres setups. O sigui, en Tomàs té el micro, aquest fantàstic USB...
0: Que no fa llumetes perquè ara està connectat per cable d'àudio, no per USB.
2: Sí, ja no fa llumetes, però bueno, però tu estàs escoltant-nos per AirPods. Vale? Després jo porto els Mega Sennheiser super molones aquests de cobrir totes les orelles i un micro direccional, el Heil, i tu no...
0: Però ell té un micro aquí dalt.
2: Ell té un micro, veig que tens un micro direccional, sembla un shotgun, però això s'està escoltant per altaveus.
1: Sí, exacte.
0: Sembla, te'n recordes, Marc, els micros de guitarra o aquells que hi havia a l'espai quan toca la gent d'un concert?
2: Aquest pinta que és un shotgun, com de càmera, no?
1: Sí, és un shotgun. Són aquest, per exemple, aquest model normalment l'utilitzen els que fan telenotícies i tot això, que se'n van amb les càmeres i porten el micròfon a dins, a sobre. I per agafar,
0: els que tenen el pal i al final del pal tenen aquest micro així.
2: I que quan van pel carrer posen aquella cosa peludeta per evitar que el vent el faci fluf-fluf.
1: I grava molt bé el que hi ha al davant.
2: I com que veig que tu tens posat a les parets aquesta cosa de fusta així irregular, el que et dona és molt bona acústica de la sala.
1: Sí, exacte.
2: I no ens fiquem nosaltres pel teu micro.
0: Això és volgut, és a dir, ho has posat tu expressament o ja venia l'apartament?
1: Sí. No, jo ho he posat jo. Ho vaig instal·lar jo més aviat.
2: Ho has instal·lat tu amb el tornavís.
0: Fixa't que nosaltres tenim cases mediterrànies. Marc, tu tens la guitarra per aquí, el baix que ens vas ensenyar l'altre dia, es veu la finestra al fons, finestres de mida reduïda per evitar que entri la calor i el sol a massa. No? Jo també tinc la finestra en aquest lateral, ¿vale? Però fixa't que tot i que estic a pagès, té pinta mediterrània. Però el Dani té en el fons totes les plantes enganxades contra la finestra perquè puguin sobreviure.
1: No, és paret.
0: Però allà hi ha llum, no? O és llum artificial?
1: Sí, perquè són llums especials per les plantes.
0: Anda,
2: sí, ja fas llum com de sol per també a l'hivern tindre també la llum aquesta de sol que dona felicitat.
0: A veure, deixa'm aclarir una cosa als oients. Avui teníem previst registrar aquest crossover amb la gent de Foc a Terra, però al final...
2: Però és que són... A veure, tenen canalla petita
0: i ells
2: han mencionat que han de gastar els wife coins, que és una de les criptos més dures que hi ha, que costa més de minar, i per tant ja ho entenem, escolta, minar wife coins, escolta, porta feina,
0: Ho va dir, qui va ser qui ho va dir? El Marc, no me'n recordo.
2: Un dels dos. I a més, no els compres, els has de minar. No pots
0: però,
2: agafar...
0: Perdona, els has de minar pic i pala. Vull
2: pic
0: dir que...
2: i pala, pic i pala, O sigui, no hi ha d'això, bueno, i per tant, són cars.
0: A veure, podem portar un dels dos, però volíem que estiguessin tots dos.
2: I fem un crossover com Déu mana.
0: Sí.
2: Així no deixem parlar ningú dels dos?
0: No, com diu la gent de Mastodon, que diu, oh, que bé, una nova temporada, a veure si aquesta el Marc deixa parlar el Dani. I mira, em reia sol. T'ho juro, no t'ho vaig ni enviar perquè vaig pensar, deixa'l.
2: Ja ho t'he assumit, no? Vale. Doncs Dani, puja't una miqueta el volum,
0: sí,
2: perquè et sembla que sona una mica fluix.
0: Sí, en diferència a la resta surts més fluixet.
1: Sí, ara millor...
2: Sí,
0: una mica més
2: fort.
0: Dóna-li una mica de gain.
2: Una mica de gain, sense que nosaltres ens hi posem.
1: Aviam, ara. Un, dos, tres, robant.
2: Sí, millor.
0: Sí, millor.
1: Val.
2: Tu també tens una Scarlett?
1: Sí, una Scarlett de 2.

0: Més. Te recordes que a vegades sortien com cruiximents i alguna cosa rara en la Focusrite? A mi m'havia passat que tu em deies, no, és que s'escolta malament.
1: Igual era un problema de la teva unitat, perquè jo és sí. que ja dic de Focusrite,
0: n'hem tingut
1: moltes.
0: Sí, sí, n'hem tingut moltes.
1: N'hem tingut moltes. Jo tinc la 4 i 18, em sembla que és, i que és una bèstia. I a veure, el boost al final és el gain que tu li dones en el preamplificador.
0: No sé com funciona aquest 4K, però té botó 4K en els dos micros, a part dels més, no sé quants volts són que tu li dones, perquè si el micro és un microalimentat, que no és el cas del que jo tinc, del Shure. Vale, a veure, dues coses. Una, estem migrant mossega la poma. Vale?
1: Estem fent la migració del bloc. Si ens n'anem de SiteGround, mica en mica.
0: Mica en mica. I quan ho tinguem tot fet, ja explicarem la moguda, perquè jo crec que des del punt de vista d'aprofitar les eines de la IA per fer-ho bé i ràpid, ens està sortint bastant lluït, no, Marc?
1: No, jo crec que serà... A veure, primer de tot, el principal problema és que, a veure, el WordPress està molt bé si estàs a 2007.
0: Sí, clar.
1: Si estàs a 2007, sí, sí, està molt bé, perquè et permet generar una web dinàmica, que tu treballes amb continguts dinàmics, que permet incorporar eines com els comentaris dels usuaris, que generi un RSS dinàmic, pots tenir molts plugins i pots aplicar disseny gràfic i tot això. El problema que tens, que a partir d'ara com ara, el WordPress primer de tot requereix que cada vegada que es carrega una pàgina s'estiguin executant consultes a la base de dades i s'estiguin executant scripts PHP. Això fa que el hosting sigui molt més car, això fa que l'accés sigui molt més lent i, a més, coses que es podrien catxejar a dintre de les CDNs, de les Content Delivery Networks, doncs, pàgin més lent, no es puguin catxejar perquè són pàgines dinàmiques i, a més, hi ha un perill perquè te'l poden hackejar, és a dir, algú pot agafar, sí, sí, injectar-te un contingut enmig d'un comentari o per algun lloc i, com no tinguis actualitzadíssim el teu WordPress, doncs et foten un rootkit, se't fiquen al teu servidor i et poden executar codi i
0: afegint
1: mirar que Bitcoin, enviar spam o el que sigui.
0: Afegint que hi ha darrere un manteniment bastant i elaborat i aleshores això suposa un cost en el hosting. Sí,
1: i, sí. I el cost del hosting...
0: Que no és baladí, és el de mossega la poma, el cost més gran anual.
1: És el que costa més.
0: És el que costa el hosting. Quan al final nosaltres del blog només fem una cosa, generar un RSS.
1: Sí, sí, sí, però això... Però clar, com que vam començar així, i la manera de fer-ho, i tothom ho feia d'aquesta manera, i clar, el problema està que quan portes molts anys treballant d'aquesta manera, a veure, migrar 750 entrades és més no sé quants RSS feeds i no sé quantes imatges i tot això, és molt de contingut a migrar. Sort,
0: Marc, perquè he estat escoltant, i bueno, el Dani també té l'experiència de migrar els seus podcasts i tot, estava escoltant a l'Emilcar, que fa mil cambalatges per fer migracions i tot, vale que té més complexitat perquè ell gestiona diversos podcasts, a més de pagament, és més complicat, vale? Però ho ha passat fatal, ha estat 2 anys que la gent li deia, però para ja, no toquis res més, vale? I nosaltres, ara vist en perspectiva, vam fer coses molt que ara ens estan ajudant força. Primera, vam posar els àudios en un
1: storage
0: domini.
1: Mossegui.
0: Storage Mossegui. Vam ubicar els àudios fora del hosting.
1: En un domini diferent.
0: En un domini diferent i, a més,
1: pots tenir un proveïdor diferent amb una altra estratègia,
0: sí,
1: de costos.
0: Sí, sí, sí. I més coses, vam posar-li unes nomenclatures molt senzilles als àudios, està tot referenciat fora. Vull dir que la migració no és tan costosa com algú que hagués nascut al 2007 i hagués fet un WordPress
1: no,
0: clàssic.
1: No, perquè clar, lo normal, per exemple, en el bloc de Z Testers és més complicat, doncs perquè simplement el que fèiem era que utilitzàvem el botó de upload.
0: Sí, sí.
1: Del mateix WordPress per pujar l'àudio, que és el que fèiem al principi, mossega la poma. Ah, què passa? Que hi ha un moment que el SiteGround et diu, escolta, que no et puc transferir això. La solució que vaig fer servir amb ZTesters va ser més marrana, perquè el que vaig fer va ser agafar el fitxer htaccess, que és un d'aquests fitxers de l'Apache o de l'Nginx, que el que et permet és redirigir carpetes a una altra URL. I jo el que vaig fer va ser que les carpetes, diguéssim, de, en la carpeta barra uploads que està al WordPress, tu estableix per anys, de,

0: Doncs mira, escolta, el 2017 redirigit cap a aquesta carpeta de SiteGround, dic de Storage Musegui, i anar dirigint carpeta. Lo fotut és que aquest caos de carpetes a la gent que he posat a fer-ho, explicant-li que això estava, ho ha identificat sense cap mena de problema i m'ho ha pogut gestionar i m'ha canviat els links.
1: El que està explicant el Marc... Sí, ara, perquè hola Jordi, hola Quim, salutacions. El que està explicant el Marc és l'esquema clàssic de pujar els àudios dins d'un blog amb WordPress que al final acaba sent un podcast. ¿Vale? I la nomenclatura de les URLs dels arxius que estan en aquest casino de carpetes, aquesta mena d'espiporre de carpetes, fa que tinguis unes URLs boges dels àudios. Per això dic que nosaltres vam tenir sort, bueno, ho vam pensar, a veure, venim d'on venim, de dir, no, Storage Musegui / àudios / arxiu punto pelota, ¿vale? No, més o menys, ho dic així a grosso modo. Això ha facilitat molt la identificació i la posterior migració. I és veritat que nosaltres tenim un contenedor, un directori amb un servidor de la UPC i allà estan tots els àudios i això ens ha anat també en força.
0: T'allà fotut. Sí, per, sí. Això, per això aquest estiu es va penjar un switch i van haver una setmana que no anava al servidor. Jo em pensava que s'havia reiniciat el servidor i sembla ser que no, que simplement hi havia en el data center un switch i va anar allà el tècnic que el van cridar, va engegar el switch una altra vegada i ja va tornar a estar la màquina engegada.
1: No, ara mateix no estareu notant res perquè encara tot això està
0: encara en mode. Encara no hem fet la migració, però encara... veure, jo el que anava a proposar és que en el moment que tinguem potser aquesta setmana algun dia, en el grup, en el lloc general del Telegram, posarem l'adreça de proves. Posem l'adreça de proves per si voleu mirar-ho, veure si us funciona, si trobeu alguna errada, perquè ens ajudareu si detecteu errors.
1: Tot això és per comprar-nos un Tesla, ja sabeu. Que
0: Tesla,
1: que
0: no, ara, ai, ja té, no està de moda, tio.
1: No, és igual, un BYD, que està molt bé.
0: Mira, et diré el cotxe que hi ha.
1: Vaig anar a mirar-lo, a GURB.
0: El BYD.
1: Sí, el petit, el Dolphin, no? Es diu, bueno, el que és més petit.
0: El Dolphin.
1: Sí,
0: sí el Dolphin està molt bé, però per estar a la Garrotxa... A veure, sí. Escolta una cosa. Jo aquest estiu vaig anar a Islàndia. Dic, si estàs a la Garrotxa, agafa't un Dacia Duster, tio.
1: Sí.
0: És com una pedra.
1: Però jo
0: necessito
1: algú... A veure, que tu, avui no t'he posat benzina, tio, i se m'han caigut els pinballs a terra. O sigui, és caríssima, tio. Jo que no... A més, ara gasto una mica més, perquè com faig cada dia la ruta d'on estic jo, Vall d'en Bas, fins allà on tu coneixes, que està el Club Nàutic, ¿vale? Perquè vaig a fer natació cada dia, m'estic fent un mazas, guanyaré premis. A veure si...
0: Resolveu, cada vegada porta un rotllo més George Clooney.
1: Claro, sí, aquí vamos. No vaig a parlar d'intimitats, però... Però se nota, Se nota. Per a la merda de distància que jo utilitzo. Però bueno, igual, avui no t'ha posat benzina, tio, i no tenia més d'un quart de dipòsit encara, i jo tinc un mini que no gasta res, ¿vale? I he posat 50 euros i no he acabat d'omplir el dipòsit.
0: Està, ¿vale?, molt cara. A veure, el problema no és que la gasolina estigui cara. El problema és que el preu de la gasolina es nota en els preus dels tomàquets.
1: Sí, no, que tindrem una repercussió tot, en cadena, sí, la inflació...
0: Tot això. El que sí que és veritat és que, clar, a veure, ho deia el nostre amic en Xavier Cugat, d'Energia, que ha vingut moltes vegades, deia l'altre dia X, deia, escolta, dic, abans
1: érem...
0: El
1: vaig veure a TV3, la van entrevistar no sé per què.
0: Sí, es belluga. I en sap moltíssim. I una de les coses que diu, escolta, fa uns anys els que ens fotien plaques fotovoltaiques i ens compraven un cotxe elèctric eren com uns friquis motivats i estem estalviant molts duros. Estem estalviant molts duros perquè la corrent costa més diners i perquè la gasolina va molts diners. I d'això,
1: per exemple, més valdrà.
0: I més valdrà, però més la diferència està. Per exemple, fixa't una cosa. L'Elon Musk és mal parit, però tonto no és. I una cosa que acaba de fer és que acaben de posar que els superchargers, que són els llocs de carga de cotxes elèctrics d'aquesta carga ràpida que té la xarxa de Tesla, els ha posat a 33-34 cèntims al quilowatt hora. Llavors, pensa una cosa. Quan tu tens... I abans això, abans de l'estiu, estaria uns 45 cèntims. Uns 45 cèntims. Llavors, tu pensa, si tu tens un cotxe que t'està gastant uns 18 kWh al 100, que seria un consum d'autopista, perquè gastes una mica més, si el tens a 45 cèntims, seria l'equivalent de portar un dièsel amb el dièsel a un 60 al litro. Mateixos costos, aproximadament. Trepitjant faves. Si se't fot el dièsel a 2 litros i ell agafa i et fot... A 2 euros al litro. Amb el que vol dir que, clar, 2 euros al litro, un cotxe que et gasta 5 litros al 100 i és un dièsel d'aquests que gasten com un encenedor, vol dir que estàs pagant 100 euros, estàs pagant 10 euros 100 quilòmetres. Això vol dir que jo que vaig a treballar a la universitat...
1: Perdona, el dièsel està més de 2 euros.
0: Bueno, vale, trepitjant faves. Però això vol dir que si jo em vaig a treballar a la universitat, que està anar i tornar a 76 quilòmetres de casa meva, vol dir que em costa 7 euros i mig anar a treballar. I si hi ha algú que té un desplaçament més llarg, doncs això acostuma a ser... Si tu, carregant a Can Tesla, això et costa 3 euros i mig. Amigo, a més el punyetero el que fa és que és l'única empresa d'aquestes de carga que si tu has d'anar a carregar no has d'agafar i posar-te a ballar fent encanteris, sacrificar una gallina, sucar-te amb la seva sang, rodolar per terra i fer la vertical. Perquè totes... que si t'has de donar d'alta, que si ens has de donar el teu compte bancari, que si ens has de donar, ens has d'agafar i vendre l'ànima del teu setè net, en totes, que dius, fills de puta, els de Tesla són tan macos, tu vas amb la targeta de crèdit...
1: Expulsats de Spotify. Expulsats de Spotify. Aquest capítol ha estat expulsat de Spotify.
0: Puti, a la puta merda, Spotify, amb Scrotify.
1: Diuen Quim... Sí, sí, diuen, Quim, que ja tinc fa més d'un any un Leap Motor, sí. CIO, EREP, i estic més que encantat.
0: Corre-les a tu dit.
1: Combinat amb les plaques solars, és pràcticament gratis. Mon germà també. Mon germà carrega gratis a la uni i a sobre té carregador elèctric a casa, no té plaques solars, però diu que ell va de Sant Pere de Ribes fins a la UOC i diu que a part, té descompte en els túnels del Garraf. Vull dir que
0: imagina't, però sí, tu te'n vas a la Tesla i amb una targeta sense donar-te d'alta ni res, vas a l'aplicació, t'endolles, poses la teva visa, et carga i ja està, com amb una gasolinera. Tu te'n vas als d'Endesa, descarrega't la meva aplicació, digues que m'estimes, dona'm l'herència del teu fill, la teva filla es podrà casar amb nosaltres, dreta cuixa, i 10 minuts
2: instal·lades.
0: Com?
2: Volen dades.
0: I 10 minuts amb la puta aplicació i cada un té una aplicació distinta.
1: És com si et compres un LG.
0: El meu preferit són els que t'agafen i se'n van a sota de l'IKEA, que tenen, que bàsicament és una estructura de formigó, i et diuen, ara t'has de connectar a la nostra aplicació. I estàs en un segon soterrani on hi ha zero cobertura. Qui carrega aquí? I te foten 12 carregadors. Qui carrega aquí? Com ho fan? És com dir, el problema que hi ha és que molts d'aquests carregadors no estan explotant-los, i és una hipòtesi meva, i aquí potser algú em diu que estic equivocat, però jo estic convençut que hi ha molt d'aquests carregadors que es posen perquè ningú hi carregui. Simplement perquè la Unió Europea dona alguna subvenció.
1: Hi ha una llei que
0: obliga... O s'ha de complir una normativa, és que tens un pàrquing i has de tenir tants carregadors. Hi ha una subvenció i donen la subvenció. I no fa falta que s'encarregui.
2: T'ho confirmo perquè escolto un podcaster que treballa a un restaurant d'una gasolinera i la gasolinera té un carregador i la gent va preguntant, escolta, per carregar, que veig que no funciona. Diu, no funciona. I diu, és que ni ganes d'arreglar-lo. Per què tenen la subvenció? Ells han cobrat la subvenció per instal·lar el carregador...
0: O un incentiu fiscal...
2: I ja està. Es va variar i ja no l'han arreglat més.
0: I en canvi, els senyors de Tesla diuen, no, és que ells saben que si la gent carga, primer de tot, que guanyen diners, perquè clar, tu vas amb... És que a veure una cosa, si tu tens el teu proveïdor energètic que sigui a casa teva, vale, t'està venent... El mes que et vendrà 200 kWh, vale? és mig cotxe. Dic, amb dos dipòsits de cotxe gros, amb tres cotxes ja ho has fet. O sigui, el que tu tota la teva casa gasta, tu omples un Tesla d'aquests grossos, un B&D d'aquests que porten 80 kWh, n'omples tres, has fet una vivenda que gasta. Has fet una vivenda que gasta, per tant, pots guanyar diners. I a més, el fet de dir, o sigui, és que la gent carga i sobre estàs estalviant, incentiva que la gent, encara que la gent no pugui veure l'Elon, es comprin Teslas. I us dius...
1: Crec que a l'estat espanyol hi ha una normativa que obliga, si tu poses una estació de càrrega, a tenir no sé quantes històries, ¿vale? No sé quants carregadors. El que passa és que no obliga a reparar-los. I no sé qui deia l'altre dia, Dani, em sembla que algú del podcast que has esmentat, que sí. molts estan avariats. Els de Tesla sí. No, eh? I els que estan vigilats, per exemple, a bon preu a les benzineres, en té, i funcionen. ¿Vale? I a més es carrega ràpida.
0: Però és que bon preu també té una energètica i pots sí. tindre l'electricitat sí, sí, sí, amb sí, sí. ells, amb la qual cosa saben que tenen una forma de guanyar diners venent electricitat.
1: Correcte, sí, sí. Temes
0: de... que tu has dit, però al final has dit, no, l'objectiu és que hi hagi cargadors. Tu saps la de pobles que hi ha, que es veu allà, que hi ha uns cargadors que estan tapats amb unes bosses de plàstic i que porten mesos i mesos allà i que no
1: que
0: estan pensats perquè ningú...
1: Els carregadors que jo he vist de càrrega als carrers d'Olot, que n'hi ha alguns, funcionen. Vale? Perquè he vist cotxes que van rotant i que van carregant. Els que jo he vist aquí, allà a la comarca. No n'hi ha gaires a la Garrotxa, i allà són llocs molt determinats. A les bencineres estàndards no n'hi han de carregadors elèctrics, aquí, que jo sàpiga, excepte la de bon preu.
0: No, eh? I a més,
1: pensa... I els súpers, perquè els súpers s'interessa.
0: Però, sí, però a més, hi ha com també una espècie de model de negoci virtuós. Per exemple, quan tu vas entre Manresa i Berga, vale? No me'n recordo on estàs, que és pastar per Sallent, vale? Passat Santpedor, abans de Prats de Lluçanès, per allà per Sallent, a Sant Tomà pel cul hi ha una masia que ara és un hotel, restaurant, puta mare, i que té els carregadors de Tesla i que té els carregadors de dos cabaders més. És a dir, té allà 18 carregadors de cotxes elèctrics. Van treure les subvencions, ho tenen tot plastificat de plaques fotovoltaiques i quantitat de gent ara passa i va a dinar allà. I tu tens algú que baixa de la Cerdanya o que puja cap a Andorra i es paren allà.
1: Aquí ens estem plantejant per la part, diguéssim, de turisme rural, com hi ha camp de plaques solars, tenim un camp, posar-ne dos o tres pels clients, que és un...
0: I vens tu l'electricitat.
1: Bueno, a part de que és una atracció, diguéssim, a un tipus de client que porta cotxe elèctric...
0: És una casella de cerca a Booking.
1: Sí, sí, sí.
0: A Booking hi ha gent que busca allò, puc carregar el cotxe elèctric? Sí, aquí.
1: Aquí, i, bueno, no vull entrar en detall, però evitem els clients de Booking. No,
0: a veure, el problema de Booking és que es menja molts diners, però al final entendre una cosa, buscarà...
1: I els clients de Booking. Ja sé que tots hem utilitzat Booking, jo el primer, ¿vale? Però arriba
0: jo
1: un punt...
0: Jo soc Premium Plus, que te cagues, eh?
1: Sí, sí, però nosaltres no volem Booking. I un dia parlarem d'aquest tema, no sé si fer-ho...
0: Bueno, perquè hi ha un problema en aquest cas, i és que, per exemple, jo vaig estar parlant a Islàndia, allò és típic que et trobes amb algú d'Espanya i et poses a xerrar, perquè són els únics que són xerraires. Els islandesos certament no ho són.
1: No.
0: I una cosa que explica, per exemple, hi ha una web d'aquestes d'intercanvi de vivendes, tu tens una vivenda d'intercanvis d'això, i la idea és que tothom és avaluat. Tothom és avaluat. És a dir, quan jo llogo una casa per Booking, jo avaluo la casa Booking, però la casa de Booking no m'avalua a mi. I llavors això vol dir que els clients de Booking són els que tu et refereixes.
1: Hi ha un percentatge de clients de Booking i indesitjables que tu no es vols com a clients.
0: No, però llavors al final és dir... Tu
1: però
0: pots
1: no pots triar, no pots triar.
0: El que passa que això et porta aquell episodi del Black Mirror de tot color de pastel.
1: Sí,
0: és a dir,
1: sí,
0: que
1: sí.
0: Tu per poder consumir has de tindre un standing, però al final és dir, escolta, si jo estic en una xarxa de turisme rural, doncs vull saber que aquest client, doncs, quan arriba, no m'ho destrossa tot, que m'ho neteja, que és polit...
1: Els clients millors No és, no és, sí, no vull parlar perquè tampoc és el meu negoci. Jo estic aquí i ho veig des de lluny. Però els clients millors, amb absoluta diferència, són els que venen buscant específicament turisme rural, que hi ha la web i hi ha les referències, la gent que repeteix de molts anys.
0: Aquests són els que vol tothom. Aquests són els que vol tothom.
1: I el boca-orella, que funciona també molt bé, amb llocs o en llocs petits, vale? En llocs relativament petits.
0: No, aquest és això. Jo vinc de tal de part de tal i, per tant, em fas una miqueta de descompte, però tu ja saps que et ve una persona que no et ve qualsevol i tens la teva xarxa i vols el que et ve cada any. Sí. Escolta, que jo pujo la segona setmana d'agost i la segona setmana d'agost ja tens tancada.
1: Aquí ve gent que decora les terrasses amb geranis. Es porten de casa.
0: De casa? Hòstia!
1: Sí, sí, aquí ve gent que diu, mira, vaig a posar-te uns geranis aquí fora que queden molt macos i ja te'ls deixo quan marxi.
0: Escolta, pues, una cosa, Tomàs, perquè no sigui dit. A veure, Dani, sí, per què no ens expliques què ha passat a Oslo?
1: Ah, sí, que estem aquí esperant. Estem aquí,
0: hem començat a parlar i està Enrico fotut el camp.
1: Ah, però sí, explica-ho bé. Tu vas anar a treballar a Oslo, vale?
2: Sí, vaig anar a treballar a Oslo. Que, per cert, és un client que ha sortit gràcies, no sé si al podcast en català o aquí, a Mossega la Poma.
1: Fent el suec o a Mossega la Poma, no?
2: O a Mossega la Poma.
1: Però, bueno,
0: tu penses que els camins del senyor són inexcruixents, o sigui que...
1: Sí, i és veritat que pots, que com segur tens un percentatge d'oients de fent el suec en català que deriven d'aquí, és molt probable que tingui alguna relació amb Mossega la Poma. Però, bueno, vas anar...
2: Sí, jo crec
1: ja,
2: que sí.
1: Estant com a autònom és una de les primeres feines rellevants que has tingut,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, sí, la veritat, okay. La veritat, molt content, però tot... Bueno, ara explicaré què va passar. Vaig anar al mes de juliol a fer unes tomes en el dron, que es veu en pantalla, el petit dron, i que és aquest d'aquí. És DJI...
1: Tinc un gairebé igual.
2: Pro 5. I bé, doncs em van dir, escolta, volem que facis un vídeo de l'empresa, de presentació, perquè ens, de la inauguració de les instal·lacions. Aquest és el guió, m'envien el guió, una cosa molt senzilleta, sense una veu en off, i musiqueta, i ja està, poca cosa. Un vídeo de 4 o 5 minuts, com a molt. I ja, doncs, què vaig fer? Aquí és el dron. Quin és el 4...
1: Sí, el 4, el que diuen mini, saps, aquests tan petitons.
2: Val, sí, sí.
1: És el
2: doncs
1: super
2: això, me'n vaig anar cap allà, doncs pensant, doncs, una cosa senzilleta, m'enduc la càmera, una càmera més aviat, doncs, bé, decent, però bé, més aviat petita, perquè vaig amb avió, i amortitzar, bueno, optimitzant al màxim, doncs haver de portar una maleta grossa, una maleta petita i una bossa amb el dron, amb un munt de coses. Clar, arribo jo sol allà i em diuen, no, el guió ha canviat. I jo, bueno, doncs dóna'm el guió. Clar, el guió doncs va canviar d'un doncs, vídeo de 4 o 5 minuts, ha canviat un vídeo de 10 minuts amb una persona que està davant parlant, amb un munt de talls, amb coses que inclús no es podien filmar perquè no estaven acabades. I jo dic, ostres, jo l'equip que m'he portat és una cosa, nau industrial per fora, nau industrial per dins, algunes tomes de tall i punt. I això és molt més. Jo me'n vaig endur molt més per si de cas, però jo em vaig quedar curt. I vaig dir, que com a mínim necessito llogar llums. Doncs el dijous corrent a una empresa d'allà a Oslo que en llogués els llums, llums, panells per poder filmar.
1: Hauràs de fer-te un llistat de contactes de subministres d'urgència.
2: Sí, sí.
1: Almenys als països nòrdics.
2: Sí, sí, sí, totalment. Sí, sí. Al final, sí, ho vaig aconseguir, vaig haver d'anar a buscar les llums el divendres. Per...
1: Disculpa, això els refacturaràs?
2: Tot això factura, tot això factura.
0: Això és allò con dolor, sin dolor.
2: Clar, clar, sí, clar. No, clar. I el dissabte comença el rodatge. Jo tinc uns micròfons, no sé si els tinc aquí, bueno, són aquests, els Holyland, que aquest model té uns auriculars inalàmbrics que te'ls poses i pots estar monitoritzant els micròfons com vas.
0: El que estan gravant. Sonant.
2: Sí, val. Doncs jo li poso a la noia que fa la presentació, li poso al cap de l'empresa també, que és on surten al principi, i bé, veig que hi ha un ambient una miqueta així, una miqueta raro, saps? Dius, aquí passa alguna cosa, aquí passa alguna cosa. i a la que...
1: Ah, perdona, ambient entre les persones, vols dir.
2: Entre les persones. Persones.
0: Sí, sí, amarro.
2: Aquí amarro.
0: Aquí amarro.
2: I clar, jo tenia els auriculars i ells no van desconnectar el micròfon i vaig escoltar què és el que es deien entre ells.
1: Però parlaven en noruec.
2: En anglès.
1: Ah, vale, vale.
2: Sí, okay. Sí, parlaven en anglès i diuen... aquí tenim un problema, aquesta persona no és professional. Com pot ser que hagi vingut només amb una càmera? Com més que hagi vingut aquesta persona sola? Això haurem de buscar una altra empresa perquè això no és professional. Clar, la persona que havia donat el meu nom i tot això va dir, escolta, que ell és professional. Però que li deien, però clar, és que mira l'equipació que porta. L'equipació que porta és per fer un vídeo de... Res,
1: però era l'encàrrec.
2: Clar, era l'encàrrec que m'havien fet des d'un primer moment. Com que jo escoltava el feedback que es donaven entre ells mateixos referent a mi, jo em vaig agafar aquí una espècie de... vaig començar a posar nerviós d'una miqueta de la impotència de que, escolta, aquí això ho he d'aclarir ràpidament.
0: Escolti, a veure... Atenzione.
2: Atenzione.
0: Aquí va haver un donades de hòsties.
2: Aquí a mi em van donar un guió i jo he vingut preparat per aquest guió que durava 4 minuts, que no hi havia presentador, que no hi havia res, només eren 4 tomes de la nau per fora i per nau per dins. I me'n trobo amb un guió de 10 minuts, amb persones parlant, amb un munt de... amb gent participant i, clar, lògicament, jo no vinc preparat per això. El que puc fer és... ens adaptem tots a aquesta situació de forma temporal i la propera vegada que vingui, que la setmana que ve, vindré un altre cop perquè he de venir, perquè les coses no estan acabades quan s'havien d'haver acabat en el seu temps, doncs ja vindré amb l'equipació i vindré amb una o dues persones que m'ajudaran i ja seré un equip. I van dir, bueno, sí, ja veurem. El rodatge, la cosa va anar millorant. Al final del rodatge del dissabte els hi vaig ensenyar una miqueta els resultats. Van dir, guaita, això està força bé. I els hi vaig dir, mira, no em coneixeu, us ensenyo alguns vídeos que he fet per Quick Channel i tot això. I van dir, això és maco. Ja és... això ja,
0: ja ens agrada més.
2: Ja ens agrada més. I el diumenge, quan també vam fer el rodatge, i també, veiem, també una cosa, havia una gent que anava com de directors, com anaven dient el que havia de fer, que jo els hi seguia el seu ritme. És a dir, volem aquesta toma d'aquesta manera. Jo els hi feia els que ells deien. Ho veien i no els hi agradava. Ho canviaven. Ho feia i no els hi agradava. I al final van dir, escolta, Dani, tu ets el professional, fes-ho com tu ho faries. I vaig dir, val, perfecte. Doncs ara juguem...
1: Juguem el meu joc.
2: I va ser a partir d'aquell moment de jugar al meu joc quan tot va girar 180 graus i el diumenge em van demanar disculpes, van estar supercontents i va ser tot fantàstic. Va dir, espero que no hi hagi cap rancor, no cap problema, i a més jo ho entenc. Jo em poso en la seva situació i, clar, si a mi em diuen... i farem aquest vídeo, ve una persona i porta una càmera més aviat senzilla, professional, però més aviat senzilla, en comparació amb els vídeos que aquesta gent ha estat fent d'un equip de 3-4 persones amb 3 càmeres diferents, amb un munt de focus i un munt de coses, clar, s'arriba en un lloc que només és una persona amb una càmera, 2 llums i 2 micròfonos, doncs, i un parell de trípodes, i diu, escolta, aquesta persona sembla no professional. Però bé, al final, doncs...
0: Això és el típic.
1: Però, és el que hi ha. Però aquesta experiència, Dani, és molt interessant. És molt interessant perquè per tu també suposa un aprenentatge. En el sentit de dir, hòstia, m'han demanat això. Sí, al final tu hauràs de tenir un pack de delivery, saps? De sortida, que ha d'anar... Home, si et detallen una cosa molt complexa, òbviament portaràs tot el material que necessitis. Però ja no aniràs amb un package restringit, segur, la propera. Ja no et pillaran.
2: Ja no pillaran. Ara, la setmana que ve, ja vaig en cotxe, podré portar més equipació, vaig amb un fotògraf amb mi, vaig a contractar a un assistent de rodatge a Oslo directament. És a dir, serem, entre, depenent del dia, entre 3 i 4 persones fent la feina.
1: L'assistent de rodatge el contractes a Oslo?
2: Sí.
1: Vull dir que estàs estrenant... No, clar,
0: però si no, el té que fer
1: venir de Suècia. Sí,
2: de
1: sí,
2: Suècia
1: però,
2: i hotel i...
1: I hotel i tot. Però vull dir que tu aquesta xarxa la tens ja.
2: Sí, sí, sí, jo la tinc. Això... Si a mi em demanen, jo la xarxa la tinc. Mm. I no em costa res, però clar, aquí, com tu has dit, a més ho vaig comentar. Tio, aquí hem après tothom. He après jo, i heu après vosaltres que amb una càmera més aviat que... us semblar senzilla, es pot fer es pot oferir una qualitat. L'únic, clar, jo estic sol i vaig haver d'anar per la nau amunt, avall, dret, esquerra, per resumir, el diumenge vaig fer en aquella nau 17.000 passes.
1: Ja, ja, clar. Perquè havies de muntar tu cada escenari, cada
0: set. 17.000 passes... Però, i el prim que t'estàs posant, Dani? Que t'estàs posant aquí, tu també no, ja...
1: I guapo, aquest.
0: Aquí esteu molt George Clooney tots dos.
1: Li faran un homenatge a Noruega.
0: Aquí, això
1: aquest se'n va viure a Bremen d'aquí 4 dies, o sigui que no molt.
0: I això, però penseu una cosa, això és una de les típiques coses que passa pràcticament en qualsevol d'aquestes disciplines on els gadgets estan pel mig, que molta gent para molta atenció.
1: Perdona,
0: al gadget.
1: Diu en Jordi que si vens a Catalunya pots tenir el Rafael Jesús de fotògraf.
0: Exacte.
1: Sí, sí, tant, sí, exacte.
0: I ara, més d'un que corre pel...
1: I fa dies que ens està dient, pobre, suposo que és que just aquesta hora i aquest dia l'enganxem amb feina. Ara ha deixat de ser fotògraf, ja no està fent coses de fotografia,
0: no.
1: Però bueno.
0: És que
1: costa. Però sempre li queda.
0: Però fixa't que en qualsevol disciplina en la que hi hagi vinculat una miqueta de hardware, de gadgets, per exemple, en el món de la guitarra i els baixos, escolta, tothom, que si els pedals, que si la guitarra, que en el món dels baixos, que si les cordes, hi ha unes discussions sobre les cordes, si han de ser planes, si han de ser rodones, si no les has de canviar mai, si les has de canviar... O sigui, hi ha moltíssima cosa, i al final és quan et ve una persona que en sap, i és com deia un en el club de billar, que et ve un jugador boi amb una escombra, t'agafa i t'escombra, i tu pots portar el taco que vulguis, un balabús que si vols, i ja està. Allò és, que sí que és veritat que amb el hardware que teniu, és que només amb un iPhone, tu ja també has fet algunes vegades uns vídeos acollonants només amb un iPhone. Ja
1: però
0: pot ser
1: si
0: coses
1: hi ha vídeos
0: molt...
1: que fa passejant el Rico, que són
0: exacte,
1: una passada, són superxulos.
0: Exacte, els vídeos d'ell passejant el... Sí, però n'has de saber, i has de saber després com tractar-ho, i com processar el color, i com enquadrar, i com fer les coses, és dir... Això és el que hi ha. Per cert, ja que parlem de cinematografia, el meu amic Pep Borràs, aquell que em va fer aquell documental de com vaig fer aquella guitarra, no sé si us recordareu, tinc un amic, en Pep Borràs, que alguns l'haureu vist perquè és aquest que surt, és aquest que està en Furofo del Barça, i surt convidat a programes d'aquests del Barça en fotent-se del Madrid i tot això. Llavors, en Pep em va demanar que fes una rèplica d'una guitarra que a l'Antonio Vega li va regalar a en Pau Donés. I llavors, a partir d'aquesta fabricació, i he parlat amb la família d'allò, ell va fer un curtmetratge que es diu La rèplica d'un sentiment, en aquest cas la versió en castellà és La rèplica d'un sentimiento, i estem finalistes en el Film Arts Cusalm Film Festival de Sant Sebastià, estem a dues categories com a finalistes.
1: Si guanyes un premi i et conviden a anar, porta'm, que jo vull anar a Sant Sebastià.
0: No, i va en Pep. Jo estic, en aquest cas jo no estic de cinematògraf, sinó que sóc el luthier que,
1: bueno,
0: fa, que
1: dius,
0: fa la guitarra.
1: Li dius al Pep que em convidi, que jo li porto la maleta.
0: Però que dius, encara sortirem, estem en categories de musical i de documental. O sigui que... Igual és que tots són molt dolents i per això em capiguit on hi havia prou gent, però...
1: Vaig a posar un moment... Mira, deixa'm posar una falca perquè necessito explicar una cosa que és molt trista, ¿vale? Aleshores, necessito posar la falca de contacte perquè necessitem els vostres diners urgentment. Però molt urgent, eh?
0: Per un Dacia Duster o per omplir el dipòsit?
1: No. Pitcher.

0: Bueno, resulta que la setmana passada vaig dir que en Ramon Maria Gallart tornava a Tortosa, ¿vale? I no, torna a Amposta.
1: Ah!
0: Aleshores tenim una demanda que hem de cobrir.
1: Jo crec que això va als tribunals, al Supremo.
0: Al Supremo, va.
1: I vigila que no et vingui l'Abrimo per aquí per Olot, eh?
0: Sí,
1: sé que últimament estan molt, no els estan donant croissants de la marca que els agrada.
0: No, i estic deixant créixer molt les aulines perquè dissimuli que no puguin veure el pàrquing, que no puguin veure ni el rètol del mas.
1: No, i sort que saben que no et poden trobar per Booking, si no t'ho venen a buscar.
0: No. Aleshores, hem de fer front a la demanda. Que ens caurà, que no serà petita, perquè com viu als Estats Units seran advocats d'aquests...
1: Com a mínim li hem de pagar una birra, però com a mínim...
0: Uf, una birra amb xocolata.
1: Una birra amb braves.
0: Amb braves, sí.
1: Una birra amb braves.
0: Bueno, ja sabem.
1: Amb patates d'Olot.
0: Amb patates d'Olot, sí.
1: Ja sabem una birra amb patates d'Olot li haurem de pagar.
0: Que els que no estigueu avasats, les patates d'Olot són patates aixafades marcides amb carn o amb altres coses. Vale?
1: I després estan rebossades amb una espècie de farina i fregides.
0: Sí.
1: Bueno, doncs... Que, per cert, el lloc que jo les he tastat més bones és el restaurant de Rupit.
0: És possible. I és molt possible que les del restaurant de Rupit les comprin a la cooperativa de la Vall d'en Bas. Vale? Que les fan amb una mena de petit magatzem molt petit, que està a Sant Esteve d'en Bas.
1: Vale?
0: Perquè jo les compro fetes a la cooperativa i són les mateixes que he provat en alguns restaurants.
1: Doncs, escolta, quan vingui encara et diré, escolta, Tomàs, agafa'm en un tall de congelades per portar cap a casa.
0: No m'importa, perquè tothom que ve em demana coses i ja, vull dir que ja estic avasat. Bueno, a lo que anava. Hem de fer front a aquesta demanda que ens farà en Josep Maria Gallart per haver dit que tornava a Tortosa.
1: És una
0: demanda, i no a Amposta.
1: És molt, molt fotut, eh?
0: Molt fotut. Necessitem que ens dongueu...
1: No podràs anar amb el mini per les Terres de l'Ebre perquè
0: l'hauré de canviar de color.
1: Penseu que
0: quan jo li poso l'antena per fer de radioaficionat al mig del mini, que li poso al capot, vale? Tu li dones la volta i és un xupa-xup.
1: Imagina't, sí.
0: Sí, perquè... Bueno, total, que via Xeta o via afiliats d'Amazon, millor aixeta, necessitem subscripcions noves perquè hem de fer front a aquesta despesa incalculable. ¿Vale? Si us apunteu a través de l'aixeta, tot i que necessitem molts diners, destineu una part d'aquests diners, o bé al Dani, que també està a l'aixeta, no, Dani? No recordo malament.
2: Sí, també estic a l'aixeta.
0: I a l'única estructura d'estat de veritat que té Catalunya, que es diu Softcatalà, que ara estan fent una campanya per desvincular-se de les subvencions públiques o poder fer més coses no vinculades a subvencions públiques, i s'ha creat un compte a la Xeta que ho està petant, els de Softcatalà. Vale? Vull dir que molt bé la gent.
3: Molt bé.
0: Han fet una feina durant tants anys i tan bona i sense cobrar un duro, desinteressadament, se'ls ha d'ajudar. I ja està, ja és el que volia dir.
2: Resumint, va començar la cosa una miqueta accidentada, però va acabar amb un molt bé. I a més els hi vaig enviar...
0: És un love affair de manual.
2: Totalment. I a més els hi vaig enviar el primer borrador de l'edició que estic fent, encara falta molt, però pel que m'han comentat s'han cagat a sobre. És a dir, han quedat totalment impressionats.
1: Mm-hmm. Bueno, això està bé. Jo, quan el teu estatus augmenta per un bon proveïdor, això està molt, molt bé. Això està molt bé.
0: Bueno, tu ja tens experiència de lluitar amb moltes coses, però clar, fer-ho en nom d'una empresa o fer-ho en nom propi sol és diferent perquè la responsabilitat de la interpretació o del que està passant en aquell moment recau en tu.
1: Però fixa't que aquí hi ha un moment que hi ha una decisió per part d'en Dani, que és dir, a veure, jo aquí em faig el longuis i tiro i faig això, i un altre és dir, no, escolta, mira, anem a parlar, a veure, que tenim, aquí hi ha un problema, anem a intentar resoldre, vosaltres esteu bé, jo estic bé, aquí hi ha un problema, posem-lo sobre la taula, com més coses surtin a la llum, doncs més clars podem tocar, anem treballant, perquè estem aquí per treballar, a veure com surten les coses, i establir quines són les expectatives, però un altre pot dir, bueno, jo em faig el long i després ja d'això, no, de cara.
2: De cara, sí, totalment.
0: Però això, Dani, és molt la teva personalitat, perquè a veure, el poc que et coneixem, de compartir amb tu i de que estiguis amb nosaltres, jo sempre t'he vist una persona valenta. Valenta en el sentit d'adult, d'enfrontar-te en els problemes, no? Aquí, en el restaurant del xat, o on faci falta, no?
1: Però és que a la llarga acaba sapiguent que quan una cosa te la calles, no la dius, acaba sent pitjor.
2: Sí, sí. Ah, exacte.
1: Escolta, és com, per exemple, una cosa que costa molt, i quan comences a treballar, per exemple, d'autònom, és dir, parlar de calés, dius, ei, això costa uns diners. I això que tu deies, ei, escolta, hi ha més, això costarà més diners, i això és posar el preu sobre la taula, i així que té com una...
2: Em van dir això, és a dir, que no és problema de diners, és a dir, si em van dir, Dani, si és problema de diners, aquí no hi ha problema de diners. És a dir, si has de contractar més gent... Tu posa gent. És a dir, nosaltres volem que el vídeo quedi professional. Costi el que costi.
1: El que hi ha aquí també és un element de... El que hi ha aquí també és un element de selecció de client. Perquè el problema que de vegades, quan ets autònom, busques qualsevol tipus de client, no vols seleccionar
0: el
1: client.
0: I més al principi, Marc. Però
1: el problema és... A mi m'ho va dir un amic italià, que vaig anar a treballar a Itàlia, i m'ho deia, em deia... cliente piccolo no paga i rompe le palle. Bàsicament, client petit toca els collons i no paga. I és tacanyo i d'allò. I dir, no, i en canvi, client gran, és dir, vol, sap que aquest producte que tu faràs, aquest servei que tu li faràs, ell l'amortitzarà molt. I, per tant, vol un bon servei.
0: Client
1: piccolo... sap que costa un diner. I està d'acord en pagar el que costa si la qualitat és adequada.
0: Piqué,
1: cliente piccolo no paga i rompe le palle. I el client paga grande, paga i prou, i demana qualitat i demana bon servei, i és el client que has de buscar. I si un client et reconeixa, diu, doncs no ets el meu client. Exacte. I per això em quedo a casa meva tan tranquil, no, jugant al Diablo 2.
0: A veure, el que passa que ara està començant, encara no té on escollir. Bueno. deixa'l que obri uns quants clients, després ja dirà...
1: No, compte. Compte, perquè si tu t'agafes i de cop i volta tu poses a treballar amb un client d'aquests que toca els collons, t'absorbeix completament.
0: Marc, que el Dani ha d'anar al seu bon preu d'Estocolmo i comprar l'oli d'oliva verge extra de les Garrigues, més barat que a Catalunya, però igualment ha de pagar alguna cosa per l'oli verge extra, m'entens? Sí, siguem... ara mateix necessita que li obrin totes les portes. Després ja es posarà estupendo.
1: No, però posar-se estupendo... No, però el treballar per segons quin tipus de client que et toca els collons i t'absorbeix completament i després no paga bé o trecaneja o directament no paga, perquè n'hi han d'aquests, especialistes en fer-ho, jo me'ls he trobat, no paga la pena. És a dir, aquesta gent, a la que els ensumes, els has de treure fora. Perquè si no, et fan com... això ho havíem comentat amb en Josep Ruano, et fan un "now I got you, son of a bitch". És a dir, jo et faig una primera part de la feina, et presento factura, no estic content perquè això no està prou bé. I per tant, m'has d'arreglar això perquè et pagui la factura. Si aquell dia li dius, no, tu em pagues la factura... jo t'ho arreglo i et cobro d'allò. Si no fas aquest moviment, estàs mort. Et tenen pels collons. Perquè estàs sota l'aigua. Llavors jo, per exemple, als meus alumnes sempre els explico. Si tu estàs treballant pel teu compte, has d'agafar i demanar els diners per endavant, per fer la feina, i els diners que tu demanes per fer la feina han de cobrir els teus costos. I la segona factura, o el que vingui... els teus costos fins al moment. Si són tres factures, primera, cobren els teus costos fins que presentes la segona factura. Però tu no pots presentar una factura estant per sota l'aigua. Perquè, clar, si no, automàticament et poden tocar els collons i t'han enganxat. Sota quan no coneixes el client. I has de treballar així. I has de tindre el moment de dir, no vols pagar? No hi ha producte. Adéu. I has de poder fer això, perquè si no... I a més, hi ha gent que són especialistes en fer això. O sigui, se'n diuen fills de puta, però hi són. Hi són, no, però hi ha gent que fan això.
0: Aquest capítol de podcast acaba de ser...
1: Ja ho estava.
2: Els hauràs de posar, Tomàs, explícit.
0: Sí.
1: Jo estic convençut que en Dani se n'ha trobat, aquest.
0: A Spotify no hi ha explícit ni explòcit. Quan dius una paraulota o esmentes Palestina amb bon accent... et beneixen. O poses
1: Tolón,
0: música...
1: Tolón, encantado, Palestina.
0: Encantado, Palestina. O poses música amb drets d'autor, que això també passa. Et beneixen un episodi, no tot el podcast, eh? Aquell episodi el beneixen. Sí, sí.
2: Marc, sobre el que has comentat de si he trobat clients d'aquesta manera, sí, sí, n'he trobat. Però espera, que em vaig trobar també, ja fa uns quants anys, quan estava encara a Catalunya, un estafador. Va ser molt sonat. Jo estava fent una classe
0: professional
2: de com es diu, de vídeo professional i tot això, i va venir un senyor que ens va trucar i diu: "Escolta, que sóc el de sóc membre de com es diu, del com es diu, aquesta la Cubana, això. Sóc de la Cubana i volem fer un especial amb uns gags i tot això, a Sitges, bla bla bla. Aviam si podíeu venir al doncs a fer uns vídeos, tot això, porteu les càmeres, bla, bla, bla, bla, bla, tot molt bé." I vaig dir: "Paguem això." "Ah, molt bé." "Ah, doncs molt bé, sí, sí." Anem cap a Sitges, i mentre anàvem cap a Sitges, anàvem en dos o tres cotxes, portàvem càmeres, portàvem de tot, i una companya em truca, em diu: "Escolta, Dani, aquest tio no és de la Cubana." I diu: "No." I diu: "No, fes un parell de trucades i averigua, perquè això em sona malament." I efectivament vaig fer un parell de trucades i em va dir: no, aquest tipus diu que és de la Cubana i intenta estafar empreses de lloguer i de productores. I el que fa és roba l'equipació. És a dir, nosaltres, el plan era fer vídeos...
1: Te'n vas a Sitge i llavors ja saben que vens i llavors ve algú i t'amanga totes les coses.
2: Clar, ho posem tot a un cotxe i, misteriosament, han robat el cotxe, han obert les portes i han robat tota l'equipació.
1: Perquè saben que vens i saben que portes...
0: Exacte. A veure, un
1: material,
0: professional...
1: pots tenir llogat i després estàs tu un problemon.
0: O comprat, però val una pasta, és un material professional. Sí, sí.
2: El material era de l'escola on estàvem estudiant. Jo era el director, jo m'encarregava de tot. I clar, quan em van dir això, va dir: "Mira, saps què? Quan arribem a Sitges, ho posem tot al meu cotxe i s'ha acabat. D'aquí no fem res." I si volen alguna cosa, que paguin el 100% per anticipat. Clar, com que va dir que no tenim els diners aquí, doncs mira, ho sentim, no fem la feina.
1: I no deixem l'equipament sol.
2: No. Després vam marxar de Sitges, vam tornar cap a Barcelona.
1: Encara es va sortir barat.
0: Sort de la noia que va advertir, eh?
1: Segurament el... Si en comptes de dir que eren de la Cubana haguessin anat amb una història més difícil de verificar, us enganxaven. Sí. Però segurament el tema de "som de la Cubana" fa que algú que està en una escola, vol fer currículum,
0: tens contactes,
1: gairebé ho faries a preu de cos i, per tant, clar, la il·lusió.
2: Sí, sí, que jo estava doncs això, amb la il·lusió, però quan la noia em va comentar que va estar parlant amb un dels companys, que li va dir: aneu amb cuidado. I va dir: "Ostres, vaig a trucar al Dani."
0: Nosaltres, Marc, també tenim una anècdota d'un ens públic català que ens volia fer treballar i no pagar-nos ni un duro.
1: Sí, la sindicada que ens van estar dient, que ens deien que ens pagarien fins que va tocar que ens pagaven, i ells van dir: "No, no us podem pagar perquè
0: no som
1: amics de..." Cada vegada que hi ha hagut una subvenció de podcasting aquí a Catalunya no hem sigut elegibles per cobrar res.
0: No.
1: Perquè si no ets dels insiders,
0: si no ets d'ells,
1: si no ets dels insiders i ets amic de qui toca i tinguis el carnet del partit que toca, no cobres les subvencions.
0: I també una productora d'un programa famós de TV3 que ens volia fer treballar en dissabte sense pagar un duro. ¿Vale? No sé si te'n recordes. O quedar-nos a fer hores allà com si fóssim per persones contractades. No? I no estàvem contractats. Mm. Vull dir que sí, les
1: estafes per exemple, el Generació Digital sí que ens havien pagat. I quan no van poder pagar, l'Albert ens ho va dir: "Mira, no podem pagar perquè no d'això i perquè..."
0: Però ja les regles d'això que estaven clares, Marc.
1: I t'ho van dir per endavant.
0: Sempre van estar clares.
1: I altres programes no ho han fet així.
0: No ho han fet així. Sí,
1: però en aquest cas, sobretot, que ningú es confongui, que amb Generació Digital el tracte sempre ha sigut fantàstic i exquisit.
0: Generació Digital era una productora a banda, ¿vale?, que treballava en aquell moment fent el programa per Catalunya Ràdio.
1: Sembla que encara hi són, no?
0: No ho sé, però la gent de Generació Digital sempre havia sigut una gent que s'havia portat fantàstic.
1: Sempre hi ha en Jordi, i la Gina, tots, i l'Elisabet, tots fantàstics.
0: Vale,
1: escolta, jo tinc que parlar d'IA.
0: Sí, però que... un moment. Anem a deixar-te la I al final.
1: Deixeu-me la I al final, va, vinga.
0: No, molt ràpid. Heu fet ja upgrade de versions a iOS 27...
1: No!
0: Però com sou tan cagats? Jo tinc tot canviat, l'iPad, el telèfon, el rellotge...
1: Jo ara ja... Mira, he canviat a finals d'agost, he canviat a Tahoe, és Tahoe? Allò Tahoe?
0: No, és Golden Gate. Ah, tu has canviat encara a l'antic.
1: O sigui, jo he entrat a Tahoe ara, a finals d'agost, he entrat
0: però
1: a Tahoe.
0: Però si estem, ja estem a Golden Gate.
1: A Lluvia Dorada.
0: El nou iOS i el nou MacOS.
2: M'esperaré si 3-4 mesos.
0: Deixeu-me que digui una cosa
1: Dani,
0: important.
1: Si és teniu... així de fàcil. Fins que no tinguis un software que tu necessites fer servir que utilitza una API que només està a la versió que toca, no toca actualitzar.
2: No. Sí, jo m'espero 3-4 mesos tranquil·lament a actualitzar.
1: I sense pressa.
2: Sí, sense pressa.
0: Doncs jo he actualitzat i només he notat millores, més estabilitat, més rapidesa i més tranquil·litat.
1: Bueno, bé,
0: val a dir una cosa, que per defecte els programes que no estan fets o les aplicacions de Mac que no estan fetes per processadors M, ara no van, excepte que reinstal·li Rosetta, que és un rotllo. Vale? Per tant, bueno, que sapigueu que hi ha aquesta cosa si canvieu.
1: Sí, perquè és l'emulador i llavors heu de tenir un emulador nou i d'això, però clar.
0: A mi estic content perquè em dura molt més la bateria del meu iPhone 14 Pro, que no pot utilitzar les propietats de la IA moderna, de la IA d'Apple moderna, però que tampoc es poden fer servir la meitat a Europa i l'altra meitat tampoc es podrien fer servir perquè no parla català. Per tant,
1: però tampoc,
0: no val la pena.
1: Jo no crec que sigui necessari. O sigui, les coses, sobretot, per exemple, en el nou Watch, que em sembla que han ficat això dels 15 segons anteriors, vale? Jo crec que, a veure, si tu ets un home i mines wife coins, tens com una habilitat innata, és com una activitat sempre d'això, és que ets capaç com de, encara que no hagis estat escoltant, pots recordar el que s'han dit els últims 10 segons. Això és una habilitat que tenim els homes casats. O sigui, els homes casats tenim aquesta habilitat. O sigui, tu no estàs escoltant, estàs al teu món i llavors diu, oi? I llavors tu automàticament dius, tens com aquest rebobinar automàtic, no necessites mirar el rellotge. O sigui, no pots minar wife coins si no tens aquesta habilitat.
0: Això és l'escolta inconscient, que es diu.
1: Escolta inconscient. I tu dius, ah, sí, això d'aquí, Sant Esteve de les Roures, i sí, ja ho tens automàticament. O sigui, no pots minar, és la GPU per minar wife coins.
2: Sí, és com
1: no t'ho has de tenir de l'Apple Watch.
2: És com Inside Out, la pel·lícula de Pixar. Que estan a dins, m'imagino ja rebobina ja la bobina ja.
1: I saps que tens la moviola aquesta? Sí. Si no la tens, no estàs al joc. Per tant, a més, tu ara imagina't que la teva parella t'està dient alguna cosa i mires el... No, home, no!
0: Em
1: has de tindre
0: la
1: cara de
0: pòquer, una mica
1: fas la cara de pòquer i dius, si ara que ho dius, sí, haurem de canviar la nevera, perquè has de... No pots confiar en el Watch, home.
2: Necessites ampliar el buffer de la memòria.
1: Imagina't que el Siri, en català, en el buffer aquest, i de cop i volta, en comptes de la nevera, para de la banyera. Ja l'has cagat?
0: Sí, sí, sí. Recordeu el Graham...
1: Perds wife coins a punta pa.
3: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 3, us parla Andrea Medina. Forta pressió al carrer perquè el govern espanyol aprovi demà al Consell de Ministres l'anomenat decret Mari Carmen, un decret d'habitatge amb 10 mesures per evitar desnonaments, prohibir la compra especulativa dels fons voltor, estabilitzar preus de lloguer i regular lloguers de temporada. A Barcelona, el sindicat de llogateres ha rebut Pedro Sánchez amb talls de trànsit a primera hora del matí i amb una manifestació prevista per aquesta tarda. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat.
5: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
4: El decret llei d'habitatge que el govern espanyol vol aprovar demà pretén evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol per la lluita de l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa. Les reivindicacions continuaran aquesta tarda a Barcelona. Quatre dels 19 acusats en el cas Efial arriben a un acord amb la Fiscalia i accepten condemnes menors per evitar el judici. L'extècnic de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, Jaume Beltran, el tècnic de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Conrad Soler, i els empresaris Josep Manuel Bassols i Oriol Mestre han reconegut els fets i han acceptat condemnes menors de presó, inhabilitació, multes i treballs a la comunitat en alguns dels casos. El judici d'Efial ha començat aquest dilluns a l'Audiència Nacional amb les qüestions prèvies. Al banc dels acusats hi continuen, entre d'altres, el president de Fial, Antonio Martos, l'exalcalde de Torredembarra, Daniel Massaguer, l'exalcalde d'Escó, Rafael Vidal, i el també exbatlle de l'Ametlla de Mar, Andreu Martí. Més qüestions. La parella de l'arquitecte Josep Joan Pere abona els 80.000 euros de fiança per evitar la presó. El jutge de Viella li va donar divendres passat 3 dies per tal que fes efectiu el pagament i avui ha tingut constància de l'ingrés. Des de llavors està en llibertat sense passaport amb la prohibició de sortir del país i amb compareixences periòdiques davant de l'autoritat judicial. I en esports, el Barça d'handbol disputarà la final del Mundial de Clubs que s'està jugant a Egipte i va imposar-se al Zamalek per 39-29 en el segon partit. Encara en falta un, que jugarà demà contra el Montcada marroquí, però ja s'ha classificat per jugar la final de dijous davant el Veszprém. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
6: Dani, a tu t'hagués agradat ser llibreter o crític literari?
7: Sí, llibreter, no crític literari. Llibreter sí, perquè és que trobo que és una feina preciosa. O sigui, bueno, hi ha gent que li agrada anar al mercat, no?, i que et recomanin, ah, avui està superbé el tomàquet. Bueno, doncs a mi m'agraden els llibres. I, per exemple, estem aquí a la llibreria Tomiris, que és la meva llibreria de confiança, que està l'Helena, sempre vinc amb un llistat i ella em recomana altres coses. I m'agrada, perquè em deixo sorprendre i com m'agrada llegir de tot, sincerament, de tot. De fet, això és una cosa que penso que és el que s'està perdent i és el més important, que és la curiositat. Si tens despertar la curiositat, sempre és bo. I llegir és el que desperta.
6: T'ho dic perquè, com ja l'oient pot inferir, ets una persona que llegeix molt i que et trobo sovint a xarxes o pels llocs on et veig recomanant allò que es diu mandanga de la bona.
7: Sí, llegeixo molt. De fet, abans me n'anava, i això és literal, ara tinc un Kindle, és una marca, però bueno. Però me n'anava amb una maleta de llibres de vacances. O sigui, m'emporto un llibre per dia. Literal. Sí, m'agrada recomanar perquè crec que si... Jo, de fet, escric, bueno, però no pensava que seria escriptor, però bueno, ho soc. Però crec que per llegir i per la vida, sobretot, avui en dia, has de conèixer molt bé de moltes coses, de filosofia, de la cultura general, de història, etcètera, etcètera, però sobretot de com es construeix un relat. Perquè el que ens venen sempre són relats. I això, perdó, ja que ho vaig aprendre molt, l'any passat quan vaig anar a Ucraïna, que vaig anar de jurat internacional, sota les bombes, a la guerra, i que m'adonava que és que realment és que estem molt absorbits per relats que ens venen amb imatges i ens repeteixen i que no dic que tot sigui mentida, no estic dient això, però simplement que has de viure les coses, has de tenir un pensament crític.
6: Jo crec que ho hauries fet genial de llibreter, però en lloc d'això doncs vas optar per la dramatúrgia i la direcció teatral. No t'ha anat malament, de moment. Llegir ajuda, no?, a crear millor, ens deies?
7: 100%. De fet, jo l'únic que generalment no llegeixo de vacances és teatre. ajuda perquè t'ajuda a crear històries, a tenir idees i pensament. Jo, per exemple, m'agrada molt la filosofia i els assajos, a pensar d'altres formes, bàsicament. Sí, a canviar...

0: Després està el fet artesanal, que també un artista és el fet creatiu i també el fet artesanal. El fet de dramatúrgia, d'ordenar, d'estructurar, de netejar, de comprimir cada frase, això sí que és un fet de moltes revisions posteriors. Però l'impuls crec que és important que sigui a raig per mi, perquè si no és molt intel·lectual. I això no serveix per teatre. El teatre és incorrecte, és visceral. Si no, estàs tirant un problema a l'actor o al director.
1: Ara tornes amb una altra obra, Crash, que és un musical musical. I ho dic així perquè totes les propostes teves que jo he vist, he notat que tu, la banda sonora, sempre hi tens una especial cura. De què va Crash?
0: Bueno, a veure, és un musical que diré que és un musical musical, però musical que diria que és pels que no li agraden els musicals, també, perquè és que jo, hi ha una cosa, i això ho dic de debò, és que no tinc molts problemes amb les etiquetes. De fet, també amb els llibres, quan diuen, no, és infantil, per quina edat té? És que jo no ho entenc, perquè a mi em genera interès qualsevol cosa, en general. Bueno, no qualsevol cosa, però... Això musical, també, que és el primer llenguatge que jo vaig aprendre. Abans d'aprendre a escriure castellà, perquè sóc d'Argentina, jo vaig aprendre a escriure música. Jo vaig estudiar molta música, em vaig graduar en una cosa que existeix a Argentina, que seria com un batxillerat, més un FP de productor musical, i després he fet molts musicals amb Manu i Àngel. Jo quan escric, de fet, hi han coses que no sé dir per què estan bé d'una forma teòrica ni lingüísticament. Si a mi em preguntes pretèrit, perfecte, jo no tinc ni idea. Ho sé fer, ho sé utilitzar, però sempre poso quan hi ha silenci i música. O sigui, és una cosa rítmica per mi, l'escriptura i el teatre. Aquí, evidentment, sí que és un musical, hi ha cançons, tot i que a Scratch també hi havia cançons.
1: És veritat.
0: Tres cançons i era una DJ que estava punxant 45 minuts. Però perquè és la millor manera d'explicar aquesta història. Aquesta història és la història d'una parella. No t'explicaré massa perquè ja saps que sempre en les meves obres, si escrivo massa, faig spoiler. Que estan superbé, estan celebrant el quart aniversari, tenen un projecte comú que és tenir una família. Entren en el debat perquè no és... La gent pensa que, bueno, sí, vull tenir un fill. Superfàcil. Sí, això és una cosa molt catòlica, però avui en dia és gairebé impossible, és molt difícil. Aleshores tenen el debat de si fertilització assistida, adopció, que tampoc no és fàcil, la gent pensa en unes coses que no són. Tenen aquest debat. Hi ha un moment que passa una cosa i que s'atura el temps. I aleshores, aquesta obra per mi va del temps. De vegades passen coses i la inèrcia d'aquest món accelerat no ens permet parar i dir, a veure, un moment, jo vull continuar fent això o no? O ho estic fent per inèrcia? Per mi va d'això, aquesta obra. I també per això, com no crec en les etiquetes, volia justament que tots estiguem mogut una mica del nostre eix, no? Perquè jo crec que el teatre el que és bonic és que és un fet comunitari i que posar en valor les nostres vulnerabilitats estant en un lloc no del tot còmode és una manera d'aprendre. Aleshores, està l'Arbel Barau, que és la primera vegada que farà un musical, no és actor de musical, està la Diana Roig, que és la meva actriu de musical, molt amiga meva, però que estarà en una sala petita, fent una obra de dues persones, no, el gran musical, Mireia Morera, compositora, però que és super nova generació, jo ja tinc més una edat, i aleshores crec que això ens farà molt millor a tots, i un equip creatiu meravellós de tot.
1: Ara t'anava a preguntar per la Mireia Morera, perquè jo imagino el fet d'escriure com una cosa solitària i més enllà de que tu tinguis música al cap, imagino que aquesta vegada has hagut com de fer una mica més d'equip a l'hora d'escriure, pensant que ella haurà de posar-hi música, no?
0: Sí, però ha sigut molt fàcil i guai, perquè hi havia molt de respecte. O sigui, jo vaig escriure una primera versió així, en 10 dies, que ja tenia unes lletres, però aleshores anàvem quedant.

0: Això no ho veig, no sé què, tal. Aleshores, i després començava a composar i jo també, això no, ah, podem fer això, tal. I anava a canviar també les lletres. I era com toma daca, que és, això és lo guai del teatre. O sigui, el problema, com sempre, de totes les professions és l'ego. Si deixes de banda això, és que tot és guai perquè aprens. I dius, ai, mira que guai.
1: I has creat Crash, però encara et queda molta feina perquè no només el text és teu, sinó que la dirigeixes i aquesta vegada la produeixes.
0: Sí, sí, he obert una nova productora que es diu Rugido Teatre i començo a dirigir-la d'aquí a dues setmanes, bueno, els assajos, i estic molt content i sí, amb moltes ganes. Sí, sí.
1: Tu sí que no pares, eh? No sé els protagonistes de l'obra, no em facis spoiler, però
0: no,
1: tu no pares.
0: Jo no paro, no. Perquè tinc... Sí, sempre m'agrada fer coses. Sí, estic escrivint a la vegada, estic intentant enviar coses fora per intentar que es facin coses fora, perquè crec que si no també ens tornem molt endogàmics, s'estan traduint obres meves i per veure si es poden fer en altres llocs del món. Perquè, mira, ja, i tornem als llibres, és una mica el Byung Chun Han, no? És que l'alteritat ho és tot. O sigui, si vols viatjar i sàpiguer on està el Sara, doncs no viatgis. O vols entendre l'idioma, no viatgis. Aquesta dificultat d'intentar entendre l'altre, fer aquest esforç, és el que et fa millor.
1: Comenceu els assajos, ens ho has dit, en 15 dies?
0: Sí.
1: I abans d'aquests 15 dies deus tenir moltes coses. Què s'ha de fer abans d'entrar en una sala amb els actors?
0: S'ha de fer moltes coses. Per exemple, moltes reunions amb so, per exemple. Perquè l'espai sonor a la vegada també té a veure, en aquest, perquè jo també ho entenc així, amb les cançons. Fer la producció musical, que és... està composada la cançó, tenim una maqueta, però potser hem de gravar alguns sons amb instruments. Després, reunions amb escenografia, que fan un plantejament de com s'imaginen l'escenografia, el vestuari, i aleshores, bueno, sí, però ens serveix per aquesta escena, no, val, pressupostos per veure quant costarà això, i reunions de producció amb el teatre de comunicació, està fent aquesta entrevista, tot, s'ha de fer de tot.
1: I el primer dia és el 5 d'octubre?
0: 5 d'octubre, sí.
1: I com va un primer dia d'assaig? Què feu?
0: Molta il·lusió, generalment fas una primera lectura, I per mi el que és més important, o com jo entenc la direcció, és sentar les bases de el que vols generar com a equip. Perquè al marge de l'obra i del contingut de l'obra és el mateix que en un bar. Da igual si et posen... no da igual, però és sobretot com generes aquesta energia. I per mi això és una cosa que és el que fa un director, que és il·luminar la resta, no voler brillar el mateix. O sigui, és com generes que tots estem il·luminats i estem còmodes i brillem tots.
1: Dani, jo volia, a tota aquesta feinada que tens per endavant, afegir-te'n un altre, modestament. Nosaltres acabem de començar aquest programa, que es diu Rambla 54, i ens agradaria molt, des d'ara i fins al dia de l'estrena, acompanyar-vos una mica, des del dia del primer assaig, o anar parlant amb tu de com evoluciona, conèixer una mica aquest món que com a espectadors no veiem, no? Nosaltres arribem al dia de l'estrena o més enllà, no? Paguem una entrada, entrem i veiem el final, el resultat final, però ens interessa el procés. T'animaries a fer-nos de rambler?
0: Clar, i tant. Sí, sí, us aniré enviant àudios, vídeos, el que faci falta, i us aniré explicant. Aquesta setmana no sé què. Ara tocarà això. Sí, clar, és que s'ha de fer això, de fet. Abans, no? El que parlàvem de som creatius i som artesans. Abans un veia l'artesà com feia la taula, no? El fuster. Doncs aleshores això també s'ha de fer al teatre.
1: És un superluxe, això, eh? Una cosa, una última cosa, Dani. Quan et vaig trucar per fer aquesta entrevista i et vaig demanar un indret on et sentissis còmode, no la volia fer en un bar impersonal, i encara menys a l'estudi, que penso que nosaltres hi tenim molt de vincle, però la gent que ve, doncs, li és igual el nostre estudi com l'estudi de la ràdio del costat. tu em vas de seguida a adreçar aquesta llibreria, el Tomiris, que és on som, i hem començat parlant de llibres i jo volia acabar amb llibres. Volia demanar-te si ens en recomanes algun que d'alguna manera estigui dins de Crash.
0: Val, hi ha molts. Molts. Que vaig llegir, per exemple, molt per fer-ho, és bueno, L'any del pensament màgic de Joan Didon, però en aquesta obra, tot i que és musical, hi ha molt de silenci. És molt important el silenci. I vaig llegir molts llibres sobre el silenci, entre altres també el discurs de Mayorga del silenci quan el van fer acadèmic. Però hi ha un que, ja que estem al Tomiris, que és la Helena és superfan dels assajos i és superespecialista. De fet, aquest no el va llegir, però ja li he dit que s'ho va de llegir, que es diu No és indiferència sobre los silencios políticos, d'Eva Mayer. No sé si està en català. És de l'editorial Cats. I a mi em va flipar molt. No té molt a veure amb Crash directament. Però sí té a veure... Bueno, sí, del que hem estat parlant. Té a veure de... sobre que hi ha silencis que no són silencis, o que és gent que està silenciada. Per exemple, parla de per què no fem els debats d'ecologia en el bosc. Perquè és que potser no estem sentint unes veus. No estic dient una cosa esotèrica, estic dient una realitat tangible. O per què no... quan parlem de certes coses, de vegades estem silenciant, estem objectivitzant a subjectes. I parla d'això, i crec que és molt important, i sí, en certa manera crec que també representa Crash.
1: Doncs escolta'm, me l'enduré i en parlem quan aconsegueixi acabar-lo.
0: I tant, jo crec que et fliparà.
1: Vinga, doncs, Dani, moltíssimes gràcies, parlem aviat.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Hola, Anna, sóc la Mariona Jerez de Ràdio Rubí i mira, et volia proposar un tema. Resulta que sóc veïna d'un carrer de Rubí que és molt especial, el carrer Sant Miquel. Cada any celebren les seves festes al setembre i aquest any és el seu 46è aniversari de les festes. I com sempre, doncs, decoren, fan el portar la mà, mengen bon menjar i fan festa, però hi ha una cosa que només fa aquest carrer, que és pintar el terra i l'asfalt. I no, no és pintar... en plan temporal, o sigui, els dibuixos queden allà tot l'any. I així pots anar sentint els rubinencs i rubinenques més petits que quan passen criden els noms dels seus dibuixos preferits mentre els assenyalen al terra. Hi ha hagut des de Doraemons a les guerreres de K-pop i, bueno, cada any ho han anat renovant, però clar, no et vull pas avançar quins dibuixos han fet aquest any. Si et sembla bé, en podem parlar i ja t'ho explico tot. Ja em diràs alguna cosa. Fins aviat!
3: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Montblanc.

0: Gemma Bufies, ben tornada al Rambla 54.
1: Moltes gràcies.
0: Escolta'm,
1: comencem en dilluns, ben potents.
0: Sí, els nois de Carmen 113, que són els que canten la cançó que sentim de fons, podrien anar a veure la nostra convidada, no? Tot i que caldria advertir-los que la Goretti és una perruquera de Montblanc molt especial, perquè pentina persones i gegants. Goretti, benvinguda al Rambla 54.
2: Hola, bona tarda, Anna. Gràcies per convidar-me a aquest programa tan bonic.
0: A tu, per ser aquí.
1: Doncs sí, Anna, com deies, la Goretti és perruquera, té una perruqueria, i van dones, homes, tot aquell qui vol, però des del 2017 que ella ja comença a posar guapos el gegant i la geganta de Montblanc. I ens agradaria, doncs, que avui a Rambla 54 ens expliqués, Goretti, com va anar, com et vas convertir en la perruquera dels gegants de Montblanc.
2: Bé, tot plegat va ser una miqueta màgic, perquè l'il·lusió de la meva vida era pentinar els gegants per diversos motius, però per la Conxita Bosch, que era una persona molt vinculada a casa, que ja els havia pentinat, i per la Pepita, que era una amiga de la meva mare, que també els havia pentinat. Llavors, jo, a través d'aquestes dues vivències, vaig mitificar la figura de la perruquera dels gegants, i la meva il·lusió era pentinar els gegants. I quan l'antiga perruquera, la Joana Ribé, va dir que es jubilava, doncs ho vaig demanar al consistori, i el grup de geganters doncs hi va donar el vistiplau. I, bueno, aquí estem, després d'un munt d'anys d'aprenentatge al costat de la Joana, pues aquest any per fi he volat, diguem que sola, i la casualitat de la vida ha volgut que sigués l'any de les festes de la Serra, i per mi ha sigut, pues, algo molt especial veure les dues gegantes pentinades iguales, pentinades per mi, i any de festes grans. O sigui, ha sigut un cúmul de circumstàncies extraordinari i molt bonic.
1: Això va més enllà de qualsevol repte professional que suposa, perquè a més és una feina altruista, i tu, sempre que et preguntem als periodistes sobre aquesta tasca que dus a terme, t'emociones?
2: Sí, jo sempre m'emociono, perquè és aquelles coses que no tenen preu a la vida o que no es poden pagar d'alguna manera, són les que acaben tenint més valor. Allò que pots anar a comprar tu és molt fàcil, però les coses que no es poden comprar tenen un valor que va més enllà de qualsevol altra cosa.
0: I és una feina de molta responsabilitat, no? Parlem d'uns dels gegants més antics de Catalunya.
2: Sí, és, a part de que és molta responsabilitat, perquè és un dels gegants més antics de Catalunya i dels, diguem que, els més guapos, o potser perquè jo és la meva
0: que
2: passió,
0: sí,
2: que són els més guapos. Quan els veig en grups de gegants, doncs sempre els veig que sobresurten, tenen alguna cosa especial. I potser aquesta cosa que els fa tan especials és que tot el seu cabell i totes les seves perruques estan fetes de donacions de montblanquines, i això els fa, si vols, una mica encara més especials, perquè són uns cabells que tenen realment ànima. O sigui, són donacions, perquè en aquell temps fer una perruca valia molts diners, i es va decidir, doncs, fer una recapta de cabell, i a través d'aquell cabell que va donar la gent es van confeccionar les perruques que avui en dia porten els quatre gegants.
0: Goretti, la Gemma m'ha explicat, a més, que per festa major els montblanquins i les montblanquines estan expectants a veure què els heu fet quan fan la seva entrada, els gegants, no?
2: Sí, Anna, mira, és d'aquells comentaris de dinar de festa major que agradarà o no agradarà, aguantarà, no aguantarà, tindrà una bona acceptació, serà massa modern, serà potser massa arriscat, però sí, del pentinat de la geganta se'n parla, no tant del gegant, però de la geganta és un tema habitual de conversa, i la gent, pues, realment, aquests dies te trobes gent que, a veure, gent saludada, però que hi tens no masses paraules i que et feliciten, o et diuen no m'ha agradat, o et diuen m'ha agradat, te trobes una mica de tot.
1: De fet, Anna, sàpigues que el pentinat de la geganta, segons m'ha explicat la Goretti, marcava tendència entre les montblanquines, no? En
2: sí,
1: una època...
2: Sí, en una època que, clar, la gent portava... És una cosa que avui en dia és impensable, perquè quan vaig anar a l'escola a explicar-los als nens com se pentinaven les gegantes i els hi vaig dir quin pentinat voldrien, em van dir la geganta amb el cabell suelto. Perquè, clar, ara és impensable una dona amb monyo, però a èpoques passades... els recollits eren el que més es portava al ball de festa major. Llavors, marcava una tendència o tenies la idea de com podien ser els pentinats a partir d'aquell pentinat.
0: Mm-hmm. Goretti, i ja ens has dit que les perruques d'aquests gegants estan fetes de cabells naturals, que jo trobo que és una cosa superbonica. Vull dir que, efectivament, tu ho has definit molt bé amb això de tenen ànima, però no sé si són cabells d'una època o si n'hi has d'anar incorporant perquè en cauen o... Vull dir que si a dia d'avui les montblanquines continuen fent sessió de cabells per aquestes perruques o no cal?
2: Mira, jo m'he trobat amb gent que ha buidat calaixeres de les àvies o de les tietes o que m'han portat trenes i les continuo aprofitant perquè una cosa és la perruca que està incorporada al cap de la geganta i l'altra és tota la postisseria que tu hi vas incorporant al recollit perquè el cap de la geganta és molt gran i si no hi fiques molt de volum se li veuria el capet molt petit a comparació de lo que és el seu cos, perquè és una dona amb corbes, no és una geganta d'aquelles que són un pal. La nostra geganta té de tot i molt.
1: Sí, sí, bueno, mira, perquè es facin una idea, no poder els oients, la geganta du com 35 trenes, no?, que tu has anat teixint entre elles i n'has elaborat una que fa 1 metre i 30 centímetres.
2: Sí, les dues trenes més llargues que porta per posar-hi la tiara que han fet la restauració enguany junt amb la Blanca Llort, que des d'aquí aprofito per donar-li les gràcies per la col·laboració. Vam recuperar dues tiares antigues i per posar les tiares al que era per assentar-les al cabell vaig confeccionar dues trenes que de diàmetre tenen 1,30 i entre totes dues gegantes, no una sola, entre totes dues n'aporten 35. O sigui que clar, perquè vegeu la dimensió que pot tenir aquest cap quan el tens al davant, clar, no és un capet d'una persona que pot fer un pam.
0: I més enllà d'aquesta diferència de tamany, que és evident, quina diferència hi hauria entre pentinar, per exemple, la Gemma o pentinar una geganta? Pots fer servir els mateixos productes o
2: no.
0: Fent amb un secador, una planxa?
2: No. A la geganta no li pots posar absolutament cap producte que sigui abrasiu. No pots fer servir secador, no pots fer servir planxa, no pots fer servir gomes de goma. Has d'anar molt en cuidado perquè és un cabell natural i de diferents textures. Ja sabeu que per un cabell es troba un assassí o un delinqüent, per tant no n'hi ha dos d'iguals, i al cap de la geganta n'hi ha de costat, de rissats, d'estirats, de rossets, de més clarets. La Gemma tindria una sola textura de cabell i la geganta té la d'un munt de gent.
0: Clar.
2: I és aquí on hi ha la gran dificultat, perquè clar, tu intentes fer una progressió però t'ha de respondre al cabell. El cabell està de costat un arrissat amb un estirat. Llavors, quan ho vols manipular, has d'anar molt al tanto. Has de conjuminar les dues textures, perquè és que si no ho trobes bé, se't desfaria.
0: Clar.
1: I, de fet, un altre dels reptes és el temps.
2: Sí.
1: Perquè, clar, la Goretti no us penseu que té els caps dels gegants allà. Li porten quan poden, perquè també tenen una agenda molt plena. Llavors, la Goretti corre a fer pentinats.
2: Sí, això... és una mica el hàndicap més gran que hi ha al darrere de pentinar-los, perquè necessites uns temps perquè se sentin els cabells, però clar, les necessitats d'agenda dels geganters són unes i les meves mans són unes altres. Llavors, coses que potser necessitaries 3 mesos, les has d'acabar fent en 30 dies o en molt menys, perquè ells no tenen temps material de muntar i desmuntar tantes vegades el cap del gegant i la geganta.
0: Clar.
2: perquè, clar, cada vegada que tenen sortides, doncs també els hi condiciona molt l'agenda a tot el grup de geganters. Llavors hem de casar una mica els seus temps amb els meus, que això és el més...
0: I amb la clientela habitual, suposo, també.
2: Sí, bueno, clar. És que això són hores extres. Són les meves hores extres, el meu hobby. Això s'ha convertit en el meu hobby.
0: Goretti,
2: això ho fas a hores mortes.
0: I permeta'm una última pregunta. Només pentines els gegants de Montblanc o tens clientela gegantera d'altres municipis?
2: No, només els pentino als gegants de Montblanc. Només pentino els gegants de Montblanc.
0: Doncs nosaltres, que estem fent una tournée per Catalunya per conèixer-los a tots, els gegants, ja els anirem deixant la targeta. La Goretti pentina gegants i ho fan molt bé, que ho diu la Gemma.
1: I tant.
2: Bueno, moltes gràcies, Anna, per la recomanació, però no sé si arribaré
0: clar,
2: a tants
0: si arribarà,
2: a tants
0: si tindràs
2: caps.
0: Temps de fer tants caps. Doncs, Goretti, moltíssimes gràcies per explicar-nos com es fa això de pentinar gegants. M'ha semblat molt interessant i m'ha semblat molt bonic això de la donació de cabells dels montblanquins i les montblanquines. Escolta, m'has estat una descoberta.
2: Bueno, moltes gràcies,
0: Anna. I Gemma, gràcies a tu també. Parlem aviat. Una abraçada.
1: A reveure.
2: Adéu-siau. Adéu-siau.
3: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.

0: Hi ha oficis que desapareixen sense fer soroll. Un dia hi ha un taller, després en queda un altre, fins que arriba un moment que ja no queda cap que es dediqui a aquell ofici. I això és precisament el que ha passat a Cal Hipòlit, a la Selva del Camp. Un antic taller de terrissa que avui s'ha convertit en el centre d'interpretació dels ullers. Un espai que permet entrar literalment dins la història d'un dels oficis artesans que més han marcat la vila. A la Selva del Camp, l'ofici d'uller ja està documentat des del segle XIII. Els terrissaires es van concentrar fins i tot en un espai concret del municipi, l'actual carrer dels Ullers. La terrissa formava part de la vida quotidiana. Olles, cassoles, plats, tasses, topins... objectes que avui comprem industrialment en una botiga i que, durant generacions, sortien de les mans dels artesans. De fet, a finals del segle XVIII, concretament l'any 1795, hi ha documentats aproximadament 80 ullers a la Selva del Camp. La família de l'Hipòlit Martorell va cedir el taller a l'Ajuntament de la Selva del Camp l'any 2022. Posteriorment, l'espai es va restaurar i museïtzar, conservant les estructures i els elements originals. I també s'hi van inventariar més de 1.200 peces de ceràmica, entre olles, topins, casetes de nines i altres objectes. Ens parla de tot això l'encarregada de la museïtzació del Cal Hipòlit, la Pepi Sans.
1: Tu ben bé ho has dit, és un centre d'interpretació dels ullers, terrissaires, però que la Selva, a l'ofici i el treball era d'uller. Hi ha matisos i diferències entre terrissaire i uller que expliquem amb aquest centre d'interpretació. I, bàsicament, també és conèixer una mica la persona de l'Hipòlit Martorell i la seva dona, la Eva Viciedo. I també conèixer l'ofici, evidentment, l'ofici d'uller, i també amb això doncs, pots veure una mica com se vivia el poble, com eren els oficis, una miqueta, tot un conjunt històric de l'època d'esplendor d'aquest ofici d'uller.
0: L'Hipòlit Martorell va ser l'últim uller de la Selva del Camp. Va començar a treballar amb el seu pare quan tenia només 15 anys. La industrialització va fer que molts dels objectes que abans es fabricaven artesanalment passessin a produir-se de manera industrial. Però l'Hipòlit Martorell i la seva dona, Eva Viciedo, van saber adaptar-se.
1: Tot el que veieu allí està fet, evidentment, per l'Hipòlit i per la Eva, a mà, i està cuit a l'obrador. Ella va especialitzar molt en el dibuix, ella feia dibuix amb els mosaics, aquests quadres que estan composats per diferents números de rajoles, doncs sí. Llavors ella feia el dibuix, el traspassava a la rajola, el pintava, l'embarnissava i l'Hipòlit s'encarregava de coure-ho.
0: Van començar treballant peces funcionals, topins, olles, cassoles, plats o jocs de cafè. Però progressivament van apostar també per una terrissa més artística i decorativa. I aquí l'Eva Viciedo va tenir un paper fonamental. Ella també va entrar al taller i va treballar al fang. Van fer àmfores, peces decoratives, quadres de ceràmica, nines, casetes... Però malgrat la transformació del negoci, el taller continuava conservant una cosa molt important, la memòria de com es treballava el fang.
1: Molta gent del poble que entrava, perquè l'Hipòlit era una persona molt, molt, molt afable, vull dir, si tu estaves per allà, doncs sempre te convidava a entrar, vull dir, era com una miqueta, no? Vull dir, entraven, però veien més l'obrador, el taller. I els fons eren com una part que no s'ensenyava massa, no? Poca gent va veure els fons. I se queden sorpresos del forn, no? És un forn que se construïa per fer la cuita de les obres, és un forn de sistema romà, els romans ja tenien aquest sistema, i és curiós, no? És curiós, els agrada molt veure-ho, no? I la manera també de treballar, de l'ofici, vull dir, penseu que les peces entraven a coure's, tenien que arribar a una certa temperatura, entraven dues vegades... la manera que tenien que embarnissar, les treien per dalt, incandescents, és molt... és molt curiós i és molt bonic de veure-ho i de saber-ho.
0: És aquesta memòria la que avui podem trobar a Cal Hipòlit. L'espai conserva l'antic obrador i bona part dels elements originals.
1: Tot aquest espai que la Eva va cedir al poble de la Selva, què es va haver de fer amb aquest espai? Doncs es va tindre que retirar, ubicar, fotografiar més de 1.200 peces, que eren les que ens vam trobar nosaltres quan vam entrar en aquest espai. Es van retirar d'aquests espais ben guardades i ben documentades per poder fer la mínima intervenció en aquest espai per poder ser visitable. Són petites intervencions, com a baranes a les escales, unes llums perquè se vegin els desnivells de tot l'espai, però mínimes. S'han fet mínimes perquè el que realment volíem és que quan entressis en aquest taller, en aquest espai, poguessis veure o sentir l'essència del fang, del treball, de la vida dels ullers.
0: Hi trobem el torn, les eines, els forns de cocció i diferents utensilis relacionats amb el treball de l'argila. No és un museu construït de zero per explicar un ofici desaparegut. És el mateix lloc on aquell ofici es va practicar i això li dona una força especial. Entrar a Cal Hipòlit és com entrar en un taller que simplement hagués tancat ahir mateix.
1: Aquest espai, a part d'aquestes mínimes intervencions de seguretat, doncs s'han posat, hi ha uns panells explicatius, llavors on aquests panells, l'espai que ocupen els panells, no s'han pogut posar les peces. Però tots els altres espais no hem intentat. Hem posat les peces que s'havien tret, les hem tornat a posar totes, al mateix lloc, tal com nosaltres ho vam trobar.
0: La Pepi Sanz va fer una gran tasca de museïtzació amb més de 1.000 peces de ceràmica.
1: Hi havia moltes coses allà, perquè bueno, també l'Hipòlit era gran, la Eva també és gran d'edat, llavors no tens aquesta energia doncs, per desembrassar i tal. Llavors dius, oh, quin munt de peces i tal. Però bueno, vas anant fent. I que t'has passat temps, t'has mirat les peces una a una. Llavors, no? És com que te vas estimant les cosetes, les peces. I llavors, bàsicament, surt, no? Explicar-ho. Estàs explicant el que tu has... la feina que has fet durant un any i mesos a la gent que te ve a visitar-la.
0: Cal Hipòlit és, en definitiva, molt més que un espai patrimonial. És la història d'un ofici que va arribar a tenir desenes d'artesans a la Selva del Camp i que, amb el temps, va acabar desapareixent.
1: Hi ha gent que realment els tupins, que és una peça única de la selva, a les visites ho dic, els tupins només se feien a la selva, els tupins que podeu trobar a fora vila segur que estan fets a la selva. Ells també restauraven, reciclaven, això del reciclatge, jo també ho dic, vull dir, tot això de nou del reciclatge, la gent ja reciclava per força, perquè totes aquestes peces eren peces d'utilitat necessària, eren peces per cuinar o eren peces per menjar, eren bàsiques i necessàries, llavors tothom les havia de tenir.
0: Sobretot, és un recordatori que, de vegades, per entendre un territori, no cal buscar grans monuments. A la Selva del Camp, aquella història encara té casa. I aquella casa és Cal Hipòlit.

0: Rambla 54 és que diguin el que se'ls hi acudeixi.
1: Exacte, aquí has de pensar què és per tu Rambla 54. T'he explicat que és un magazín nacional que fem una mica tots en comú.
0: I que tothom es deixarà. Dic el que penso, eh? Rambla 54 és molt xulo i guai. Serà xulo si surt tot això. Vinga.
2: Jo escolto Rambla 54 a delta.cat.
3: Ivan, si et dic Terres de l'Ebre, què és el primer que et ve al cap?
4: Doncs els camps d'arròs, no? I la natura, els ocells, els flamencs, sobretot. Ah, i el cranc americà.
3: Ostres, sí. Te'n recordes la de cròniques que havien passat sobre aquest cranc quan fèiem el Next Migdia?
4: I tant, i tant.
3: Ara el comercialitzen per fer sopa i ei, que sembla que li dona un toc genial.
4: Ah, doncs ja trigues a fer-ne una, eh?
3: Va, vinga, quan faci una mica més de fred us porto un dia un tàper amb un caldo d'arròs de peix amb cranc blau. T'he de dir que no sé si l'has vist mai, però és un bitxo bastant bonic que fa justícia, tot i que els pagesos d'allà, els arrossaires d'allà, doncs no els hi cau gaire bé, però fa justícia a aquells paisatges tan bonics del Delta. Són realment preciosos. Avui en parlem. Nerea, ben tornada al Rambla 54.
5: Hola, bona tarda. Anna, un plaer, moltes gràcies. Bueno, un plaer estar aquí un dia més.
3: Gràcies a tu per ser-hi.
5: Te veig avui molt gastronòmica per això, i molt poètica també, eh? Mira, sí. M'apunto això de l'arròs, però entre crancs, arrossars i paisatge, t'has oblidat d'una cosa supertípica, que són les barraques.
3: Ostres!
5: Tot i que t'he de dir que també és cert, que cada cop se'n veuen menys, i això, que són molt interessants, encara que no ho sembli. Jo avui per això he convidat al Rambla a la Tere Arnal, que és arquitecta i coordinadora del llibre Barraques 2100, passat, present i futur d'una arquitectura popular. Tere, gràcies per venir a Ramblejar amb nosaltres.
6: Gràcies a vosaltres. Primer, volia dir que no sóc arquitecta, sóc arquitecta tècnica.
3: Bueno.
6: D'acord? Bueno.
3: Fem el matís. Arquitecte tècnica. Bueno, per nosaltres arquitecte ets una tècnica. Persona que fa unes coses bastant increïbles que ara en parlarem. Abans de començar, quan la Nerea ens va proposar parlar de barraques, jo, Tere, t'he de dir que em vaig imaginar les construccions que jo he vist sempre, que són aquelles de secà de color marró amb pedres a la vista, però he fet l'exercici de passejar una mica per internet posant-hi allà Barraques de l'Ebre i en realitat he vist una cosa molt diferent. No sé si tu ets seguidora del Senyor dels Anells, però t'he de dir que m'ha recordat una mica les cases dels hòbits de Tolkien, amb aquells grans teulats, així com de, com de palla. Per mi, que sóc de Vilanova, adoptada a Barcelona, o de Barcelona, vilanovina d'origen, per l'oient de Vic, de Figueres o d'Almacelles, que no hi estigui familiaritzat, com són aquestes barraques? Com les hem d'imaginar?
6: Pues les barraques és la construcció tradicional per excel·lència del Delta i els materials tradicionals en les que estan fetes és la fusta com a element estructural, el canyís, el fang, el borró a la coberta, que són aquestes cobertes vegetals que no només estan aquí, que n'hi ha per tota Europa, i la pallofa d'arròs, i la calç. És a dir, que si haguéssim d'enumerar els materials, són materials tradicionals del Delta.
3: I de forma, et deia jo, clar, m'ha sobtat perquè hi ha aquestes, o com a mínim he vist uns teulats així com molt alts,
6: sí,
3: com que s'eleven,
6: sí,
3: molt, no?
6: Sí, sí. Són molt alts i bueno, són molt punxeguts, tenen un angle molt inclinat. Això facilita l'evacuació de l'aigua de pluja, però, per altra banda, també dificulta com cosir este borró a les cobertes i com mantenir este borró a les cobertes, perquè precisament és complicat. S'ha de fer des de fora, no des de la pròpia coberta, etc. Però sí, tenen una forma molt punxeguda i, a més, a la part de dintre de la barraca, doncs de vegades, a la part més alta, esta planta està desdoblada i aprofiten aquest espai del sota coberta.
3: Clar,
6: sí, així és.
3: I jo et deia, jo imaginava aquestes barraques de secà, no?, amb la pedra, i no, són blanques, no?
6: No, estan encalades. I són precisament barraques, sí. Tu et referies, suposo, ets originària d'una zona on hi ha barraca de pedra.
3: Sí, exacte.
6: La barraca tradicional de pedra seca, que, per exemple, a Terres de l'Ebre, a la zona de la Terra Alta, també en tenim moltíssima. Però no, en aquest cas, la barraca està feta de terra, de fang i de fusta. Sí, totalment diferent.
3: I des de quan hi ha barraques a l'Ebre?
6: Mira, volia dir-te una apreciació, no? Entre la barraca tradicional de pedra seca, que és una barraca que també té fusta, no? A nivell de coberta, etc, i té teula ceràmica i tal, però la barraca deixa empremta, és a dir, quan la barraca desapareix, pues al terra pues hi trobes la pedra, no? Però la barraca del Delta no. La barraca del Delta, el material que està fet a la barraca, quan desapareix, se pot dir que no deixa petjada. De manera que, per a localitzar les barraques que hi havia, no? pues s'han d'utilitzar tècniques, tècniques que utilitzen arqueòlegs per a poder localitzar quina impronta deixaven al terreny i on n'hi havien. No? I me preguntaves, perdona, per quantes n'hi ha?
3: No, des de quan hi havia? O sigui, quan van començar a construir-se aquestes barraques de l'Ebre? Perquè en aquest navegar per internet que he fet, posa que són, que venen de molt, molt lluny.
6: Sí, sí. Mira, als anys 40, al 1940, si no recordo malament, ho dic de memòria, n'hi havien unes 1.400. Avui, després de fer l'inventari que vam fer en tot l'equip que avui represento, de barraques 2100, en tenim 56.
3: Ostres, quina davallada.
6: Sí, sí. Per tant, ens preguntem quantes n'hi hauran a l'any 2100, no? De fet, el projecte es diu 2100. Però sí, és una construcció vernacla, tradicional, molt pobra, que aprofitava els materials que tenien a l'abast i, per tant, estan documentades des del segle passat, sí, des de principis del segle passat.
5: I aquestes barraques, per tant, estem parlant d'una construcció que és molt rellevant pel seu lligat històric, però també entenc, Tere, pel que ens estàs dient, que també des del punt de vista arquitectònic, clar.
6: Sí, perquè formen part del paisatge i el paisatge sense barraques pues, no seria el mateix i perquè paisatge pues, també és arquitectura, no? Penseu que dins d'aquest projecte de Barraques 2100, on hi ha molta gent involucrada, des de gent de la Rovira i Virgili, arquitectes tècnics, historiadors, periodistes, en fi, molta gent, no? Arqueòlegs, també restauradors, entre tots, precisament hi ha l'efecte de que ni desapareguen, que tinguen pues el que es mereix, no? Com a construcció tradicional. I a més que puguen, ara fa una estona parlàveu de materials i tècniques tradicionals, de mestres, artesans, etc. No? Pues aquí la gent que feia les barraques, que eren els mestres barraquers, en queden molt pocs. I realment seria una llàstima perdre aquest ofici i que desaparegués del tot. I és per això que entre tots vam redactar un projecte que es diu Projecte de Barraca Innovadora, que a més la vam posar a disposició de tota l'administració i totes les entitats que volguessin agafar el projecte i que realment volguessin experimentar construint una barraca innovadora, que d'alguna manera manté tots aquests materials tradicionals i tècniques i sistemes tradicionals, però incorpora sistemes d'arquitectura passiva que la fa més eficient i, d'alguna manera, que aguante més tots els requeriments que avui en dia voldríem que tingués una barraca.
5: És a dir, no només és interessant també des del punt de vista arquitectònic, sinó també pel que fa als materials i les tècniques.
6: Sí, sí, totalment. És a dir, la barraca en si està formada pels materials que us he explicat i aquesta barraca innovadora que nosaltres proposem el que fa és recuperar aquestes tècniques tradicionals però adapta també, dins de la mesura de lo possible, una construcció al codi tècnic, incrementa la eficiència energètica que avui en dia tant se'n parla i genera al final un edifici biohabitable, que a més és autosuficient i autònom pel que fa al consum d'energia elèctrica. I com ho fa? Pues incorpora sistemes passius, sistemes que avui en dia estan extesos en algun tipus en tipus d'arquitectura formal i normal, i que són, jo què sé, pues, les obertures envidrades, orientades a la façana sud per a aprofitar tota l'aportació del sol, una pèrgola on instal·lem unes plaques fotovoltaiques, un mur trombe a la façana sud-oest, un pou canadenc per a poder ventilar i atemperar la temperatura de dins de la barraca tant a l'hivern com a l'estiu, una ventilació natural a dalt al carener, etc. És a dir, al final fem una millora o proposem una millora d'aquest edifici tradicional per a que tingui una qualificació energètica excel·lent.
3: Dit d'una altra manera, que potser que no cal que marxem ara tots a viure en barraques, però sí que hem d'aprendre molt d'aquestes construccions a nivell de sostenibilitat i incorporar-ho, no?, en la construcció actual.
6: Tant de bo, tant de bo. Sí, sí. De fet, ja el que és l'arquitectura tradicional hivernacle sempre s'ha menystingut i, en canvi, tant de bo poguéssim aprofitar moltes d'aquestes tècniques tradicionals a l'actualitat.
3: I, a més, recuperar aquestes barraques. És a dir, treballar perquè el 2100 no n'hi hagi, no sé si m'has dit 50, és a dir, que en tornem a tenir 100.
6: Sí, senyora, que de les 56, com a mínim, se'n puguem fer 30 o 40 més. Tant de bo.
3: Doncs des d'aquí posem el nostre granet de sorra per qualsevol cosa que ens necessitis per construir aquestes barraques. Apunta, Arnau, igual podem baixar i ajudar. Tere,
6: moltes gràcies.
3: Nerea, moltíssimes gràcies a totes dues per acostar-nos a aquestes barraques de l'Ebre al Rambla 54, unes construccions necessàries que doncs, volem recuperar, volem contribuir a difondre i a recuperar. Una abraçada a totes dues i fins aviat.
5: Fins aviat.
6: Gràcies.

0: Ei, Laia, com vas? Escolta, que parlàvem l'altre dia, l'equip d'aquí de Barcelona, del Rambla 54, que ens agradaria moltíssim que ens expliquessis la teva feina d'integradora social. Et sembla que busquem un dia i xerrem i ens expliques exactament en què consisteix? Vinga, ja em dius, una abraçada, fins ara.
1: Ei, Anna, hola, què tal? Doncs sí, tant, clar que me'n recordo. Òbviament, jo encantada de parlar sobre el món social i la meva tasca com a entrenadora. De fet, crec que puc aportar bastanta informació perquè he tingut la gran sort de poder treballar amb molts col·lectius diferents i aprendre moltíssim de cada un d'ells. Així que busquem una data. Sí, jo encantadíssima. Ja em dius la data, vale? Gràcies.
0: Suposo, oient, que ja has notat que tornem a tenir l'Ivan aquí després d'aquests 2 dies del Francesc tocant els botons. Ivan, han anat bé aquestes vacancetes?
2: Aquests 2 dies de festa, sí, han anat molt bé.
0: Dos
2: Sí,
0: dies de festa, un cap de setmana, quatre
2: sempre
0: dies.
2: s'aprofiten, sempre
0: Bé,
2: s'aprofiten.
0: no?
2: I tant, i tant.
0: I el Francesc, bé, no? No ens ho dirà. Nosaltres ens anava dient, bé, una mica de nervis, però...
2: Que va, és un crac, que va. Sí, no, no. Està encantat i s'ho ha passat superbé. O sigui que res, sí, encantat.
0: Doncs mira, ja tens relleu el dia que vulguis fer
2: Sí,
0: vacances.
2: ja m'agrada ser prescindible per aquestes coses.
0: No, això mai, eh? Nosaltres volem a l'Ivan i al Francesc, que és
2: Vale, vinga,
0: possible.
2: fem torns.
0: Vinga, ben tornat.
2: Gràcies.
0: Gràcies, Francesc, des d'aquí, que no li vam agrair. Una abraçada
2: Sí.
0: i fins demà.
2: Perfecte.

0: la xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Andrea Medina. La ponència del president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, sobre el recurs de Dolors Bassa proposa aplicar, per lògica i sentit comú, l'amnistia a l'exconsellera i retreu al Suprem que vulnerés els seus drets amb una interpretació clarament expansiva, oposada a la finalitat de la norma i contrària al reu de la llei, ha dit. El text de 65 pàgines al qual ha tingut accés la CN i que es debatrà al ple del Constitucional del 6 d'octubre proposa anul·lar les resolucions del Suprem i ordenar a l'alt tribunal que en dicti amb caràcter preferent i urgent una de nova en què declari amnistiat el delicte de malversació pel qual va ser condemnada Bassa. Sumar i els socis progressistes del PSOE reclamen que s'aprovi un decret d'habitatge ambiciós. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha reclamat que l'anomenat decret Mari Carmen reculli les demandes dels sindicats d'habitatge, entre elles l'eliminació dels desnonaments, la regulació dels lloguers vacacionals i de temporada, la congelació dels preus i la pròrroga amb renovació automàtica. La ministra de Sumar diu que el decret aprovat ha de ser valent i ambiciós.
3: El derecho a la vivienda no se toca y nosotros, desde la parte del gobierno que nos corresponde, llevando la voz de Mari Carmen al Consejo de Ministros, lo que vamos a decir es que basta ya, que no nos vamos a bajar de un decreto que no sea lo suficientemente exigente y que dé solución a todo lo que lleva reivindicando el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas.
2: En el mateix sentit, s'han pronunciat partits com els Comuns, Compromís o Esquerra Unida. També Podem, que ha denunciat que el PSOE negocia amb Junts un decret de mínims abans de parlar amb els partits progressistes. Al seu torn, el portaveu d'Esquerra Republicana, Edna Estrems, ha coincidit en que la llei no es pot assemblar res que pugui agradar a Junts, al PP o Vox i animat al PSOE a negociar per portar el decret a bon port. En el mateix sentit, Junts anima el govern espanyol i els partits a sortir de la trinxera per poder trobar un mínim acord, un mínim comú denominador. Un front de pluges afectarà Catalunya a partir de la propera nit i matinada i podria provocar incidències. Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil.
4: Els àfecs locals, però que poden ser molt intensos, que poden arribar en alguns punts fins a 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i que també poden tenir un abast en 3 hores de més de 90 litres també per metre quadrat i que poden arribar en alguns punts fins i tot fins a 150 litres en un període de 3 hores. En aquests moments no hi ha cap previsió de que hi hagi cap modificació de lo que és el dia a dia. Més que demanar a tothom aplicar el seny, com demanem sempre.
2: Soler, ho sentien, ha apuntat que a hores d'ara no es preveu suspendre o ajornar activitats, però ha demanat aplicar el sentit comú. Fins aquí les notícies en xarxa.

Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Take me.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Andrea Medina. El govern anunciarà en pocs minuts un paquet de 60 mesures amb l'estratègia per combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Una comissió interdepartamental liderada per la Conselleria d'Empresa pren com a base la recent actualització de la Guia de Salut Digital. La intenció del govern és que les mesures siguin d'aplicació immediata i s'assumin a altres iniciatives que entraran en vigor el curs vinent, com la recuperació de les lectures obligatòries al batxillerat i la necessitat que tots els centres educatius disposin d'un pla lector. Javier Feliz, psicòleg i director d'operacions a l'entitat Desconnecta, creu que s'ha d'acompanyar els menors en l'ús de la tecnologia, però no prohibir-la. Són declaracions a la xarxa.
3: Aprendre, no? O sigui, la paraula prohibició en un món on estem envoltats de pantalles no té criteri, no? Però el tema de les mesures del govern busquen que els adolescents del nostre país tinguin eines, no? El més important és que estan rodejats i envoltats per un entorn d'estímul constant, notificacions, vídeos curts, respostes immediates, i hem de recuperar aquests processos cognitius i tornar al bàsic, no? Tornar a pensar processos cognitius, comprendre, relacionar, ser crítics, no? Tenir aquest pensament en lloc d'aquesta prohibició cap a la tecnologia.
2: El conseller Miquel Samper anunciarà les mesures després de la reunió de la Comissió Interdepartamental per al Benestar Digital de la Infància i l'Adolescència. Els ajuntaments remarquen la necessitat de participar des del primer moment en la futura Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya i demanen més recursos per millorar la qualitat de vida de la ciutadania des de la proximitat. Són demandes que han llançat els consistoris del tercer Congrés de Salut i Món Local que es fa avui i demà a Barcelona per analitzar reptes com l'envelliment de la població. La presidenta de l'Associació Catalana de Municipis és Meritxell Budó i el de la Federació de Municipis de Catalunya, David Bote.
4: Si volem que aquestes àrees de salut siguin realment àrees integrades, el món local no hi pot arribar al final, sinó que hi ha de ser des del principi en aquest procés, no? I, per tant, celebro que aquest model doncs, faci aquest pas, no? Que els ajuntaments i que els consells comarcals siguin presents a la governança de les àrees integrades de salut.
5: Els alcaldes i les alcaldesses no necessitem que ningú ens digui el que hem de fer. El que necessitem són diners per fer-ho.
2: En nom de la Generalitat hi ha intervingut la directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat, Sílvia Sobirana, que ha reconegut la importància dels ajuntaments. El Parlament va aprovar fa un any la creació de l'agència que integrarà els serveis sanitaris i socials. Un front de pluges afectarà Catalunya a partir de la propera nit i matinada i podria provocar incidències. Protecció Civil activat en fase d'alerta al Pla Inuncat. Protecció Civil, de fet, diu que es preveuen xàfecs locals que poden ser molt intensos, sobretot a la zona litoral i prelitoral. Fins aquí les notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
2: Nova protesta a aquesta hora a Barcelona davant el Palau de Congressos, on Pedro Sánchez presidirà la cerimònia d'entrega dels Premis Vanguardia 2026. Jordi Fortià.
3: Està convocada pel Sindicat de Llogateres per pressionar el govern. L'entitat contempla convocar una vaga general si no s'aprova el decret llei d'habitatge i descarta que es repliqui a Barcelona l'acampada de la Puerta del Sol. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat.
4: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
2: El decret que prepara el govern planteja prohibir la compra especulativa per part dels fons voltor, estabilitzar els contractes de lloguer i reforçar la protecció davant dels desnonaments.
3: Pedro Sánchez advoca privilegiar l'ús residencial per sobre del turístic, mentre la seva pròpia vicepresidenta, Yolanda Díaz, fa una crida a la mobilització al carrer.
5: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico. Cada derecho que hoy nos parece evidente, hubo antes a alguien diciendo que era demasiado pronto o que estábamos yendo demasiado lejos.
6: Hago un llamamiento a la ciudadanía que se movilice. Por supuesto que sí, claro que sí, siempre que sea pacífico, porque los derechos no se ganan solo en los despachos.
2: Avís de perill per intensitat de pluja a partir d'aquesta mitjanit i tot el dimarts a tot el litoral i prelitoral.
3: La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, descarta a hores d'ara cap mesura preventiva, com per exemple suspendre les classes, però demana aplicar el sentit comú en tots els àmbits.
7: Xàfecs locals, però que poden ser molt intensos, que poden arribar amb alguns punts fins a 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i que també poden tenir un abast en 3 hores de més de 90 litres també per metre quadrat i que poden arribar amb alguns punts fins a 150 litres en un període de 3 hores. En aquests moments no hi ha cap previsió de que hi hagi cap modificació de lo que és el dia a dia, més que demanar a tothom aplicar el seny com demanem sempre.
2: En cultura, arrenca la temporada del Palau de la Música Catalana.
3: L'Orfeó Català, l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Escolania de Montserrat homenatgen Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El programa gira al voltant del llegat humanista i musical de Casals.
2: I en esport, Joel Gomis, el Barça de bàsquet ja prepara una nova jornada a l'Eurolliga.
8: Els d'Alexander Sekulić ja són a Dubai, on demà jugaran la segona jornada de la màxima competició europea. Aquest és el primer partit d'una setmana que farà que els blaugranes recorrin 11.000 quilòmetres repartits en 16 hores de vol.
9: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps i amb alerta per aquestes pluges que ens arriben. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Aquesta darrera setmana del setembre ja està venint amb algun canvi de situació. Ha baixat una mica la temperatura, però en qualsevol cas encara la xafó és molt evident, amb aquests núvols que en alguns moments han anat deixant algun ruixat molt aïllat, per exemple, a les Terres de l'Ebre, també al sud del Gironès o de la Selva, i al llarg de les immediates hores alguns ruixats, però sempre francament aïllats i molt locals i de curta durada, s'aniran endinsant des del mar cap a la costa i al prelitoral. Aquesta matinada és quan ja començarà a ploure amb una mica més de ganes, sobretot al sud de Girona, també a les Terres de l'Ebre i al prelitoral de Barcelona. I atenció al dimarts amb les fortes pluges i tempestes que arrencaran del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre i es desplaçaran al migdia cap a les comarques de Barcelona, sobretot a la vall del Llobregat i la vall del Besòs, aquí probables inundacions. I a últimes hores del dimarts, aquestes pluges molt intenses també arribaran a gran part de Girona. Comença a baixar també la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia Del Amo, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs s'han resolt algunes de les incidències que teníem, però en aquests moments encara tenim una avaria, per exemple, a l'Ametlla de Mar, que talla encara un carril i això alenteix molt la circulació, com també un accident a l'A2 a Castellolí cap a Barcelona amb un altre carril tallat. L'incendi d'un camió, l'exterior, que està de vall en sentit Vic, talla un carril, s'ha retirat el que és el camió cremat, però s'estan fent obres d'asfaltament i, per tant, caldrà circular amb cautela. I ara mateix tot el que és els accessos nord de l'àrea metropolitana, C58, C33, C17, doncs van molt carregades, com també la zona de les rondes. Demanar-vos, com sempre, que no baixeu la guàrdia. Molt bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Nova protesta a aquesta hora a Barcelona davant el Palau de Congressos, on Pedro Sánchez presidirà la cerimònia d'entrega dels Premis Vanguardia 2026. Tot plegat mentre continuen les negociacions contra rellotge per tirar endavant l'anomenat decret Mari Carmen.
4: El decret d'habitatge que el govern d'Espanya negocia amb els grups parlamentaris planteja prohibir la compra especulativa per part dels fons voltor, estabilitzar els contractes de lloguer i reforçar la protecció davant dels desnonaments. També inclou bonificacions fiscals per als llogaters i per als propietaris que baixin els preus i mesures fiscals sobre els pisos turístics. Això, com dèiem, mentre augmenta la pressió al carrer. Els socis del govern reclamen un decret de màxims mentre els grups aposten per un text que tiri endavant el Congrés.
0: Un text que inclou 10 mesures i que no té garantit el govern per ara els suports al Congrés i de moment tampoc l'avala Sumar com a soci de govern. De fet, la pròpia vicepresidenta Yolanda Díaz ha fet avui una crida a les mobilitzacions i a aquesta hora, com dèiem, el sindicat de llogateres torna a estar al carrer. De seguida hi anirem abans d'aquesta nova mobilització, però també des de Barcelona i sense fer referència explícita a les negociacions. Pedro Sánchez ha advocat per actuar en l'àmbit de l'habitatge i privilegiar l'ús residencial per sobre del turístic. Carina Bellbé.
5: A banda d'evitar desnonaments, blindar lloguers i prohibir la compra especulativa d'habitatges dels fons voltor, el decret Mari Carmen proposa bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin els preus. També una nova regulació dels lloguers de temporada per posar fi al frau en els contractes de curta durada, encarir l'IVA als pisos turístics perquè tributin com a negoci i rebaixar-lo per a construcció de pisos protegits. A més, el decàleg que ultima el PSOE planteja ajudes a la compra d'un primer habitatge. A 24 hores del Consell de Ministres i amb les negociacions encara obertes per convèncer els socis d'investidura, el president espanyol Pedro Sánchez ha llançat aquest missatge des de Barcelona.
6: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico. Cada derecho que hoy nos parece evidente tuvo antes a alguien diciendo que era demasiado pronto o que estábamos yendo demasiado lejos. Algunos son siempre los mismos, por cierto, que siempre llegan tarde al progreso.
5: El decret llei d'habitatge que el govern espanyol vol aprovar demà pretén evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol de la lluita per l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
0: Ho deien també en portada, Sumar i els socis progressistes del PSOE reclamen que s'aprovi un decret d'habitatge ambiciós. Consideren irrenunciable mesures com la pròrroga automàtica dels lloguers. David Navarro.
7: La ministra de Sanitat, Mònica García, ha reclamat que el que anomena decret Mari Carmen reculli les demandes dels sindicats d'habitatge, entre elles l'eliminació dels desnonaments, la regulació dels lloguers vacacionals i de temporada, la congelació de preus i la pròrroga amb renovació automàtica. La ministra de Sumar diu que el decret aprovat ha de ser valent i ambiciós.
8: El derecho a la vivienda no se toca y nosotros, desde la parte del gobierno que nos corresponde, llevando la voz de Mari Carmen al Consejo de Ministros, lo que vamos a decir es que basta ya, que no nos vamos a bajar de un decreto que no sea lo suficientemente exigente y que dé solución a todo lo que lleva reivindicando el sindicato de inquilinos e inquilinas.
7: En el mateix sentit, s'han pronunciat partits com els...

0: Com dèiem, ara mateix s'està produint davant el Palau de Congressos de Barcelona i allà hi tenim el nostre company d'Esplugues Televisió, Álvaro Morcillo. Bona tarda.
1: Bona tarda. Com deia, som al Palau de Congressos de Barcelona, on els manifestants del Sindicat de Llumeteres s'han concentrat, convocats a les 7 i ja porten una bona estona fent ressò aquí a la porta. L'ambient, com deia, és de tensió continguda. Molta gent, cartells reclamen contractes indefinits i un fort dispositiu antiavalots just darrere dels concentrats. Es preveu que a 7:45 es donin declaracions. Si més no, aquest matí, el portaveu del sindicat, Enric Aragonès, ha atès els mitjans i ha amenaçat amb una vaga general si el govern no dona resposta.
2: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
1: El crit de Mari Carmen no està sola, és el que més s'escolta aquí a la vora del Palau de Congressos. Com dèiem, a l'interior del Palau de Congressos, Pedro Sánchez assistint a una gala de premis. Veurem com queda tot i com avança aquesta tarda aquí fora del Palau de Congressos.
0: Gràcies, Álvaro. Efectivament, n'estarem pendents i, com dèiem, a l'anunci o la crida que ha fet la ministra de Treball i vicepresidenta segona del govern, Yolanda Díaz, l'ha fet des de Mataró. Mataró Ràdio, Lluís Martínez.
3: Durant la presentació de la nova xarxa de municipis per l'economia social al Tecnocampus de Mataró, la vicepresidenta ha demanat obertament sortir al carrer de manera pacífica per pressionar a la negociació del decret. Díaz recorda que els drets no es guanyen només als despatxos.
4: Estamos ahora mismo dentro del gobierno peleando desde Sumar para conseguir un real decreto que sirva para la ciudadanía en nuestro país. Por lo tanto, sé muy bien lo que estoy diciendo. Hago un llamamiento a la ciudadanía que se movilice. Por supuesto que sí, claro que sí. Siempre que sea pacífico, porque los derechos no se ganan solo en los despachos.
3: La també líder de Sumar ha reivindicat que l'habitatge ja és l'autèntica emergència nacional per davant de l'atur. Per aquest motiu, Yolanda Díaz creu que és innegociable la necessitat de topar el preu dels lloguers i prorrogar automàticament els contractes. També regular els pisos turístics i posar fre als fons d'inversió i als pisos buits. Per a la ministra, amb un sou mitjà de 1.700 euros a Espanya, pagar un lloguer és avui una missió impossible.
0: I l'altra cara de la moneda és Junts per Catalunya, qui sembla tenir la clau d'aquest decret. Ara asseguren que el govern espanyol estudia les seves propostes i les veuen amb bons ulls i reclamen frenar els desnonaments sense perjudicar els petits propietaris. Mont Carvajal.
5: El portaveu de Junts, Josep Rius, ha explicat que negocien en base a les seves propostes amb el govern espanyol, però no ha donat cap detall. Rius ha desitjat trobar punts en comú i desvincular clarament els fons voltor dels petits propietaris.
6: Treballem perquè hi hagi consens, perquè es pugui aprovar un decret que sigui aplicable de forma immediata, perquè serveixi per frenar els desnonaments sense perjudicar els petits propietaris i perquè contempli també doncs, totes aquestes ajudes, aquestes mesures fiscals.
5: Algunes mesures que proposa Junts són desgravar el cost del lloguer i de la hipoteca i reduir l'IVA aplicable a l'habitatge.
7: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El govern català ha aprovat avui les primeres 67 mesures per garantir el benestar digital d'infants i adolescents. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
8: Bona tarda. Doncs el paquet compta amb 67 mesures i és el primer paquet que el govern ha aprovat avui per garantir el benestar digital d'infants i adolescents. En aquesta comissió interdepartamental que presideix el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, però on hi seuen fins a 12 departaments amb un pes clau d'educació, salut, interior o drets socials. Entre les mesures més destacades hi han tres. La primera, una llei pròpia, un marc jurídic propi per protegir els menors a internet. La segona, un límit d'edat, sobretot a la intel·ligència artificial generativa a partir dels 14 anys als serveis i equipaments públics. Això inclou l'alumnat de les escoles. I la tercera, a la consulta del pediatre que farà un cribatge dels hàbits digitals dels infants. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, feia referència a l'estabilitat emocional dels nostres joves.
9: Quan els mestres detectin una conducta no adequada dels menors, doncs, com salut són dues conselleries doncs, prioritàries. I, per tant, insisteixo, aquest és un treball de 12 conselleries. Cadascú fa la seva feina, cadascú aporta el que és necessari perquè hi ha un bé jurídic a protegir, que és la salut dels nostres nens.
8: El compromís és que el paquet complet quedi aprovat en aquesta legislatura.
0: Gràcies, Pau. Encara en salut, els ajuntaments demanen participar des del primer moment en la futura Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya i més recursos per millorar la qualitat de vida de la ciutadania des de la proximitat.
10: Són demandes que han llançat els

0: consistoris al tercer Congrés de Salut i Món Local, que es fa avui i demà a Barcelona, per analitzar reptes com l'envelliment de la població.
1: Maite Polo.
2: Els ajuntaments demanen a la Generalitat que les àrees integrades de salut i serveis socials es facin pensant en les característiques de cada territori i demanen més recursos per a l'administració local. La presidenta de l'Associació Catalana de Municipis és Meritxell Budó i el de la Federació de Municipis de Catalunya, David Bote.
3: Si volem que aquestes àrees de salut siguin realment àrees integrades, el món local no hi pot arribar al final, sinó que hi ha de ser des del principi en aquest procés, no? I, per tant, celebro que aquest model doncs faci aquest pas, no? Que els ajuntaments i que els consells comarcals siguin presents a la governança de les àrees integrades de salut.
4: Que els alcaldes i alcaldesses no necessitem que ningú ens digui el que hem de fer. El que necessitem són diners per fer-ho.
2: En nom de la Generalitat hi ha intervingut la directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat, Sílvia Sobirana.
5: No ens enganyem, és el món local el que atén a les persones en primera mà.
2: El Parlament va aprovar fa un any la creació de l'agència que integrarà els serveis sanitaris i socials.
1: També a partir d'avui, el nou centre de donació del Banc de Sang i Teixits obre oficialment cada dia. El punt situat al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet és el primer de Catalunya fora d'un hospital i durant el primer mes ha atès unes 230 persones, tot i estar obert parcialment. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
6: El centre de donació de sang de Santa Eulàlia al carrer de Jacint Verdaguer ja funciona de manera oficial i cada dia a partir d'avui. El punt de donació obre de dilluns a divendres de 9 del matí a 8 del vespre i els dissabtes de 9 a 2 quarts de 3 del migdia. D'aquesta manera, des del Banc de Sang i Teixits volen acostar-se als barris i fer més fàcil la donació més enllà dels hospitals. Ho explica Cristina Valverde, responsable de les campanyes de promoció del Banc de Sang i Teixits.
7: Des de la Covid ja l'activitat de visitants i pacients a l'hospital ja ha canviat i a més també els avenços tecnològics i mèdics, doncs fan que les visites i les estades als hospitals als pacients siguin més curtes. Per tant, hi ha menys activitat de persones a l'hospital i amb això notem també que les donacions als hospitals baixen, no?
6: D'altra banda, des del Banc de Sang i Teixits fan un balanç positiu de les primeres experiències al punt de donació, que ha estat obert de manera parcial. Ara, amb l'ampliació de l'activitat coincidint amb unes reserves de sang que encara estan per sota dels nivells habituals, s'esperen a treure més donants. Des del Banc de Sang recorden la importància de mantenir una donació constant i fan una crida a tots els grups sanguinis, sobretot després de les peticions específiques que s'han fet les darreres setmanes per als grups B positiu i B negatiu.
1: Un front de pluges que afectarà Catalunya a partir de la propera nit i matinada podria provocar incidències. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta al Pla Inuncat davant d'aquest episodi que es podria allargar unes 24 hores.
0: La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, explica que, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es preveuen xàfecs locals que poden ser molt intensos, sobretot a la zona litoral i prelitoral. Soler ha apuntat que a hores d'ara no es preveu cap mesura preventiva, com per exemple suspendre les classes. Demana, això sí, a aplicar el sentit comú en tots els àmbits.
8: Xàfecs locals, però que poden ser molt intensos, que poden arribar en alguns punts fins a 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i que també poden tenir un abast en 3 hores de més de 90 litres també per metre quadrat i que poden arribar en alguns punts fins i tot fins a 150 litres en un període de 3 hores. En aquests moments no hi ha cap previsió de que hi hagi cap modificació de lo que és el dia a dia, Més que demanar a tothom aplicar el seny com demanem sempre.
0: El front recorrerà el país de sud a nord.
9: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: El Pla de Lleida lidera el creixement de l'economia catalana el 2025, impulsat per la recuperació del sector primari. El segueixen l'eix metropolità i les comarques gironines. Ho publica l'Anuari Econòmic Comarcal del BBVA. Esther Minguell.
10: El creixement del sector primari i un comportament positiu de la construcció al Pla de Lleida el situen al capdavant del creixement econòmic de Catalunya. Aquestes comarques han registrat un augment del 3,7% del valor afegit brut, que és el PIB més els impostos sobre els productes. Pren el relleu de les comarques gironines, que van liderar el creixement el 2024 i que ara se situen en tercer lloc després de l'eix metropolità, que es manté com a motor econòmic de Catalunya. L'augment més contingut el registren les Terres de l'Ebre per la caiguda de la indústria indústria energètica i les comarques de muntanya. Josep Olivés, catedràtic d'Economia Aplicada i autor de l'anuari.
11: És un sector primari que finalment, després d'uns anys miserables o caigudes molt fortes el 2023, 2022, 2023 i 2024, ha recuperat amb molta força, especialment la part agrícola, i per tant, des d'aquest punt de vista, territoris com el Pla de Lleida, que comentava el Ballester en el seu moment, però particularment el Segrià, doncs, han tingut un plus de creixement.
10: L'estudi constata l'expansió de l'economia catalana malgrat la caiguda de les exportacions i posa de manifest un canvi en la distribució territorial de les millores econòmiques. Detecta un creixement més pronunciat a la Catalunya interior en detriment de les comarques properes a l'AP7.
1: En plana judicial, la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere abona els 80.000 euros de fiança per evitar la presó.
0: El jutge de Viella li va donar divendres passat 3 dies per tal que fes efectiu el pagament i avui ha tingut constància de l'ingrés. Des de llavors està en llibertat sense passaport amb la prohibició de sortir del país i amb compareixences periòdiques davant de l'autoritat judicial.
1: L'Hospitalet de Llobregat tindrà una segona comissaria dels Mossos d'Esquadra. Ho ha anunciat la consellera d'Interior, Núria Parlon, després de reunir-se amb l'alcalde, David Quirós, per analitzar la seguretat al municipi i fer balanç del Pla Bastió. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
6: La consellera Núria Parlon ha anunciat una segona comissaria dels Mossos d'Esquadra a l'Hospitalet durant la seva intervenció a la reunió de seguretat celebrada entre Generalitat i Ajuntament. L'equipament se situaria a la zona de la Gran Via i ara les dues institucions estudiaran com i quan tirar-lo endavant. Segons la consellera, aquesta nova comissaria arribaria després de la renovació del conveni de la Guàrdia Urbana i de Mossos d'Esquadra. Escoltem Núria Parlon.
12: És un dels elements també que tenim sobre la taula i que de cara al futur doncs, volem tenir en compte una ciutat que ha crescut molt en els darrers anys, que s'ha fet un esforç important per part de l'Ajuntament per reforçar la seva plantilla de policia local. Nosaltres també, a partir del Pla Helios 84 efectius de seguretat de les unitats de seguretat ciutadana s'han incorporat. És necessari que reforcem la plantilla pel volum de població que hi ha i pel volum de feina que hem de fer per protegir millor el conjunt de la ciutadania.
6: Segons les dades presentades per la consellera, entre l'abril i l'agost els delictes han baixat a l'Hospitalet un 16,24% respecte al mateix període de l'any passat, destacant especialment la reducció dels robatoris amb força a l'interior de vehicles d'un 43% i dels robatoris violents que baixen un 20%.
1: I condemnada una treballadora de l'Ajuntament de Vilajuïga per apropiar-se de 4.000 euros duplicant nòmines.
0: L'acusada ha tornat íntegrament els diners i per això el fiscal i la defensa han arribat a un acord per aplicar-li l'atenuant de reparació del dany. La processada ha reconegut que mentre treballava amb un contracte temporal a l'Ajuntament va duplicar nòmines de treballadors i les va desviar al seu número de compte. El magistrat l'ha condemnat de viva veu per un delicte continuat de malversació. També l'ha inhabilitat durant 5 anys per a feina o càrrec públic.
1: I en cultura, a aquesta hora, en marxa la nova temporada del Palau de la Música Catalana. L'Orfeó Català, l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Escolania de Montserrat homenatgen Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement.
0: El reconegut violoncel·lista Pablo Fernández i el quartet Casals també participen en l'homenatge. El programa combina música coral, de cambra i simfònica i gira al voltant del llegat humanista i musical de Pau Casals. S'interpreten peces del mateix Casals, Bernat Vivancos, Schubert i Bach. D'aquesta manera, el Palau de la Música inaugura una temporada que dedicarà en bona part al músic vendrellenc, amb diferents concerts que evocaran la personalitat d'un artista que va entendre la seva passió com una eina de transformació cultural.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. El Barça de bàsquet ja és a Dubai, on demà a les 6 de la tarda juga la segona jornada de l'Eurolliga. Els d'Alexander Sekulić es treuen del damunt el desplaçament més llarg de la temporada visitant l'equip que entrena Xavi Pascual, exentrenador culer. Aquest serà el primer viatge d'una setmana que també portarà l'expedició blaugrana a Estambul i a Múrcia. Sekulić ha parlat d'aquest duel des de l'escenari del partit.
3: It's gonna be...
4: Per mi serà un partit molt interessant, perquè el Dubai té un equip amb molt talent i experiència i que ha millorat respecte a la temporada passada. Han incorporat jugadors, han canviat l'entrenador i també han modificat algunes coses.
3: Players and coach, they change something, so...
4: Per tant, serà un gran repte enfrontar-nos-hi. Serà una batalla tàctica i l'energia també serà un factor molt important durant el partit.
3: Energy is going to be a very important part of the game.
2: Per la seva banda, el Quintana Manresa ha informat que Hugo Benítez té un pneumotòrax provocat per un cop fort al pit durant el partit de dissabte contra el Surne Bilbao. El jugador ha hagut de passar pel quiròfan i s'està recuperant de la intervenció a l'hospital. I a partir de 8:15 del vespre, Mollerussa acull la segona gala dels Premis Més Bàsquets, organitzat per la Federació Catalana i la Xarxa. A la capital del Pla d'Urgell tenim el nostre company Òscar Herreros, que ens emporta l'última hora. Bona tarda, Òscar.
5: Bona tarda, Joel. Des del Teatre l'Amistat de Mollerussa, ciutat del bàsquet català 2026, que és l'escenari d'aquesta gala que premiarà les històries, els protagonistes i les esportistes més destacades del programa i de la temporada. La Federació Catalana de Bàsquetbol i la Xarxa organitzen aquesta segona edició dels Premis Més Bàsquet, una iniciativa amb la que es distingeix grans protagonistes de la temporada passada, que reconeix la trajectòria d'algunes llegendes del bàsquet català i que fa visibles les històries més destacades que han aparegut al programa. Avui, per exemple, es donaran premis a la jugadora Ari Pujol i a l'entrenador del Bilbao Bàsquet, Jaume Ponsarnau, entre molts altres.
2: En handbol, el Freaking Granollers continua en estat de gràcia i va sumar la tercera victòria en 3 partits a la Lliga. Ara els vallesans ja pensen en el partit de dimecres contra el Flensburg alemany, en el que serà el seu debut europeu. Antonio Rama és l'entrenador del Granollers.
6: Ja sabem que Flensburg, sobretot el primer partit, serà espectacularment difícil, però no només és Flensburg, sinó que també tenim doncs, el desplaçament a Romania i el desplaçament a Portugal, que farà, penso, que una primera fase, no? O tant de bo podem classificar-nos per següent play-off. I molt il·lusió. L'equip ara mateix jo penso que està en una situació sobretot de dinàmica i de confiança molt alt, però evidentment coneixedors de la dificultat.
2: I per acabar, l'Ali, un apunt en hoquei sobre patins, perquè l'Igualada Rigat, vigent campió de l'hoquei Lliga Masculina, ha fet oficial el fitxatge del porter Uri Codony, que arriba procedent del Club Patí Voltregà, on ha jugat les darreres 3 temporades.
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
10: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
9: Entrades a auditori.cat. Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
11: Avui va de la vaixella de guardar. Tens alguna vaixella guardada? D'aquelles que només surten per Nadal o quan ve alguna visita important a casa. Jo en tinc una. És una de molt especial. La vaixella de la Cartuja de Sevilla, amb aquests dibuixets delicats de color bordeus. Molt bonica. Me la va regalar la meva mare fa un piló d'anys. I recordo que l'anava comprant de mica en mica fins a arribar a completar una vaixella que no li falta cap detall. La vaig posar a la vitrina del menjador, com si fos una vitrina d'un museu. No es podia tocar. No volia ni tocar-la, no sigui cas que es trenqués algun plat. I allà es va quedar durant un bon temps, fent bonic, fins que un dia vaig pensar: la vida passa com un estel fugaç i no saps mai què pot passar. Així que ha arribat el moment de fer servir la vaixella. I va ser com un ritual. La vaig netejar i la vaig passar directament a l'armari de la cuina, on hi ha els plats de diari. Era el moment de renovar. I així va ser com vaig decidir que res a guardar, que hem de gaudir el moment del que ens agrada. I vaig barrejar-la amb els plats de cada dia, amb gots diferents, amb coberts de tot i colori, i ara cada àpat és una petita festa. I sí, potser es trenca alguna peça, però mira tu, qui no en remena no en trenca. I parlant de trencar, et proposo una cosa. Aquesta setmana, trenca la rutina. Decora la taula amb flors o una fulla d'olivera, per exemple, o alguna cosa diferent del que facis habitualment. Compra un pa diferent i treu la vaixella de guardar. Fes-ho per tu, sense excuses, perquè les coses boniques no són per guardar, són per viure-les.

0: Bona tarda, són 2:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'E59 d'avui, dilluns 28 de setembre del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Cuià, Castellterçol, Caldes de Montbui, Vigues i Riells del Fai i els municipis del Moianès. Avui parlarem que Long Codines Trail arriba als 100 equips inscrits en 36 hores i estrena el Long Codines Bike en la seva 7a edició. Moià celebra els 300 anys del campanar amb un acte molt emotiu. La Fira de la Carbassa consolida el seu èxit en una 21a edició plena de gastronomia i exemplars gegants.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Comencem l'edició d'avui dilluns 28 de setembre explicant-vos que només en 36 hores des de l'obertura de les inscripcions, la 7a edició de Long Codines Trail ja ha aconseguit arribar als 100 equips inscrits. El repte solidari i esportiu se celebrarà el pròxim 17 d'abril i presenta una edició plena de novetats. La més notable, això sí, és la primera edició de Long Codines Bike, una modalitat també en equip i per relleus pensada per bicicletes de muntanya, gravel i elèctriques. El director de Long Codines, Lluís Vilalta, explicava després de la presentació com ha sorgit aquest nou repte.
2: Long Codines Bike va sortir, la idea va sortir l'any passat, el que passa que no teníem ni idea de com fer-ho. Llavors, durant tota aquesta temporada hem estat preparant com podíem fer un Long Codines Bike i ens hem anat assessorant amb gent que està en el món de la bicicleta, vam anar a veure els agents rurals i a partir d'aquí ens atrevim a fer una categoria de bicicletes el mateix dia de la prova caminant i corrent, que és un repte dificilíssim perquè ens farà multiplicar-nos.
0: Aquesta prova tindrà un recorregut de 107 quilòmetres i sortirà a les 9 des de Santa Eulàlia de Ronçana. En aquest nou repte, els participants també ho faran per equips d'entre 2 i 4 persones, però sempre amb 2 membres sobre rodes. D'altra banda, per aquells que vulguin fer equips de fer el recorregut a peu o corrent, sortiran una hora abans, a les 8, des de l'Ametlla del Vallès, amb opcions d'uns 50 quilòmetres caminant o corrent o de 80 quilòmetres només per aquells equips que ho vulguin fer corrent. En tots dos casos, tant el Long Codines Bike com Long Codines Trail, els participants, a part de completar el recorregut, han de fer un donatiu d'entre 300 i 700 euros. Tots dos reptes, però, tornaran a culminar a la plaça Josep Humbert Ventura de Sant Feliu de Codines. I és que pel municipi acollir aquest repte té un impacte important, però el regidor d'Esports, Miquel Palau, també posa l'accent en una altra conseqüència, que molta gent s'anima a fer esport gràcies a aquest repte.
3: Molt, molt. I a més ho he explicat a la meva xerrada, que estem molt agraïts en el Long Codines, jo personalment com a regidor d'esports i com a malalt de l'esport, del moviment de gent que té, és a dir, de la molta gent que sense un repte com aquest no s'havia mogut. Aquí a Sant Feliu, que ens coneixem tots, doncs hi ha molta gent, que és el que he dit també, que si no fos per un repte com aquest no farien esport o com a mínim no caminarien i no sortirien a la natura. Per tant, és importantíssim per nosaltres que continuï aquest repte, per seguir movent a gent i, com he dit, penso que quan fem esport ens trobem millor, som millors persones i, per tant, tenim una societat molt millor.
0: I tot plegat s'enmarca en el ja batejat l'any passat com objectiu 3.5, que busca elevar la recaptació solidària fins als 500.000 euros contra la lluita contra el càncer. Una fita ambiciosa que, segons Vilalta, dependrà en bona part de la implicació dels participants i de tota la gent que hi dona suport.
2: El punt 5, al principi, era una flipada, perquè vam dir, ostres, com ho farem? Vam dir, farem 300.000 l'any passat i els vam fer. I ara el punt 5, doncs, és difícil, però dependrà molt de la gent. Si la gent en té ganes, el farem, eh? S'intentarà arribar mirant d'aconseguir el màxim de donatius i mirar de ser el màxim de curosos, sobretot a l'hora de participar als entrenaments i aquestes coses, fem fer un donatiu solidari perquè els altres anys no fèiem donatiu solidari i pensem que és molt millor perquè els avituallaments en si s'apuntava molta gent i no venien tots i ara el que volem és que la gent vingui i que s'apunti i que pagui o que no vulgui venir, com a mínim haurà fet una col·laboració d'un donatiu.
0: A part dels donatius dels equips, també s'han presentat noves activitats per assolir aquest gran objectiu. Des de, com explicava Vilalta, entrenaments dirigits amb donatiu, fins a un cicle de concerts solidaris de gospel de la mà de l'entitat Gospel Project de Granollers. A més, també compta amb una important xarxa de suport institucional. Des de la Diputació de Barcelona, l'assessor d'esports Enric Campàs subratllava el valor del treball en equip i la solidaritat per una causa que afecta a tota la societat.
4: Bueno, en primer lloc, posar en valor aquest tipus d'actes, esdeveniments, no? Que ens demostra, és un projecte doncs, que ens demostra que el que és capaç de fer l'esport. No només parlem de córrer o de superar un repte esportiu, sinó que parlem de solidaritat, parlem de compromís i parlem de treball en equip per una causa que malauradament ens afecta a tots. Des de la Diputació de Barcelona creiem fermament en l'esport com a eina de transformació i és per aquest motiu doncs, que donem suport als ajuntaments. Nosaltres ens enfoquem als ajuntaments no, perquè puguin executar les seves polítiques esportives però també ajudar a organitzar aquest tipus d'activitats que, com deia, doncs, van molt més enllà de l'esport, no, de la pròpia activitat física.
0: I en aquest suport s'hi suma també la Generalitat. El representant territorial d'esports, César Tobar, admetia fins i tot les ganes de no perdre's la cita.
5: I en un principi he vist unes distàncies ja molt llargues i m'han donat por, no? Però no, que és a través d'un equip i pots, diguéssim, fer relleus, anar per trams. Llavors, perfecte. He vist les imatges del territori i la veritat que és molt maco i intentaré no perdre-me-la.
0: A banda del repte del 17 d'abril, el calendari tornarà a comptar amb la petita Oncodines, que enguany celebra el seu 5è aniversari i tindrà lloc el 14 de març. Tornarà a tenir 3 modalitats, M i L per a aquells equips d'infants sols, i la familiar de mida més reduïda destinada a famílies amb infants entre 0 i 7 anys. Les inscripcions del repte esportiu dels més menuts es podran fer a partir del 7 de novembre i aquest any també hi haurà un tram inclusiu i accessible. I enguany també torna la cursa de Sant Miquel 360 amb la seva segona edició, que es farà el diumenge 22 de novembre. Serà una cursa competitiva que sortirà de Bigues i Riells del Fai i acabarà a Sant Feliu. I com l'any passat, es tracta d'una cursa individual que es pot fer caminant o corrent i que té 2 recorreguts, un de 15 quilòmetres o bé el de 21 quilòmetres. Però no hi ha Oncodines sense els voluntaris. Enguany, amb menys avituallaments, però amb una nova aposta per les bicicletes i, per tant, la necessitat de tenir quantes més mans, millor. Lluís Vilalta feia una crida a sumar voluntaris.
2: Sobretot, una crida als voluntaris. Per fer aquesta prova, el més important, si volem fer tantes categories, tantes bicicletes, tants avituallaments, bueno, avituallaments no són tants, però són moltes hores oberts, necessitem molts voluntaris, moltíssims. Com més voluntaris tinguem, més èxit tindrà l'Oncodines i més bé s'ho passarà la gent, i al final també és d'agrair.
0: Pel que fa als donatius, per segon any consecutiu, l'Oncodines compta amb una comissió d'experts formada per professionals mèdics, investigadors independents i experts en finançament solidari. I a partir d'uns barems puntuen els projectes que l'organització hagi rebut abans del desembre d'enguany. Tot i això, les 3 fundacions principals del repte des de la primera edició continuen sent Onco Vallès, Fundació Enriqueta Vilavecchia i l'Institut Gutmann. Continuem amb una informació policial, perquè avui hem sabut que la policia local de Sant Feliu de Codines, durant els dies de festa major, va detenir una persona per la distribució de drogues. La detenció es va fer per un presumpte delicte contra la salut pública relacionat amb la venda i la distribució de drogues a Sant Feliu. El detingut portava diferents substàncies amb un manual d'instruccions d'entrega preparat per a la seva distribució. L'actuació policial es va dur a terme en el marc del dispositiu especial de seguretat que el cos policial va desplegar durant la festa major. A finals de la setmana passada coneixíem una altra operació policial a Sant Feliu, en la que es van localitzar 118 plantes de marihuana en un cultiu interior. I ara anem cap a Moià, perquè més de 500 moianesos i moianeses van omplir ahir diumenge la plaça de Catalunya per celebrar l'acte central del tricentenari del campanar de Moià, una de les icones del poble. Allà estava el Jordi Givert.
6: La vetllada va comptar amb la presència institucional del president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, i del director general d'Afers Religiosos, Ramon Bassas, tot plegat en una nit que va combinar història, cultura popular, entitats locals, música de la cobla juvenívola de Sabadell i la veu de la soprano lírica Clara Renom, també de Mollà. L'espectacle va arrencar amb un repic de campanes i la projecció d'un documental que va repassar els tres segles d'aquest monument de prop de 40 metres d'alçada. El relat va fer un viatge en el temps a través d'un diàleg fictici entre la plaça i el mateix campanar. Durant la nit hi van actuar el grup de dansa urbana I Love Balos Style, els Bastoners de Mollà, acompanyats pel Polló, personatge de la cultura popular moianesa documentat des del 1789, i la colla sardanista Llaç d'Amistat, que va ballar la nova sardana al campanar de Mollà, composta per Sergi Renom. Àlex Mur, president de l'entitat Amics del Campanar de Mollà, explicava abans de començar l'acte que volien fer una celebració a l'alçada de l'efemèride.
7: És un acte molt complet, és un diàleg entre el que passa al campanar i el que passa baix a la plaça de Catalunya, també dita plaça dels Ànecs. Tindrem de convidat el president del Parlament, el director general d'Afers Religiosos, i serà un acte que el que vol és tenir aquesta transcendència històrica, explicar la història del campanar i vincular el passat, el present i el futur de Mollà a aquest monument.
6: La narració va reviure també els moments més foscos i viscerals de la història local. Una traca i el toc de sometent van simular l'arribada dels carlins l'any 1839, quan el foc i el fum van engolir la torre deixant-la sense campanes durant 3 dècades, fins que el 1863 els veïns van finançar-ne 2 de noves, de 1.200 i 1.500 quilos. Aquesta fita es va celebrar amb el ball del gegant Reis Ferran Isabel a l'acte de dissabte a la nit. La pèrdua del metall es va repetir durant la Guerra Civil, conservant només les 2 campanes horàries fins a la recuperació de noves peces l'any 1954. El tram final de la celebració va posar en valor la modernització dels anys 90 amb la primera il·luminació i automatització dels tocs, sense oblidar el recent retorn de la tradició del repic de campanes manual. La veu de Clara Renom interpretant la Santa Espina, un castell de focs d'artificials des de la teulada de la torre i un gran repic de campanes van tancar una nit emotiva per reivindicar el campanar com a guardià de la memòria i el testimoni de les diferents generacions de Mollà.
0: La Fira de la Carabassa i Productes de la Terra de Sant Feliu de Codines ha tancat la seva 21a edició amb un cap de setmana de plena activitat amb més de 50 parades i una gran assistència de públic als carrers del municipi. Per segon any consecutiu, l'associació Amics de la Carabassa ha agafat les regnes de l'organització d'una cita que continua creixent. El president de l'entitat, Dani Fonoll, feia un balanç molt positiu de la resposta de firaires, veïnes i serveis municipals.
8: Ja ho pots veure, tu. Durant una volta veus la gent el que et diu, que en el fons t'emociona, no? Dius, la feina que has fet ha servit per alguna cosa i sembla que els firaires estan encantats de la vida, els que han portat carbasses estan encantats de la vida i l'organització està encantada de la vida. Que molt... És més, et diria que hasta la policia municipal està encantada de la vida, perquè hi ha molt de tràfic i tot, però no hi ha cap problema. Tothom ha anat a buscar-se la vida on ha pogut, han aparcat, han tingut una miqueta de mà ampla amb què deixar una miqueta de tolerància en aquests 2 dies, i això els hi agraïm, evidentment, però jo crec que en aquest moment a la Fira de la Carabassa i Productes de la Terra s'està convertint, jo crec que en la fira més important de Sant Feliu de Codines, la que atrau més gent.
0: L'esdeveniment s'ha reafirmat com un reclam que va més enllà de l'àmbit local i atreu a visitants d'arreu de Catalunya. La regidora de Comerç i Fires de Sant Feliu, Anna Maria Vilarrasa, també destacava que la fira posa en valor tant els productes de proximitat com els productors locals i de la rodalia. Vilarrasa, a més, agraïa l'empenta de l'associació que fa possible la fira per l'empenta que ha donat a un esdeveniment que amb la pandèmia va quedar tocat de mort i anys després ha reeixit.
9: I que el que vol és donar valor a la carbassa, als productes de la terra, als productes nostres.
0: Això sí, l'eix neuràlgic del cap de setmana ha tornat a ser el concurs de carbasses i fruits gegants. En la categoria general, el primer premi va ser per Jordi Sandrí, de Sant Llorenç de Morunys, amb un exemplar de 500 quilos, mentre que en l'àmbit local el triomf va ser pel veí Cristino, amb una carbassa de 118 quilos, seguit de Miquel Segalés, de Can Figa, amb una carbassa de 154 quilos i mig. Aconseguir aquestes dimensions en una carbassa és una feina minuciosa i artesanal. Per això, Miquel Segalés explica com realitzen la pol·linització per assegurar el creixement de la carbassa.
10: Tu la plantes, fas un forat molt fondo, hi poses molt fem natural, i llavors la planta treu una tija. Quan fa 5 metres, comença a treure unes flors, que hi ha el mascle i la femella. Llavors agafes el mascle, que és el pare, i el mascle amb la femella. Obres la flor, la fregues i el pol·len del mascle es barreja amb el de la femella. Llavors agafes un cordill o el que vulguis, el lligues perquè no hi entri el borinot o les abelles, que el mesclin amb qualsevol altra planta, inclús pot mesclar-ho amb pol·len de les mongetes o de lo que sigui. Llavors, clar, la carbassa queda ella impregnada d'aquell pol·len seu. I per això, si estàs de sort, creixen tant.
0: A banda de les hortalisses de grans dimensions, el públic va omplir el recinte per adquirir tota mena de productes de proximitat i temporada. I és que un dels valors afegits de la fira és el tracte directe entre el productor i el comprador, tal com explicava Jaume Canals, productor i pagès d'Argentona, que no s'ha perdut cap de les edicions de la fira, excepte pel Covid.
11: Encantats, la gent, bé, com sempre, la gent pregunta i la gent s'informa i la gent vol saber el que compra, però bé, estem contents.
0: Una bona acollida que també compartien els productors locals, com Ramon Serra, de Can Feliu, ha dedicat a la producció d'oli d'oliva.
12: Ens ha passat força gent preguntant, parlant del tema, fent el tast que convidem la gent al tastal i agafant contactes, i bueno, és la fira, és això. Per mi és la més important. És la que mou més gent, vull dir, proves en tenim, no? Per mi és el número 1 de tot el que es fa.
0: La festa es va completar amb propostes gastronòmiques destacades, com el show cooking del xef Jan Fargas del restaurant Les Voltes de Mollà, que va preparar un estofat de botifarra, carbassa i bolets, que després van poder tastar un centenar d'assistents, a més de tallers d'elaboració de pa, una xocolatada pels més menuts i moltes activitats familiars. La inauguració oficial de la fira es va fer dissabte a les 10 del matí amb la regidora de Comerç, Anna Vilarrasa, i va comptar també amb la presència del conseller comarcal de Turisme del Consell Comarcal del Vallès Oriental, Àlex Valiente. I també Junts per Catalunya va voler convidar la seva presidenta de grup parlamentari, la Mònica Sales, que va destacar aquest tipus d'iniciatives. Escoltem per aquest ordre a Àlex Valiente del Consell Comarcal i a Mònica Sales.
13: Jo avui vinc com a conseller comarcal, perquè si no hagués vingut com a conseller comarcal, hagués vingut com a usuari, perquè per mi és una de les fires més importants de producte local que tenim a la nostra comarca. Per nosaltres aquestes fires que atrauen a gent de tota Catalunya, no només del Vallès Oriental, són importants perquè, a part de veure una activitat tan nostrada com la carbassa aquí de Sant Feliu de Codines, també aprofitem per fer turisme, és a dir, aquí vens, esmorzes, fas una esmorza de forquilla, gaudeixes del poble, pots anar... Si vens en família pots anar al cim de les Àligues, pots anar a Sant Miquel del Fai, pots fer un dinar a qualsevol establiment d'aquí de Sant Feliu de Codines.
14: És important que nosaltres hi siguem, que acompanyem una activitat com aquesta, que trepitgem territori, que coneguem el batec de cadascuna de les localitats. Llarga vida aquesta fira, llarga vida als productes de la terra.
0: La comitiva institucional la va complementar el regidor Miquel Palau i altres regidors de grups de l'oposició, com Laia Jordana, Frederic Sala, Àlex de la Fuente i Manuela Jiménez.

0: Els esports.
1: I com cada dilluns anem a repassar ara els resultats esportius dels equips de la zona de l'Eix. Començant per l'hoquei, i ho fem amb el Caldes de Montbui, que ha tingut un cap de setmana amb una victòria i una derrota. Pel que fa al femení, s'ha estrenat per la porta gran a la Nacional Catalana, guanyant a casa del Voltregà per 2-3. Això sí, no ha tingut tanta sort l'equip masculí, que es troba a Primera Catalana i ha perdut a la pista del Vilaseca per 3-2. Si anem ara cap a Sant Feliu de Codines, els codinencs poden estar contents perquè l'equip del municipi ha aconseguit una victòria contundent a casa davant del Sant Cugat per 6-1. I acabem amb l'hoquei amb les noies del Palau, que han guanyat per 2-5 al Sant Cugat, una segona victòria consecutiva a la Lliga Catalana Femenina que els assegura la presència a les semifinals. I pel que fa al futbol, comencem també pel Caldes de Montbui, perquè en aquesta jornada no ha pogut sumar cap punt i ha perdut per 2-1 al camp del Figueres. Millor sort ha tingut el Sant Feliu de Codines, que ha tornat de Sant Quirze a Besora amb els 3 punts després de guanyar per 1-2 en un partit molt disputat. El Castellterçol, en canvi, ha patit una derrota contundent contra el Centelles per 4-0. El Moià sí que ha aconseguit la victòria fora de casa després que la jornada anterior no guanyés i ho ha fet al camp del Roda de Ter per la mínima, 1-2. I tanquem la secció esportiva del dilluns amb Bigues i Riells del Fai, que jugaven a casa contra el Folgueroles i s'han endut els 3 punts. Mai millor dit, perquè han guanyat per 3-0.
0: El temps.
1: I per acabar l'informatiu d'avui, saludem el nostre home del temps de confiança i anem a saber quin temps ens depararà aquesta setmana de setembre, perquè en breus ens despedim d'aquest mes i entrem a l'octubre. Bona tarda, Pep Acosta.
2: Hola, benvinguts a Informació Meteorològica. Per fi una nova setmana, per fi dilluns i per fi canvis en el temps, canvis importants. I ahir la tarda es va començar a ennuvolar, a baixar una mica la temperatura, i és que, mica en mica, aquests canvis es faran més importants. A partir d'aquesta tarda-nit ja pot començar a ploure. Després de bastants dies d'anticicló, de molta tranquil·litat, la situació es va complicant, es va embolicant. I és que tenim ja pertorbacions a prop, i això farà que tinguem més inestabilitat. I sobretot demà serà segurament el dia més inestable de la setmana, el dia en què poden caure més tempestes i més precipitacions. Hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya per pluges fortes, per tant, atenció el dia de demà, precaució, perquè hi pot haver un aiguat sobtat una mica fort. Es preveuen més de 30-40 litres a les nostres poblacions. Les temperatures continuaran baixant. Avui ja no ha fet tanta calor, encara s'està bé, s'està molt bé, temperatures altetes, sí, està molt bé, però sí que ja fa una mica més de fresca que la setmana passada. I la temperatura nocturna quedarà igual que aquestes últimes nits. Es dorm molt bé, temperatura molt agradable a les nits. I demà baixarà encara una mica més, com deien, les temperatures màximes, al voltant dels 25-26 graus, amb un dia de força pluja. Dimecres, no tanta pluja, molts núvols, molta humitat, ambient carregat, ambient humit, però en principi dimecres sense pluja, amb una petita pujada de temperatures, màximes 28-29 graus. I dijous, tornar a ser un dia inestable, un dia de patacs d'aigua, i un dia força, que haurem d'estar pendents de la situació meteorològica perquè serà força dinàmic, amb molta inestabilitat, amb molt dinamisme meteorològic també que tindrem dijous. Acabarem la setmana laboral divendres, amb un temps més tranquil, no tanta pluja, però no farà net. Pot fer algun ruixat, després pot sortir el sol. En definitiva, seran dies que haurem d'anar seguint el temps, dies en què la inestabilitat serà molt present i dies en què podem tenir un patac d'aigua bastant important i amb unes temperatures normalitzades per l'època de l'any. Moltes gràcies i que vagi molt bé. Adéu.
1: I fins aquí l'Eix 59 d'avui, dilluns 28 de setembre. L'Eix 59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Boià, Ràdio Castellterçol i Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i de l'Eix 59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltes gràcies i ens escoltem demà.

0: L'Oncodines ha arribat a un punt en què ja no cal ni presentar-la gaire. Quan obres inscripcions i en 36 hores tens 100 equips, vol dir que la prova ja té una vida pròpia. I aquest any encara fa un pas més. Nous recorreguts, més quilòmetres, però no necessàriament menys d'ús. Una prova en bicicleta, més activitats durant tot l'any i un objectiu que encara la fa, que encara fa més vertigen. Arribar als 500.000 euros. I aquesta, jo crec que és la notícia de debò. No tant que n'hi hagin 47, 48, 80, 105 quilòmetres, sinó que l'Oncodines està començant a deixar de ser només una prova esportiva, sinó que s'està convertint en una estructura molt més gran, capaç de moure gent, municipis, empreses i diners durant mesos. Això té molt mèrit, però també planteja un repte interessant. Créixer sense perdre allò que l'havia fet especial aquest invent quan era més petit. Perquè fer-se gran és fàcil de dir i bastant difícil de gestionar. Ara ja no es tracta només de fer una bona edició el 17 d'abril, es tracta també de demostrar que es pot ampliar el projecte, afegir-hi bicicleta, activitat i aquest mig milió d'euros sense convertir-ho en una altra cosa, sense perdre l'essència de l'Oncodines. Si ho aconsegueixen, hauran fet més que créixer, hauran sabut evolucionar. Val la pena empènyer tots plegats perquè per recaptar tot el que faci falta, sobretot, i hasta que empirica la curiositat de saber cap on més ens portaran les properes edicions. Per tant, llarga vida aquesta Oncodines. Bona nit i benvinguts al Tujugues. Bona nit a tothom. És dilluns 28 de setembre de 2026. Ens hi posem en la segona edició d'aquesta temporada del Tujugues, que avui ens porta diverses històries. Evidentment, repassarem la presentació de l'Oncodines cap al final del programa, però avui us volem presentar una història diferent. Normalment, quan parlem de grans reptes esportius, sempre tendim, tots plegats, i encara que diguem que no, a celebrar les victòries, perquè sempre queda més bé i sempre és un èxit de tot plegat. I avui us hem preparat una entrevista que ens ve molt de gust fer, perquè són dues persones que ens estimem molt, perquè són d'aquests que són seguidors del Tujugues i ens han vingut altres vegades a explicar-nos animalades, i avui ens acompanyant el Cristian Tellez i el Roger Vilà, al principi del programa, per parlar-nos de la seva experiència a l'UTMB de Viella, que no va ser del tot reeixida, i volem veure com es viu l'altre costat, perquè al final tendim tots a pensar en la victòria el dia de la prova, però el que està clar és que hi ha molta preparació darrere, perquè si no et planteges fer una carrera de 100 quilòmetres i milers de metres de desnivell positiu. Per tant, avui volem fer una entrevista també d'això, no? De conèixer com es viu una prova així des de dins. I amb l'Anna de Riquet també farem una repassada, farem una radiografia del primer equip masculí d'hoquei, aquest any, aquesta primera catalana, que doncs debuta a la categoria després del segon descens consecutiu, i volem saber doncs qui són els jugadors que defensen aquesta samarreta del primer equip, i l'Anna ens ha preparat una mica de radiografia de tot plegat. Amb això, una mica de futbol i amb una mica més de presentació de la Lliga Tujugues que comença aquesta setmana, farem el Tujugues d'avui. Avui també deslocalitzats per al territori català, bé, tots són a Sant Feliu. Comencem a l'estudi. Aleix Serrats, Anna de Riquet, bona tarda, com esteu?
1: Hola, molt bona tarda, Ton.
2: Bona tarda.
0: Home, Anna, si tens veu.
2: Tinc veu. Recuperada ja.
0: Ben tornada. I a l'estudi del carrer Estatut, Àlex Mir, bona tarda.
3: Bona tarda, què tal, com esteu?
0: Tu també tens veu, però ens has demanat allò, excedència una mica, eh? Allò...
3: Sí, més que res, per allò que dèiem d'un tema de responsabilitat, perquè porto 4 dies amb una faringitis vírica i tot i que jo crec que ara ja no sóc massa contagiós, aquí dintre tancats en un estudi massa estona, igual era temptar una mica la sort.
0: I el control tècnic a Pau Ibas. Pau, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Ara explicaré una interioritat. Quan li dic bona tarda al Pau i triga més de mig segon a contestar, vol dir dues coses. Una, que jo tinc retras amb la meva connexió, o
4: no,
0: dues,
4: no.
0: Que està fent 33 coses alhora i avui, doncs, de moment, els que ens esteu seguint per YouTube encara no ens podeu veure...
4: En aquest cas, gairebé no era ni a segota la carrera.
0: Perquè estem tenint un problema per afegir el vídeo i tot ho farem. Però mica en mica anirem rematant el tema. Et sembla que comencem, Anna, amb el Tu jugues vintage?
2: Som-hi.
0: Va.
2: Doncs fa 15 anys, el 26 de setembre del 2011, el Tu jugues ja mirava cap a una cosa que amb els anys acabaria tenint molt, molt pes al poble, com són doncs, les curses de muntanya. Aquell dia l'editorial explicava que s'estava començant a preparar la primera mitja marató de muntanya de Sant Feliu, impulsada, com no, pel centre excursionista i també diversos aficionats locals, amb un recorregut que havia de passar per Sant Sadurní i amb la mirada ja posada cap a la primavera següent. 5 anys més tard, arrencava la 13a temporada del Tu jugues i ho feia celebrant la recuperació de dos equips sèniors que feia anys que no coincidien, el sènior B de futbol i el tercer equip sènior d'hoquei. I encara una mica més d'arqueologia, perquè aquell mateix dia s'estrenava la nova web de la Lliga Tu jugues. I fa 5 anys, el 27 de setembre de 2021, després de l'aturada de la Covid, tornava el Trial Legends, aquella edició, però ho feia amb un component molt, molt emotiu, sota el nom de Trial Legends Félix Guerrero Special Edition, en homenatge a Félix Guerrero.
0: Amb el Tu jugues vintage repassat, amb l'Anna i amb l'Aleix, amb repàs dels resultats de la jornada.
1: I com sempre, comencem parlant de futbol. Tercera catalana masculí.
2: Sant Quirze de Besora 1, Sant Feliu 2.
1: I el quart de catalana masculí.
2: Sant Feliu 2, Tona 5.
1: Anem cap a tots els hoqueis. Primera catalana masculí.
2: Sant Feliu 5, Tona 1.
1: Primera catalana femení.
2: Sant Feliu 3, Sant Celoni 5.
1: Segona catalana femení.
2: Sant Feliu 0, Torrelles 7.
1: I acabem amb el tercera catalana masculí.
2: Sant Feliu 6, Ripollet 8.
1: I rematarem els resultats de la jornada parlant de billar. Quarta catalana a l'equip A.
2: Punt d'atac 4, Sant Feliu 4.
1: I el quart de catalana grup B.
2: Sant Feliu 4, Llinars 4.
4: I acabem ara sí amb un resultat de bàsquet que no estava en la grella, no sé per què, ens hem descuidat, però és un bàsquet tercer territorial masculí, Sant Feliu 64, Buet Mataró 69.
0: Molt bé, doncs amb els resultats repassats, Pau, moment per fer la presentació de la primera jornada d'aquesta Lliga Tu jugues.
5: Participa a la Lliga a través de lligatujugues.onacodinenca.cat.
4: Doncs sí, perquè donem el tret de sortida a aquesta nova temporada de la Lliga Tu jugues. Avui farem la primera jornada. Encara teniu una mica de marge, eh? Si us esteu pensant si voleu apostar, si no, si voleu participar o no, perquè, doncs, òbviament, la jornada és el cap de setmana, ja publicada avui, però qui vulgui apostar, crec que hores d'ara hi ha com 5 partits o així, els dos.

0: Tu què?
1: Jo vull aquest, el sopar Cantalet.
0: Ja et van als sopars, no? Últimament et van als sopars.
1: Sempre.
0: Una sudadora Longines pel tercer classificat i campió d'hivern i alguna cosa trobarem per les mega jornades aquestes que fem, que ens inventem, que a l'Àlex Mir li agrada molt i ja està, i anar fent.
2: Molt bé, doncs escolta, sense més dilació ens hi posem de cara amb aquesta primera entrevista del programa d'avui amb el Roger i amb el Cristian.

0: Vespre, ens hi posem de cara amb aquesta entrevista amb els amics del programa, amb el Roger Vilà i amb el Cristian Tellez. Bona tarda, nois. Com esteu?
1: Hola, bona tarda.
0: Bona tarda. Aleix, explica'ns per què tenim avui aquí el Cristian i el Roger.
2: Doncs bé, abans, quan has acabat l'editorial, has fet una explicació molt, molt important i crec que és la base del per què creiem que aquesta entrevista d'avui és molt interessant. Al final, el Roger i el Cristian són dos bojos de la muntanya, que els hi encanta el trail running i que s'apunten, de fet ja havien vingut aquí per algun altre repte que havien assolit, a fer curses d'ultradistància. A partir d'aquí, doncs, de 50 quilòmetres cap amunt, i 50 quilòmetres és un entreno tranquil. Fa uns pocs mesos vam tenir l'oportunitat amb el Cristian d'anar parlant durant els entrenaments del Codines Trail, que si cas al final ja li donem un momentet al Codines Trail també. Vam poder parlar que estaves preparant un repte molt important, que era aquesta ultra de la Vall d'Aran, de Viella, i que, home, que tenies un objectiu molt clar.
1: Sí, intentar assolir els 164 quilòmetres en 10.000 de nivell.
2: Exacte. És a dir, el repte primer és acabar-la, que és un repte d'una cursa de 164, has dit? 163, no?
1: Sí.
2: 10.000 de desnivell, no està gens malament. I a més hi havia un segon objectiu pel qual aquesta cursa era important.
1: Correcte, era aconseguir els Round Stones, que són uns punts per poder assolir a arribar a la UTMB Montblanc, vale? Has d'aconseguir uns punts per poder arribar a aquesta cursa.
2: Diríem que la UTMB Montblanc seria com la meca de l'Ultra Trail?
1: Jo, per mi, sí. Per mi,
3: sí, una mica és així. Sí, no? Sí. És com la més famosa, hi ha més gent, és... sí.
2: Llavors, aquest repte...
0: Puc afegir, Aleix, perdona, sí? que vaig... Anècdota personal, això que fem a vegades. Però aquest estiu vaig poder ser Montblanc la setmana que feien la UTMB i vaig ser-hi només els primers dies i no era lluny del dia gros, que em sembla que és dissabte, i ja era una bogeria. Dilluns i dimarts d'aquella setmana feien aquestes proves de, no sé, 300 quilòmetres, o unes animalades d'aquest tipus, i era bestial poder veure l'ambient que ja hi havia lluny de ser el dia gros de la UTMB.
3: Sí, sí.
2: Perdona, que segueixo amb el fil, diguéssim, de...
0: Sí, perdona,
2: que,
0: perdona.
2: No,
0: perdona,
2: cap problema. Sí. Que és, la idea és que normalment, quan porta gent aquí a l'estudi, dius, home, ara t'explicaran doncs, que van acabar la cursa, van acabar top 10 o una barbaritat d'aquestes, sí, que va anar tot perfecte i que l'any que ve els tindrem aquí, que ens vindran a explicar com els ha anat a la Ultra de Chamonix. Però no va ser el cas. I crec que és molt important perquè aquests esports requereixen d'una preparació molt i molt important, d'un esforç molt gran i que el percentatge d'èxit acostuma a ser molt baix. Perquè tothom veu el que arriba primer, el que arriba segon, el que arriba tercer, però el que no veu és els 500 que han quedat pel camí, que han intentat i que portaven un entrenament amb un esforç sobrehumà que els hi ha permès arribar, alguns, els que han arribat ja a poder fer la cursa i quedar-se a mig camí. I això és el que us va passar a vosaltres. Llavors, el que sí que m'agradaria és que puguem començar una mica amb una mica el fil de com veu decidir que volíeu fer primer aquesta cursa i en quin moment comença la preparació de tot això.
1: Com dieu vosaltres, una bogeria.

0: Nos juntem dos amics i diem, vale, què queda per fer per anar al trail? Hem fet Ultra Pirineu, hem fet la d'Andorra també, que eren 105, si no crec recordar, i per aconseguir assolir el repte d'arribar a Montblanc, com he dit abans, fan falta uns punts. Vale? Pues per fer aquest punt, té que fer una prèvia, i aquesta prèvia era a Vall d'Aran. I no vam escriure. Sí que és cert que per arribar a Vall d'Aran, el Roger va tindre que fer in extremis una cursa abans, que va ser Guaras a Montano. No sé si se'n recorda, sí, que sí. També eren 89-90 quilòmetres.
1: 67 era en aquest cas, però sí, era per aconseguir els punts per poder participar en aquesta Vall d'Aran.
0: Vale. Ho van assolir el desembre del 25 i al gener van començar a entrenar. Jo crec que al gener del 26 van començar a entrenar.
1: Sí, més específicament ja per aquesta cursa, correcte.
2: Gener 25, amb objectiu de cursa, juliol 26.
0: Correcte.
2: És a dir, un any i mig de preparació.
1: No, va ser gener 26.
2: Vale.
1: 26.
0: Perdó.
2: Llavors mig any només. Ah, sí. Llavors no n'hi ha per tant. No.
1: Però portar moltes...
2: Evidentment, la base que ja teniu feta és molt important, però llavors comença l'entrenament específic. En aquest entrenament específic, perquè tu m'has explicat abans fora de micros, que dius, clar, durant l'entrenament hi ha molta gent que ja ha d'abandonar, tot i estar inscrit a la cursa, perquè hi ha lesions, trencades de coco que potser dius ja no m'hi veig en cor... Com ha sigut aquesta fase fins a arribar a la cursa?
0: Bueno, setmanalment, 7 dies a la setmana, entre 8-10 hores, amb una hora, hora i mitja de força, i moltes hores i molts quilòmetres. I setmanalment, amb la vida personal de cadascú. Feina,
2: família,
0: família, amics, entrenament del dijous, que jo cada dijous anava amb vosaltres per col·laborar una miqueta amb el Codines, i res, entrenar molt per aconseguir arribar a la meta o a la sortida, diguéssim, d'aquest dia, aquest de juliol, que vam arribar.
1: Sí, sí.
2: I com arribeu allà, Roger, el dia de juliol? Les sensacions eren de... Estem preparats? Ho portem tot a punt?
1: Sí, jo sóc conscient que jo no havia fet els deures tan bé com el Christian. Jo anava més peix aquest any, no anava ben preparat, no anava prou entrenat. Però les sensacions eren bones. Nosaltres havíem anat personalment amb la família, estàvem en una casa rural, amb tranquil·litat, molt concentrats per anar a fer això, i amb moltes ganes. El temps era perfecte... Anàvem molt bé, molt convençuts i amb molta confiança. Ens vam trobar allà amb el Christian, llavors tot a punt, tot preparat, i sí, amb moltes ganes i molta confiança.
2: És a dir, les perspectives eren bones abans de començar, digues.
0: Correcte, estàvem entrenats, estava tot preparat, tema nutrició, tema sortides, que estava tot preparat. No hi havia res que...
1: Ens ho havíem escrit 10 vegades, ens ho havíem pensat 150...
0: Fet una espècie de croquis o d'Excel amb temps d'avituallament, volíem fer-la entre 32 i 36 hores, ho teníem tot bastant controlat i bastant clar.
2: Entenc que aquesta preparació també, clar, has dit nutrició, heu anat amb nutricionistes, fisios, entrenadors de preparació física, tot això?
0: Jo ho porto tot bastant controlat i sí, jo tinc un entrenador i ara he començat específicament amb un nutricionista perquè el hàndicap, no vull avançar...
2: Ara hi arribarem de seguida.
0: No vull fer l'espoiler perquè va arribar el moment de plegar, però ara estic treballant amb un nutricionista per millorar, perquè no tot és entrenar i estar fort, sinó en 36 hores poden passar moltes coses.
2: Has dit que hi havia un planning de cursa. Entenc que hi ha avituallaments marcats. Persones, amics, família, això, ubicats. Per aquí, per allà, perquè
0: ànims.
2: Et portin la motxilla, perquè et vinguin amb la pancarta, perquè et facin una abraçada en aquell moment.
0: Bossa de vida, tot preparat, mitjons, vaselina... Sí, tot controlat per el suport que fa falta en aquest tipus de cursa.
2: Anem a per la cursa. Tret de sortida. Dorsal posat, pulsòmetres, tot... Entenc que aquí vas equipat, aneu els dos equipats de dalt a baix, que us rastreixen com a l'Oncodines, també, amb GPS,
0: sí,
2: saben on esteu en tot moment,
0: sí,
2: que ningú us perdi, no? Vull dir que les professionals també fan coses com l'Oncodines, veus? Llavors, a partir d'aquí, aneu junts des del principi?
1: Sí, nosaltres dos sí.
2: Sí, sí, o sigui, sí. L'objectiu era fer-la tots junts de principi a final o teniu allò d'un pacte de si veig collat, deixa'm tranquil i no em molestis?
0: És que amb el Roger jo crec que portem 10 anys corrent junts i ens coneixem molt. O sigui, jo sé quan ell està bé i ell sap quan jo estic bé i idem. I la idea és començar junt i acabar junts. I ens coneixem bastant bé. Sí que és veritat que ja anirem explicant que ja passa molts cops, que jo tinc el meu ritme, el té el seu, i no anem despenjat. Però la idea era començar junts i acabar junts.
1: Sí, ja saps que a les curses poden passar coses, però la idea era sortir i acabar tots dos plegats. Si un posa més el cap en un tram, doncs l'altre el posarà més en l'altre. I així, entre tots, l'un estira i l'altre ronça i anar fent.
0: Són cursats que no són 4 hores corrent. Estem parlant de que volíem fer 36. O sigui, te dona molt temps a estar 10 hores junts i tindre aquests 2 hores que saps que està darrere o que està davant i no es trobem, perquè al final hi ha avituallaments i doncs, per a més o per a menys. Però sempre, bueno, anem junts.
2: I quants quilòmetres veu fer junts fins que arriba el moment que un dels dos diu alguna cosa no va bé?
1: 30, van ser 28, 30. El sí. Quilòmetre 30 jo em vaig haver de despenjar perquè vaig necessitar descansar. Li vaig demanar, necessito descansar 5 minuts. I van ser una mica més. Però sí, sí, ell ja va seguir. Però seguíem amb la voluntat de tornar-nos a trobar. Eh? Jo estava convençut que descansava 5 minuts i l'atrapava de seguida. I ell també anava caminant i anava mirant enrere a veure si em veia.
0: Sí, bueno, al final són 30 quilòmetres, van començar a les 4 de la tarda, quan ell es va despegar ja era fosc, recordo que ja era fosc, ja es feia la nit, o sigui, jo sabia que començava la nit, que començava el tram dur, ¿vale? Estàvem a 2.400, ja era un pic, estaven ja a 2.400 d'alçada, i jo ja sabia que estava darrere, i bueno, van començar a caminar, va començar a ploure,
1: la boira
0: que a lo millor estàvem molt a prop, però no podien veure'ns. I van començar i ahí sí que no van separar. Però ja portaven... Eren 30 quilòmetres, però va... És que la cursa comença amb molt de nivell. Estem parlant que a lo millor portaven ja en 30 quilòmetres, portaven ben bé 2.000 i pico de nivell. Estem xerrant de que no feien pujar molt.
2: Dos bons pics, no? Sí. Serien això, dos bones pujades. A partir d'aquí, seguiu tot i així separats?
0: Seguim.
2: I no us torneu a trobar a cap més habitualment?
1: Sí.
0: Sí.
1: Ens vam trobar llavors
0: a la primera bossa de vida.
1: Correcte.
0: Que és Bossòst, ¿vale? Bossòst és la primera bossa de vida, que són al quilòmetre 50, crec, i tu pots explicar al Roger. Jo vaig arribar com 45 minuts, una hora abans, ¿vale? Jo no podia menjar, ¿vale? Ja no m'entrava res, portava com una hora i pico que no podia menjar. La nit per mi va ser molt dura, molta boira. Jo creia que hi hauria temps... el temps va canviar, perquè jo anava molt d'estiu i va ploure...
1: Va ploure, va fer fred en aquell moment.
0: Correcte, i vam arribar a Bossòst i ahir no van retrobar. Ja, sí.
1: La boira ens confonia molt, també. Hi ha molta gent que es va perdre, no sabies on anaves i et matxaca psicològicament.
0: Sí. Vale? I allà vam coincidir, a la primera bossa de vida. No van trobar les cares, sí. Va ser bútic trobar-nos, perquè jo li conec allà a ell i jo l'estava esperant a ell per sortir. I sí que és veritat que estàvem molt bé acompanyats i l'anècdota era que la seva filla deia, tu tranquil, recupera i surt. I ell em mirava a mi i em deia, Cristian, no sortiré. Marxa tu perquè no sortiré. I era bonic la complicitat, perquè ell intentava que ningú se donés compte que ell m'estava dient ja. És que, no, és que o, si surto, no sé el que faré. I jo vaig menjar una miqueta i sí que vaig dir, bueno, Roger, t'espero més endavant, crec que te vaig dir. Sí. T'espero canejant. No?
1: Correcte.
0: Era... I jo vaig sortir.
1: I jo en aquell moment, llavors, allà vaig haver de descansar més estona. Tenia, tal com diu el Cristian, el suport familiar allà a les 4 de la matinada, a quarts de 5, la meva dona, la meva filla gran, papa, no ho deixis, has de seguir. Jo no podia, però vaig fer el cor fort i un cop va sortir ell, vaig dormir fins i tot una mica amb la meva filla mirant-me, en plan, bueno, vaig aconseguir sortir i llavors ja vaig durar molt poc. Un poble més. 3 quilòmetres.
0: Jo sí que vaig poder arribar a Canejan, al segon avituallament. Li vaig trucar per telèfon, em va donar la notícia I jo vaig dir, bueno, jo ja... A veure, era molt realista. Havia entrenat molt, havia fet molt de sacrifici i em quedaven 100 quilòmetres, crec, perquè havia fet només 60 i pocs. Faltaven 100. I era la 6 de la matí... 6, 7. El Roger plegava. Havia passat mala nit, perquè la nit per mi no és ninguna excusa, eh? No vull... Però la nit havia de ser dura, perquè no veia ni res. I jo crec, bueno, jo crec que ja ha fet la cursa. I ell m'incitava a sortir, no sé si l'hagués acabat o no, però vaig decidir que crec que aquest repte per aquest moment no. Que plegava com ell, i ahir va acabar.
3: Jo no sé si des de casa sou conscients... Jo no sé com ho esteu vivint a l'estudi, però és emotiu i emocionant sentir tot aquest relat, perquè al final notes que són dues persones que es coneixen d'una manera bestial, que es miren a la cara i s'entenen, i em puc imaginar la situació aquesta de les 6 del matí de dir va, tio, va, som-hi, no sé què, el Roger no puguem més, i el Christian dient, va, fins aquí ja n'hi ha prou, no cal que fem més perquè ens hi farem mal. Això, com es digereix això, Christian, Roger? Com digeriu el fet aquest de dir fins aquí?
1: Bé, al principi no gaire bé, has de fer el cor fort. Jo la veritat és que de seguida vaig dir, un fracàs. Però has de fer el cor fort i vull dir, no hi ha més. Vull dir, no, en aquell moment vas fer el que havies de fer, no... No hi ha excusa, vull dir, endavant. S'ha de seguir?
0: No, s'ha de seguir. O sigui, al final, en aquesta vida, pues, s'ha de lluitar pel que t'agrada i aquest cop pues, no s'ha assolit el repte, no passa res. O sigui, al final, jo quan vaig plegar, sí que tenia molta gana de descansar, vaig descansar, el dia següent ja estava pensant, t'ho dic de veritat, en què fer. Jo crec que li vaig trucar i ja amb ganes de per què no provar o per què no... Sí que és veritat que vam xerrar una conversa personal entre tots dos, que ara no desvelaré aquí, si la podem fer és que la desveli ell. I van quedar en un pacte per al proper any, però se quedaran entre nosaltres i més endavant. Però sí que és veritat que van tenir una conversa, però bé, a veure, hi ha curses sí. I curses.
1: Hem anat fent anàlisis entre els dos i bé, de curses n'hi ha moltes, n'hi ha més.
2: Sí, i tant. Què sap més greu? Pel fet d'haver treballat aquest repte i a mig camí dir no puc més? O pensant ja en el més enllà de dir ostres, és que això ho feia perquè a més volia arribar allà i no podria arribar allà?
0: Jo, al preparar-me per arribar al repte, no m'ha sabut greu. O sigui, estic content, perquè al final portava de gent entrenant i tothom que em coneix deien hòstia, el Cristo sí que entrena, està un dimarts corrent, portava les nenes al pàdel i sortia a córrer. O sigui, no m'ha sortit... O sigui, arribar ben preparat no m'ha sabut greu. Sí que és veritat que jo volia arribar a un repte que era acabar aquesta cursa per 2027 fer Montblanc, ¿vale? Uh-huh. Perquè al final una cosa que he xerrat amb el Roger era fer Andorra, Vall d'Aran i Montblanc, i fas com les tres de diguéssim, d'Europa, pues les tres UTMB, i diguéssim, bueno, pues ja estan fetes. A part de que hi ha moltes curses, com diu Roger, hem fet Ultra Pirineu, que serà aquest cap de setmana, o ara s'ha muntat, no hem fet moltes. Però, bueno, tens com tres que són importants. I sap greu, això, no poder arribar ara per ara.
2: Per tant, segueix el cap,
0: Sí, home.
3: Tinc una pregunta que fa estona que em volta pel cap, perquè amb les preparacions d'aquestes proves... El cos canvia, el cos evoluciona moltíssim. Aquest cap de setmana, de fet, ahir vèiem el Mundial de Ciclisme, vèiem l'arribada del guanyador, el Brian McNulty, que té 28 anys, i en les fotos del pòdium sembla que en tingui 50. Estava demacrat. Jo no sé si vosaltres... O sigui, clar, portàveu gairebé la meitat de l'esforç que havíeu de fer, una cosa així. Com respon el cos? Perquè parlàveu del tema de l'alimentació, però no sé quines sensacions teniu, perquè clar, jo el més llarg que he fet ha sigut una mitja marató i el cos pateja, notes les conseqüències d'aquest esforç, no? Com se sent això?
1: És molt curiós perquè després de fer els 52 que vaig fer jo, l'endemà 0 agulletes, o sigui, vas preparat per molts més quilòmetres, per tant, el que és les cames... al fer-ne 50 no t'afecta. Sí que estàs cansat, evidentment, no faries una cursa l'endemà i tal, però 0 agulletes. però en canvi la panxa, que és el que vaig tenir jo també, et limita durant la cursa. Et limita tant que no pots, has de deixar de córrer, només pots caminar i de vegades a poc, i és aquí on et limita. Un cop has descansat les 2 hores, 3, 5 i has dormit, l'endemà estàs bé. És molt curiós, però et limita per la cursa. Però el cos és intel·ligent i ho facis.
0: Jo, molt similar, eh? Jo sí que és veritat que tinc un hàndicap que, bueno, me suelo encetar, sí. ¿Vale? Yeah. I això sí que és fotut, ¿vale? Però igual que a la part d'això, que sí que tinc part del cos que se m'enceta molt fàcil i tinc que anar més cuidant, i això sí que porto després una setmana que tinc que estar més cuidant, igual que ell. Al final, el tema de la nutrició, et dones compte que és molt important en curses de llarga distància. No pots estar una marató de muntanya 6 hores, bueno, pues si no t'entra líquid o sòlid durant les 2 primeres hores, però al final la pots arribar a acabar. Però quan portes 12 hores corrent, caminant de nivell i portes 3 hores sense menjar i queden 100 quilòmetres, és que no tens, o sigui, al final el cos
2: nota.
0: No hi ha energia, ¿vale? I pues, sol passar.
3: Les sensacions han de ser increïbles. Aquesta sensació de buidor d'energia, que a vegades surts de córrer i estàs cansat i dius, ah, tinc una pàjara i pares de córrer. No. La sensació de buidor absoluta d'energia, allò de dir, no puc fer una passa més, ha de ser una cosa que n'has d'aprendre molt, eh? D'aquest moment n'has d'aprendre moltíssim. Sobretot per aprendre a no arribar-hi, no? Però les sensacions han de ser sensacions que són inexplicables. Aleix, ens queden 2 minuts. Volies fer un apunt del Codines Trail?
2: Sí, perquè al final el Christian forma part de la junta que ha muntat el Codines Trail i crec que tenir dues persones com ells, com a referents també podríem dir, perquè al final són referents de les curses de muntanya, de gent que trepitja molta muntanya i que corre molt, és molt interessant per un poble com Sant Feliu, que sempre ha tingut molta vinculació i últimament està havent un repunt interessant. Llavors, posa'ns una mica al dia de quin és el moment que està passant el Codines Trail, perquè hi ha el júnior, hi ha el sènior, hi ha...
0: Doncs el moment és molt bo, per mi molt bo. O sigui, puc donar 4 dades, ¿vale? Tenim l'infantil, diguéssim, el tas petit, que tenim dimarts i dijous voltant quasi 32 nens, 35 nens... I el sènior, com tu ja ben saps, pues, la setmana passada ho van inaugurar i eren 20 persones. Eren 20 persones un dijous a 9:45, corrent per la muntanya, i amb moltes ganes i molt motivats. O sigui, que estem parlant de quasi 60 persones o personetes d'un projecte molt interessant.
2: Tot això de la mà del centre excursionista. Correcte. I amb els petits, no? Però els grans amb l'entrenament del Pol Pueyo, els petits, entre tu, el Josep i Santa,
0: Gerard Gràcia i sobretot els monitors que tenim, que són l'alma mater també, que està Didac, Margot, algun deixo, Carme, hi ha 4 o 5 monitors que estan allà sobre de la canalla i nosaltres com a adults guiant una miqueta per saber què fer.
3: Christian, Roger, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta nit. Crec que és una lliçó per tots plegats també venir a parlar d'aquestes coses i entenc que per vosaltres tampoc és fàcil afrontar-ho de nou, tornar a reure aquelles sensacions. Tinc la sensació que ho teniu bastant digerit i que és bo i que al final ja esteu pensant en reptes futurs. Però penso que val molt la pena poder també explicar aquestes històries, que no estic gens d'acord amb el Roger, que són un fracàs. Són històries, al final, de superació, perquè al final córrer 50 quilòmetres per una muntanya no ho fa gaire gent, gràcies a Déu. I agraïts de que ens hagueu acompanyat aquesta nit aquí al Tu Jugues.
0: Moltes gràcies.
3: Per la pròxima. Que vagi molt bé. Fem un canvi de sintonia i amb l'Àlex fem repàs del futbol.

0: Àlex, mentre a l'estudi fan les fotografies de rigor per il·lustrar l'entrevista amb el Roger i amb el Cristian, bueno, no sé com t'has quedat. Primer com ho has vist, perquè és que jo no els volia interrompre perquè em feia l'efecte que hi havia un clima molt, molt interessant a l'estudi.
1: No, jo igual, jo me'ls anava escoltant i el que m'ha flipat molt és el que comentaven, no? Aquesta conversa que vam tenir íntima tots dos, no? Perquè m'imagino al final tantes hores junts compartint, doncs, caminar o córrer un al costat de l'altre, moltes vegades físicament, o una davant o l'altra darrere, però és igual, compartint moments d'usos i compartint experiències delicades, tots dos, no? Al final suposo que ha de crear uns vincles que ha de ser brutals, no? Vull dir que al final et porta una mica aquests mateixos objectius, aquestes mateixes sensacions, no? Que quan ho comparteixes només t'entén el que tens al costat perquè està visquent el mateix, no? M'ha flipat molt això, no? Aquesta connexió que es genera, no?
0: Sobretot et porta al límit, que és una de les coses que... El límit és una cosa que l'ésser humà no hi està acostumat i t'ensenya, doncs, bueno, això, no? A veure l'abisme, allò de dir, hòstia, és que no, allò que dèiem, no puc més. I quan porten... Bueno, parlàvem del gener i això és el juliol, porten 7 mesos treballant per poder assolir aquest repte. Penso que és una entrevista que ens l'hem de tornar a escoltar perquè ha deixat molts missatges i molt, molt interessants. Escolta'm, amb 4 o 5 minuts fem un repàs del futbol aquesta setmana perquè el primer equip compta els partits per victòries, de moment.
1: Tornada 2, el primer equip, pues sí, en aquest cas visita el camp del Sant Quirze Besora i victòria per 1-2 en aquest cas. Segona victòria, com tu molt bé dius, Ton, pues, contem els partits de moment per victòries i que duri i que sigui així durant moltes, moltes jornades. Un partit que et diré que va ser disputat, que va ser un partit... jo no vaig poder anar, però sí que m'he mirat d'assabentar una mica del resum de com va anar tot plegat. Destacar que ens vam avançar al marcador cap a la xans de la primera part amb un golaç de Jaume Vallcorba, un gol d'aquells antològics, un xut des de mig del camp, d'aquells que ja quan surt la pilota del peu i es va aproximant a la porteria ja veus que allò va dintre, saps? Tot i que xuta des de 40 metres, però ja veus que aquell míssil va dintre, doncs d'aquests. I posava el 0-1. La veritat és que les coses es posaven bé. El Sant Feliu ja havia tingut un parell d'ocasions per avançar-se prèviament, però no havien acabat d'entrar. I la llàstima és que, els poquets minuts, una sortida un palet tard del porter provoca un penal a favor del Sant Quirze. El Sant Quirze transforma el penal i posa l'empat. Però just abans d'arribar a la mitja part, la jugada que hem vist 70 milions de vegades, el córner que dida que espera i remata de cap, pues aquest mateix, per posar l'1-2, resultat que ja no es va moure durant la segona part. Una segona part que va tenir, bueno, disputes per les dues bandes. Sant Feliu també va tenir algunes ocasions per intentar ampliar el marcador, però que al final doncs, va saber aguantar, jo crec que amb compromís, amb resistència. I bé, doncs això, al final batallant els punts, que la Lliga és complicada, i aquests punts inicials crec que ens aniran molt i molt bé per les nostres aspiracions, que al final no passen només per setmana rere setmana, anar mirant quin rival toca i anar pensant en els propers 3 punts sense massa més.
0: I al Sènior B li està costant arrencar. Bueno, de fet, és el primer partit. No, és el segon partit ja, també, del Sènior B, sí. Sí.
1: Sí, segon partit. Deixa'm només com a últim apunt del sí. Sènior A, simplement recordar la propera jornada que el Sant Feliu juga a casa, en aquest cas. Recordem l'horari 9 del dissabte, que serà dissabte a les 6 de la tarda, contra el Santa Eugènia. Dissabte a les 6 de la tarda contra el Santa Eugènia, qui vulgui doncs, pujar al camp, podrà veure doncs, aquest tercer partit del Sènior A. I el Sènior B, pues, sí, Ton, no, segona jornada, en aquest cas segon partit consecutiu a casa, perquè el primer partit es va fer una permuta, es va fer un canvi pel tema de la Festa Major. I derrota en aquest cas 2-5. Sí que és veritat que el Sant Feliu anava molt marmat amb moltes baixes, perquè la jornada anterior havien expulsat el Fran i el Pablo i, per tant, eren baixes durant aquesta jornada. A part, hi havia algun jugador que no hi era per motius personals, algun altre que encara li falta regularitzar la fitxa i entre unes coses i les altres, pues, anaven amb 12 jugadors. La veritat és que una llàstima. 2 a 5, resultat pues, contundent, en aquest cas contra, contra el Tona. Esperem, però, que, bueno, que la propera setmana pues, ja es recuperin efectius i mica en mica pues, el senyor B comenci a agafar una mica la bona dinàmica, que tenim ganes ja de que en Tudela ens comenci a fer les cròniques i tenim ganes ja de sentir la seva veu aquí. Li hem deixat una mica de marge, no? Però
0: pretemporada, també.
1: Sí, pretemporada, però ara sí que la propera setmana és el camp del Viladrau. El Viladrau, sabeu que hi ha aquest jugador, el Terrés, que sempre fa vídeos i coses per TikTok i Instagram i tal. Per tant, no podem ser menys. Per tant, el Tudela aquí sí que la propera jornada és impepinable que ens ha de fer una crònica d'aquelles seves. Partit contra el Viladrau. Viladrau sempre és un camp complicat, és un camp petit, amb una afició a vegades una mica intensa, per dir-ho d'una manera. Però, bueno, és un camp que tradicionalment al Sant Feliu sempre se li ha donat bastant bé. Per tant, esperem que sigui el punt d'inflexió i que puguem treure els 3 punts de Viladrau.
0: Esperem que si la setmana que ve, si tot quadra i ens va com ens ha d'anar, farem molt femení, perquè tinc ganes de conèixer aquests dos primers equips nous femenins de futbol sala que debuta aquesta setmana, oi, Aleix, si no ho tinc mal entès?
2: Sí, com dèiem al principi del programa, el diumenge dia 4 debuta el sènior femení de futbol sala.
0: I aquest recuperat futbol, aquest sènior masculí, a femení, perdó, de futbol, l'Àlex, que també, doncs, bueno...
1: Sí, haurem de veure com està la situació, està en fase acabada de consolidar-se i esperem això, que acabin de confeccionar la plantilla, que sé que encara doncs, anàvem buscant alguna noia més per acabar de completar doncs, la plantilla sencera.
0: Perfecte, doncs la setmana que ve parlarem de tot plegat i aviam si no la setmana que ve l'altra podem conèixer l'entrenador del primer equip de futbol també, que ens ve de gust conèixer qui hi ha a la banqueta aquest any del Sant Feliu, Àlex.
1: Sí, i tant. A veure si podem tenir aquí a en Rafa, a Rafa Arnau, l'entrenador del primer equip, que ens pugui explicar una mica com està vivint aquestes primeres 3 o 4 jornades que bé, per ell, doncs, venir a Sant Feliu pues, ha sigut un canvi també i al final pues, ja podrem fer una primera valoració d'aquest inici de Lliga, que de moment toquem fusta, esperem que segueixi així. Jo vull destacar el que hem dit moltes vegades, aquest any la temporada, en aquest cas parlant del primer equip, i això ho parlarem amb el míster quan vingui, l'aposta crec que s'ha fet important pels xavals de la casa, jo crec que això és un tema que no em cansaré de destacar-lo, perquè crec que al final un equip com Sant Feliu, en aquest cas de futbol, no? Però crec que qualsevol altre equip, crec que el secret és intentar potenciar aquests nanos de la casa, nanos amb qualitat, però que se'ls ha de donar una oportunitat perquè comencin a agafar galons i que vagin agafant minuts a la categoria. Jo crec que això és una aposta que estem fent per un jo diria que a curt termini, perquè ni tan sols mig termini, perquè són nanos que seran de rendiment pràcticament immediat, però que tocava fer l'aposta i hem pujat 5 nanos del juvenil aquest any i crec que de moment estem encantats.
0: Doncs va, amb ganes de conèixer què diu el Rafa Arnau de tot plegat. Anna, et sembla que fem una mica de repassada d'aquest primer equip del Sant Feliu?
3: Fem.
0: Fem res. 10 segons de música perquè allò que ens quedi el tallet i ens hi posem.

0: Falten 2 minuts perquè siguin 9:15 del vespre. A l'Anna li hem demanat que ens faci el mateix que l'Àlex acaba de fer una mica així amb la brotxa gorda del primer equip de futbol, una mica més detallat de la plantilla d'aquest primera catalana d'hoquei del Sant Feliu, Anna.
1: Sí.
0: Que hi ha bastantes cares noves i primer hi ha una baixa important, que és la del Ramon Carné, que
1: ha decidit
0: canviar d'aires.
1: Sí.
0: Canviar d'aires. On el tenim, dius?
1: Tenim a Castellà.
0: A Castellà, és una pena perquè el Ramon, capità de l'equip, consolidat. De fet, era l'últim supervivent d'aquelles plantilles que havien jugat a categories superiors i aquest any se n'ha decidit. De fet, era el capità de l'equip,
1: sí.
0: si no recordo malament, sí, sí. A Nacional Catalana, i se n'ha decidit anar-se'n a Castellà. Qui s'ha volgut quedar en un equip de primera catalana?
1: Deixa'm dir-te que pel que he mirat, el club té 31 jugadors en fitxa vinculada al primer equip, ara mateix, comptant jugadors de tercera catalana, juvenil i júnior. Però hi ha un grup d'uns 10 jugadors que, segons les dades disponibles i el que he pogut parlar amb el Marcel Puig i el Pineda, són els que formen habitualment la dinàmica d'aquest primer equip del sènior d'hoquei. Hi ha la majoria... Bueno, tots, pràcticament tots, ja juguen al Sant Feliu en aquestes categories, menys un, que és l'Eloi Garcia, de 18 anys, que és l'únic jugador de fora de Sant Feliu, que és de Sant Manat, que ha passat pel Castellà, per Palau, per Voltregà, pel Caldes, i ara no en tinc més apuntats, però...
0: Amb 18 anys, Déu-n'hi-do.
1: Amb 18 anys. I en aquestes dues primeres jornades que ha disputat el Sant Feliu, ha començat amb força, 3 gols en 2 partits, ja, bueno... que són pocs per començar, però vull dir que és el col·legiador ara mateix de l'equip. Sí. I aquest és l'únic de fora de Sant Feliu. Després tenim el Joan Galleguet, que té 20 anys, que és el capità, que és un dels que apareix més directament vinculat al primer equip, ja que només juga en aquest primera catalana. I la temporada passada sí que va tenir presència també amb el primer equip a Nacional Catalana, va jugar 2 partits. Després el Jaume Sampere, que té 21 anys, deixa'm dir-te que és el més gran de l'equip, amb 21 anys, és el segon porter i bueno, combina doncs, això, primera catalana amb el tercera catalana. Un dels noms que més que genera un contrast més gran, jo crec que és el Carles Humbert, de només 15 anys, que tot i aquesta edat ja té fitxa i presència doncs, amb el primer equip. Competeix també a tercera catalana i en aquesta categoria ara mateix porta un gol i una assistència. L'any passat va fer 65 gols entre l'infantil, el juvenil A i el juvenil B. Vull dir, pugem forts amb la canalla de 15 anys. Després l'Adrià Moreno, que ja va tenir... Bueno, ja vam parlar algun dia d'ell, ja que havia debutat també amb el Nacional Catalana l'any passat, va disputar 12 partits amb només 15 anys, ara mateix en té 16 i juga al juvenil i a primera catalana. Més o menys per la mateixa línia el Lluc Piera, que té la mateixa edat i també juga al juvenil i primera catalana, que la temporada passada havia tingut també contacte amb el primer equip a Nacional Catalana, tot i que només havia jugat 6 partits. I l'any passat va fer 34 gols entre el juvenil, el júnior i el tercera catalana. Després el Joel de Pena, que té 18 anys, del primer porter de l'equip, juga al júnior i també primera catalana, i quan el Sant Feliu jugava a Nacional Catalana va estar convocat en 28 partits, bueno, no els va jugar, però bueno, que va estar allà, va estar convocat. Per tant, bueno, tot i que parell vinculat al júnior, la seva experiència en el sènior pues ja dona de sí. El Marc Ferrer, 18 anys, també juga al júnior i ha disputat els 2 primers partits ja amb el primera catalana que inicia temporada. I tot i que la temporada passada no va tenir tant contacte amb el Nacional, ara ja s'espera una mica més de presència. Tillissen, que també té 18 anys, que segueix un camí semblant, juga al júnior i la temporada passada havia jugat també amb el Nacional Catalano un partit i amb el tercera catalana n'havia marcat 21 de gols. Bueno. I finalment tenim l'Evan Granados, de 15 anys, que és un dels jugadors més joves de la plantilla, que juga al júnior i la temporada passada va marcar ni més ni menys que 75 gols, 52 amb l'infantil i 23 amb el juvenil.
0: A veure, podríem concloure que hi ha gol.
1: Hi ha gol i deixa'm dir-te que tenim jugadors de 15, 16, 18, 20 i 21 anys i que la mitjana d'edat de la plantilla és entre els 17 i els 18.
0: Bonidó.
1: Que estem molt bé. Que tenim jugadors joves,
0: sí,
1: amb gol.
0: Àlex, no et sentim.
2: Els xavals joves, l'hoquei és inqüestionable que també,
0: Sí, sí, sí, sí, no, és inqüestionable que s'ha fet una aposta de futur, en aquest cas, per tirar endavant amb aquesta primera catalana, que de moment ha començat... Digues, digues.
2: En tot cas, no, simplement el que anava a dir és que és un any, jo crec, de total transició, no? Que al final és un any que, després de la pèrdua de categoria, tocarà a aquests jugadors a veure quins van agafant minuts i tenen més protagonisme i quins doncs, tenen un paper més secundari. Per mica en mica, jo crec que anar confeccionant una plantilla pues, més consolidada de cara a la temporada vinent. No? Jo crec que una mica estem en aquest moment, no?
0: Exacte. Jo crec que hi ha la sensació aquesta que s'ha d'anar posant tot a lloc una miqueta, no? S'han d'anar trobant les dinàmiques i les estructures amb un equip molt nou. Els teus contactes, Anna, què et diuen d'aquest primer equip?
1: Bueno, que és un bon equip, que s'espera una bona temporada i, aviam, jo també penso que encara que sigui una estructura molt jove, que siguin joves no significa que tots arribin ara primer contacte al sènior, no? Vull dir, hem fet el repàs i molts d'ells ja havien jugat amb el Nacional Catalana la temporada passada o fins i tot juniors havien jugat 28 partits amb el Tercera Catalana. Vull dir, és un... Jo crec que per ser joves no implica que no tinguin aquest contacte amb un primer equip, amb un sènior, i que puguin demostrar molt. Jo hi tinc confiança posada.
0: Només cal que miris el Barça de futbol, que tenen la mateixa edat més o menys. Vull dir,
1: totalment.
0: Que, i no s'hi estan anant.
1: El Ramonet trontollaria ara mateix en aquest equip. Seria massa gran.
0: Hòstia, hi ha editorial.
1: Seria veterà.
0: Escolta'm una cosa. Una de les altres coses que també t'ha sorprès aquest estiu és que el sènior femení aquest any, al final, juga a Primera Catalana.
1: Sí. És algo que portàvem aquí molt temps els últims dies doncs, lluitant perquè fos possible. Finalment va acabar la temporada doncs, sense aquesta alegria, però bueno, ens hem llevat al setembre i resulta que estàvem a Primera Catalana. I això,
0: què ha passat?
1: Ho hem demanat al Josep Pineda, que ens ho ha explicat. Com ha estat això?
3: Hola, bona tarda, què tal? Gràcies per tenir-nos en compte aquí el femení del hockey Sant Feliu, que aquest any estarà competint en Primera Catalana. A final de temporada vam estar fent el play-off per l'ascens, que no vam superar, com ja deveu saber, però durant l'estiu ens va presentar l'oportunitat de poder agafar una plaça de Primera Catalana, que quedava vacant, i bueno, era una cosa important perquè feia que poguessin tindre més disponibilitat per les jugadores que tenim, fem 17, que tenim 15 jugadores, 16 hectàrea, bueno, tenim dos equips, i clar, si només teníem un, dos fem segones, se'ns quedava molt limitat poder combinar les jugadores. I era important i primordial poder estar a primera perquè poder les jugadores tant anar a primera com a segona. I això va ser el que definitivament ens va fer decantar per agafar aquesta opció de tenir aquesta plaça de Primera Catalana, pujar als despatxos, que es diu, perquè ho necessitàvem per la projecció de les jugadores que venen de sota FEM 17, en què ja estan competint doncs, amb el primera i amb el segona.
1: I bueno, aviam, jo contenta, perquè bueno, tots contents, sí, jo crec, perquè tinguem un equip femení d'hoquei a Primera Catalana. I bueno, tot aquell primer partit que han jugat no han pogut guanyar, pel que he pogut saber, un partit molt competit, un partit molt, molt ben aguantat, i esperem, aviam, com evoluciona la temporada, però...
0: Jo estic a favor d'aquests processos, Àlex, sobretot si és una qüestió de progressió de l'equip, no? Per donar projecció als jugadors joves.
2: Anava a dir exactament el mateix. A mi els ascensos en els despatxos per caprici mai he sigut gens favorable, perquè al final moltes vegades són coses forçades, però sí que és veritat que un equip que el vas tenir a dalt competint i que tens un volum de jugadores important i que el fet de tenir pues, un equip en una categoria superior et permetrà pues que aquestes jugadores puguin tenir molta més progressió, endavant. I ho tinc claríssim i és el que et dic. Jo, en general, ja et dic, els ascensos de despatxos per mi sempre són dubtosos, però en aquest cas concret, per mi és una gran notícia i bona gestió aquí, en aquest cas, del club.
0: Doncs a l'espera de com va aquesta Primera Catalana, seguirem veient com evoluciona tot plegat. Ens queden, 7 minuts per acabar el programa. Àlex, fins la setmana que ve. L'Àlex es veu que aquest any ens abandona a 3:15, sempre, fins la setmana que ve.
2: Us deixo aquí per rematar. Vinga, que vagi bé.
0: Vinga. I acabem de rematar el Tu Jugues d'avui parlant de la presentació de l'Oncodines, perquè aquesta setmana es va presentar la setena edició de l'Oncodines Trail i teniu un reportatge extens en l'E59 d'avui que ho han explicat molt bé, però jo crec que una de les novetats principals, sense cap mena de dubte, és aquest afegit de l'Oncodines Bike. Sobretot hi ha diversos temes importants aquí, l'objectiu dels 500.000 euros i l'Oncodines Bike. Sobre l'Oncodines Bike, el Lluís Vilalta, director de la prova, en parlava així.
4: L'Oncodines Bike va sortir, la idea va sortir l'any passat, el que passa que no teníem ni idea de com fer-ho. Llavors, durant tota aquesta temporada hem estat preparant com podíem fer un Oncodines Bike i ens hem anat assessorant amb gent que està en el món de la bicicleta, vam anar a veure els agents rurals i a partir d'aquí ens atrevim a fer una categoria de bicicletes el mateix dia de la prova caminant i corrent, que és un repte dificilíssim perquè ens farà multiplicar-nos.
0: I això és un dels reptes importants. I també afegia el tema dels 500.000 euros, volia explicar-ho bé al Lluís.
4: El punt 5, al principi, era una flipada, perquè vam dir, ostres, com ho farem? Vam dir, farem 300.000 l'any passat, i els vam fer. I ara el punt 5, doncs, és difícil, però dependrà molt de la gent. Si la gent en té ganes, el farem, eh? S'intentarà arribar mirant d'aconseguir el màxim de donatius i mirar de ser el màxim de curosos, sobretot a l'hora de participar als entrenaments i aquestes coses, fem fer un donatiu solidari perquè els altres anys no fèiem donatiu solidari i pensem que és molt millor perquè els avituallaments en si s'apuntava molta gent i no venien tots i ara el que volem és que la gent vingui i que s'apunti i que pagui, o que no vulgui venir, com a mínim haurà fet una col·laboració d'un donatiu.
0: Aneu a l'E59, recupereu-lo d'avui perquè us explicarà ben bé com anava tot plegat i amb més talls i més veus. Pau, em deies que tenim bàsquet, que també han debutat aquesta setmana.
5: Sí, tenim àudio crònica de l'Àlex García d'aquesta primera derrota malament per 4 punts. Ni Toni Luque des de la taula, també estrenant-se, va poder fer res perquè el Sant Feliu s'aportés la victòria. Escoltem com va anar aquest partit.
6: Bona nit. Ahir el Sant Feliu de Codines va començar la seva temporada 2026-2027 amb derrota per 64-69 en un partit on es va notar que l'equip ha incorporat forces cares noves, ja que diferents jugadors han hagut de marxar o han abandonat l'equip i fins a 7 jugadors nous estan a la plantilla. Això amb altres canvis, sobretot a nivell d'estructura, en mancança d'homes grans i bastant exterior, fa que l'equip encara estigui en fase d'adaptació, on encara l'equip s'ha de cohesionar, i va fer que per molts moments en aquest partit hi haguessin forces desconnexions, sobretot al final del segon quart i final del tercer quart, on l'equip va arribar a estar fins i tot a 10 punts per sota, però tot i així va demostrar caràcter i va demostrar que volia competir el partit i fins i tot va tenir a falta de 5 segons un llançament per poder empatar el partit i anar a la pròrroga. Aquesta temporada, tot i la mancança d'homes grans i de més, la idea de l'equip és continuar jugant un bàsquet ofensiu, un bàsquet ràpid, tot i que en el partit d'ahir no vam ser capaços d'imposar-ho i de jugar de la manera que volem, però que a mesura que ens anem cohesionant com a equip estem convençuts de que ho acabarem logrando.
5: Així ven el partit, el Sant Feliu amb aquesta derrota, doncs, evidentment, primer partit es planta 9è, perquè la diferència de punts doncs, no era molt alta, i jugarà la setmana que ve, ara en parlarem, el dia 3, a Premià de Dalt. Ara sí.
0: D'agenda i rematem, vinga.
5: Som-hi, doncs repassem l'agenda esportiva de la setmana. Tenim 6 partits, que seran els que formaran a principis, no hi ha res afegit, la primera jornada de la Lliga Tu Jugues. Comencem dissabte a les 4, futbol, quarta catalana, Viladrau-Sant Feliu, a 3:15, bàsquet, aquest partit que dèiem de la tercera territorial premiada del Sant Feliu, I un quart d'hora més tard, a les 6, el tercer catalana, Sènior A, Sant Feliu, Santa Eugènia. El diumenge, també a la tarda, a les 5, futbol sala, aquest segona divisió femení, que comença la temporada a Manlleu. A dos quarts de 6, l'hoquei, segona tercera catalana masculí, Club Hoquei Farners, Sant Feliu. I a dos de 7, tanca la jornada, l'hoquei, primera catalana femení, Mataró, Sant Feliu. Hi ha un equip que és el tercera catalana, no, el primera catalana que descansa d'hoquei, aquesta setmana, i ja està, i no tenim res més aquesta jornada.
0: Doncs molt bé, un minut per acabar el Tu Jugues d'avui. Recordar-vos que encara sou a temps d'apuntar-vos a la Lliga Tu Jugues, que la començarem, ja es publicarà la jornada aquesta setmana, però encara us podeu afegir en el projecte. I també la bogeria, que no n'hem parlat, que és que l'Un Codines amb 36 hores portava més de 100 equips apuntats. Per tant, això penso que val la pena que ho tinguem en ment. Més de 150, doncs val la pena que ho tinguem en ment, i els que volem fer equip poder que ens espavilem, perquè si no ens quedarem sense plaça. Anna, Aleix, gràcies.
7: Bona setmana a tothom.
1: Que vagi bé.
0: Pau, fins la setmana que ve.
5: Bona nit, que vagi bé.
0: Nosaltres marxem, que vagi bé, us deixem la neu a la muntanya. Una abraçada a tothom. Bona nit.

0: Bona nit, són les 9 i 4 minuts de la nit d'aquest dilluns, dia 28 de setembre de 2026. Aquí estem a l'estudi d'Ona Cuinenca. Els amics, des de fa molts anys, el Tu Jugues, acaben de marxar i els de l'Anem a Muntanya hi hem ocupat els seus seients, que fins fa poc hi eren ells. Estrenem nova estació, el primer programa de la tardor, avui aquí, i despedim el setembre. Sempre hi ha una benvinguda i una despedida. Doncs avui despedim el setembre i donem la benvinguda a la tardor des d'aquí, des d'Ona Cuinenca. A mi, personalment, una de les estacions de l'any que més m'agraden, per no dir la que més m'agrada, la tardor, que la trobo fantàstica. Deixem estar la tardor, sentem-nos al programa, perquè els pròxims 55 minuts prenem protagonisme a la muntanya, al gran i fabulós món de la muntanya, amb totes les seves derivades, que, com ja sabeu, són moltíssimes. I ja sabeu que ens podeu escoltar en directe al 107.2 de FM si esteu per Sant Feliu. Ens podeu escoltar en les nostres remissions que fem al llarg de la setmana i també en el podcast. Per tant, ens heu d'escoltar sí o sí. Imagineu-vos si hi ha maneres per escoltar-nos. Vull dir, sí o sí, ens heu d'escoltar. Sense més preàmbuls, comencem ja el programa d'avui, que hem d'anar per feina. Hi ha les seccions habituals. Tindrem una entrevista, que avui l'entrevistador vindrà aquí al programa, serà d'aquí una estoneta. Sembla que sí. Si no ja ens empenyarem i farem alguna... Ja farem una altra cosa, cap problema. Cap problema, jefa, ja farem una altra cosa. Saludem ja tots els membres del programa que estan assentats aquí a l'estudi d'Ona Cuinenca, com he dit abans. Menys a Pep Sanz, que Pep Sanz el tenim molt refredat, molt constipat. Igual és Covid, eh? Diuen que hi ha molt Covid, per Sant Feliu.
1: Sí, potser en tinc, tu.
0: He sentit a dir que hi ha molt Covid.
2: No ho sé.
1: Anaves tu segant, tu,
0: Jo la setmana passada que vaig estar amb molt mal de coll, amb bastantes coses que indicaven un bon encostipat.
3: Sí, però això devia ser la ressaca de la festa major.
0: Sí, sí, no, això també tenia molta, això sí que en tenia moltíssima, però jo crec que l'encostipat que portava sobre això també va ajudar que tingués encara més ressaca de festa major.
1: Febre no tenies, Pep, perquè si hi ha febre...
0: Jo crec que la nit de dimarts a dimecres, que va ser la pitjor de tots aquests dies, jo crec que una mica de febre vaig tenir. Però vaig anar a dormir molt d'hora, el dimarts vaig anar a dormir molt d'hora, devien ser les 9 o potser abans, i a la nit em vaig... Aquella dormida vaig llevar com... Vaig anar a dormir que estava poder el 20% i em vaig llevar el 60%, o sigui, tota la nit em vaig recuperar molt.
2: Molt bé.
0: I ara estic molt bé, eh? Molt bé. Però això, Doncs des d'aquí saludem el Pep Sanz, que potser ens està escoltant.
3: No, que es posi bo, eh? Que es, sí. Cuidi, que es cuidi molt,
0: sí,
3: que
0: sí, sí, sí,
3: el dilluns
0: sí, sí.
3: que ve ja té que venir.
0: Sí,
3: que
0: sí,
3: el trobem
0: sí,
3: a faltar.
2: I que ha preparat l'entrevista perquè la puguem passar.
3: I ho ha fet molt ben fet. Li ha quedat molt bé.
0: I això, doncs, que es recuperi del refredat o del Covid o del que tingui. Ha anat bé l'entrada de la tardor? Us agrada també la tardor?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí.
2: Jo prefereixo la primavera.
0: Sí. Sí?
2: Sí, sí. A la tardor m'agrada doncs, els arbres que es tornen, tot i que ara ja ho estan que han perdut la fulla amb la sequera aquesta.
0: Sequera, sí.
2: Però els colors aquests que agafen els arbres a la tardor estan bé, no? Però bé aquells temps que els dies s'escurcen i així, saps? Això, però bueno...
1: Tot té el seu engany.
2: És el que passa...
3: Tot no pot ser.
2: Cada any que... quan arriba aquest
1: figura
2: temps.
1: Que ho poguessis, sí.
0: No, a mi també m'agrada, els... Sí, l'únic que d'allò... La tardor d'hivern el que m'empipa... No m'empipa, però el que és diferent és això, que els dies són més curts. Jo me'n recordo, l'any passat, al novembre, vam anar a caminar per Costa Brava, que és fabulós, eh? A l'hivern de Costa Brava, a mi vam tenir un dia de sol, vam estar per Costa Brava caminant, que va ser fabulós, i tornant cap a casa... dèiem, ostres, quina son, quines ganes de dormir, i clar, mires la llotja i eren les 6 i quart de la tarda, però, i, que ja és ben fosc, a finals de novembre, però, i vam dir, ostres, si és super d'hora, a l'estiu aquesta encara fas de migdiada, encara t'has de migdiada,
2: i
0: això.
2: I tant.
0: Però sí que tens aquesta cosa que sembla que sigui molt més tard del que és a l'hivern. Bueno, a tardor, a finals de tardor
2: i a
0: l'hivern.
2: I a més, els canvis d'horaris, que encara que no ens ho traiem de sobre, això.
0: Bueno, van dir que sí, no sé, algun, però sí? diu que sí. Algun any serà que sí, però es veu que...
2: Algun any, però ja no sabem quin, ja fa tant temps que en parlen d'això.
0: Es veu que els ordinadors ja estan programats, els avions sí. també, no sé què, sí, i bueno, que tot aniria una mica malament, no sé. Ho van dient i no hi ha manera de que ho facin. Per cert, canviarem l'horari d'aquí 3 setmanes, al final de...
1: Sí, final de mes, oi?
0: És el 26 d'octubre o 25 d'octubre, o alguna cosa així.
1: Sí.
0: El 20 i pico d'octubre, d'aquí... Sí, un mes.
3: Dormirem una hora més o una hora menys?
0: Dormirem...
1: Una hora...
0: A les...
1: Més.

0: Sostinc que en definitiva la política és tot, tot pràcticament tota la relació entre persones i així.
1: I tant.
0: Forma part de la política, no?
1: Tot és política.
0: O sigui, que aquests que diuen jo no em vull posar en política i tal, bueno, no, està bé que no vulguis posar, per exemple, en política d'un partit, o ser polític, o fer de polític, o tal, això està, vull dir, cadascú, però qualsevol cosa, ara mateix estan arreglant la plaça, doncs el fet d'arreglar la plaça ha suposat que es fes política, perquè uns potser la volien així, els altres no la volien arreglar, aquesta, doncs això és política, no?
1: Per tant,
0: tota relació entre humans és política, i amb la muntanya doncs també, que és el que diu l'article aquest, no?
1: Molt bé, saludem a Pau Ibarces, d'Enta Peixera. Pau, bona nit.
2: Bona nit.
1: A tu t'agrada la tardor?
2: Sí.
1: Sí?
2: Sí.
1: Bueno, bé.
3: A mi també m'agrada, eh?
2: Sí, no? Perquè ja comença a fer més fresqueta, comença a s'encendre el foc algun dia...
1: No, a més, aquest estiu, que estem farts de tanta calor, també s'agraeix una mica això.
2: Sí. Bona.
1: Molt bé, Pau, doncs moltes gràcies per estar aquí una setmana més. Posem la sintonia de l'editorial i avui això, muntanya i política.

Doncs sí, anem per feina i diem així, diu, tot és política. És un escrit de l'Enric Faura de la revista Vèrtex. I diu el següent. La muntanya màgica, la clàssica novel·la de Thomas Mann, deixa anar una sentència. No existeix la no política. Tot és política. Per moltes raons, l'alpinisme, a casa nostra, l'excursionisme i, en general, els esports de muntanya han intentat defugir l'etiqueta política. Sovint els enderiats de la muntanya han defugit qualsevol posicionament polític, aspirant potser a motivacions més elevades, vitalistes, arrauxades o pures, lluny de les vileses de la societat materialista, en una mena de fugida d'una terra baixa, guimariana, vers una terra alta, neta i deslliurada del malestar de l'home contemporani. Però vet aquí que l'escriptor, historiador i muntanyenc asturià Pablo Batalla ha publicat el llibre La bandera de la cumbre, que, com si fos un cop de puny per la seva contundència i claredat, s'alinea amb la frase de la muntanya màgica. Sí, efectivament, tot és política. La muntanya i l'alpinisme també ho són. Aquest assaig és una reflexió sobre la muntanya com a espai simbòlic, ideològic, de lluita i de resistència. El seu punt de partida és relativament senzill. Si qualsevol ideologia necessita alguna mena de paisatge o de context, la muntanya, des del segle XIX, ha estat un espai sobre el qual s'ha projectat heroïcitats, patriotisme, espais místics o èxtasi personal. El muntanyisme no és ni ha estat neutral. És una construcció humana que s'ha fet ressò de la ideologia de cada moment. Per exemple, la llarga cua d'alpinistes que paguen fortunes per ser pujats a l'Everest respon clarament a una ideologia política, el capitalisme de les altures. La declaració d'un parc natural o nacional estan fent com una llei laboral i tots saben que la regulació dels accessos a la natura no és neutral, sinó que respon a interessos de turisme esportiu, econòmics, urbanístics i polítics que no són mai innocents. Les curses de muntanya que fan forrolla com a espectacles televisius en escenaris espectaculars i que sovint segueixen itineraris irreflexius i fins i tot perillosos són inseparables de la promoció de la competitivitat que mou la societat actual. A Catalunya tenim un devessall d'exemples d'aquesta relació entre la política i la muntanya. Des del mateix naixement de l'excursionisme català, extretament lligat a la Renaixença, la simbiosi de l'escalada a Montserrat, el moviment anarquista, la lluita antifranquista, les accions a la muntanya del procés independentista o la convocatòria d'unes eleccions de Jordi Pujol des del cim de l'Aneto, els exemples són nombrosos i evidents. Però sobretot resulten importants aquelles accions aparentment són tècniques,

regulacions d'escalada a Montserrat, nou telecadí a Vallterra, regularització de l'accés al Montseny, normatives de protecció del medi natural i que tenen un altíssim component polític amagat darrere de proclames purament tecnocràtiques, escèptiques i neutrals. Perquè sí, evidentment, tot és política. Fins aquí l'editorial d'avui.

I us llegiré unes quantes dites de que m'han passat. Diu, quan l'oreneta se'n va, no triga el fred en arribar. I diu, que m'he passat de frenada. El millor de la vida és gratuït. No es compra perquè no té valor. No es ven perquè no té preu. I un altre que m'han passat que diu, mai seràs amo del pany si la clau la té un estrany.

0: Moltes gràcies, Joan, per aquest símil de la muntanya i política. I, sí, sí, has demostrat que gairebé tot és... Bueno, tot és
1: tot polític, és, bona,
0: tot és política.
1: Dir, pot ser una cosa de, no sé, parlar d'insectes o de, jo què sé, o de plantes, i encara segons com, perquè algunes plantes també s'han de controlar i s'ha d'evitar que es perdin, i per tant, a vegades fa política doncs parlant també de la natura, no? O sigui que és així, no ho podem deixar de costat, no?
0: Molt bé, moltíssimes gràcies, la setmana vinent una nova editorial, i ara ja passem la sintonia de la Cua Dimecres i també Joan Font.
1: Sí, perquè avui, com que no tenim el Pep per aquí, doncs llegiré jo l'excursió que hi ha per avui.
2: Colla dels Dimecres, amb les redaccions de Josep Mumbrú.
1: Doncs avui llegirem una excursió que es va fer al Pic de l'Infern. Diu, el Pic de l'Infern és una muntanya de 2.859 metres situada dins del terme comunal de Fontpedrosa, a la comarca del Conflent, al departament francès dels Pirineus Orientals, però molt a prop del límit amb el municipi de Queralbs, comarca del Ripollès. Des de l'estació d'esquí de Vallter comencem a caminar en direcció a una de les pistes per seguir la ruta cap al cim. Anem en direcció al Gra de Fajol, que veiem a dalt a la nostra esquerra. Després de les diferents pujades que es van tornant, apareix damunt nostre el Coll de la Marrana. Amb camí entretingut, arribem a dalt. Des d'aquí podem veure el camí que hem recorregut i el que ens espera per davant. Tenim bonica panoràmica del Pic de Bastiments i el Freser, i de l'Infern des d'aquest punt encara no es deixa veure. Anem seguint el camí per aquesta zona més o menys planera. Contemplem a la nostra esquerra la bonica vall del Freser i de Coma de Vaca. Ara el camí emprèn una consistent pujada amb poc desnivell. El coll el tenim a tocar. Passem abans per una cabana de pedres, és la del Tirapits. Fins aquí estem gaudint d'unes magnífiques vistes panoràmiques de les muntanyes que ens envolten. Un cop arribats a dalt del coll, el panorama se'ns obre cap al nord-est. Al fons destaquen els estanys de Coma Mitjana i a la nostra dreta hi tenim el Pic dels Gorgs. Ara toca fer un tram amb forta pujada per damunt d'una zona rocosa i seguir per la carena tot passant entre roques en forma de làmines inclinades que van formant una mena d'esglons on posem els peus. Arribem al cim, Pic de l'Infern, 2.859 metres, i trobem el punt geodèsic, un piolet i la senyera. La vessant nord del pic ofereix vistes molt aèries sobre la vall de Carençà i la Coma de l'Infern. Més enllà, les muntanyes de l'Alta Cerdanya i el Capcir. El camí de tornada és més o menys el mateix, tot baixant per un corriol per sortir a la plana, molt prop dels aigols podrits. Arribem al Coll de la Marrana i baixant fins a l'estació de Vallter. El recorregut ha sigut de 13 quilòmetres i mig, temps de caminar 4 hores 25, temps total 5 hores 51, ascens acumulat de 911 metres. Hi hem participat en Joan Font, en Josep Miquel Martínez, la Pilar Guerrero i en Pere Castellví. Fins aquí l'excursió d'avui.

0: Molt bé, moltes gràcies, Joan, per aquesta excursió. Lloc magnífic, eh? M'encanta, m'encanta. La vaig fer aquest estiu.
1: El pic de l'infern és molt ferm, és molt ferm. És
0: molt maco, maco.
1: És un dels cims guapos de la zona aquesta del Pirineu. Sí.
0: El que passa és que jo vaig fer el Bastiments Freser i...
1: Vas fer els tres cims que hi ha per allà a la zona aquesta, no?
0: Sí, vaig fer els tres i vaig baixar per... Sí. No, vaig pujar per Tirapits. Per la cabana de Tirapits vas pujar per allà.
1: Veu pujar veu fer això al Coll de la Marrana i cap a
0: Tirapits.
1: Al Tirapits i la cabana aquella de pedra.
0: Exacte. Vam fer la cabana i vam fer Infern, Freser i Bastiments. Uh-huh. I vam baixar per la Marrana.
2: Nosaltres vam fer Bastiments, Freser i Infern.
0: I vam baixar per Tirapits. Sí. Per Tirapits. Sí. Molt maco,
2: per,
0: maco.
2: Per fer la volta.
1: Sí, sí.
0: És molt maco, molt maco.
1: El que passa que la baixada es fa per comptes de tornar per la barraca del Tirapits, pots baixar bastant,
0: sí,
1: bastant vertical, allà, sí. Bastant de dret, no? I vas a parar a la plana, en aquells estanyols que hi ha petitons.
0: Sí, que hi ha cavalls per allà, sempre hi ha vaques i cavalls.
1: Sí, sí.
0: Molt bé, moltes gràcies. La setmana vinent, una nova excursió de la colla del dimecres. I ja tenim aquí el Josep Parés. Què tal, Josep?
3: Déu us guard, bé. Mirarem per veure l'avançament. Se'ns acaba el mes i s'ha acabat les activitats. Farem un avançament del que pot ser i del que serà el mes d'octubre. Començarem el dia 12, que és el dia del Pilar, que no hi ha res de res. Sempre es fa la trobada d'entitats excursionistes del Vallès, amb un puesto, i aquest cop venen aquí a Sant Feliu. O sigui que els rebaran a veure què. Llavors ja tenim, ja comencem el dissabte, dia 17... sortirem per fer la ruta 360 que posa volta al Pedraforca des de Gósol. Aquesta també ja s'ha de fer, jo.
1: Tota sencera?
3: Sí, sí, sencera, sí, sí.
1: No
3: t'hi
1: cal que comenceu d'hora,
3: millor començarem de nit, ja.
1: Jo vaig fer una vegada i se'm va fer quasi de fosc,
3: oi que sí, sí, sí. Però, llavors segueix el dia 23, hi ha un audiovisual, que ens ve la Conxita Torruell i ens parla del viatge que va fer del Caucas als Balcans. Vull dir, no, Edres, eh? El dia 25, al tanto, que hi ha l'Emir, 26, això ja rebreu informació quan surti, que el Ramon i tota la cosa ja ha sortit el cartell, ja. sí, ja ha sortit el cartell. I com a novetat, pel novembre, el dia 8, si aquesta ens la guarda l'Ajuntament no hi ha res, farem la 43 caminada codinenca. A veure ja com anirà, saps?
1: Molt bé.
3: I el dia 22 de novembre, que això ja ho van d'allò, Sant Miquel l'experiència, vull dir que de vores ja servirà la caminada per d'allò, per estar a punt per Sant Miquel.
2: Per un entreno.
3: Ja està. Això és un adelantament. Pot ser que alguna data d'aquestes es canvi. Això la setmana que ve ja ho direm en ferm. I res, Pep, ja, de moment ja hem dit el programa.
0: El calendari complet, complet. Molt bé, molt bé. Van moltes coses ja al mes d'octubre. Sí. I el mes de novembre sí que pinta ple, eh? El mes de novembre, moltes coses molt fermes, com diu el Joan Font, per aquest mes d'octubre i aquest mes de novembre. Moltes gràcies. La setmana vinent...
3: Ens tornem a veure.
0: Ens tornem a veure
3: a veure què hi ha.
0: I parlem de tot això.
3: Sí, senyor.
0: Moltes gràcies, Josep. Posem la sintonia de l'entrevista central del programa d'avui i ja parlem amb el nostre convidat, que el tenim ja aquí a l'estudi d'Ona Codinenca.

0: Doncs després de la sintonia de l'entrevista del programa d'avui, ja ens acompanya aquí a l'estudi d'Oncoinenca Edu Sallent, un amant de la muntanya, alpinista, amb una trajectòria que l'ha portat a llocs com els Pirineus, els Alps, Andes, Caucas o Himàlaia. A més de la seva activitat muntanyenca, ha traslladat aquesta passió a l'escriptura i els últims anys s'ha dedicat a fer diversos llibres dedicats al món de la muntanya i, a part de la seva dilatada carrera com amant de la muntanya alpinista, avui sobretot ens vens a parlar d'aquest últim llibre que has fet no fa gaire. Edu, molt bona nit, què tal, com estàs? Benvingut a l'estudi d'Oncoinenca. Ens agrada molt que el convidat vingui aquí a l'estudi. També per telèfon ens agrada molt, però sí, quan sí. Està el convidat aquí, a més un amic del programa, ens fa encara més il·lusió. Què tal, com estàs? Benvingut al programa.
1: Bona nit, molt bé, gràcies per convidar-me, perquè ja sóc jo m'hi trobo molt bé aquí, a Sant Feliu. Molt, i aquí en el vostre programa, ja és com una tradició per mi, tot i que feia ara temps que no venia, Però, no sé, saps aquelles coses que sempre he trobat molt entranyable i estic molt bé, vull dir que gràcies per convidar-me i per poder, doncs, poder parlar de muntanyes i llibres.
0: Ara fa la Teresa ara fa dies que no el portaves, Teresa? Fa anys
2: ara feia molt que no venia.
0: No volies que
3: vingués. Quantes vegades l'hem convidat? Tu el recordes o no?
2: Dues, segur.
3: No, més. Aquí la ràdio ha vingut.
1: I ha vingut amb en Quim, també.
0: Tres o quatre, segur.
3: Jo diria que tres o quatre vegades, com a mínim.
1: Pot ser.
2: Ara l'any que ve venir al centre a passar alguna cosa.
1: Vale, hauré de veure si faig alguna
3: cosa. Al centre
1: faig pel·lícula. Algo farem.
3: També has vingut a passar unes quantes diapositives al centre.
1: Sí, també. Que també s'està molt bé.
3: A més, deixeu-me dir que a mi hi ha una cosa que em sap greu de l'Edu, que és que tenia un restaurant a Balenyà i que cuinava molt bé i que jo era un lloc que em permetia anar-hi a vegades i havia anat a menjar una colla de vegades, no sé quantes, però una colla de vegades. I ho va deixar el restaurant i ara em sembla que treballes amb una botiga de...
1: D'esports de muntanya,
3: de Vic. Vull dir que no, que continues... Però, esclar, allò de no poder anar a veure l'Edu a la seva cooperativa, que deia la cooperativa...
2: Sí. Havíem vingut diverses vegades.
1: Sí, sí. Bueno, jo i la meva dona érem pels propietaris.
3: I no havia tingut...
1: Jo sóc cuiner d'ofici. Però no havia tingut mai. Va ser l'únic cop que he tingut jo de propietat meva, diguéssim. Sempre havia treballat en altres cuines i això. I un dia vam dir, doncs va, provem-ho. Què passa que, doncs, és molt dur.
2: Però treballaves,
1: Molt.
2: Totes les vegades que veníem estava així sempre.
1: No ens podem pas queixar, I el dia que vam dir prou, que va ser el 31 de desembre del 19, vam anunciar-ho, es va omplir, vam convidar a cap a tothom i vaig sortir allà i vaig dir... Fins aquí hem arribat, jo no puc més. Perquè ja de salut ja no estava bé, no? Mm-hmm. I vam dir, acabem-ho bé, intentem acabar-ho bé i ja està. I, bueno, intentàvem cuinar molt casolà,
3: A mi m'agradava. Jo sempre, si anava a donar un vol per al Montseny o així, normalment acabaven allà perquè valia la pena, doncs.
0: Però ens venen a l'entrevista, però escolta, ho trobo molt interessant. I el canvi de cuiner a una botiga d'esports de muntanya, va ser fàcil la transició?
1: Sí, va ser bastant, jo penso, jo havia estat treballant, o sigui, vaig plegar de la botiga de muntanya per obrir el restaurant i quan no vaig poder més, vaig demanar feina i em van dir que em tornaven a agafar i vaig tornar allà on havia estat abans.
0: Carai.
1: O sigui, va ser això. I bueno, sempre també m'agrada el tracte amb la gent i com que és la gent de muntanya és molt fàcil vendre, explicar, assessorar, perquè al final som tots la mateixa família. És molt, és molt, molt agradable.
3: No, i tu, a més, amb l'experiència que tens, pots assessorar moltíssim.
1: Tant com poder.
0: I a part també és molt menys, entre cometes, esclau, no? El bar, restaurant és moltes hores,
1: Clar, la gran diferència està que quan jo treballo allà, que estic de cara al públic, atenc les persones una després de l'altra, no? I la gent s'espera i tot. En un restaurant, quan tots tenim gana, és molt difícil que tinguem espera. I clar, has de fer tothom de cop. I clar, aquí hi ha molta diferència de ritme de feina.
3: sobretot.
0: Sí, sí, jo treballo en un bar d'aquest poble de vegades, sí. Ara molt menys que abans, i això que dius tu, quan la gent té gana...
1: És durillo, és durillo. Som...
0: Però bueno, jo també, aquí coneixem molt la clientela i si algú s'ha d'esperar, espera. I...
1: Allà també, eh? Allà també, Joan, allà també s'esperava. Eh?
0: No hi ha, no hi ha, no hi ha problema, no hi ha problema. Molt bé, fent aquesta introducció, alguna cosa més de tal bar?
3: Només són records aquests de fa uns anys i que m'agrada haver-ho comentat, sí, perquè, sí. Perquè jo ho trobo a faltar, ho sí. Sento molt, però ho trobo a faltar. Vull dir que...
1: No és l'únic, passo moltes receptes per correu electrònic,
0: Molta gent que m'ho demana. Si t'agrada molt cuinar, doncs, t'agrada també cuinar.
1: Jo havia cuinat molts anys, havia estat en diversos restaurants, havia estat al Bulli, havia treballat al Bulli amb el Ferran.
0: Ara han fet una sèrie.
1: Sí. Havia estat allà l'any 90, vull dir, encara els comença... Bueno, a l'època... Vaig estar l'any següent d'en Joan Roca. Vam estar... Bueno, vull dir que va ser una època també d'això, i jo vaig estar voltant també per Europa, cuinant i això. Bueno, fins que al final vaig acabar, doncs, en un restaurant a Sant Quirze de Besora, que es deia La Cogolera, que estava al costat de la carretera, allà a nivell semàfor, aquell. I allà va ser on vaig aprendre a fer la cuina tradicional catalana, clàssica, de cassola. Allà vaig aprendre a fer la cuina. Que va ser la que vaig transportar després a la cooperativa. Va venir d'aquí.
0: Mm-hmm.
1: Perquè aquests restaurants, Bulli i companyia, no fas... és un altre cuina. Tu fas dos o tres plats o quatre, la teva partida, i et limites a això, no? No aprens a ser cuiner. En un lloc així no, és molt difícil. Bueno, no. Acaba sent cuiner en un d'aquests que... un restaurant que ho toquis tot, no?
0: De batalla, això, més de batalla.
1: Sí, sí.
0: Però clar, quan tu vas estar al Bulli, el Bulli era el que era... els inicis, no? I...
1: Clar, érem... El que passa que érem, això, era l'any 90, teníem dues estrelles, que l'havia recuperat el Ferran, carai, que l'havia perdut allò, i però vaig estar amb gent... va ser l'època que com més mítica, potser, no? Perquè hi havia, doncs, el Xavi Sagristà, hi havia el Carles Avellan, hi havia el Marcos Pinera, hi havia... O sigui, el Ferran l'Albert... O sigui, era quan començava a explosionar tot. O sigui, encara no fèiem esferificacions. O sigui, cuinàvem amb Mulletes de Santa Pau, cuinàvem amb el producte de Cap de Creus...
0: Ara fan l'anunci de la sèrie de...
1: Del Gènesi.
0: Gènesi.
1: És que avui la fan, me la miraré demà.
0: Quina casualitat, ara fan la...
1: Si us hi fixeu, hi ha un moment que baixa un a buscar una olla d'aigua a la platja, aquí.
0: Sí, sí.
1: I era jo el que baixava a buscar l'aigua a l'olla d'aigua de mar. Perquè feia un plat que era un ajo blanco, amb escamarlans, tòfon i això, amb aigua de mar. I cada dia baixava... Hi havia la gent allà prenent el sol i jo vestit de cuiner amb una olla a agafar l'aigua.
0: Sí. Impressionant, estem...
1: Sí, és això. És real.
0: Molt bé. Perfecte. No, hòstia, estic
3: al·lucinant. Parlem de muntanya i de llibres.
0: Però estic molt interessant, eh? Molt interessant.
1: Hi havia la rulot que surt a la... És molt fidel, aquesta sèrie.
0: Sí? Jo volia preguntar això.
1: Hi havia la rulot aquesta.
0: És fidel, la sèrie, és fidel.
1: Sí, el que passa... que estava molt podrida per dintre, eh? Estava plena de formigues i puces, eh? No era tan maca com aquí la sèrie.
0: Bueno, un dia, Teresa, fem una entrevista a fondo del Bulli, això, eh? Un dia fem una entrevista a fondo de com era el Ferran, o
2: que... Que els portin aquí.
0: Que em portin la Mellana, un d'aquests aquí.
1: Seria l'hòstia, si portéssim aquesta colla, mare de Déu. Passa de ser difícil, jo crec, eh?
0: Però
2: ho intentem.
0: Però si venen, fem una petita degustació de plats també.
3: Això també, que posin.
0: Que vinguin al centre, que facin ja una cosa ben parida. I,
2: ja ho allargues massa. Ara.
0: No, i, bueno, ja alguna cosa pensarem. Sempre, tornant a les muntanyes, que segur que has contestat aquesta pregunta ja, com va començar la teva passió per la muntanya i quina excursió, de petit o de més gran, et va marcar i vas dir, ostres, la muntanya és una part important de la meva vida.
1: Jo vaig començar a fer muntanya quan era molt jovenet, a casa, amb els de casa, amb la meva família, i el meu pare se'ns aportava, el meu germà i a mi, al Pirineu. Vam començar primer als voltants d'Osona, jo soc d'Osona, doncs, jo què sé, el Montseny, el Matagalls, el Roc Gros, jo què sé, Bellmunt, Puigsacalm, aquests és així. I després... En unes vacances d'estiu vam començar a anar allà, anàvem a un càmping d'allà a Vilallonga de Ter, allà a de Set Cases, i vam començar a pujar muntanyes d'aquelles. Val a dir que anàvem els tres i jo no volia anar-hi. I jo sempre se'm feia llarg. Jo sempre protestava. Era... O sigui, amargava la vida al meu pare, pobre home.
3: Estic cansat.
1: Tot això.
0: I set, i set.
1: Un tros enrere, morros, i tot això, no? Fins que, bueno, vam anar una vegada al Vinyamal, tots tres, també, i allà vaig veure que, ostres, dic, uah, això mola molt, eh? Glaceres, una muntanya molt grossa, i allà va ser un... Vaig començar d'això. I al cap de poc vaig tornar a Vinyamal, allò que passa. Vam anar allà i vaig tornar, dic, quan vaig tornar aquí, dic als col·legues, tu, hem anat a una muntanya molt xula, anem-hi tots, no? I vam anar allà, al Vinyamal vam tornar-hi. I aquella vegada vam ensopegar molta boira a la glacera d'Osó, la de darrere, la grossa. Vam ensopegar molta boira i aquell dia, no sé el per què, em vaig posar davant de tota la nostra colla i tothom es van afegint a darrere i vaig com guiar tothom fins a sortir d'allà, no? I allò que em vaig tornar em va marcar molt, perquè vaig pensar, ostres, jo sempre amb els esports havia sigut un zero, però un zero a l'esquerra, havia provat hockey, futbol, bàsquet, tots, eh? I no em traien del banquillo, o sigui, era el típic d'allò, i aguantava l'ampolla d'aigua, com a molt, i això, no? I allà vaig veure que em sentia com realitzat, que em sentia, bueno, molt a gust i molt al meu entorn. I a partir d'allà, aquella sortida, va ser quan se'm va obrir els ulls i dic, uah, això és una altra història, això. I després vaig, aquí, es va escaure que van ser els anys que es va fundar el centre excursionista del meu poble, d'Hostalets de Balenyà, l'any 84, el meu pare era de la Junta, i allà doncs, hi havia 3 o 4, hi ha escaladors, més anys que jo, que ja buscaven allò, carn tendre, no?, per d'allò, i jo, doncs, bueno, vaig veure que vaig apuntar-me a fer això, apuntar-me a fer esquí de muntanya, i vaig veure que la muntanya era una altra cosa, bueno, més del que jo havia viscut de jovenet, no? I a partir d'aquí ja va ser això, el trobar el plaer de l'escalada i tot plegat.
0: A partir d'aquí has anat a diferents llocs del món, Alps, Andes, els Caucas, l'Himàlaia. Quina serralada d'aquestes tan grans t'ha sorprès més? Pensaves, això no ho trobaré aquí i ho has trobat? Sí. I hi ha molta diferència entre elles? Són molt diferents cada una d'aquestes? O totes són, mira quina muntanya més gran? O... També culturalment, eh? La sí, gent, tot. Sí. Clar, amb quina hi ha més diferència que els Pirineus, per exemple?
1: Que els Pirineus. Clar, la gran diferència està quan passes dels Pirineus als Alps. Aquesta és la gran diferència. Perquè les muntanyes, a partir dels Alps, s'assemblen totes, però són més grosses. Però l'estructura és la mateixa. Les arestes de neu, les glaceres... Aquí és una muntanya, en certa manera, clar, més gastada, no? No és tan escarpada. I a la que canvia, sí que el salt gran, jo penso que està als Alps. Després d'allà, els altres, clar, el primer cop que vam anar als Andes, clar, allò se'ns van augmentar les dimensions. Clar, érem uns passarells, eh? Tenia 23 anys o 22... I vam anar allà, vam anar a Bolívia, perquè ens van dir que era un país molt salvatge, que no, molt poc explorat, i allà vam anar i vam fer uns quants cims, 5.000 i alguns 6.000 i això. Però ja vam anar-hi, vam pujar per rutes que no era la normal. Ja anàvem a buscar vies, ja, doncs, això, d'uns francesos, d'uns no sé què, i així. I, esclar, quan vas a l'Himàlaia, després sí que t'estavelles, perquè tu veus una muntanya i veus com un punt i dius, ostres, jo vaig ser una persona. I quan arribes en aquell punt, és una roca gegant, no?, que pot fotre 40 metres, no? Clar, després t'adones que... O dius, va, baixem fins al riu i tornem a pujar per l'altre cantó, no? Lo típic d'allò, bueno, migdia te pot anar amb això, no? Clar, perquè no tens... O sigui, les dimensions no les tens assimilades, no? I creixen molt. Ara, muntanyes que m'hagin sorprès... A mi, jo, si algun dia puc tornar a viatjar, jo m'aniria al Perú, a la Cordillera Blanca o a Huayhuash. Per mi ho té tot. Té poca aproximació, agraïda i bonica, perquè sem uns Alps amb gros, bestiar pasturant, prats verds, llacs, i unes muntanyes piramidals i super, super escarpades i totes blanques. És que és com no sé, un nen petit li dius que s'imagini una muntanya del paradís, seria una mica això, no? Perquè vas a, no sé, al Pakistan, per exemple, el Toro i això, hòstia, és molt gros, és gegant, però clar, és molt mineral, és un paisatge de molts dies de roca i d'això, no? No és tan agraït, penso. I el Perú, per mi, és el que jo he trobat més, mm-hmm, més equilibrat amb això.
0: I el Gran Salt has dit que és dels Pirineus als Alps, eh? Aquí sí. És quan...
1: L'estructura de la muntanya canvia. Sí.
3: De tota manera, aquest salt potser es perdrà d'aquí uns anys, quan desapareguin les totes les galeres dels Alps. Ah, llavors, sí, ja el Pirineu als Alps ja serà una cosa més semblant,
1: sí,
3: no?
1: Sí,
3: Sí. Però, esclar, els Alps estan... La gran diferència dels Alps és la neu que hi ha, clar, i les galeres, sí, la que desapareguin.
1: Sí.
0: Però els Alps també estan com... No sé com dir-ho, estan... com més explotats, no més, o sigui, hi han treballat molt més, no? Ja l'home ja ha fet moltes més edificacions, estan molt més ben connectats i tot, no? Ja, també.
1: Clar, els han començat molt abans, molt abans que aquí el país, abans, no?, a fer coses d'aquestes. Passa que, clar, amb l'erosió que hi ha actualment en quant a canvi climàtic, clar, es va esllavissant tot, per tant, té tendència a quedar arrodonit com serà el Pirineu d'aquí, no? No ho veurem nosaltres, però... Però marxar les glaceres i cauran els rocs i al final quedarà tot més... Dedueixo,
3: Sí, sí.
1: Més així. Però, bueno, de moment encara... Bueno,
3: encara tenim bueno, esclar, vull dir, aquí tenim 3.000, una mica més de 3.000, i en allà són 4 i 5.000, sí, no?
0: No, són molt més altes, crec. I has dit el Caucas. El Caucas, què vas anar... On...
1: Vaig anar a fer l'Elbrus. Això va ser una expedició molt curiosa, perquè jo no havia d'anar-hi, però l'Òscar Cadiach, que ja ha vingut aquí, ha passat per aquí el programa, l'Òscar, va demanar per escriure un llibre sobre la seva vida de muntanya, que va publicar Desnivel, no? Però no hi havia manera de coincidir, perquè, clar, és una persona que ara perquè, bueno, em sembla que s'ha calmat una mica, però aquells anys no parava a Catalunya ni de conya, no? I sempre tot li estava amb expedicions amunt i avall. I no hi havia manera que coincidíssim. I un dia em va proposar, i si anem a un lloc plegats i parlem, o sigui, aprofitem per fer això, no? Doncs sí, vaig embarcar a l'avió a Barcelona, cap a l'Elbrus, cap al Caucas, jo amb una gravadora, el seient del costat de l'Òscar, i anar gravant sempre, i totes les converses, per poder tenir matèria prima, per poder fer el llibre. I a partir d'aquí, doncs, bueno, va ser... Em va anar molt bé també perquè, clar, vaig poder pujar a l'Elbrus, que és molt alt i no l'havia fet, i com que era l'hivern vam fer esquís de muntanya, vam pujar amb esquís i va ser una aventura bastant això. Però ell era, o sigui, anava allà, anava de guia amb clients, portava un grup de clients i ell anava de guia i jo anava com, no sé, semblava l'escolaneta allà al costat.
3: L'afegit.
1: Perquè em deien, tu què hi fas aquí? Jo amb la gravadora, jo gravo. Semblava, sí, un periodista o alguna cosa així, no? Un estil així.
0: Abans de passar al llibre, el Pirisme de Secà, tens algun... Has dit que tornaries al Perú, que és poder lloc on més t'ha agradat, però hi has anat. Algun lloc que t'hagi quedat per fer i que vulguis anar-hi en un futur?
1: N'hi ha un només. Un que ja hi vaig ser-hi, Jo voldria fer la Mà de Blanc. O sigui, és l'única espina que tinc grossa, però molt,
2: però,
1: molt.
2: Però l'has fet?
1: No. Em vaig quedar 200 metres al cim. I vam fer dos intents, I no vam arribar a dalt. I és l'única muntanya... Jo des de petit, de jovenet, quan vaig començar a fer muntanya, em vaig marcar com... per mi les més boniques, no? I era el Cerví, l'Alpamayo, i el K2 i la Mà de Blanc, no? El K2, la meva dona m'ho va prohibir des que ens vam conèixer. Va dir, allà no hi vas ni de conya. Per tant, aquesta jo, pum, ja la vaig descartar. I per mi no vaig atabalar més. O sigui, per mi ja no d'allò. Però sí que la Mà de Blanc, sí. I vam fer un intent i no vam arribar a dalt pel vent, per culpa del vent. Perquè el cel era blau i d'allò, però no d'allò. Clar, eren uns altres anys, Era l'any 2001 que hi havia molt poc... No hi havia expedicions comercials... Érem tots alpinistes al camp base i, esclar, ens rellevàvem, lluitàvem, o sigui, treballàvem molt amb equip, però tot i així va ser impossible, nosaltres no vam poder. I és aquella espina que diu, si algun dia pogués, me cago en dena, però bueno, ara per temes meus de salut, segurament potser no sé si arribaria al camp base, no ho sé.
0: Però en un futur el tens allà,
1: està aquí,
0: en el cap. Està aquí. Passem al tema d'escriure. L'any passat, si no estem a punt, l'any passat vas escriure el llibre El Pirisme de Secà.
1: Sí.
0: Què és aquest llibre? Què ens vols transmetre al lector? D'on neix aquest llibre?
1: Aquest llibre neix d'una actitud de resiliència i de lluita. Val? sigui, és allò de dir, hòstia, es tanca una porta, doncs ja has de trobar una finestra que segurament serà una vidriera, no? Serà espectacular la finestra que trobaràs. I va ser això, no? O sigui, jo per temes de salut, l'any 2018 se'm va diagnosticar asma, bueno, el diagnòstic és asma severa no controlada. Val? Estic en un tractament cada mes a l'hospital des de fa 4 anys, a part dels inhaladors que tinc cada dia, tot això, no? Però més bé estic en un tractament de l'hospital de dia, no? Així, de l'asma. Clar, després això em va limitar molt les muntanyes altes, les aproximacions llargues i aquestes jornades tan, tan llargues, no? I d'això, clar, què passa? A l'agafar menys aire, el meu cos es cansa abans. Ah. I els músculs es cansen abans, no? Mm-hmm. Després, clar, vaig veure... Això va ser un intent al Mont Blanc l'any 2000... No sé quin any era. Bueno, és igual. Aquells anys vaig fer un intent al Mont Blanc i em va costar arribar al refugi. Això va ser, per mi va ser... em va destrossar, no?
0: Clar, psicològicament això va...
1: Jo l'havia fet 7 o 8 vegades, no sé quantes, per tot arreu, i vam anar allà, per arribar al refugi, va ser com un expedient, bueno, com escalar un 8.000, quasi bé. Vaig arribar allà, i un cop allà a la nit dic, Edu, això ja no, això no va bé, no va bé. L'any demà em vaig despedir dels companys que se'n van anar amunt, jo em vaig quedar al refugi, jo no havia sigut mai de quedar-me al refugi, o sigui, sempre sortia amunt, no d'allò, vaig quedar allà, i ja a la tornada amb el cotxe, com que tenien tantes hores de Chamonix fins aquí, el meu cervell va començar a pensar, doncs, has de buscar una solució, això no pot ser, no pots... I aquí, inèrcies de la vida, m'apareix un company nou, Lady Palmer, que és el que surt el protagonista del llibre.
0: He llegit el
1: que... Sí, doncs apareix Lady i em proposa... Bueno, que estava taradíssim en fer coses i em diu, Edu, t'apuntes a fer una sèrie d'aventures, unes aventures que han superat les muntanyes dels Alps, a nivell d'emocions, a nivell de tècniques, de tot, brutal. Però tot és aquí al Prepirineu, no? O sigui, una muntanya molt més propera, molt més econòmica i molt més, bueno, i per mi molt més al meu abast, no? De les meves possibilitats de cardio, que ara avui dia es diu, no? Del tema cardio, doncs molt més adaptades al meu sistema aquest.
0: Però, o sigui, l'Eddie no el coneixies?
1: No, l'Eddie ens vam conèixer després de que me'n passés tot això. Bueno, va ser com una simbiosi, no? Allò de dir, hòstia, caus com, diríem, avui dia es diu molt amb un pou, no? Acabes amb un pou així i abans de tocar baix ja l'altre ja t'agafa de la mà i t'estira amunt, no? I et diu, mira això, mira allò. I comences a descobrir una sèrie de coses que dius, buah, però què és això? I clar, aquí a mi sempre tota la vida, des que vaig començar a fer muntanya en sèrio, sempre m'ha agradat obrir vies d'escalada, no? I vaig començar doncs a les Agudes, obrint la primera via de les Agudes, que vam obrir nosaltres l'any 91, el Pedrafort que n'hi hem obert vàries, en molts llocs de Catalunya, no? Vull dir, Montserrat, i ara estem en llocs com més tranquils i més allunyats, no? Com el Solsonès, el Pallars Jussà i algunes zones de l'Alt Urgell. Però ens movem en aquesta zona, entre el Solsonès i el Pallars Jussà, no? Jo això tota la vida havia obert vies, tota la vida, però no tanta intensitat com ara. Però des de que ens vam conèixer amb l'Edu, l'Edi, doncs va destapar la caixa de Pandora, no? I jo, vaig flipar amb això.
0: I el llibre explica aquestes anècdotes amb l'Edi?
1: Sí. El llibre, a través de les escalades, o sigui, d'aquestes obertures de vies, explica quins són els valors de l'alpinisme. Val? O sigui, hi ha com uns pilars, ens imaginem com uns pilars, unes columnes, que seria el risc, la incertesa, l'exploració i el compromís. O sigui, amb aquests quatre pilars, això és alpinisme. I tant pot ser amb neu, amb altres muntanyes, com pot ser amb unes parets o amb unes aventures on el risc no ens ha perdonat. O sigui, ha sigut el risc i el compromís. Llocs que no pots baixar i hem explorat molt dintre del territori, però molt cap a nosaltres mateixos també, amb això. Després, el llibre, la gent que m'escolti ara pot pensar, ostres, això és un llibre d'escalades, no? Sí, és un llibre d'escalades, però explicades amb molta poesia i molt amor, i hi ha molt entre línies, no? Hi ha molta metàfora, hi ha molta segona intenció, hi ha molta ironia, i el meu pare, quan el va llegir, va dir, hòstia, Edu, vols dir que jo el seguiré, aquest llibre? Que el meu pare no és escalador. I em va dir, hòstia, és que ni me'n dono compte que estic escalant, perquè m'expliques tantes coses mentre escales, coses externes, al moviment de l'escalada, que fa que el que dic sempre jo als meus llibres, que les meves tietes el poden llegir. I que no van a la muntanya, no?
0: I aquestes coses externes d'això, ja tenies pensat fer llibre així, o a mesura que anaves escrivint et van sortint al cap?
1: Sí, clar, jo no tenia pensat fer cap llibre fins que vaig veure que hi havia tot un conjunt d'activitats o de moments que tenien un fil conductor i un nexe comú, no? I a partir d'aquí és quan jo començo a desenvolupar més les aventures, també, perquè en principi jo sí que faig un diari sempre de les coses que faig, però és molt esquemàtic, és molt per no oblidar-me, no? Però després d'aquí és quan començo a treballar amb això i a posar-hi un... O sigui, i a jugar molt amb el llenguatge. Ara, a diferència dels primers llibres que feia, ara disfruto escrivint perquè jugo amb les paraules, no? M'encanta... Hi ha estones que em torno com mig boig mentre estic escrivint. Vaig amb un boli que va molt ràpid, perquè és que si no donaria la base a apuntar el que vull dir, no? I és com una... No sé, com un èxtasi a vegades, mentre estic d'això, i després ho tanco d'allò i al cap d'uns dies m'ho miro i a vegades hi ha coses que valen la pena i coses que no valen res, però el boli no para.
0: Però no és... Cada dia no et fixes unes hores per escriure.
1: No.
0: Quan estàs inspirat, el boli no para.
1: No para. No?
3: I l'escriptura et surt a raig o ho has de repassar molt o tornar...
1: Sí.
3: O sigui, escrius molt de seguit i llavors pràcticament ja queda com definitiu allò escrit o ho repasses molt i ho corregeixes...
1: Intento repassar el mínim, perquè m'havia donat compte, ho havia fet, i m'adonava compte de que quan anava... Després ja no... Ja, tot em canviava molt la idea primera que jo volia dir. Ja. O sigui, evidentment repasso que allò tingui un sentit i que estigui bé escrit,
3: que s'entengui. Sí.
1: Però, diguéssim, si m'ho rumio gaires vegades, vaig canviant els adjectius, vaig canviant les frases, vaig canviant tot allò, i arriba un punt... que ja, no té, ja no és la mateixa idea que havia sortit.
3: No és la idea original. No és la idea original, sinó que l'has canviada.
1: Jo mateix, jo mateix la canvio. Ja. O la suavitzo. Per exemple, sí. És un llibre que té geni, no? És un llibre que té ràbia. Clar, si te'l llegeixes diverses vegades i ho arregles, arribaria un punt que quedaria tot molt més...
3: Molt suau.
1: Més suau, més endolcit i això. Sí. I en aquest llibre no feia falta una cosa... planera i d'allò, sinó que aquí havia de sortir una ràbia, no? De molta cosa, de molt...
0: Quan fas un llibre, qui és la primera persona que li dones per llegir o et diu, jo vull llegir? Sempre és la mateixa persona o vas canviant?
1: Normalment són les noies de casa meva. El que passa que ara totes tenen molta feina, totes estan a la universitat i els hi costa més trobar temps. Però normalment sempre són les primeres, Les primeres són això. Després aquí la segona persona va ser l'Edi, perquè realment la història gira molt entorn d'ell, no? I l'Edi va ser el que...
0: Però ell ho sabia, no?, que faries un llibre...
1: Sí. Al principi no, però al final li vaig dir... És que, a més, és un pseudònim,
0: O sigui, ja m'ho penso.
1: És un pseudònim i ell, doncs, ja al final, la part final de quan l'escrivia, ell ja n'era conscient, ja sabia que d'això, no? Però sí, després de que es va ser el segon, després, normalment, per exemple, doncs deixo, a vegades amb els amics que tinc com que en aquell moment estan més lliures, que em diuen, hòstia, Edu, va, passa'm el que me'l llegeixo. I després també el de l'editor, no?
0: Clar, sí. Per acabar, perquè ens queda molt poca estona, ha passat molt de pressa, tens la mà en forma? Estàs a punt de nous llibres?
1: Estic...
0: El cap el tens ja pensant en alguna cosa?
1: Sí, una altra cosa, estic escrivint. Vaig estar escrivint ahir, abans d'ahir, una altra
0: primícia,
1: cosa.
0: Una primícia, quasi.
1: Estic escrivint, però no sé què sortirà d'això. Però bueno, és que ara estic molt liat, perquè ara aquest mes surt, l'alpinisme secà surt a Madrid, a Desnivel, en castellà, l'han traduït. He estat uns dies fent revisions, correccions i tot al castellà. I ara surt, ara l'octubre surt així. I estem preparant una guia també d'escalades de l'Aldea del Pirineu, d'aquestes zones on parlem al llibre, amb l'Edi i un altre company, Elita, i també és una altra cosa que també estem treballant. Però a marge de tot això, aquests dies he començat amb una altra història que tinc al cap, que no sé on anirà, no sé on anirà, però... I no és de muntanya, i no és de muntanya.
0: Bueno, ens ho explicaràs aquí, a Ona Codinenca, sí. Ben aviat. Moltes gràcies per estar aquí una vegada més. I saps que és casa teva, quan vulguis pots tornar.
1: Se'm fa tan curt quan vinc aquí.
0: Sí, sí, passa. Posem la sintonia del temps i us explicaré que, atenció, aquesta nit, que hi ha perill greu d'inundacions a prop de casa nostra.

0: Últims dos minuts i mig per explicar el que passarà, sobretot aquesta nit. Avui em vull concentrar en aquesta nit, perquè per fi hi ha un canvi de temps. Hem estat poder 15 dies amb anticicló, amb molt de sol, amb unes temperatures molt més altes del que tocaria, i ahir ja hi va haver una mica de canvi de temps. I ja es va notar que l'ambient era més pesat, hi havia més humitat, hi havia més núvols i una mica més d'inestabilitat. I atenció, una mica d'entrada d'aire fred. I no sé si veieu el temps sovint, jo, Joan, segur que mira el temps molt sovint de TV3 i això, i seguim les persones pel Twitter i Instagram i això, que ens diuen com està el temps. L'aigua del mar encara està molt calenta. I aquest és el gran perill. El gent té una mica d'aire fred que fa venir, a més, l'energia del mar cap a dintre. És com es produeixen aquestes tempestes que es poden produir aquesta nit. Són molt difícils de predir. Molt difícils. Igual, a un lloc plou molt i a 10 quilòmetres plou poquíssim, eh? O 3 quilòmetres. I el gran perill estarà, més o menys, està anunciat, entre les 6 i les 12. És quan tenim el perill 4 o 5, el Vallès, bueno, tota la zona litoral i prelitoral, perill entre 4 i 5, aquestes hores, de forts aiguats, de més de 30 litres en 20 minuts i més de 100 litres en 3 hores. Per tant, precaució, precaució, precaució, si aneu a algun lloc demà matí, perquè hi ha perill, perill greu de xàfecs importants i que poden tenir conseqüències importants. A més, l'hora que tothom va treballar, per tant, molta, molta precaució demà al matí. La temperatura baixarà, lògicament, dia molt nublat, i a mesura que passin les hores, aquest perill se'n va. La tarda pot ploure una mica, però no tant com al matí. Màxim perill al matí. Dimecres serà un dia molt més tranquil, les temperatures pujaran, no plourà, però hi haurà molts núvols, i atenció, dijous, torna un altre front i pot produir pluges fortes també una altra vegada dijous. Per fi entrem una mica de temps amb dinàmica diferent i amb un temps 100% de tardor que ja tocava, que estàvem farts d'aquest estiu del 2026. I fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies a tothom, gràcies Edu, gràcies Pau, gràcies a tots els oients. Bona nit, adéu.
1: Bona nit. Bona nit.
2: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Enganxats als pedals.
1: Bon dia, sóc Lluc Urzelles i avui farem una ruta clàssica entre Osona, el Moianès i el Lluçanès. Sortirem del meu poble, Santa Eulàlia Riuprimer, i guanyarem alçada pujant a Fontfreda i pedalar fins a Avinyó. Tornarem per Sant Feliu Sasserra i Perafita, on farem el tobogan fins a casa Miquela. A tocar de Sant Bartomeu del Grau i allà baixarem fins Vic per acabar-nos en Taulana Canton, a Santa Eulàlia, on tenen una àmplia varietat de carns bovines.
2: Avui comença a pedalar Enganxats als pedals, el podcast de ciclisme on cada setmana coneixerem una ruta, històries humanes lligades al seu recorregut i, sobretot, llocs on parar a fer un bon àpat. El nostre equip d'esprinters, escaladors, rodadors i contrarrellotgistes el formen l'Andreu Jiménez i l'Ona Fàbrega, del 9FM, l'Isaac Domínguez, d'Ona Codinenca, en Pau Vituri, de Ràdio Sabadell, en Jonathan Marín, del Prat Ràdio, en Jordi Duran, de Ràdio Tordera, i l'Isaac Muntades, i aquesta veu, la d'en Joan Garcia, de la veu de Sant Joan. I avui, per començar, com heu sentit, Lluc Cruzelles, el millor xocolater del món que hauria pogut ser ciclista professional. El que no sabem és si també hauria pogut ser el millor ciclista del món, però com que tampoc ho podem saber, parlarem amb ell de moltes altres coses. El que us podem assegurar és que no us decebrà.
0: Enganxats als pedals, el teu podcast de ciclisme.
2: Asseguts en una taula, en Jonathan, un Isaac, un altre Isaac, en Pau i l'Andreu comenten les primeres sensacions de la ruta que fan avui amb en Lluc Cruzelles, el millor xocolater del món l'any 2022, ja fa 4 anys. Fa pastissos, treballa la xocolata de forma excel·lent, però el primer secret que en revela és que un dia també va somiar ser ciclista.
3: A veure, on ens portes avui?
1: On us porto? On estem, no? On estem? A Canton, a casa, evidentment, sempre un bon esmorzar que s'ha de poder disfrutar i crec que Canton no falla, és un tiro segur, a més un bon ambient, una bona brasa i important de disfrutar d'un bon esmorzar.
2: Ah, havia entès que això anava de ciclisme. Però si es tracta de menjar, ja m'agrada
3: si
2: més.
3: Pedals,
2: Canton, me l'apunto aquesta.
3: La descripció de la ruta que anem a fer.
1: La ruta que anem, al final és una ruta que també me la sento molt, molt meva, una ruta que he fet moltíssimes vegades i que també és un tiro segur per la comarca en què recorrerem a diferents ports, però també una part de Lluçanès, franja amb el Moianès i, evidentment, a Osona, amb el qual un recorregut que també és dur, però a la vegada també deixa fer un puja i baixa constant, i que ens ajuda també a disfrutar d'un territori molt de carretera secundària i que ens permet disfrutar d'un bon matinal o una bona tarda de ciclisme.
3: Has dit que hi ha més d'un port. Hi ha algun moment de quan estàs sobre la bicicleta que dius que s'acabi jo això allà, sisplau?
1: Al final hi ha un port també que aquí, jugant a casa, Fontfreda, un port mític de la comarca.
2: Port de Fontfreda? Mític, diu? Hem d'haver perdut els últims 47 tours, perquè no em sona.
1: Que és una mica de mal fer, perquè comences que els 3 primers quilòmetres ja piquen cap amunt, però res, un 3-4% que puja, però que deixa fer, i llavors ja sí que els últims 4 ja s'enfilen més, un 6, un tros del 7%, però com que al principi has collat més del compte, també es complica. I si vens de Vic, ja també, de Vic a Santa Eulàlia, sembla que no, però també va picant amunt i es va complicant. I si et passes al principi, ho pagues al final.
2: Si no, sempre hi ha l'opció de girar cua i esperar-vos a Canton.
4: Ara ens ho deies, Lluc, que comencem aquesta ruta per aquí, per Fontfreda. De fet, és el començament de la ruta de Santa Eulàlia a Fontfreda. Per tant, tens aquest port al principi per escalfar una mica. Ara ens deies, és una ruta que té diversos ports. Quina duresa li posaries? I entenc que el Lluçanès, això és molt de tobogans.
2: Tobogans,
4: que és una de les característiques clàssiques del Lluçanès.
2: De infantils?
4: No hi ha grans ports, però és puja i baixa,
1: sí.
4: No?
1: No, al final, si féssim una escala de l'1 al 10, potser per distància sí que fa que sigui com més assequible, però realment és aquest puja i baixa constant que si et passes de voltes ho acabes pagant. A més, sempre hi pica un bon sol a la zona del Lluçanès i aquests famosos tobogans que tots coneixem. I el conegut com a Dragon Khan, no? Pels
2: de... Ah, no, Port Aventura, això ja em sona més.
1: Jo ho qualificaria com un 6-7, sobretot, o sigui, és veritat, per la curta distància que pot tenir, o no tan curta, per depèn de qui, evidentment, però sí que és el que dic. Si vas amb una grupeta que et porta encullat, és una ruta que se't pot fer bola.
4: I el primer pensament, no sé, el primer cop que la vas fer, quan vas arribar a casa després d'aquest recorregut, com va anar? Devia ser molt jove, suposo.
1: Sí. Jo, des dels 10-11 que practico ciclisme, sí que amb uns inicis pues, més amb bici de muntanya, i llavors a partir dels 12 ja que també tenia bici de carretera. I sé que és una de les primeres que vaig fer, perquè al final això, no? Pues, per proximitat, hi ha una ruta, pues, sí que en aquells moments pues, que era una ruta llarga, però recordo un dia de molta calor a l'estiu.
2: Pensava que això de la calor era d'aquests últims estius i no dels de fa 20 anys.
1: A casa i literal cap a la piscina. Perquè
2: a la piscina també m'hi trobaràs.
1: El que hi cau allà em va deixar tocat.
5: Lluc, aquesta passió per la bicicleta, comentes ara, no? A partir dels 10 o 11 anys començar a donar-te fort per al tema de la bici. D'on et ve? Del pare, del germà, de cosins?
1: Sí, ve del pare. El meu pare ha fet BTT tota la vida i moltíssim, i proves, i evidentment aficionat, però moltes proves. Havia fet aquí a Osona, la Volta a Osona, a Pau de Pluja, que li deien que era increïble. Era de dues etapes i era en BTT, que seria preciós que es recuperés. I llavors també per... a causa doncs, del meu pare i a conseqüència d'un molt bon amic, en David Álvarez, que també és del poble, i té 5 anys més que jo, i va ser qui em va tibar una mica també cap al ciclisme de carretera i al competir, i un per l'altre, doncs, recordo els 4 o 5 primers anys de competir en bici, que compartíem amb ell molts entrenaments, també llavors, d'això deu fer ja... Doncs, ara em sentiré gran, però deu fer ja 17 anys o 18. Érem poquets els que anàvem en bici aquí a la comarca i va ser molt bonic també. I això, entre el meu pare i en David Álvarez, doncs realment vaig anar-me endinsant en aquest món.
2: Un pare i un amic que t'empenyen a patir. Això és amor. Però va, anem a saber una mica més del tal David Álvarez.
6: La passió pel ciclisme d'en Lluc Rosellas ve per dues persones, el seu pare i en David Álvarez, un veí de Santa Eulàlia que, com en Lluc, el seu esport era el ciclisme. Ell va ser qui va enganxar-lo al ciclisme de carretera. Álvarez va començar a competir amb 15 anys a mountain bike, però als 16 ja va passar les competicions de carretera fins a anar creixent i competint a proves de ser renom estatal, com explica ell mateix.
7: Ja vaig començar a córrer amb l'equip Nikis, que és un equip de Terrassa, que era dels més importants que hi havia a nivell nacional. I a partir d'allà doncs, ja vam començar a pujar a nivell de categories, vam passar de juvenil al sub-23, a sub-23 èlit, vam estar corrent amb el control pack de la Sènia, vaig estar corrent amb l'Ilerdense de Lleida, em vaig aprendre moltíssim, fins al punt de quan ja ens vam començar a fer ja més gran i d'això vam crear un equip que era des de la botiga, amb patrocinadors privats, i la veritat és que vam fer uns anys d'un equip molt, molt maco, on vam córrer a nivell nacional totes les proves més importants que hi havia en el calendari.
6: Ara la competició ho fa en menor mesura, ja que ho ha de compaginar amb la feina. Tot i això, participa en proves de ciclocross a l'hivern, quan arriba el bon temps en alguna cursa de carretera, però amb un quilometratge més reduït. Pel que fa a l'àmbit laboral, Álvarez té dues botigues tallers de bicicletes a Vic i Ripoll. Tenia clar que volia continuar vinculat al ciclisme. Des de jove va estar treballant en una botiga, primer com a treballador. 2 anys més tard, el seu cap li va proposar quedar-se al negoci, que ho va acabar agafant amb un company seu. Ara ell és l'únic propietari.
7: I jo això és l'únic que he continuat vinculat a la botiga. Estem molt contents del creixement que hem fet. O sigui, vam començar sent una botigueta molt petita, amb 4 bicis mal comptades, i ara som una botiga molt més gran, amb molt més treballadors, amb una infraestructura molt més gran, a nivell de bicicletes... I la veritat és que molt contents.
6: Abans de la pandèmia, Álvarez va adquirir la centenària botiga de bicicletes de Ripoll, Casa Vilà. Malgrat l'ensurt de la Covid-19, han pogut tirar endavant i han mantingut la clientela ja establerta des de fa anys al Ripollès. La responsabilitat és gran, però té clar que si treballen com ho fan fins ara, Casa Vila continuarà amb la persiana pujada. I com els seus antecessors de Casa Vila, espera tenir un relleu familiar al negoci, ara que Álvarez espera una criatura.
0: Enganxats als pedals.
4: Quan tens estones lliures, Lluc, no sé si optes més per agafar la BTT o carretera, perquè la BTT també, una cosa que té bona és que les rutes, en teoria, són més curtes en quilometratge, no? I poder tens...
2: Es nota que l'Isaac és un savi de la bicicleta.
4: És més fàcil o t'agrada més anar a carretera? Has dit això, que vas començar a BTT, després què et tira més?
1: Mira, tens bastanta raó, en el sentit de quan estic sol, tinc poca estona, així al vespre...

0: lloc típic, la Miranda Sant Sebastià o la Miranda Sant Hipòlit, i el que et ve de gust és llançar-te per algun corriol i t'acaba condicionant, no? I llavors, i si vols fer pla, pues, que seria malla, roda, acaba sent molt repetitiu, llavors, i també, sincerament, tampoc hi ha temps per tot. Llavors, amb carretera i muntanya n'hi ha suficient.
1: No sé si tu et consideres un cicloturista, però el que acostumen a fer, ara que estem aquí a Canton, hi ha uns que fan la pausa per omplir la panxa durant el recorregut. Suposo que això deu ser per moure més watts. O els que un cop acaba de la feina diuen, ostres, ara que hem acabat de fer un bon quilometratge, em mereixo un bon àpat. Tu de quin ets?
0: Dels dos, dels dos.
1: Els dos?
0: Depèn del dia. Haig de dir que cada cop més m'agafo el ciclisme com per disfrutar. Evidentment, hi reconec, soc competitiu i m'agrada patir i donar tot el que puc, però també pues, disfrutar-ho
2: Jo sóc dels que s'asseuen a la taula a esperar-los a tots dos.
0: I una bona parada a esmorzar, doncs és xulo, també trenques una mica la ruta i està bé, però també arribar i fer un bon dinar, un bon vermut, també és perfecte. Jo crec que és el cúmul de tot, i si el ciclisme crec que s'ha tornat amb el que s'ha tornat, és per això, per aquest sentit de comunitat, de compartir, de passar un bon matinal amb una ruta, parar a menjar, o, bueno, igual, a fer la Coca-Cola, a fer el cafè, i crec que aquesta experiència que generes durant un matí amb els amics, o una tarda, o sigui, crec que és el que realment ha tret tanta gent aquests últims anys al ciclisme.
2: Va, doncs, com que hem fet tanta salivera parlant de Canton, anem a conèixer una mica més el restaurant.
3: Un bon cicloturista ho és quan durant la sortida o un cop acabada amb la grupeta paren a esmorzar. Però no un esmorzar qualsevol, sinó que de forquilla. Unes galtes, un cap i pota, peus de porc o mandonguilles amb sípia. La ruta que ens ha proposat en Lluc avui fa que parem en un restaurant ideal per menjar un bon plat de carn. Canton és un establiment que destaca per la seva carn a la brasa, sobretot els entrecots, però també plats tradicionals de cuina catalana. El seu cuiner, Antoni Prat, ens dona més detalls de quin perfil de cicloturistes s'apropen a Canton.
4: Tenim de tot. Tenim els que surten d'aquí, venen a esmorzar quan pleguen, tenim els que surten de pobles veïns, paren a esmorzar i tornen. Tenim els que van amb bicicleta elèctrica, que directament van a esmorzar i està superxulo el de les bicis elèctriques, però ja és un altre format, ja és més un esmorzar d'un platarro, d'una galta a la brasa, d'una tira, d'una capipota.
3: Prat assegura que el món de la bicicleta és molt maco per l'ambient que genera. Pel que fa al nostre convidat, en Lluc no s'omple tant com els de les bicis elèctriques. És de fer un esmorzar més lleugeret.
4: Ell és més de fer un entrepà, mitjà entrepà i just per alimentar-se, i quan fa bici, fa bici. I fotre escanya, perquè li agrada molt l'esport. A mi la bici el torna boig i és això, és parar. Et pot parar al migdia, fer una queixalada i continuar tirant perquè no té temps.
3: Ara bé, quan ja ha acabat el recorregut i arriba amb la panxa famolenca i no s'ha de preocupar d'enganxar-se als pedals, en Lluc és de menjar una bona peça de carn bovina o qualsevol dels plats que prepara Antoni Prat i el seu equip.
5: Enganxats als pedals. Pedalem i mengem.
1: Ara, Lluc, volíem preguntar-te també, clar, tu ets conegut aquí a la comarca d'Osona per ser el millor pastisser o xocolater del món. Clar, en algun moment vas haver de decidir bicicleta o pastisseria. Et veies com a ciclista professional?
0: 100%. Mira, això va ser una decisió no fàcil, perquè literal que la decisió era aquesta. Jo tenia 17 anys, 18, perquè era, sí, era quan acabava el segon any de juvenil. Jo estava a Ripoll, al CETER, que és el Centre de Tecnificació Esportiva del Ripollès, que és doncs, la part de la selecció catalana de ciclisme, estava allà i estàvem allà interns, estudiàvem a Ripoll i entrenàvem i competíem. Llavors, vull dir, no pintava malament la cosa, però sí que era conscient de que tampoc era dels millors d'això. O sí, però bueno.
2: Com quedem? Eres bo o no? Va dormir en Lluc.
0: En aquells moments doncs, jo vaig començar a donar de vale. O sigui, si realment em vull dedicar al ciclisme, vol dir renunciar a tot l'altre, focalitzar-me en això, i tampoc veia que hi hagués un 100% de possibilitats de que allò anés a bon port, no? I llavors va ser quan em va sortir aquesta inquietud per la pastisseria, quan anava a

0: del meu cosí que té un restaurant pues, els caps de setmana i vaig dir, ostres, pues mira, és un ofici que m'agrada, és un ofici que si tinc ganes i que com tots els oficis a dia d'avui pues, hi ha feina i em vaig llançar per això i vaig pues, deixar la competició i anar per l'ofici i ha passat a ser el meu hobby i també estic molt content perquè al final tinc algun amic que ho ha deixat més tard, que va intentar-ho més temps i no és que ho va deixar, és que ni s'ha vengut les bicis. Llavors jo per mi ara és un gran hobby en què comparteixo amics i molta passió i l'equilibri és perfecte, però sí va ser pues, triar una cosa o l'altra.
1: Sort que es va decantar per la pastisseria, diuen de bona font, que és el que pensa en Pogacar.
2: Lluc, una cosa, ara has comentat que vas estar a Ripoll, a l'Avellaneda, no? Si no m'equivoco, al centre de tecnificació del rendiment, que deies que potser eres dels millors o no. Amb qui vas compartir vivències? No sé si hi ha algun dels ciclistes amb qui estaves que ha arribat a proporcionar, perquè ja hem tingut en Marc Soler.
0: No, en Marc, és 2 anys més gran que jo. No, perdó, un, no sé si un o dos.
3: Jo 95.
0: Sí. I no vam coincidir a Ripoll, però sí que coincidíem perquè baixàvem els dijous al velòdrom d'Horta i o sigui, vam coincidir en categories, però al final competíem junts a cadets de primer i de segon, etc. Però sí que de la meva edat i que vam viure junts allà, doncs hi havia doncs Martí Márquez, que va estar al Can Farma i que sí que ara ja va deixar doncs, l'àmbit professional, però Martí Márquez...
1: Aquest no va amb moto.
0: Hi havia doncs, també Marc Brustenga, que sí que doncs, segueix a dia d'avui, Roger Adrià, que també segueix a dia d'avui, que està al Red Bull.
3: No, ara Movistar.
0: Ah, és veritat. És
1: caram, l'Andreu és una enciclopèdia.
0: És veritat, tens raó. Qui més hi havia? Hi havia Kiko Galván, que també ja no està. Lot Dònica, que som superamics. Ell no ha competit en professional, però també. Llavors alguns que estan dins d'equips treballant, no com a ciclistes, com és en Rubén Martínez, que està el que era Quick Step, que ara no sé com es diu, però
3: Soldal.
0: Està d'auxiliar allà, l'Albert Poblet també, que també està de massatgista al Q36. Hi ha algun més que em deixo, però sí que hem coincidit bastants i també és molt bonic doncs, ara veure els anells allà, llavors crec que és algo bonic i lo bonic és que de tant en tant ens trobem tots junts i sortíem en bici, així que aquests que segueixen competint doncs, ens han d'esperar una mica, però ens ho passem bé i compartim molts bons moments.
4: Lluc, a mi m'agradaria preguntar-te per la Tita Endesa.
1: Ara, anem a coses interessants.
4: En aquesta cita esportiva tan dura. Per què? Què et va motivar a fer-la?
0: Doncs mira, va motivar al final que creia, i ara us diré si crec o no, que era algú pues, totalment diferent, però no ve d'aquí, sinó ve de quan jo tenia 12 o 13 anys, junt amb aquest amic en David Álvarez, que segurament molts el coneixeu, doncs vam anar a una fira de la muntanya d'aquí Vic, que just hi havia una presentació de la Tita, i clar, teníem, doncs, jo tenia 12 o 13, ell en devia tenir 17 o 18, els dos anàvem en bici, érem 4 replegats que anàvem en bici llavors aquí a la comarca i vam veure aquelles imatges i vam dir, uah, aquí algun dia hi hem d'anar a la nostra vida. I doncs mira, just va ser l'any després de guanyar el Gotxolat Masters que vaig dir, tu, mira, com a premi m'autorregalo a anar a la Titan. Que llavors ja, pues, a causa conseqüència, pues, superfeliç de que m'hi van convidar i a partir de llavors hi he anat 4 anys i sí que realment és així. O sigui, el que vius allà jo no ho he viscut enlloc més amb bici, en quant a paisatges, en quant a entorn, en quant a l'ambient, en quant al que generen com a prova, que ho fan tot molt, molt èpic i que també sigui una mica pues, xulo. Però ja de marxar de Barcelona, que voles amb un vol charter amb tots els participants, a que arribes, a on dorms, que dorms amb Jaimes... llavors estar allà al mig del no-res, al final ets 500 participants o 600, i hi ha moments de la prova que hi ha una esplanada quilomètrica que no veus al final i és que no veus a ningú, ni endavant ni enrere, i és brutal. I tota la zona, ja no només la zona de desert també, sinó la zona de Preatles, que també se'n fa una part, és brutal, és increïble. Tothom que hagi pedalat per allà, jo crec que és algo increïble, i que la Tita Endesa, pues, al final t'ho munten molt bé, tot el pack de marxar, arribar als àpats, a les rutes i tot, i crec que és increïble. Tant això com anar-hi pel teu compte, que crec que també ha de ser superxulo.
4: ens estàs comentant la part amable, no? La part bona de fer aquesta cita, però jo entenc que una prova com aquesta requereix també d'una molt bona preparació. Costa molt, són moltes hores per preparar-la, molts mesos.
0: Sí, realment és... O sigui, el hàndicap d'allà jo crec que és, no és la duresa en si de la prova en si, de la ruta en si, sinó és l'acumulat al llarg dels dies. I passa, i ho veus, el primer dia tothom surt a fondo, literal, com si fos una marxa de 60 quilòmetres.
1: Marxa de 60 quilòmetres a fondo? Aquest és un flipat.
0: El que passa és que per un cantó hi ha la calor, que sí que de mitjana estàs allà durant el dia a 40 graus o 42, algun dia estàvem. L'altre és que dorms amb Haimas, que bueno, dorms bé, però tampoc és que estiguis al llit de casa amb aire condicionat. A les tardes, clar, tu arribes, acabes l'etapa, no has acabat amb l'etapa a quarts d'una, i a la tarda no és allò que dius, bueno, vaig a fer migdiada a l'habitació de l'hotel, no, perquè entres a la Haima i és un forn, i t'has d'estar per allà tirat, que ja no recuperes bé, tot el dia tens calor.
1: Convida molt a anar-hi, potser l'any que ve.
0: Si no t'hidrates bé, doncs el cos també, saps, cada dia, durant 6 dies és això, llavors els últims dies és quan realment ja es fan bola les etapes i surts que el cos ja està una mica sota mínims d'energia. Jo crec que és més la duresa acumulada de la falta de recuperació, d'hidratació, sobretot, que no la ruta en si, no? Però sí, l'últim dia la gent arriba bastant cuita.
4: I clar, això com es prepara? Com et prepares per aquests moments?
0: Clar, la calor és difícil de preparar, llavors aquí la gestiona millor i qui pitjor, i jo en el meu cas la gestiono, o sigui, el meu cos la calor no la tolera del tot bé.
1: Ah, però amb això coincidim. El meu tampoc
0: però
1: la tolera.
0: Llavors
1: millor la piscina.
0: Fondo hores i hores i hores sobre la bici, amb molta bici de carretera, perquè al final la Titan és molt, molt rodadora, molta bici de carretera, i si es pot entrenar la calor, perfecta. I el tema sorra i dunes, que és una cosa que li preocupa molt a la gent i això, al final, o sigui, dunes en si, sorra, d'haver d'agafar la bici coll, hi ha molt poc, hi ha una etapa i fas uns 3-4 quilòmetres. A vegades sí que durant les etapes et trobes alguns bancs de sorra i tot, però el solventes prou bé.
2: Ara això ha canviat molt, el tema d'alimentació, ja, tot el tema de gels, de barretes, d'aliments líquids... Bueno, no sé, explica'm una mica què portes, què sols portar tu. No sé si portes xocolata també de la que fas.
0: Ara si em senten els meus amics que van en bici i diran que portes res. Sempre estic per allà plorant demanant.
1: Uito, és el rata de la colla.
0: Jo, sincerament, tot el tema gels i barretes i tot em costa bastant, perquè faig la reflexió de dir... No ens hi va res, no ens ve de fer 10 minuts més, 10 minuts menys, i prefereixo que el que mengi ho disfruti una miqueta, i prefereixo parar 2 minuts a algun lloc a agafar alguna cosa. Sí, és veritat, evidentment, que allò que sigui, doncs, portes gels, portes barretes, però dubto que hi hagi algú que disfruti menjant un gel o una barreta anant en bici, i penso, ostres, ja que t'has d'alimentar, doncs, algú que ho disfrutis una mica, no? I penso que és una assignatura pendent que hi ha en el món de l'esport en general, però sobretot el ciclisme.
1: Tranquil, que ara en Jovany s'hi ha posat.
0: De poder ingerir alguna cosa que diguis, uah, que degusten bé, no? Això ara, i igual amb les begudes, totes les begudes que porten carbohidrats i això, és que són infumables, que no n'hi ha cap que diguis, uah, és una Coca-Cola fresca, saps? I crec que és una assignatura pendent, que, ostres, si hi ha algú que disfruta menjant gels... Ostres, no ho sé, però em sorprendria. Llavors, intento evitar-ho al màxim, però, evidentment, doncs, hi ha proves que fem i que les fem per disfrutar, però que a la vegada, sí o sí, has de portar i tampoc pots anar amb una maleta allà amb un entrepans, saps?
3: I la xocolata teva la introdueixes o no?
0: Aquí hi ha un tema que és la calor.
1: I ara es tira pedres a la taulada. Aquest nano és imprevisible.
0: És un torró ben talladet en trossets petits i anar menjant torró que el disfrutes de valent. O a vegades no de xocolata, sinó de torró de xixona. És increïble. I al final és fruit sec i sucre. Però sí, intento colar-hi alguna coseta. A l'estiu és complicat.
3: I quan surts amb gent et demanen porta una mica torró o xocolata, bueno, t'ho diuen o no?
0: És la típica broma, però... però em porto gaire. Bueno, fem una sortida per Nadal, que veiem la sortida del Torró de l'Home.
1: Torró de l'Home. Són aguts amb els jocs de paraules.
0: Hi ha un grup que surt de Girona, un que surt de Barcelona i un que surt de Vic, i ens trobem el cap de setmana, el dissabte abans de Nadal, a dalt l'altura de l'home i li diem torró de l'home, llavors nosaltres portem, pujam un cotxe i portem torrons i allà dalt mengem torró i és una sortida xula i que ja fa 3 o 4 anys que l'estem fent i és un dia bonic.
1: Arribats a aquest punt, penso que el millor que podem fer és conèixer la nutricionista que assessora en Lluc, la Berta Vilalta.
5: L'alimentació i la hidratació són claus sobre les dues rodes, i més quan fem una ruta com la d'en Lluc amb tant quilometratge i desnivell acumulat a les cames. Per això, és important haver menjat bé els dies previs de la sortida per arribar a to i no patir fatiga o falta de forces durant el recorregut. Ens dona més detalls de l'alimentació prèvia a agafar la bicicleta la nutricionista d'en Lluc, la Berta Vilalta.
6: L'alimentació el dia de la cursa comença dies abans. Primer de tot amb una molt bona hidratació i després amb uns dipòsits d'energia plens de glucogen muscular, ja que no només són les hores prèvies, sinó potser amb rutes d'aquestes característiques la setmana prèvia hi hem de fer una càrrega d'hidrats de carboni. Hidrats de carboni ja sabem que és la pasta, l'arròs, la patata i augmentar una mica les quantitats per arribar carregats aquell dia.
5: Un cop amb la planta del peu enganxada al pedal, arrenquem i anem carregats tant de líquid per hidratar-nos com de sòlid per alimentar-nos. I sobretot, no inventar. Consumir el que saps que el teu cos respondrà bé. I si s'ha de provar un gel o pols de carbohidrats, aquest dia no toca, ja que pot provocar una indisposició. Una de les altres grans preguntes que de quan menjar i beure, doncs la Berta ens recomana el següent.
6: La clau és anar portant energia de manera regular, sense esperar tenir gana o notar la sensació de fatiga o de que tinc set. Hem d'anar bevent i menjant cada hora, cada mitja hora, el que haguem acordat, pactat, que ja ho portarem en el mallot.
5: La particularitat de tenir nosaltres el millor xocolater del món significa que podem utilitzar com a aliment el cacau, que pot formar part de l'alimentació esportiva. Aquests són alguns dels suggeriments de com introduir-lo.
6: Per exemple, combinar xocolata amb hidrat de carboni com amb una mica d'arròs, podem fer les nostres barretes d'arròs i quinoa inflat amb xocolata, o alguna barreta amb dàtils, que també ens aportarà una mica més de sucres. És superbona combinació i està superbé.
5: I quan tornem a Santa Eulàlia, és moment de fer festa grossa per tenir una òptima recuperació. I quin millor lloc que el que ens ha recomanat el Lluc, Canton, ideal per recuperar forces amb una bona peça de carn carregada de proteïna.
7: Posa't a roda i escolta Enganxats als pedals.
3: Ara, Lluc, tornem a la ruta, val? Pels punts de dificultat, on situaries tu el tram Strava d'Enganxats als pedals?
0: Aviam, per romàntic, Fontfreda.
3: Fontfreda, sí.
1: Fontfreda, altre cop. Al final sí que vindrà en Pogacar.
0: Però algun dels repetxos del Lluçanès també
3: són durs, no?
0: També, i també són, poden arribar a ser explosius, però no, Fontfreda, deixem-ho Fontfreda.
3: Què és el que has dit tu? Un port 7 quilòmetres, més o menys?
0: Sí, des de Santa Eulàlia són 7, però clar, si el podries arribar a comptar des de Vic, perquè fa aquell fals pla que va picant, però bueno, realment des de Santa Eulàlia ens són 7, 6 llargs.
3: Va. I bé, hem navegat una mica al teu Instagram, perquè aquí ja tots t'hem investigat una mica les teves rutes en bicicleta i això. T'hem vist anar a dinar a Cadaqués sortint des d'aquí Vic. Això, anar i tornar, vull dir.
0: Sí, va estar bé aquest dia. Aquest dia va ser...
3: Ela, eh?
0: Sí, perquè vam buscar i és una ruta són 300 justos.
3: Més que una etapa d'atur, eh?
1: L'any que ve vindrem, però us esperarem a Cadaqués.
0: Són 300 justos i no hi ha excessiu desnivell, crec que sortien 2.000 llargs o 3.000, i vam disfrutar molt aquell dia, perquè a part no va estar com tapat, tornant ens va venir ben de cul, ens ho vam passar molt bé, la veritat.
3: I suposo que les no al cap de Creus i això deu ser
0: molt,
3: molt agradable, no? Molt xulo, bicicleta.
0: Molt xulo. De Figueres fins a baixar per de la Selva i llavors baixar Cadaqués, tornar, va ser xulo, i vam arribar per aquí també per Osó, que aquí ens va ploure després, però ja va ser com... va ser un dia molt bonic i que va sortir tot molt bé. I això és una tradició que també portem uns anys fent, era una altra ruta, l'únic que l'últim any es va fer molt mal temps i lògic, perquè sempre la fem al cap de setmana de Rams, que hi ha el Mercat del Ram, ho fem llavors i fèiem, o sigui, Vic-Puigcerdà, fer la Tres Nacions i tornar, que també són 310. El que passa és que aquella època encara és març i l'últim any a dalt al pas de la casa ens va ploure neu i vam haver de, a Puigcerdà vam plegar perquè encara seguia plovent I llavors ens vam dir, pues, canviem i anem més cap a la costa, que serà més fàcil poder-ho
3: fer. I el temps més agradable, sí, perquè sí. Pujar amb Valira amb neu no sí. Deu ser gaire.
0: Sí, no, ja va ser. Que allà just vam coincidir que hi havia, estaven fent una concentració al Q36 a dalt, a l'hotel que hi ha a dalt al pas de la casa, sí. I hi havia Albert Poblet, que jo, pues, com sempre, i saben els meus amics, ells tots portaven para bé, tot, jo sense res, mania curta, bueno, vull dir, culot curt i mallot curt, i en Poblet em va deixar roba d'abric, perquè, o sigui, allà ja estava, allà nevava, i llavors més que a baix ja plovia, però sort em vaig tenir també.
1: Albert Poblet, auxiliar del Q36 i l'àngel de la guarda d'en Lluc Cruselles. Aquest també té una entrevista.
3: Hem estat mirant el teu Strava, i tens rutes d'uns quants quilòmetres, eh? Quina és la que diries tu, ostres, aquesta és la ruta que més he gaudit amb la bicicleta?
0: Que més he gaudit? I després fem el que més he patit.
1: No? M'agrada aquest nano sí. Perquè es fa l'entrevista ell sol.
0: Sí. No, el que més he gaudit... hosti, bona pregunta, perquè n'hi ha de molt xules, però hi ha alguna... Jo que al final, i que repeteixi molt i això, et diria que les de per aquí, a volta Montseny, són molt xules, o el que també, bueno, finalment, Marroc també, jo crec que ha disfrutat moltíssim. Totes tenen una miqueta el seu què. Tota la zona de la Cerdanya, Andorra, també crec que és molt xulo. I també, com a gaudir, però la que més he patit i que dubto que hi torni, és la Pedals de Foc non-stop, que és criminal.
1: O sigui, la té gravada a foc, jo ho veig.
0: O sigui, no hi torno mai més, però sí que el paisatge és increïble, tota la zona del final parc nacional que hi ha allà dalt, pues és increïble, està superben muntat, i però són, vam fer 16 hores, si no m'equivoco, i molt dur, molt dur, molt dur. Són 6.000 positius... 200 quilòmetres en BTT, o sigui, és molt dur.
3: Però en BTT...
0: Però molt xulo, o sigui, vam disfrutar perquè vam anar tot un grupet i érem 7, crec, o 8, i ens ho vam passar bé, però vam arribar tots molt cuits, molt, molt, molt.
4: Lluc, si fem un rànquing de ports de muntanya, quins són els que més t'apassionen?
0: A nivell local o en general?
4: En general.
0: En general? Va, tirarem una mica per casa, eh? Però...
1: Hem dit sí, en general.
0: Hi ha una mica en sèrio, que així llargs. Home, jo al final posaria top 3, deixaria... Bé, l'únic d'aquí a casa deixaria amb Collformic, no? Mític i que ens agrada a tots. Els tirem tots per aquí a Catalunya, que així es tirem a per casa. Top 2 jo posaria Collfred, pel cantó d'Olot. Us el recomano molt, aneu amb forces. I top 1, per mi, Puigmal, pel cantó de la Cerdanya, preciós. Ports
4: i tens
0: assequibles i que es poden anar a fer i que estan a prop.
4: I tens algun pendent aquí a Catalunya?
0: Algun pendent? Doncs pues mira, a Pradell, 100%...
3: Que t'es dur, eh?
0: Pendent, però... És el pendent, però que, bueno, que si no hi vas tampoc passa res. Sí.
3: Perquè allà patiràs més que no ho diràs, eh, sí. Poder.
0: I llavors, el conegut com Estelvio Català, que està al cantó de la Seu, baixant direcció a Lleida, que el van fer aquest any per la Volta a Catalunya, i vaig tenir la sort de que anava amb un cotxe d'equip, i vam passar i vaig flipar, o sigui... Poder té 25 curves, no sé, una bogeria. El mapa és al·lucinant. I molt xulo. I després et deixa al cantó de Saldes, vas anar com per darrere el cadí. I aquell pendent, molt xulo, la veritat.
3: Tu, Lluc, ets de Santa Eulàlia de Riuprimer, i d'aquí n'ha sortit un ciclista professional, en Josep Jofré, que actualment, de fet, té una escola de ciclisme, Jofré Cycling. Com d'importants són les escoles per la formació dels ciclistes, tenint en compte que ara veiem cada vegada que el que deies tu, el ciclisme és un dels esports que està en auge aquí a Catalunya. Clar, és important, no?, que hi hagi escoles per formar a gent per fer ciclisme.
0: 100%. I ojalà en el seu moment hi hagués hagut l'escola d'en Jofré quan nosaltres corríem, perquè jo havia corregut tot infantil i cadet amb la penya ciclista Niquis, que era de Terrassa, i jo baixava 2 dies de la setmana a Terrassa i una a Barcelona per entrenar amb ells, perquè aquí no hi havia res. Llavors jo crec que és brutal, però ja no només com a escola de ciclisme, sinó jo sempre li dic a en Josep que per mi és una escola de valors. O sigui, el que ell ensenya a aquests nens de evidentment, de sacrifici, de competició, d'esforç i tal, però també de saber que si quedes tercer no passa res, saber perdre... Bueno, crec que són valors que són superimportants i que ell és amb el que es centra, i la majoria d'escoles... de ciclisme, amb aquests valors de la cultura de l'esforç i del sacrifici i de l'entendre i que el perdre no sigui una decepció, sinó una motivació, i crec que són grans escoles de valors.
1: Sàvies paraules.
5: Santa Eulàlia de Riuprimer és un municipi on hi viuen poc més de 1.500 habitants. Es pot considerar un poble de ciclisme, ja que d'allà és l'exciclista professional Josep Jofré i el no ciclista professional, però millor xocolater del món i gran aficionat d'aquest esport, Lluc Cruselles. Si diem que Santa Eulàlia és un poble de ciclisme és pel fet que hi ha un club ciclista en un poble que no arriba als 2.000 habitants. Precisament aquí és on Josep Jofré i Lluc Cruselles van començar a aficionar-se a les dues rodes, tal com comenta Jofré.
8: Tant ell com jo ens va motivar la bici gràcies al Pedal a Pedala, el club ciclista de Santa Eulàlia de Riuprimer, on es feien sortides i així és com vam descobrir el territori i la bici.
5: Arrel d'aquestes trobades i l'interès cap a la bicicleta, van arribar a competir i no només arran de Pedal a Pedal, el club de Santa Eulàlia, sinó que van arribar a coincidir en un club de ciclisme de Terrassa que els va obrir les portes a competicions catalanes de cert renom. A partir d'aquí, cadascú ha fet la seva. En Josep va arribar al professionalisme competint al Tour de França, al Giro d'Itàlia o la Vuelta a Espanya. I ara té una escola de ciclisme, Jofré Cycling. En canvi, en Lluc va tirar cap a la reposteria que l'ha portat a ser el millor xocolater del món. La vida els ha enviat per diferents camins, però els dos mantenen el vincle de la bici des d'aquelles sortides que organitzava el Club del Poble. I quan poden, es troben a la carretera.
8: Sempre que podem, doncs, amb en Lluc intentem quedar, o bé amb els nanos de l'escola, o bé amb alguna sortida esporàdica, o bé coincidim amb algun esdeveniment pedalant junts. I la veritat és que compartim moltes coses amb en Lluc, una filosofia d'esportistes, de treball, de constància, de perseverança i de sacrifici, no?
5: A més, Jofré afirma que els dos sempre que poden intenten posar el seu granet de sorra amb diferents iniciatives vinculades amb el ciclisme a Osona.
8: Sempre que podem col·laborem amb coses junts, ell s'implica amb l'escola de ciclisme i hem fet col·laboracions amb xocolata i fem també el Xocopedala, que és una activitat que fem per Pasqua amb tots els membres de Jofré Cycling. La veritat és que ens enriqueix molt de poder fer aquestes col·laboracions i de poder gaudir i parlar sobre la bici pedalant dels nostres projectes que van avançant.
5: De les sortides amb el Pedal a Pedal als grans escenaris del ciclisme i a la xocolateria mundial, Josep Jofré i Lluc Cruselles han seguit camins diferents, però continuen compartint una mateixa passió. La bicicleta, en aquest petit poble d'Osona, els va unir i encara avui els torna a trobar.
7: Enganxats als pedals, el teu podcast de ciclisme.
3: Lluc, tu ara mateix, què t'espera el teu futur per d'aquí endavant amb la bicicleta?
0: A la bicicleta, disfrutar. Disfrutar, ho tinc molt clar, que sí que en èpoques dic, entrenar més, no sé què, tal, això, disfrutar. Soc conscient de que jo amb això no m'hi guanyo la vida, m'hi guanyo pues, la felicitat i ja està, i que tot el que faci sigui per disfrutar. Que si vaig a un lloc o surto a entrenar, sigui perquè em ve de gust i perquè estic motivat i ho disfruto, perquè al final amb el que m'haig de guanyar la vida i amb el que treballo cada dia és amb la meva feina i la meva professió. Llavors, disfrutar i que em permeti pues, viure experiències amb amics, conèixer llocs, conèixer territoris i gaudir-ho al màxim.
3: Doncs, Lluc, acabem avui aquí. Ens has portat a pedalar a casa teva. Potser el proper dia ens faràs una altra ruta. No sé si a Cadaqués aguantarem. Jo diria que no.
0: Sí, home, sí.
3: I res, gràcies, i aquí hem gaudit d'un bon àpat aquí a Canton.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
7: Enganxats als pedals.
1: Doncs au, com heu sentit, el millor xocolater del món és un gran ciclista i millor persona. Surt a pedalar sense alimentació ni roba d'abrigar, però sempre troba l'àngel de la guarda que apareix quan és necessari. Entre ports, tobogans, pedals i, sobretot, taules per menjar, hem parlat de ciclisme, de compartir moments, de vida i d'amistat en una etapa que ha sigut tan llarga com profitosa. Ens tornem a escoltar el proper Enganxats als Pedals.
7: Enganxats als Pedals, un podcast del 9FM, el Prat Ràdio, La Veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Sabadell i Ràdio Tordera, amb el suport de la xarxa.

Bon vespre, revolucionaris, i benvinguts. Sigueu en una nova edició del 33 Revolucions que ens durà durant la propera hora a recórrer plegats. O això espero, la primera meitat de 1994 en una nova etapa d'aquest viatge musical en què ens hem embarcat en aquesta 11a temporada del programa amb l'objectiu de recordar o descobrir fins i tot alguns dels àlbums i dels temes més destacats d'aquella meravellosa i eclèctica dècada que van ser els 90. Tal com hem anat fent fins ara, partirem el recorregut pel 94 en dos programes que bastaran 6 mesos cadascun, i tot i així ja veureu com ens farà falta temps per poder compartir tota la bona música que arribaria a publicar-se. Així que va, no ens entretinguem més i anem per feina pujant el nostre particular DeLorean musical per aterrar al gener d'aquell any, un mes que no destacaria especialment per les seves novetats musicals, però que com a mínim arrencava amb una banda sonora que ens convidava a passejar pels carrers de Filadèlfia.

Aquest Streets of Philadelphia es convertia en el tema principal d'aquella pel·li protagonitzada per Tom Hanks i Denzel Washington sobre un advocat de prestigi que després de descobrir-se que té sida és acomiadat i marginat socialment. El director, Jonathan Demme, que ja havia treballat amb ell abans, va demanar a Bruce Springsteen que escrivís un tema específicament per la banda sonora que de pas acabaria enduent-se un Oscar. Tranquils, però, que si bé és veritat que el gener del 94 no va ser un mes especialment lluït pels advocats gais, ni musicalment parlant tampoc, febrer començava de forma ben diferent.

Sí, sí, ja sé que possiblement aquesta sigui l'elecció més fàcil I evident a l'hora de triar un tema del Dookie, tercer disc de Green Day publicat per Reprise el 1 de febrer, però és que si bé l'àlbum a mig camí del grunge I el punk rock va ser com un cop de puny a la cara de l'establishment musical vigent, aquest Basket Case en particular faria explotar uns quants cervells adolescents de l'època, inclòs el d'un servidor, I juntament amb talls com Long View, When I Come Around o Welcome to Paradise, que ja apareixia a l'anterior disc dels californians, convertiria l'àlbum en un dels més significatius dels 90, impulsant de pas el trio a l'estrellat mundial. No seria aquell, però, l'únic carmelet musical que ens deixava el febrer del 94. 28 dies durant els que viurien fins a 4 debuts ben destacats, d'estils força diferents, començant per un editat el mateix dia que el Dookie de Green Day. Blunted on Reality, l'estrena dels Fugees, que no assoliria, ni de lluny, això sí, l'èxit del seu posterior treball, The Score. També la formació de rock alternatiu Cake debutava amb un disc titulat Motorcade of Generosity, que veia la llum el dia 7 de febrer. Tot just l'endemà, Virgin Records publicava Welcome to the Cruel World, el primer del músic de Pomona, Ben Harper, I des de l'est d'Anglaterra, la banda d'extreme metal Cradle of Filth treia aquell mes al mercat The Principle of Evil Made Flesh. Ara, jo, del febrer, a banda del Duc I esclar, em quedo, sens dubte, amb això.

Potser encara no coneixeu els Therapy, però no serà pas perquè jo no us els hagi recomanat des d'aquí sempre que he pogut. I és que quan va caure a les meves mans aquell Troublegum, el quart disc en la discografia dels nord-irlandesos, va ser com si se m'aparegués la verge. Allò no era rock alternatiu, ni punk, ni metal, sinó tot allò alhora. Era, i és, en definitiva, una punyetera meravella, des del curt i incisiu Knives que l'obre fins al darrer tall, que incluïa una curiosa pista oculta passant per veritables tamarrals del calibre d'aquest Nowhere que us acabo de posar, Screamager, Turn, o al tanto una cover de l'Isolation dels Joy Division, nada menos. Si és que no hi havia cap tema fluix, carai. Feu-vos un favor i escolteu-lo, sisplau. I així, amb el llistó ben alt, arribem fins un mes de març en què el nivell musical no afluixaria ni un pèl. Un clar exemple seria, sens dubte, el segon llarga durada dels Nine Inch Nails, un treball conceptual titulat The Downward Spiral, en què la banda de Trent Reznor anava desgranant tot el procés, pas a pas, d'autodestrucció d'un home fins al seu trist final. D'aquell procés autodestructiu he tingut la tentació de quedar-me amb el tall que el tancava, Hurt, versionat, com sabeu, per l'amic Johnny Cash, però finalment el que us porto ara es diu Closer.

Aquell de Downward Spiral, a mig camí del rock industrial, el techno i els paisatges sonors ambientals, acabaria sent no només un èxit comercial, sinó un dels àlbums més importants de la dècada, contribuint a que els Nine Inch Nails es convertissin de pas en tot un referent de l'escena musical. I per si amb tot allò no n'hi havia prou, el mateix dia que es publicava The Downward Spiral, el 8 de març, A&M Records llançava al mercat un altre dels books insígnia del rock dels 90, amb talls com aquest Black Hole Sun.

Super Unknown va ser el quart disc publicat pel Soundgarden del malaguanyat Chris Cornell, un àlbum que, aprofitant que la banda era de Seattle, molts van córrer a etiquetar com a grunge, tot i que nadava més aviat entre les aigües del metall i el hard rock. Un tros de disc, en tot cas, que suposava l'enlairament definitiu dels Soundgarden, refermat pels dos Grammys que s'enduien l'any següent, certificat 6 cops disc de platí als Estats Units i candidat a ser, sens dubte, a qualsevol llista dels millors àlbums dels 90 gràcies a temes com Fellon Black Days, Spoonman o, esclar, Black Hole Sun. I per acabar-ho de rematar, aprofitant que hem anat pujant a poc a poc el nivell de decibels, tot just un parell de setmanes més tard arribava a les botigues de discos una altra bomba sonora publicada, en aquest cas pels texans Pantera, Far Beyond Driven, el setè en la seva discografia, però tot just el primer, curiosament, on el guitarra Darrell Abbott apareix com a Dimebag Darrell. L'edició japonesa, per cert, inclou com a bonus track una versió d'un tema dels Poison Idea, The Badge, que sona també a la pel·li The Crow, la banda sonora de la qual se citava justament aquell mateix març del 94 i una banda d'aquella cover de Pantera, hi trobareu dos interessantíssimes versions més. Ja sabeu com n'és un servidor de fan de les covers. Una del Dead Souls de Joy Division, nada menys, a càrrec justament dels Nine Inch Nails, i una altra de la Rollins Band que adaptaven el Ghost Rider dels Suicide. A més, esclar, de temes originals dels Cure, Stone Temple Pilots o els Rage Against the Machine, entre d'altres. Avui, per qüestions de temps i espai, no us posaré cap tall d'aquella banda sonora ni del Far Beyond Driven de Pantera, com tampoc ho faré, ho sento molt pels fans, del Vauxhall and I, que publicava Morrissey aquells dies i que incluïa un deliciós The More You Ignore Me, The Closer I Get. I tampoc us posaré res del The Division Bell de Pink Floyd, que veia la llum el 28 de març, el 14è disc de la banda i tot just el segon sense Roger Waters. I és que, amics revolucionaris, ja ens hem fumat més de mig programa gairebé i encara no hem arribat al mes d'abril. I és que aquell mes, el mes d'abril, amics, arrencava amb un dels discos responsables, juntament amb el Dookie de Green Day, de posar el llavors emergent punk rock a l'epicentre de l'escena musical del moment gràcies a descàrregues com aquesta. Gotta keep 'em separated.

Pell de gallina, amics, i no és una forma de parlar. Cada cop que sonen cançons com aquest Come Out and Play, Bad Habit, Gotta Get Away o l'icònic Self-Esteem, que avui m'he resistit a posar-vos. Publicat el 8 d'abril per Epitaph Records, Smash arribava, per mi, com a mínim, en el moment adequat després que l'auge del grunge a principis dels 90 aplanés el camí i preparés a l'audiència pels grups de punk rock americans que havien d'arribar. I és que si bé l'anterior disc dels californians, Ignition, pel que ja us he dit en més d'una ocasió, que sento un especial carinyo, havia superat amb escreix les expectatives de la banda i la discogràfica, no va donar a Offspring la visibilitat i l'èxit comercial que sí van aconseguir amb l'Smash, que arribaria a vendre més d'11 milions de còpies arreu del món, convertint-se en el més venut d'un segell independent i el primer d'Epitaph en obtenir la certificació de disc d'or primer i de platí després. Aquell abril, a banda de l'àlbum per a la posteritat, que seria l'Smash d'Offspring, ens deixava també altres discos destacadíssims com el Crash Boom Bang del suecs Roxette, editat l'11 d'abril per EMI, o el segon treball de Hole, la formació de Courtney Love, que va ser molt ben rebut per la crítica, tot i que Life Through This, que així es deia l'àlbum, va ser objecte també d'algunes crítiques després que corrés el rumor que Kurt Cobain, que es treia la vida el 5 d'abril, tot just una setmana abans de la publicació del disc, va ajudar a escriure l'àlbum de Megatotis. Això sí, el grup confirmaria que Cobain va posar veu a dos talls durant una visita que va fer a l'estudi de gravació. En tot cas, un bon disc on hi trobareu temes que us permetran, de pas, ampliar una mica el vostre coneixement musical sobre els Hole, del que les emissores comercials, lamentablement, sembla que només en coneguin una cançó. Us poso ara això que es diu Violet.

Nosaltres ara tornem a creuar l'Atlàntic per trobar-nos amb el segon llarga durada publicat per Terror Vision, How to Make Friends and Influence People, un CD que recordo que corria per casa i del que mon germà en feia sortir fum, on hi trobareu cançons de la banda de Bradford com la que l'obria, Alice, What's the Matter o Oblivion. Un bon disc eclipsat, segurament, pel terratrèmol, que va suposar el tercer treball d'uns altres britànics, els Blur, que després d'intentar-ho amb Laser al 91 i Modern Life is Rubbish un parell d'anys més tard es convertien, ara sí, definitivament, en una de les formacions de referència al Regne Unit gràcies a un disc que seria certificat quàdruple platí del que se'n van extreure quatre singles, Park Life, que li donava nom, End of a Century, To the End i aquest ja mític Girls and Boys.

Sens dubte, el Park Life dels Blur seria un dels pilars sobre els que es recolzaria l'emergent escena Britpop, un dels moviments que faria de contrapunt al rock alternatiu dels 90, juntament amb un altre estil del que no. Avui no ens n'hem oblidat. Us parlo del hip-hop, un gènere que, si heu anat seguint els podcasts anteriors, i si no, ja us ho dic jo, va petar-ho i fort durant la primera meitat de la dècada. I aquell mes d'abril de 94 no va ser pas una excepció, amb dos debuts sonats. D'una banda, el Southern Playlist Cadillac Music, de la parella de rapers d'Atlanta, André i Big Boy, els Outkast, un disc enmarcat dins el que va batejar-se com a Southern Hip Hop, i de l'altre, Illmatic, el primer treball del raper de Queens, Nasir Bean Oludara Jones, més conegut com a Nas, un disc reconegut per la comunitat hip-hopera com una referència clau de l'East Coast Hip Hop gràcies a les lletres de Nas i a una exquisida producció, així que ni que sigui per això val la pena escoltar-lo. Feu-me cas que no us decebrà. Ara, en aquesta casa, si parlem de hip-hop i de rap sorgit de les profunditats de Nova York, no podem amagar les nostres preferències. Posem-nos ara tots dempeus, germans, per escoltar aquest Sabotage.

Hem saltat gairebé un mes endavant per aterrar el 31 de maig del 94, data de publicació del quart disc d'estudi de Beastie Boys, Ill Communication, on no només hi trobareu hip-hop, sinó també funk, punk rock i fins i tot traces de jazz. Aquest Sabotage, que acaba de sonar, per cert, anava acompanyat d'un hilarant videoclip dirigit per Spike Jonze, que parodiava les sèries de Police dels 70. Segur que molts de vosaltres ja sabeu de què parlo. I ja que ens trobem en ple mes de maig, aprofitarem per repassar altres discos importants que van publicar-se aquells dies, com per exemple el segon en solitari de Frank Black, Teenager of the Year, possiblement el millor del líder dels Pixies, o el segon LP homònim del músic anglès Seal, rebatejat com a Seal 2, on hi trobareu un dels seus temes més recordats, Kiss from a Rose. Ara, si un disc va destacar aquell mes, a banda de l'Ill Communication dels Beastie Boys, seria segurament el debut homònim dels californians Weezer, conegut popularment com el Blue Album, editat el 10 de maig per DGC Records i produït pel líder dels Carls, Rick Ocasek. Un treball del que dissortadament molts es van quedar amb el comercial Buddy Holly, que poc o res tenia a veure amb el so guitarrero a mig camí del power pop i el punk rock, i on hi trobareu veritables temazos com Say It Ain't So o aquest And Don, The Sweater,

amb aquesta meravella dels Wizards arribem al darrer tram del 33 d'avui en què hem mirat de repassar el bo i millor de la primera meitat de 1994 fent una darrera escala al juny d'aquell any durant el que es publicarien bons treballs al segon o tercer en la majoria de casos de gent com Kius, Beck o Rancid, entre d'altres. De tots ells, naltros ens quedem amb el segon àlbum dels Stone Temple Pilots que havia la llum el 7 de juny, un parell d'anys després del seu debut publicat, en aquest cas per Atlantic Records sota el nom de Purple, tot i que a la portada el títol apareixia en xinès en un únic caràcter. L'àlbum va ser tot un èxit entrant directament al número 1 del Billboard 200 gràcies a temes com Vaseline o Interstate Love Song, amb el que avui tancarem el programa. Estigueu atents, que ben aviat tornarem a la càrrega amb més música per repassar el que va donar de si la segona meitat del 1994. Fins llavors, bon vespre, revolucionaris, i que la música us acompanyi.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Escoltes ICAT.

0: Podríem tenir son.
1: Mentre Marta Viana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls...
2: Mare, literalment.
0: Tinc poques ganes de treballar.
3: És que tinc molta feina.
1: Oh, i jo que et penses que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
2: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
1: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
2: Mary, potser sóc bisexual i ella es veu que de seguida va contestar no, ets gay.
1: A mi això també em va passar.
4: AICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalías.
5: Som pura cafeïna.

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT.

0: que són al·lèrgiques al pol·len. Quin contesta?
1: Són 6 noies excessivament
2: joves. La de grup de noies no tenim classe, els agrada massa. I la de grup jove sí, perquè són joves. Això ho tenen.
3: Fas de mi que sembleu més joves del que
4: sou. Sí, jo és que jo personalment estic cansada ja de parlar d'això.
5: 6 noies, eh?
6: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
7: Aquestes 6 amigues del barri de Gràcia.
0: No teniu pas la llengua, que això segurament us ho dic més d'una vegada.
8: Teniu la bandera de Girl Band?
0: Deies Maria, oi?
9: Quedeu com una de Girl Band?
10: Que moles.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
11: Hi ha un no, no i no.
10: Sí.
0: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al cony?
10: Hi ha moltes boibans, però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
12: Han venit a escoltar el discursito.
13: A Catalunya tenim la sort que tenim una boiband i també tenim una girl band, que en aquest cas són les al·lèrgiques al cony.